Canvi Història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre...

Mai he caigut des de tan amunt. Ho reconec, ho reconeixo. Mai he arribat a tocar la llum. Ni m'he aixecat des de tan avall. I reconec que ho tenia clar. Però m'he liat i ara ja no sé. No sé, no sé. És que no sé, tio. No sé. He procurat estar molt atent. Ho reconec, ho reconeixo. Se t'ha escapat i ara no la tens. I si digués que ja no la vull. I m'he llevat en un dia blau. Però s'ha tapat i ara ja no sé. No sé, jo què sé, tio. No sé.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT.
6: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
7: Laia, què ha passat avui amb el tren?
8: Mira,
7: per què has arribat a aquesta hora?
8: El mateix de sempre. Ja. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Atès... Em canso estar jo d'explicar-ho.
7: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
8: No, digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
7: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
8: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
7: Ah, és el primer.
8: Clar, si no jo ja hauria agafat un tren d'abans.
7: Segur que...
8: T'ho juro, t'ho juro.
7: Bueno, vale. Ara miraré el
8: sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
7: Ara miraré.
8: Va fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
7: Diu mansplaining.
8: Que et foll...
6: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

i Cat Weekend.

0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
1: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi, sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a ICAT.

from Earth that it means.

Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Ed Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans.

un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Dos presentadors.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

0: matí els experts i passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
0: Mira,
1: per què has arribat a aquesta
0: hora? El mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Atès... És que em canso hasta jo d'explicar-ho.
1: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
0: Digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
0: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: Ah, és el primer.
0: Clar, si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
1: Segur que
0: no
1: pot...
0: T'ho juro, t'ho juro.
2: Bueno, vale.
1: Ara miraré els
0: horaris. Sabré jo que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
0: Va fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Diu mansplaining.
0: Que et foll... No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

Hola, molt bon dia, amigues i amics. Comença aquí a Ràdio Molins de Rei un nou programa de La Tenora, programa que dediquem, com cada dia, a la sardana i a la música per a cobla. Us parla Pere Païssa. Avui començarem escoltant unes sardanes interpretades per la cobla juvenil de Bellpuig. La primera es diu El Parc del Graó, és del mestre Carles Rovira, i després escoltarem L'Encís de Benavent, del mestre Jaume Cristau. Les dues, doncs, amb la cobla juvenil de Bellpuig.

Avui hem començat amb sardanes interpretades per la Cobla Juvenil de Bellpuig, amb sardanes dedicades a viles i a municipis de les comarques de Lleida. Hem començat amb la sardana al Parc del Graó, sardana que Carles Rovira va dedicar a la vila del Picat. I després l'Encís de Benavent, sardana de Jaume Cristau, dedicada a Benavent de Segrià. I ara, seguidament, escoltarem una que porta per nom Retrobament a Cervià de les Garrigues, sardana que els hi va dedicar Jaume Cristau també l'any 1986. I després, també d'aquest compositor, Jaume Cristau, escoltem Som del Camp i fem sardana, sardana dedicada a la vila de Corbins i estrenada l'any 1987.

L'acabem d'escoltar, Retrobament a Cervià de les Garrigues i després Som del Camp i Fem Sardanes. Les dues del mestre Jaume Cristau. Bé, i ara escoltarem El Santuari del Merli, sardana de Jaume Ventura i Tor, que dedica en aquest santuari que està a prop del Guaire, estrenada l'any 1967, i després la sardana Lleida, del mestre Josep Griver, i que va ser estrenada l'any 1961, quan Lleida va ser ciutat pubilla de la sardana.

Bé, i després de sentir unes quantes sardanes interpretades per aquesta jove però excel·lent cobla, la juvenil de Bellpuig, ara escoltarem per la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, la sardana que es diu El meu net Òscar, i és del mestre Josep Maria Damunt. I després, Llampecs i Gratacels, una sardana del mestre Pau Sicart.

Hem pogut sentir per la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, les sardanes El meu net Òscar, de Josep Maria Damunt, i després Llampecs i Gratacels, una sardana de Pau Sicart. Bé, i ara escoltarem unes quantes sardanes obligades. La primera es diu Oca amb naps, és del mestre Ricard Viladesau, i serà interpretada per la cobla Els Mongrins, considerant que és una sardana obligada de tenora i tiple. I després una altra que es diu Quina parella, del mestre Josep Font i Grau, també amb la cobla Els Mongrins, i aquesta és una sardana obligada de tenora i fiscorn.

La cobla Els Mongrins ens acaba d'interpretar Oca amb naps, sardana de Ricard Viladesau i després Quina parella de Josep Font i Grau. I ara escoltarem també per la cobla Els Mongrins una sardana de Florenci Mauner que es diu Els de Cala Gràcia i és una sardana considerada com obligada per tota la cobla.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. El tercer menor que estava en estat crític després de l'accident a la platja de la Rabassada de Tarragona també ha mort, segons ha confirmat fa uns minuts el president de la Generalitat, Salvador Illa, que s'ha mostrat profundament colpit. Divendres passat, poc després de l'incident, ja es va comunicar la mort d'un dels adolescents de 12 anys i ahir dissabte al matí es va comunicar que tampoc havia sobreviscut a les ferides un altre menor de 13 anys. L'Ajuntament de Tarragona va decretar ahir 3 dies de dol oficial. I el Servei Meteorològic de Catalunya emet el primer avís de situació de perill per calor de l'any, ja que s'esperen temperatures màximes que poden arribar als 40 graus, especialment a Ponent. Moment, doncs, per conèixer la previsió del temps per la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia. Comencem aquest diumenge, que sense cap mena de dubte les temperatures seran les principals protagonistes. De fet, a aquestes hores del matí tenim molta, molta suavitat a tota la costa catalana amb valors que superen els 20 graus. També a l'interior ja trobem aquests valors que superen aquesta barrera dels 20 graus. El matí serà assolellat, amb el pas de molts núvols als íprims i aquesta pols en suspensió que deixarà aquest cel molt més brut. Al migdia i primeres hores de la tarda les temperatures es dispararan i inicialment començarem aquesta onada de calor amb unes temperatures que superarem aquests 40 graus, sobretot a l'interior de les comarques de Girona. La comarca del Bages també tornarem a assolir aquests 38 a 40 graus. Al Pla de Lleida i la Vall de l'Ebre esperem que a primeres hores de la tarda assolir aquesta barrera dels 40 graus. De cara a la tarda continuarem amb aquesta dinàmica i, de fet, a la comarca de la Cerdanya no descartem que aparegui algun ruixat aïllat i esporàdic. Diumenge de molta calor. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bon dia.
1: I parlem de salut perquè els 5 catalans de l'Ondius donen negatiu en l'última PCR i deixen així de tenir l'obligació de confinar-se als seus respectius domicilis. Així ho ha informat el Departament de Salut, que ha assegurat que, d'acord amb els protocols de vigilància epidemiològica establerts per les autoritats sanitàries, aquestes persones ja poden fer vida normal sense cap restricció. I en cultura, les actuacions de The Prodigy, Nama Senda i Who Made Who han posat aquest dissabte punt final a un sonar multitudinari que ha comptat amb més de 150.000 espectadors en una edició marcada pel canvi de direcció i també pel canvi d'ubicació que ha desplaçat l'activitat al recinte del Fira Gran Via. I en els esports, en bàsquet, derrota contundent del Barça al segon partit de la Lliga ACB, la final davant del València Bàsquet per 102 a 75. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Garcia.
2: Què?
1: Diumenge fem programa.
2: Clar, com tots.
1: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
2: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
2: Ai, Follet.
1: Ai, Garcia.
2: Mare de Déu, Senyor.
3: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
4: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

0: Serenor és el programa que comença aquí a Molins de Rei cada dimecres a les 6 i 8 minuts. I estem amb el Mario. Què tal, Mario? Com estàs tu?
1: Molt bé, aquí, encantat d'estar aquí.
0: Oh, i tant, això ja m'ho crec. I la... Ai, la... Ui, la Gemma.
2: Que,
0: sí, bona tarda. Que farem avui el programa perquè tenim un parell de baixes per diferents raons, que, bueno, que avui cantava la filla i tot el rotllo aquest,
1: Vull dir, home, que, clar, li fa il·lusió. Tu... A mi ens va ensenyar el vídeo l'altre
2: dia.
1: Sí,
2: que va cantar.
0: Ah, i bé.
1: I sort. Jo de jove havia cantat.
0: També.
2: Ah, sí?
1: I tocava la,
2: ah, sí?
1: La guitarra elèctrica i tal. Oh, els meus pares no van vindre mai.
2: Va! Ostres!
0: Ja hi comença, ja comença. Escolta, però vindrem ara, si vols, nosaltres. Per què no portes la guitarra i un dia ens toques?
1: Ui, perquè fa temps que no toco.
0: No toques ara. I això es perd, esclar.
1: Bueno, de seguida que l'agafes, tornes a agafar... El que passa és que abans feia composició i ara, quan escolto els temes, clar, ha variat tot molt, no?
0: Yeah.
1: Han quedat una mica antics. Però, bueno, ho feia com a hobby.
2: Molt bé.
1: I la música m'anava molt bé.
0: Jo t'ho plantejo, com que no, puguis...
1: La música per mi... Avui parlava perquè hem fet anglès i hem fet un dinar als que fèiem anglès,
2: sí.
1: I parlant de la lectura i de més, he preguntat, algú llegeix poemes? Perquè jo és que mai he llegit. I m'ha dit, la professora m'ha dit que sí, i m'ha dit, bueno, tu escoltes música? Dic, sí, diu, la música és poesia. Diga, bueno, tens raó. Aleshores, sí. Sí.
0: O sigui que ja saps què has de fer.
1: Sí, tinc el llibre que ens
0: música
1: va donar...
0: Música i llibre de... Te'l vaig donar?
1: No, ens el va donar...
0: El Vara.
1: Exacte.
0: Exacte.
1: Sí?
0: Sí.
1: Però, bueno...
0: Costa una mica entrar allà, allò és com bastant complexa, no? Però jo hi he entrat, una mica, sí. Potser no massa, però és que no, jo la poesia no ha estat mai un fort per mi, no, però aquest dia quan vaig entrar un amic em va agradar, perquè és que jo ja tinc 400 llibres d'ell i llavors cada llibre és una que parla des del que podríem anomenar l'infern. Estem parlant d'un xicot que no ha vingut aquí, però que ja vindrà algun dia, que el tenim conegut allà a Ràdio Sant Boi, perquè allà també fem un programa. I llavors aquest xicot, doncs, bueno, vull dir, a vegades entra en el camp de les dificultats, també, ell com a persona. Ell treballa de terapeuta, i aquest treball el combina, doncs, escrivint llibres, també, Jo ja he dit que en tinc 4 o 5. Avui no l'he portat perquè no m'ha semblat adient, i mira que he estat temptat de portar-lo, perquè he entrat bastant en la seva poesia, no? I llavors, bastant vol dir, com dius tu, si a tu t'agrada la música, doncs això ja ho és, de poesia, esclar, no és la narrativa clàssica, i tal. I llavors, doncs, aquesta noia que ha vingut, que avui no la tenim, la Maria, doncs ella és una noia que fins i tot ha tingut, doncs, premi per haver elaborat, doncs, alguna poesia. I això és una cosa que jo penso que en el camp de la salut mental queda molt bé.
1: Clar.
0: I aquest Alvar ens ho demostra bastament. I jo ja hi he entrat. Ara, el que passa és que jo penso que haig de fer com un aprenentatge del que això representa, i llavors és probable que les meves capacitats encara estiguin prou bones com per assimilar-ho, això. I quan ho mínimament... Que perquè això se sap si ho assimiles, no? I llavors, doncs, gaudir del fet, encara que sigui d'un altre, d'interpretar amb un altre...
1: Aquí parlàvem que amb les novel·les tu t'imagines els personatges i de més, i que ara la gent jove, per exemple, amb les tecnologies, els hi costa imaginar, segons diuen, segons comentaven, no? I aleshores, d'aquí ha sortit el tema de la poesia, de dir, i amb la poesia també imagines? I jo penso que sí, perquè
2: clar,
1: quan va la Maria, quan va recitar el poema, jo estava imaginant el que ella estava dient. Aleshores, doncs, imagino que també...
0: La princesa Inca és molt potent, vull dir, porta molts anys, això ho va escriure ja fa molt de temps, i ella, jo l'he seguit mínimament, jo no... Vull dir, probablement amb el que jo estic ben d'acord és, amb ella és de remenar la foscor com ella remena, no? Estaria més d'acord, o estic més d'acord, com fa el Vara, que remena també en el color. En el, no només en la fusta, sinó que remena en aquest sentit, i llavors la poesia no deixa d'engrescar a continuar buscant i interpretant doncs, tot un seguit d'aspectes que la música també té, tu ho acabes de dir, no sóc jo que ho dic això, no?
2: Molt bé. Jo no l'entenc la poesia. Jo però... començo a llegir i...
0: Aviat a
2: ja
0: cansa,
2: no,
0: sí.
2: Ja no, què he llegit? No sé què em volen dir.
1: Clar, és que pot ser molt abstracte.
0: Més que no deixa
2: sí, no,
0: de ser-ho.
2: Ha de ser... Hi ha gent capaç i hi ha gent no capaç.
0: De tota manera, jo penso, Gemma, que hi ha una cosa que de tant en tant et pot anar ajudant a que entris en camps que no hi has entrat o que no has pogut, o que creus que no pots entrar-hi, no?
2: Ho he intentat, per exemple, a mi em feia molta il·lusió llegir Shakespeare, i vaig intentar una traducció, clar, en anglès no... impossible. O sigui, el Romeo i Julieta, que saps el que passa, i era incapaç d'assimilar què m'estaven dient. No sé quina és la dificultat, no sé.
0: Per què no entrem una mica, això? Romeo i Julieta, esclar, Romeo i Julieta és una història tràgica, en definitiva, per amor a la destrucció, no? Bueno, a l'eliminació.
1: Fes-me 5 cèntims de la sinopsis, perquè, o sigui...
0: De Romeo i Julieta, carai.
1: Sí,
0: t'explico.
1: La història, no. Però no, ara no em situo molt bé.
2: Los Capuleto i los...
0: Sí, bueno, són dues famílies que no lliguen de cap manera, i, bueno, aquells dos s'enamoren, esclar. Llavors, els dos familiars no els ajuden amb res, lògicament. Això no... La poesia és destructiva, esclar.
1: És la pel·lícula que van fer fa poc de Shakespeare, la de...
0: Hamlet. Sí. Bueno, però allò és una altra història.
1: No era la vida de Shakespeare, per això, sí, una mica?
0: Sí, però allò és una altra història. Allò no és autodestrucció. Allò és a partir del fet de ser vare i a partir de casar-te tu amb una... Bueno, de casar-te o d'ajuntar-te tu amb una persona que és capaç de desxifrar, doncs, jo diria, els secrets més vius i més engrescadors que puguis trobar en la vida a partir de la poesia, doncs tu vas elaborant en el teu entorn doncs tot un seguit d'aspectes impressionants. La pel·lícula és molt engrescadora, Hamlet. Hamlet representa, jo us ho explico ara una mica perquè això ja s'ha estrenat. Hamlet representa un fill que no s'ha manifestat que el senyor Hamlet l'hagués escrit, que Shakespeare l'hagués escrit. Llavors, la pel·lícula fan com un rodolí diferent de tot això, no? Aquest Hamlet representa que és una persona que acaba, com que no és Romeo i Julieta el que expliquen, doncs és una persona que davant de les dificultats naturals que pots arribar a trobar, doncs és el que, d'una manera o altra, acaba sacrificant-se perquè tots els altres puguin tirar endavant. Esclar, és aquesta la meravella que té. La pel·lícula està molt ben feta, és tot un procés d'imatges que són poètiques, evidentment. Són poètiques, vull dir, que et suggereixen de la manera que cada personatge viu amb intensitat aquella situació, i llavors acaba esdevenint el que en definitiva serà el que se la carregarà tot, com si tingués una problemàtica, no?
1: Vale.
0: I els altres s'alliberen.
1: Sí, jo l'he vist. I
0: has vist la pel·lícula?
1: Sí, em va agradar molt. Però, per exemple, no sé ben bé la sinopsis de Romeo i Julieta. Per què és tràgica?
0: Per
1: què acaba?
0: és la més senzilla que
2: bueno,
0: hi ha.
2: Llavors les famílies no deixen que estiguin junts,
0: clar.
2: I llavors ells pues, decideixen, es casen en secret, queden d'alguna manera en un lloc, crec que és...
0: Viuen la història d'amor que senten un i l'altre.
2: Sí, però crec que és ella que es pren un verí que li donen però que es pugui després despertar, i ell la veu que s'ha mort, està morta, llavors
0: ell també se suïcida, sí.
2: Una daga, no?
0: Sí, sí.
2: Llavors ella quan es desperta el veu mort i també es clava la daga, no? Penso que és així.
0: Sí, sí, morir per una mort. Vull dir, aquesta és la història de Shakespeare. Shakespeare ja és així de recargolat, eh? Vull dir que jo té... No sé, vull dir, he vist diferents pel·lícules...
2: Sí, Mucho Ruido i Poques Nueces està molt bé.
0: Home, és molt allò, allò ja és
2: i la pel·lícula que van fer,
0: sí,
2: del Kenneth Branagh amb Vers.
0: Ah, sí. Enric, no sé què, com es deia, no? Enric Cinquè,
2: no, eh? Poco Ruido y Muchas Nueces.
0: Ah, és aquesta.
2: Sí,
0: sí, aquí s'hi va lluir. Aquí està molt bé. És molt fresca i molt bona. Bueno, Shakespeare va ser un gran creador, i tant que sí, no va defugir mai la realitat de que ens hem de construir una vida. Ens
1: l'hem de construir. Ja serà aquest mite de que plagiava... d'una salta sobre? O...
0: A la pel·lícula Hamlet, que ja l'has vist, has dit tu,
1: sí.
0: Ell el que no va estar mai és com casat. Ell sempre va estar sol, gairebé. Te'n recordes, no, la pel·lícula? O sigui, ell era un inquiet, un creador, I llavors el que va fer és pràcticament deixar-la sola amb ella, no?
1: Bueno, ella li retreu molt,
0: sí, després, sí.
1: Fins que arriba a veure...
0: La seva capacitat.
1: Clar.
0: Al final hi ha qui diu que és excessivament maco, o sigui, massa bonic.
2: Romàntica, no?
0: Massa romàntic, no? Però jo crec que és un final que se diu amb tot el que ens va exposant, doncs, al llarg de tota l'estona, des del començament, que hi ha aquell niu allà a les arrels d'aquell arbre i tot allò, que allà és on neix, al cap i a la fi, les arrels són on naixem, no?, i tal, i per arribar en aquell punt que ell acaba descobrint, doncs, la creació del seu propi marit, no? Vull dir, jo trobo que allò està molt bé. Molt bé, a mi em va agradar molt Hamlet, la veritat.
1: Sí, a mi
0: moltíssim,
1: també.
0: Moltíssim, moltíssim. Molt bé, doncs, jo també crec que, ja que hem començat a parlar una mica així de pel·lícula, jo hi vaig voler veure Bailando con Lobos. L'heu vist, aquesta pel·lícula?
2: No. A trossos.
1: Sencera, no, jo també,
2: no,
1: a trossos.
2: Tampoc.
0: I tu a trossos.
1: Perquè... l'actor, el...
0: Kevin Costner, sí.
1: És que no...
2: No t'agrada.
1: No m'agrada molt.
0: Bueno, però aquí... vale, aquí
2: no, clar, és que si no t'agrada
0: a
2: sobre...
0: Sí.
1: Però, bueno, igual...
2: No, és que jo crec que és molt lenta.
1: Jo
2: no?
1: Tinc un estereotip i puc estar super equivocat.
2: Sí, però bueno, però si ho has de veure tu i veus algú que et fa...
0: Sí, clar, això està claríssim. Mira, doncs jo la vaig veure ahir, la vaig veure de començar fins a acabar, eh? I té una durada actual... O sigui, al final la va deixar en 3 hores, però n'havia fet 4, eh?
2: Uf.
0: Que quedi clar. Això ho he llegit posteriorment, buscant una crítica que la porto aquí, que no cal ni que me la miri, perquè ja me l'he mirat. Llavors, la veritat és que el que em va sobtar de Kevin Costner, que jo crec que és un actor que t'agrada o no, i lògicament si t'agrada te'l mires, i si no, doncs passes d'ell, aquí, fins i tot, jo crec que aquí ell hi posa tot el que és el seu saber creatiu, no? I llavors ell tria la manera, al cap i a la fi, de la salut mental dels indis i els americans que van anar a destruir-los, no? Doncs organitzats com un exèrcit, contra els Sioux, perquè ells sintonitzen amb els Sioux allà amb una avançada, no?, que hi ha com una broma i tal. La pel·lícula per mi té molt d'interès perquè del que parla, al cap i a la fi, és de segons quin camí fem, doncs ens trobarem amb el que ens trobarem. Si aquest camí el fem, com tu esmentaves, jo no discutiré o no posaré pals a les rodes i tal, això podria representar un avantatge. És clar que és lenta, perquè al principi ell va parar en un lloc que ja ha estat destruït. No sabem com, però ha estat destruït. I no l'ha destruït els indis, això també ho sabem. Mm-hmm. Per què ho sabem? Doncs senzillament perquè els indis no en saben de destruir, ell els hi ensenya. Això també és molt interessant. Ells, a cap i a la fi, quan ve un invasor que podrien ser els mateixos hunos o amb la seva violència, doncs quan arriben aquests invasors, llavors ells els diuen no. Diu, aquí ens hem de defensar, esclar, aquí estem amb la mateixa avantatge que ells, l'únic que hem de saber és fer-ho millor que ells, i això sí que ho sé fer perquè jo sóc militar, no? I llavors acaba ensenyant-los això, però amb això no n'hi ha prou. Això ja sabem què és el que passa, que ell llavors amb això el que provoca és que guanyen, i a partir d'aquí doncs els índics queden, bueno, amb una solvència i una manera satisfets de la proesa que han fet, no? I llavors els americans diuen, què ha passat allà? Com és que aquell ha anat allà i allà no ho sabem? I llavors envien tot un exèrcit amb quina mentalitat envia aquest exèrcit. I aquí és on està la gràcia, trobo, d'aquesta pel·lícula Bailando con Wolves.
1: Vale. Jo ahir vaig veure una de Mickey Rourke, sabeu qui és?
0: Sí,
1: Mickey
0: sí,
1: Rourke?
0: I tant.
1: A mi m'agrada molt al principi.
0: Sí.
1: I després vaig pensar, hòstia, com s'arriba a una autodestrucció tan forta de lo que era?
0: El que arriba, sí. Quina és la pel·lícula?
2: Però...
1: És la de Don Johnson. La pel·lícula és molt dolenta, eh?
0: Ja.
1: No és de les millors d'ell, és Harry Davidson i Marlboro.
0: Va.
1: Però jo, el veia amb ell, amb l'època bona que va tindre, quan feia Manhattan, la ley de la calle i tot això,
0: sí.
1: I després pensava, hòstia, quina facilitat podem tenir per arribar a perdre'ns, no?
2: Però es veu per a la cara.
1: Bueno, la cara li va passar... Sí, després es va parar, però va ser per la boxa.
2: Ah, sí? Ah,
1: que li van desfigurar la cara.
2: Vale, no ho sabia, això.
1: Ell es va ficar a la boxa.
2: Ja.
1: I tampoc era un... I aleshores li van caure per tot arreu.
2: I van destrossar la cara.
1: I van destrossar, i a part les cirurgies que es va fer...
2: Horroroses.
1: No van ser...
0: Com cal.
1: Mm. Però també amb les seves relacions personals va tindre molts problemes emocionals. Mm-hmm. Ja, no sé si va acabar inclús a la garriola per maltractament.
2: No sé.
1: Va... Mm-hmm. I ahir em sobtava quin... O sigui, pot haver-hi una línia molt fina que, com la traspassis, pots tindre molts problemes.
0: Em estàs fent pensar en una altra pel·lícula que jo penso que ventila bastant més bé tot això que tu dius. La pel·lícula porta per títol El piano.
1: Sí.
0: Te'n recordes? La gent, en canvi, va tenir un èxit clamorós, perquè és bastant barroera i parla d'unes dificultats molt fortes a partir de l'atracció entre mascle i femella, en aquest cas. Vull dir, és la... Ella no me'n recordo com se diu, però bueno, és igual, això. La qüestió és que existeix una mena de dependència de violència, que no la poden superar, una mica com els gespis, no la poden superar. Però aquella pel·lícula jo penso que sí que és de les que, com a mínim, s'ha de veure. Encara que no t'agradi...
2: No l'he vist, no l'he vist.
0: No l'has vist.
2: Crec.
0: Doncs és molt potent, perquè ella acaba tenint doncs, una dependència molt gran per ell, que és un paio que viu, no sé com dir-t'ho, doncs allà... Te'n recordes aquella de les formigues, allò del Charlton Heston?
2: Sí.
0: Aquella, doncs, més o menys, el paio vivia allà sol,
2: sí.
0: I escriu, i li envien una senyora que, bueno, després el domina a base de bé, i bueno, allò tot és molt maco. Però té una semblança amb tot allò, perquè ell actua, el Charlton Heston, actua contra ella, també, al cap i a la fi. Sí. Ara ha vingut aquesta aquí a ensenyar-me com vaig a comportar jo, no? I llavors el piano jo crec que encara és més contundent. La pel·lícula no acaba bé, evidentment, és un drama com una casa. Ara ja estem a la mitja part.
1: Espera, el David ha marxat un moment de la peixera, que ho dius, per fer la meitat?
0: Sí, sí, bueno, el deixem, sí. El deixem que vingui. Bé, doncs, tens les peces musicals, oi? Això sí, ho tens tu. Doncs, llavors, hi ha aquest treball que jo me la miro molt amb aquesta xicota, Cati Morell, es diu. És una xicota que treballa a Informació a dins de Sant Joan de Déu de Sant Boi. Llavors ella de tant en tant fa un article i avui ens parla de cuidar també és investigar per trobar respostes als grans interrogants i buscar els contextos per aplicar els resultats de la recerca clínica. O sigui, a partir de la recerca clínica després trobem filosofia i la filosofia és la que nosaltres hem d'atendre precisament per aplicar-la i fer que la salut mental llueixi. I per això li he anomenat aquestes 3 o 4 pel·lícules. Després li donarem una volta en això, vale. I veureu que té sentit. Ja tenim el David aquí, ja podríem escoltar la primera peça, sisplau. Com se diu?
1: A favor, de Bunbury.

0: Doncs sí, estàvem parlant de cinema. Nosaltres hem començat avui. La veritat és que sí, demà passo un western, precisament. No m'ha vingut a la memòria. I aquest és un western que em va agradar molt, perquè a mi sempre m'han agradat molt les històries que tenen a veure que uns tenen influència sobre d'altres. I a la pel·lícula aquesta, Henry Fonda i l'Anthony Quinn són els protagonistes que defensen en un poble que hi ha molta violència, defensen precisament que no n'hi hagi, no? I llavors el que s'estableix és una relació entre ells dos, que el que creu que tot ho soluciona no és pas el que ho soluciona, sinó que és l'altre el que està pendent de solucionar-ho. I per això em va agradar aquesta pel·lícula. I ara la passem demà, sí, amb una biblioteca d'allà a Cornellà. Es diu El hombre de les pistoles d'oro.
1: Com a títol em sona.
0: Et sona.
1: Sí.
0: A tu també, sí. No? Bueno, és que, esclar, això de les pistoles d'oro, no vegis quines pistoles que tria l'Anthony Quinn, tio, dona allò. I la veritat és, el tema és aquest, no? Com ens veiem moltes vegades condicionats. Tu t'hi has vist condicionat, jo també.
1: I tant.
0: I quan me n'hi ha donat, dic, pare, aquí no val, això no val. A mi això em porta en un camí que es fa fos cada dia, no? Vull dir, això no val. I llavors, clar, la poesia, és clar, llavors busques una poesia que sigui més d'allò. De què hem dit que parlaríem?
1: De ciència. Estàvem amb la ciència.
0: Amb la ciència. Mireu, aquí tinc un... Si compreu-lo avui, doncs el podreu trobar. Moltes vegades hem utilitzat els seus treballs perquè ella treballa a informació dins el que és Sant Joan de Déu. I ella sempre ha fet sempre un treball de recerca i, evidentment, una de les coses que destaquen en les seves escritures, els seus reportatges, és precisament la lloança que fa de Sant Joan de Déu i la seva preocupació per crear formes que, en definitiva, puguin arribar a ser vàlides perquè les persones que tenen una problemàtica mental, però d'altres que podrien tenir-la, doncs puguin tenir el benefici de que ells, com que investiguen, trobar aquesta fórmula i llavors alliberar-te del mal que et fa. Mm-hmm. Llavors ella parla, diu, hi ha transformacions que no fan soroll, o sigui, totes aquelles coses que es busquen moltes vegades no és que estiguin a la primera plana o que, bueno, que se'n fa un ressò extraordinari. Diu, no surten els titulars, no es fan llocs a les portades i es poden explicar amb una dada concreta. Són processos lents, sovint invisibles, que passen amb silenci. Algú que torna a sortir de casa després de mesos, algú que recupera una conversa que havia deixat penjada, algú que torna a cuinar o que torna a sentir-se part d'alguna cosa. En salut mental, transformar una vida no és un instant, és un camí. Ella parla d'això, quan comença. Diu, llavors, diu, durant anys hem entès la salut mental des de l'urgència. El brot, l'ingrés, la crisi, la part més visible és la que ens interpel·la i ens preocupa. Però hi ha una altra realitat, la de la recuperació. Una recuperació que no és lineal, que no té data d'inici ni de final, i que sovint es construeix fora dels espais que tradicionalment identifiquem amb la cura. Són processos que sovint es viuen fora de l'hospital i en silenci. Són processos que només veuen aquells que els viuen i els que estan a prop. Cuidar de les persones no és només tractar, és escoltar, en tots els sentits. És acompanyar, des del respecte. És generar contextos en què les persones puguin reconstruir-se amb la màxima normalitat i el mínim prejudici. I això, cada vegada més, passa a la intersecció entre la ciència i la comunitat. Cuidar també és investigar per trobar respostes als grans interrogants i buscar els contextos per aplicar els resultats de la recerca a la clínica. I això és el que fan els projectes. I precisament n'hi ha un que se'n diu Somreis. N'has sentit a parlar d'aquest projecte?
2: Somreis? No.
0: Aquí el posen Sonrise. Però és Somreis, això.
1: Somreis.
0: No? Somreis.
1: És el sol de matinada, de Somreis.
0: Ah, això. Vale.
1: Oh, no. Quan neix el sol.
0: Val. Espera't, jo te'l busco. És l'ecosistema de Sant Joan de Déu. Són projectes que permeten demostrar que sí que hi ha resposta als problemes de salut mental. I té aquest nom. I són diferents punts de trobada entre professionals d'una especialitat de l'altra, l'espiritualitat, vull dir, el professionalitat, la psiquiatria i tot això. Llavors es diu... La recerca en salut mental està canviant de manera tant com entenen la cura. Ja no es tracta només de trobar tractaments més efectius, que també, vull dir, això també ja ho diu ella, diu, sinó d'entendre millor les persones, la seva història, el seu entorn, les seves relacions. Els projectes Somreis incorporen la veu de les persones afectades des del primer moment. Són projectes que aposten per passar d'un model centrat en la malaltia a un model centrat en la vida. Són projectes que integren tots els valors de Sant Joan de Déu i una recerca pensada amb l'objectiu de garantir-ne l'aplicació. Bé, bueno, jo penso que vosaltres dos, i escoltant com us escolto moltes vegades, ja sé que vosaltres també us poso, però jo parlo d'altres, també. Llavors, jo el que entenc és que hi ha com una tasca. Jo he conegut a diferents persones, clar, porto 20 anys amb tot això, no? Llavors, aquestes altres persones, per exemple, tinc un aquí que l'altre dia... em deia, ui, el que l'he escoltat jo directament en una conferència i és una passada. És un tio que ha donat idees per fer coses diferents perquè i anar a la profunditat, anar a la recerca, precisament perquè el que hem de procurar és trobar aquestes formes, no? Poètiques, potser?
1: Sí, jo penso que n'hi ha hagut una evolució molt gran, que per exemple amb el que nosaltres representem, Salut Mental Baix Llobregat, ho integra de manera exemplar, no?
0: Jo penso que fa 15 dies que vam estar, bueno, ara el farà 15 dies, divendres que ve, que vam estar aquí a Molins de Rei presentant i vam tenir, doncs, jo crec que un èxit extraordinari de participació. La veritat és que va estar molt bé. I llavors allà es va veure també tot això. Per exemple, el grup de teatre que vam portar, que pertany a la federació.
1: Clar, és que jo crec que hem de donar la imatge de que la medicació és important.
0: Sí, però no és el tot, esclar.
1: Però n'hi ha una altra part de... emocional, de relacional, que acompanya i beneficia molt amb la recuperació de les persones i amb la integració.
0: Val.
1: De que abans, et parlo de fa 40 anys enrere...
0: No, i menys també. I menys també, Vull dir, no
1: menys tants. També,
0: sí, també.
1: No es tenia cura d'això, no? I aleshores la persona tampoc evolucionava perquè li donaven un tractament, canviaven el tractament, estava perquè n'hi ha una part emocional que, si no es té en compte, són persones emocionals.
0: Tinc un treball que parla també d'aquesta foscor, d'aquesta etapa que tu estàs dient, que evidentment com més enrere més negre és, això no hi ha dubte. Allà es parla d'interessos familiars que quan hi havia alguna problemàtica mental, ja el buscaré, el tinc, aquest treball també, i llavors doncs, el que feien les famílies era dir, l'aparquem, perquè el que es feia és això, es buscava la manera de que estiguessin integrats en un manicomi i allà feien la seva vida, no hi ha cap dubte. Era correcte? No era correcte, perquè el condemnaven a estar allà i s'ha acabat. Vull dir, ja no millorava aquella persona. I aquí, i aquesta és la foscor que hi havia, no? I llavors una de les coses bones que té aquell treball és que parla precisament del que hem parlat ara fa una estona, de que avui això ja no és, si més no, habitual. Que hi pot haver, eh? Vull dir, he escoltat coses a vegades que dius, Déu-n'hi-do, no? I, home, quan veritablement estem parlant, no normalment perquè no ens agrada, de que hi ha persones que encara acaba decidint el suïcidi com a solució, això no ho podem admetre com a normal nosaltres. Hem de trobar la fórmula de parar-los. Jo em vaig conèixer un i la veritat a mi em va doldre molt, perquè esclar, és que m'ho va dir una vegada, diu, jo em va salvar la vida. Dic, bueno, doncs vull continuar salvant-te la vida. I llavors el paio no, va acabar. Clar, tot això no és correcte. No ens ho mereixem, les persones. Les persones, precisament, a partir del que diu aquesta xicota, la Catapunquia, que és ja bastant espigada, jo penso que el que hem de saber fer és com creem la situació favorable perquè tot plegat sigui una trobada i no pas un rebuig. Clar, és que si tens un rebuig...
1: Bueno, partint de que... hem de ser una mica comprensius amb el patiment.
0: Que, això no hi ha dubte.
1: Que es tapa molt. Mm.
0: Hem de saber
1: amb la societat amb la que vivim, tot ha de ser... Si et fixes amb les fotos... i amb Instagram i amb tot, la gent sempre somrient. Sempre i després de fer la foto, els hi canvia la cara.
2: Sí.
1: Però és una imatge que no es correspon amb la realitat.
0: No.
1: Però tothom ha de sortir i aleshores jo penso que les emocions, una part molt important és que es puguin expressar. Quan s'arriba a una persona que arriba a un extrem pot sentir-se amb un patiment molt fort, sentir-se aïllada, no compresa, i aleshores pot comportar... Aviam, jo, en el meu cas, quan ho he patit, les he passat negres, perquè, a més, quan jo tenia 20 anys, a casa meva tampoc
0: lluïes.
1: És que
2: no ho entenien.
1: I aleshores era una cosa que te l'havies de passar tu sol.
0: Estàs parlant de 20 i tants anys en darrere,
1: sí, oi? Sí, te l'havies de passar tu sol. Jo vaig tindre la sort de trobar un metge que era de capçalera, però que eren els típics metges que visitaven a casa seva,
2: sí.
1: I era un metge que era tinent d'alcalde de Barcelona, tenia molt bona fama,
0: però
1: pagava un preu, i jo li vaig dir que estava fatal, i sabia que ell em podia ajudar, i em va ajudar, i mai em va cobrar ni un duro.
2: Fixa't.
1: Mai. Però ell em va entendre. A l'entorn...
0: Perquè sabia de què anava la cosa.
1: Clar, i a més... que tenia una capacitat d'humanitat molt gran. Mm-hmm. Era una persona que, igual, des de la seva posició, si s'hagués emportat pel seu ego, s'hagués tancat en banda i només... Però no,
0: no era així.
1: I aleshores jo li estic molt agraït, però no podia expressar les meves emocions, ni amb l'entorn d'amics, ni amb l'entorn de la família, i era una cosa que passava fatal. A dia d'avui ja ha canviat, no?
2: Sí, però habitualment, si tu li dius a un familiar o un amic o un conegut, o és que mira, estic veient no sé què, o estic escoltant no sé quantos, és que ja tu mateix penses, no?
0: No ho dic,
2: perquè és que...
1: Jo ahir vaig estar amb un amic que té esquizofrènia. però que està tractat i ara està perfectament.
2: Sí.
1: Però a l'entorn dels seus amics els ha perdut al 100%. I jo, com és un entorn conjunt, jo els he dit que això ara està perfecte. Mm. Però ja...
0: Ja no. No volem aquestes dificultats. Bueno, aquesta és la problemàtica, i a vegades si a sobre hi ha interessos pel mig de tenir més, doncs imagina.
2: Escolta, però millor estar amb un amic que amb, quatre que no volen, eh?
0: És el que estem...
1: Clar, el que passa és que...
2: Està molt de greu, és un... És un...
1: I que la vida dona moltes voltes, que ningú...
2: I tant. Ningú se'n salva de posar-se malalt.
1: No, però...
2: Per desgràcia.
1: Però bueno...
0: Acabes de dir una cosa molt important, i tant. Que a vegades, doncs, que sigui una malaltia, com diuen molts, sinó que és, bueno, una davallada, no?, que pots tenir, precisament, no? I tant, molt bé. I això també és el que hem de saber explicar. Jo penso que nosaltres estem en la línia, no fa gaire, en aquest estudi que estàvem aquí parlant, i vam tenir la sort que hi havia una persona que estava escoltant el que dèiem. I quan vaig sortir em va dir, bona feina. I penso que és el que hem de saber fer. Mm-hmm. És el que hem d'aprendre nosaltres, no? Què vol dir bona feina? Doncs hem d'interpretar, hem de crear, hem d'escoltar totes les persones que tenen, que tinguin el que tinguin, però que realment l'escolta activa, això que se'n diu, explica'm què passa, que jo vull saber i jo vull entendre, per exemple, el que deies tu, dius que jo veig formes o escolto veus, no?

0: Vulguis o no, la tinc aquí i se m'està apareixent un i tal. I, evidentment, hi ha gent que li explicaré i no entendrà res, però n'hi haurà que sí. Nosaltres serem aquests.
1: Bueno, és més aviat aprendre a detectar que estàs veient això, que no és veritat, que està passant perquè tu no et trobes bé.
0: Sí.
1: I poder anar al metge, a urgències, perquè això sigui un brot, o no deixar que això passi a més.
0: Exacte.
1: Perquè això pot passar, doncs, que jo què sé...
0: Sí,
1: que vulguis
0: sí.
1: acabar la teva vida o que et pugis, jo què sé, o facis barrabassades. Llavors...
0: I això, que el que acaba qui acaba tenint un trastorn mental és el que li pot passar,
1: no,
0: i això
1: és
0: el que hem de saber.
1: És aprendre a detectar quan no em trobo bé.
0: Exacte. I llavors ser atès.
1: Sí.
0: Espavilar-nos, com ens protesta, com ens reclama, com fem perquè tot plegat doncs, sigui d'aquesta manera tan dolça i no tan interessada. Esclar, vull dir, en el temps aquells, imagina't tu una herència, no? Una herència amb una família que, jo què sé, com estava muntant abans, un militar, l'altre cap allà, l'altre no sé què, no? Tot això aquí, sobretot a casa nostra. Me dius, tio, tu, aquest ens ha sortit rara, com ho fem? Fora!
1: Bueno, quan a la loca?
0: Bueno, per exemple... I tant. Hi ha casos d'inà, oi?
2: Però que ja d'avui encara passa això, eh?
0: Sí, però això ja no es passa tant ara, eh? Ara ja és més, ui, ja costa més, eh? I has de trobar qui et faci el llit, no? Qui et faci el llit. Què vol dir el llit? Que t'ha signat un paperot... Que passa per legal, i això no té res de legal, ja. Això també ho hem de tenir molt clar, eh?
2: Ja, bueno, sí.
0: I qui faci això no val, no juguem. No juguem en aquesta, no juguem en aquesta divisió. Mira, saps què? En 2 minutets o 3 escoltem l'última peça.
2: Molt bé.
0: Que la deus haver triat ja la mort de bé.
2: Sí, sí? Placebo, Black Eyed, que parla molt bé del tema dels trastorns mentals.
0: Oh, sí?
2: El que passa és que ho fa en anglès, no entendrem res.
0: Tu pots traduir això?
2: Alguna cosa. Parla de la bipolaritat, de l'esquizofrènia, i tot això des del pop i el rock, i va ser un grup que va triomfar molt i que expressava molt aquest tipus d'emocions. Que si no, els grups tot és els que parlen només d'amor i tal, ells
0: parlen d'això.
2: Sí.
0: Si sabeu anglès, ja ho sabeu.
2: Bueno.
0: Gràcies. Fins a la propera setmana, que tornarem a estar aquí.
2: Adéu.
0: Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. El tercer menor que estava en estat crític després de l'accident a la platja de la Rabassada de Tarragona també ha mort, segons ha confirmat aquest matí el president de la Generalitat, Salvador Illa, que s'ha mostrat profundament colpit. Divendres, poc després de l'incident, ja es va comunicar la mort d'un dels adolescents de 12 anys i ahir dissabte al matí es va comunicar que tampoc havia sobreviscut l'altre menor de 13. L'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol. I el Servei Meteorològic de Catalunya emet el primer avís de perill de calor de l'any, ja que s'esperen temperatures màximes que poden arribar als 40 graus, especialment a Ponent, i en menor mesura al litoral i prelitoral. Segons el Meteocat, la primera onada de calor de l'estiu arriba avui i s'allargarà almenys fins dimecres, coincidint amb Sant Joan. El termòmetre marcarà els 40 graus per primer cop aquest any, però el punt àlgid de l'onada no està previst que arribi fins demà. Davant d'aquest augment de les temperatures, l'alt risc d'incendi, la coincidència amb Sant Joan, Protecció Civil activat l'alerta del pla Procicat per calor intensa, demana extremar les precaucions i tenir especial cura de la gent gran, els més petits i les persones amb malalties cròniques. També recomana extremar la precaució en l'ús de material pirotècnic. Marxem ara a l'Hospitalet de l'Infant, on el grup de dones Blanca d'Anjou organitza avui la 30a trobada de puntaires, una cita que preveu una participació de gairebé 180 persones. Des de Ràdio l'Hospital de l'Infant, Ariadna de la Calle.
2: La celebració de la Punta de Coixí arriba a la seva 30a edició i el grup de dones Blanca d'Anjou organitza una vegada més aquest esdeveniment a la plaça Catalunya de l'Hospitalet de l'Infant. Així, els i les amants dels Boixets es reuniran avui diumenge 21 de juny a partir de les 10 del matí i fins la 1 del migdia. Escoltem a la presidenta del grup de dones Blanca d'Anjou, Pilar Bo.
3: Hi ha diversitat de coses, perquè quan se fan sombreros, que es fan vanos, que es fan puntes de coixí, bueno, per al llençol, de tot, hi ha de tot.
2: S'estima que la trobada plegarà uns 180 participants que segueixen acudint a aquesta cita que manté l'essència original i més enllà de la tècnica és un espai de relaxació i convivència.
1: Parlem també de cultura. Les actuacions de The Prodigy, Nama Senda i Who Made Who han posat aquest dissabte el punt final a un sonar multitudinari que ha comptat amb uns 150.000 espectadors. I en els esports, derrota contundent del Barça al segon partit de la final de la Lliga ACB davant del València Bàsquet per 102 a 75. La sèrie queda igualada a 1 i es trasllada ara al Palau Blaugrana amb el tercer partit demà dilluns a partir de les 8 de la tarda. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: Adéu, filla. T'espero per dinar?
2: No, mama. Ho sento. Anant cap a la feina faré un avançament. I un cotxe no em veurà. Moriré de camí a l'hospital.
3: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
5: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
6: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
7: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: Aquí comença De tu a tu. Entrevistes, anècdotes, projectes, records, nostàlgia i converses de tu a tu. Amb Pere Bergoñón Raventós, Pierre.
2: Hola, una vegada més ens trobem aquí i jo molt content de tenir el Tomeu per segona vegada, perquè va agradar tant la passada, especialment a mi, que me'n van quedar ganes. Hola, benvingut, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Escolta, sí. Però l'altre dia em van parar algú i em diu, quan el Tomeu t'explicava d'allà a la plaça de la Bàscula que hi havia aquest mural, no és un mural, que una façana que es va perdre. I jo anava dient de la carretera, i jo no sabia. I em van dir, no, ella et parlava de l'antiga casa del Valero, el sí. Que van fer. Explica-m'ho, sisplau.
3: Bueno, primer, allà hi havia la casa del Valero. Després, el Valero hi va fer pisos, que és el que hi ha ara. I una planta la tenien els Pascó. I aquest, el Pedrós, que és era un artista de primera línia, amb aquella especialitat quasi única, doncs estava casat amb la filla del Pascó, del metge que hi havia llavors.
2: Sí, sí, sí, sí.
3: I llavors hi va posar aquests escuts allà, que jo vaig pensar que eren... O sigui, l'escut... hi ha, clar, Castella en Lleó, Catalunya, Navarra... a la Granada, però això estava fet perquè aquella època era normal parlar d'això, com una mica com de les autonomies, i ara li van agafar mania i les han tirat de les escombraries.
2: Ara que ja sé el que és, buscarem alguna foto i m'hi fixaré. I què han posat
3: no,
2: al ja seu
3: no,
2: lloc?
3: No, res, ho han deixat blanc. Sí, sí, sí. I a més, ja et dic, per tirar-ho a les escombraries.
2: Sí, parla'm de Pedrós, que jo no sabia massa la història. Sé que té a veure amb la nostra església de Sant Miquel, que sí. Hi ha una part d'ell...
3: Tot el que hi ha de cel·les, de diferents estils, perquè, clar, no té res que... Mira, precisament, aquesta setmana, una amiga meva que va anar a Grècia... va fer un tour per les illes, va anar a Grècia i entra en una església de l'església ortodoxa i es va quedar parada. Diu, ui, si això és la cúpula i els àngels, aquells que hi ha a les quatre cantonades, perquè el Pedrós era una persona que s'interessava per tot. I havia anat molt a Orient i li agradava molt l'art bizantí. Això per un costat. Per altra part, doncs, estava molt interessat amb la història, amb tota la història. Tenim a l'Església de Molins de Raïm, la gent veuen allà tot de gent. Bé, amb aquella gent hi ha quasi ningú s'enterat de què hi ha. El Carles V, quan abans vull dir, no fa uns quants anys que ningú havia sentit a parlar del Carles V. Ara sí, però si parlem només de 30 anys, ningú pensava en el Carles V. Doncs està ell i la Isabel de Portugal. La Isabel de Portugal era l'emperatriu i, a més, era reina de Portugal. Vull dir, són coses que històricament són molt importants perquè van fer que després fos tot un regne i inclús l'imperi es va ajuntar. Són coses que molta gent no les sap, però aquesta església té uns valors amagats.
2: I aquest Carles V, que abans li havien dit Carlos V, està sí. A l'altar major dalt, amb aquella...
3: No, sí, a la gent que demanen per anar al cel.
2: Que eren una colla a baix, no hi devia sí. Voler anar ningú. Sí, que hi ha mossèn Enric, em sembla, no?
3: Sí, també. a l'altre costat de Sant Miquel, que Sant Miquel, fixa't, no presenta un angelet, el presenta com un guerrer, sí, que lluita contra el dragó, mal, no?
2: Sí.
3: Llavors, a l'altre costat no són personatges reals, són persones que representa que estan al purgatori i demanen per anar al cel.
2: Si aquests valia més no posar ningú ja, no?
3: No.
2: Que quedi amb una mica...
3: Per si de cas.
2: Aquest s'assembla amb aquell, però no ho és, no?
3: Exacte.
2: No, aquest no.
3: No.
2: Així, llavors, parla'm del Pedrós Més, perquè a la parròquia de Molins de Rei, quan m'has dit que hi ha molta obra d'ell,
3: sí.
2: Què és?
3: Tot el que són tesseles és
2: d'ell. A veure, disculpeu-me, tesseles què són?
3: Tesseles són aquestes peces quadrades...
2: Sí.
3: Que fan que es pugui posar imatges...
2: Que jo li dic vitraico.
3: Bueno, això, sí. Bueno, el vitraico va ser la part comercial... O sigui, el que van fundar és una empresa que es deia Regio Pristina. Llavors, va anar, el Pedrós va anar a Venècia, va captar a un gran tècnic de Murano i el va portar aquí a Molins de Rei. Per què? Perquè aquí es pogués fer tesseles vitrificades, que no ho sabia fer ningú. Gràcies a això, totes les coses que hi ha de tesseles vitrificades a Espanya són degut a que el Pedrós va fer aquesta fàbrica. Després d'això, a més, molta gent, això sí que la gent gran, molts ho sabien, que anaves a les cases i veia un peix de colors, coses, vidres de colors. Eren fetes perquè aquest tècnic de Murano va venir aquí a ensenyar la tècnica de vidre de colors. De fer els vitralls de colors. Perquè això és una cosa que penses, oh, són vitralls, però la tècnica de fer el vitrall de colors. Què més? Bueno, i el famós vitraico que teníem, per exemple, a l'estació del Passeig de Gràcia, totes les parets eren de vitraico.
2: Sí, sí.
3: Era una cosa que servia per recobrir parets.
2: Això, jo li deia vitraico perquè és el nom comercial, però tu has dit que es diuen...
3: Tesseles.
2: Tesseles?
3: Tesseles.
2: Tesseles.
3: Això els romans ja feien tot amb tesseles.
2: I a la nostra parròquia, les columnes, no totes, però algunes estan envoltades,
3: sí,
2: no?, d'aquestes tesseles.
3: Bueno, per què no són totes? Per què no tenim tota l'Església? Perquè, per exemple, al final ja es feia més senzill. Si anem al Santíssim, és molt més senzill que l'altar major. Per què? Hauria sigut quasi tota recoberta de tesseles. Perquè venint de Montserrat, que a Montserrat va fer el Cambril, va fer amb tesseles l'escalinata de l'altar de la Mare de Montserrat, moltes coses. I sembla que tornant de Montserrat amb un accident de moto es va morir. I va morir jove i, per tant, no va poder acabar l'Església ni moltes coses.
2: És per això, si no tindríem aquestes columnes recobertes...
3: Totes.
2: I més, jo pensava que era una qüestió econòmica, que no sapigués...
3: No, qüestió de que es va morir sense poder acabar.
2: I ell, així dius que a Montserrat hi ha molta obra
3: d'ell. Moltíssim. Va començar el 44 i el 51 encara feia obres. I després hi va morir. El 60 i pico, em sembla, d'accident venint de Montserrat.
2: I ara aquí hem tirat a les escombraries aquest, que era
3: bueno,
2: obra d'ell.
3: Perquè...
2: Desconeixement.
3: Saps per què? Perquè una de les coses que va fer, que li van encomanar i pagar, va ser el Valle de los Caídos. I amb això hi ha gent que li ha agafat mania i el tirarien amb ell i totes les escombraries. Però el temps és així. Jo he posat el president
2: el patrimoni de Molins de Rei.
3: Ahir ho vaig apuntar. Imagineu-vos que per canvi d'èpoques, d'aquí uns anys, no es vulgui saber res de res que tingui que veure amb l'Església. I la creu que l'altre dia es va inaugurar a la Sagrada Família, també la tirin a terra perquè és religiosa.
2: Clar, i clar,
3: els temps canvien i en cada època, escolta'm, abans, quan hi havia aquells reis de l'edat mitja i sobretot la moderna, no l'edat moderna, no és la d'ara, la moderna dels anys 1500, 1600, tots els artistes, si es volien guanyar la vida, pintaven els reis.
2: Que pintaven els reis?
3: És que eren monàrquics. No, és que era guanyar-se la vida.
2: Sí, sí.
3: Això s'ha d'entendre. I a la província de Tarragona hi ha una pila d'iglésies que tenen tesseles de...
2: És a dir, que nosaltres tenim una part de la seva obra aquí a la nostra església que no hauríem...
3: Que no li donem... No,
2: jo mateix...
3: Més ben dit, jo crec que quasi hi ha gent que ho odia perquè no ho entén.
2: És llàstima, perquè mira que és maco i que eren uns altres temps, com
3: eren
2: tu dius.
3: Eren uns altres temps. Això hem d'entendre que cada temps passen en una escola.
2: Sí, nosaltres anàvem a les escoles que es deien els nacionals, i anava els padres...
3: I ens feien cantar l'himne.
2: Que és... Sí.
3: L'himne.
2: I els padres, que després és Pare Manyanet, ara de Sant Miquel, i ara ja... No ho sé.
3: Sí.
2: Eren uns altres temps. A nosaltres ens van fer estudiar i aprendre el castellà. I canviem de tema.
3: Coses, potser que deixem el Pedrós.
2: Sí, el Pedrós ja l'hem... fet el nostre petit homenatge. A la cançó que m'has demanat era La presó de Lleida, la tenim? No, encara no. Anem parlant. Sí, no, què no, em volies dir?
3: No. A veure, hi ha un tema que no està prou tocat en patrimoni perquè em falta col·laboradors, que és la muntanya. Molins de Rei té una gran part de muntanya. A part que en patrimoni jo considero Molins de Rei, considero el que era l'antiga parròquia de Santa Creu. Vol dir que Santa Creu la considero Molins de Rei. Això de tota la vida, per mi ho ha sigut. Llavors, tenim a la muntanya moltes coses que les ignorem. Per exemple, a Santa Creu mateix, doncs molta gent no sap que aquelles ruïnes que hi ha al costat de l'església, perquè el 36, l'encendre, el cremar l'església, van cremar el que en deien rectoria. I, com que era de bigues, es van ensorrar quasi tot, menys dos grans arcs que hi ha. Aquells arcs són una mica més petits, però com els del Tinell, com els del Saló del Tinell. Però allò era el castell d'Olorda que va edificar un dels senyors de Molins de Rei. Sí.
2: I és el que es pot veure al costat de la...
3: Bueno, no es pot veure perquè si no ens obren la porta no hi podem entrar.
2: Jo et volia preguntar, doncs, del tema del patrimoni de Molins de Rei,
3: sí.
2: El patrimoni material que es pot tocar, com sí. pot ser la font de l'església, la font de la plaça de la vila, fins i tot...
3: Sí.
2: Digue'm.
3: No, jo volia dir, potser l'altre dia vam tocar molt temes de cultura, però no vam tocar gaire material. Però hi han coses que hi són, però que les haurien de descobrir. La plaça de les Bruixes es va destapar el que es va poder perquè es venien les parcel·les per fer cases, però segur que anava, allargava més pels costats i per tot arreu. Però, per exemple, tenim les argiles. És un altre poblat ibèric completament per destapar, encara totalment. Sí que es va destapar el de Santa Creu, però aquell, per desgràcia, hi havia la cantera, el que vam dir l'altre dia de la cantera,
2: sí.
3: Amb Can Serra. Hi havia la cantera que anava emportant-se a la muntanya i es va emportar al poblat ibèric. El que sí que tenim és fotografies i peces que van recuperar d'allà. Això al museu. Després tenim, per exemple, cap a la zona de Can Planes tenim colgat.
2: Sí.
3: Però falta que algú el sapigués trobar i es destapés. De moment no porta cap pressa, potser estarem segles destapant-lo, però era un pou de glaç. Després tenim la font de l'Espinagar, sortia un aqueducte cap al molí de Pou.
2: A Can Planes.
3: El molí de Pou no és a Can Planes, és a Can Amigó, que ara la gent ho coneix.
2: Can Amigó del Clot?
3: No.
2: No.
3: El que ara la gent se'n diu Can Salat.
2: Ah, sí. Sí.
3: Arriba fins a aquell sector. Hi ha un molí de Pou. Què és un molí de Pou? Doncs és un molí que funciona amb poca aigua. Un aqueducte va portar-la des de la font de l'Espinagar fins a arribar allà, i llavors té un salt petit que mou una turbina i fa que es pugui moldre blat. Pensa que abans que es fes Molins de Rei, potser ja feien blat, ja feien la farina en un lloc així, perquè està connectat al mig de moltes masies.
2: On és la font de l'Espinaga?
3: La font de la Rierada.
2: Ah.
3: Sí, hi havia una època que tothom... Però estava mig abandonada, eh?
2: Ja.
3: Tenim moltes...
2: Jo ho conec, allà on hi ha aquell monolita que el Sant... a Can Planes, no, que això... hi ha un aqueducte, sí, que jo hi passava per sobre, que ara em faria por.
3: No, això és una altra cosa.
2: És una altra cosa, no?
3: Sí.
2: Bé, hem trobat aquesta cançó. Escoltem, doncs. A tu t'agrada molt, no, la cançó?
3: No, és que m'agradi molt.
2: és que toca.
3: És que crec que pot anar bé per comentar.

0: Tomeu, m'estaves dient fa un moment que hi ha molta feina a fer i poder és molta feina per tu. Buscaries col·laboració.
1: Carai, tant, el que aniria. Però és que, a més, no es tracta de dir a treballar pel patrimoni. És que hi ha persones que els hi pot interessar un tema determinat, una cosa determinada, i pot treballar per allò. Diré una barbaritat. Però, per exemple, al Castell Cibró tenim un dibuix del segle final del XVII que es veu l'alçada que tenia, perquè és el que va fer, també el va fer el relat, com el castell de Santa Creu. Llavors, què hi ha? Doncs quan estava caient tot, van dir acabem de tirar cosa a terra, ho van escampar i van posar terra a sobre per fer-hi una vinya. Però, per exemple, al temps de l'Eloi Berguedà es va fer una excavació de 2 metres per 1 metre i el fondo, i es van trobar aquestes peces, bueno, aquestes, les que en aquell trosset petit hi havia, amb el que es veu, que realment amb tota l'esplanada aquella hi té d'haver molt de material i poder reconstruir, almenys mentalment, què era el que abans. Perquè el Castell Ciuró no se sap el seu origen. Podia ser un poblat ibèric, també, per la seva situació. Igual que Sant Pere Romaní. Són situacions que dominaven sobre el pla, sobre el riu, i l'altra banda de riu.
0: I aquests col·laboradors que tu t'agradaria que et donessin un cop de mà hauria de ser gent especialitzada en temes que, o que tinguin una preocupació per mantenir alguna cosa. Per exemple, el rec, encara hi ha part del rec que està descobert.
1: Sí, però això ja és cosa més de les autoritats. Quan dic això, vull dir, per exemple, doncs, algú que digués, a veure, anem a revisar com estan les fonts, o a veure si a mi m'agradaria això que he comentat abans, el pou de glaç, a veure si el localizo i a veure si es pot veure com era i de què. Hi ha coses que el millor, que tot no es pot abarcar, però una persona que quan té una il·lusió pel tema que sigui, treballar per aquest tema, quan una cosa la fas amb il·lusió, és passar-s'ho bé. Ara, quan és, per exemple, home, anar a l'arxiu municipal i trobar informació de coses que han existit o que encara existeixen però que estan allà, a la millor abandonades per algun lloc, doncs pot, hi ha tanta feina com vulguis. El important és que cadascú faci la feina que li agradi, que hi pugui disfrutar. Bé, allò, per la cançó aquesta que... Perquè,
0: de la presó de Lleida, sí.
1: Sí. A veure, jo no volia comentar res de la noia enamorada ni totes aquestes coses. L'amor el deixem per un altre tema, unes altres entrevistes que facis. Jo volia parlar de la presó. Perquè abans, quan la Eglésia sempre ha estat allà on està. La romànica, totes les tres eglésies sempre han estat en el mateix punt. Però, a veure, és que estic malament del coll avui. Però el que sí que la segona eglésia, aquesta que van tirar a terra el 36, aquesta tenia adossat un gran edifici. Aquest edifici era, hi havia les escoles, hi havia l'Ajuntament estava allà, al costat de l'Eglésia, no estava a la plaça de l'Ajuntament, d'ara, de la Constitució, digue-li com vulguis. Estava al costat de l'Eglésia. I una altra cosa que hi havia era la presó.
0: Hi havia la presó, com a Sant Feliu també hi havia la presó, que jo l'havia coneguda, no des de dins, no, jo no. Sí. Però sí que vaig anar a portar, una vegada, acompanyar algú que portava alguna cosa amb un... un noi que havia treballat de mosso en una casa de pagès i no sé per què estava allà, i li vaig acompanyar, jo era molt criu, i recordo l'edifici, i quan vaig al cinema a Sant Feliu veig que hi ha una foto perquè està on hi ha hagut la torre de la presó, i aquí la teníem aquí a dalt, al costat de l'església.
1: Doncs fixa que quan el poble era molt petit, que anava de la Riera de Cagalell, o sigui, del carrer Verdaguer, fins al carrer Boters,
0: sí,
1: i a l'Eglésia, això, aquest triangle era el poble. Doncs, aquell moment, al costat de l'Eglésia, hi havia l'important, l'Ajuntament, quan hi va ser Ajuntament, perquè abans no hi havia Ajuntament, abans era el Palau el que feia d'Ajuntament, pràcticament.
0: Sí, sí. Molt abans.
1: Sí, perquè després hi havia els que en deien bons homes i això, però això és un altre centre. Però volguem dir que allà teníem escola, ajuntament, presó i església, amb un espai.
0: I ara amb un espai molt més gran no tenim aquesta presó, no, però no cal, eh?
1: Millor que no calgui. Sí.
0: Escolta'm, també em deies que el patrimoni, aquest patrimoni, perquè no es pugui perdre un mural o com els que parlàvem l'altre dia de Josep Maria i tal, perquè volguessin eixamplar la plaça per qualsevol cosa, que hi ha d'haver que pugui evitar que algun dia,
1: mira, també,
0: pugui anar a terra?
1: Bé, el WhatsApp de Patrimoni, que ara ja està passat a la pàgina web, hi ha unes altres fotografies, que és el naixement de la cèl·lula, del Pedrós també.
0: Sí.
1: Això estava als laboratoris Pèvia. Quan van traslladar els laboratoris, com que estava declarat patrimoni integral,
0: es va salvar.
1: Ho van agafar i ara allà al pla segueix sent-hi. Vol dir que lo important és que sigui declarat patrimoni.
0: I com es pot declarar patrimoni?
1: Hi ha d'haver algú que pensi que val la pena.
0: I on es declara patrimoni? A l'Ajuntament, en una sala de plens?
1: Hi té d'haver, per exemple, els de patrimoni, que ara, un cop organitzats com a associació sense ànim de lucre...
0: Ah, podeu fer força.
1: Podem dir, escolteu, a l'Ajuntament primer, pensem que això podria ser patrimoni. Pot ser que ens diguin, no, això no té cap valor, no interessa.
0: S'ha de consensuar, sí.
1: S'ha de consensuar i veure el poble si ho considera o no ho considera, perquè, clar, jo puc considerar patrimoni una cosa i la resta d'un líder digui, però quina tonteria. Mira, ara et parlaré d'una altra cosa que per mi podria, amb el temps, arribar a ser patrimoni si es fes. Imagina què dic, si es fes. Per exemple, la paret, que era d'una casa que va fer l'Abadia, que hi ha...
0: A la plaça
1: del
0: Palau.
1: Que hi ha el Cardona, la pastisseria Cardona,
0: sí,
1: i el Vignino, no sé com se'n diuen. Aquella paret, quan es va fer aquell edifici, estava previst seguir fent cases, seguir fent pisos, i agafar tota la plaça. Bé, els temps han canviat. Ara és la plaça del Palau, hi ha moltes coses allà que tenen interès, mai més, o crec que mai més.
0: Ah, bueno, que vols dir que ha quedat aquella paret...
1: Com a paret...
0: Que es veuen totes les totxanes, mitjera, o com
1: sí,
0: es digui.
1: Sí, les totxanes i tot.
0: Els mons i... Que queda lleig.
1: No afavoreix gaire ni a la plaça ni a quasi res. Bé, només allisant-la. I avui dia, amb les tècniques que hi ha i aquest joc... Mira, a Molins de Rei tenim un gran... No sé si diu grafista o grafista aquests, que fan pintades.
0: Sí.
1: Em sembla que es diu Cateura, però n'hi deu haver d'altres, però que és molt bo. Mira, precisament, als ponts de Can Bruta hi ha una pintada que suposo que la troba maca perquè ningú... Bueno, sí, l'altre dia vam fer una mitja pintada. O, per exemple, tenim una al carrer Roseta Canalís, em sembla que és.
0: Ah, sí, hi ha aquella... amb una paret d'aquestes sí. Hi ha un mural, bé, sí.
1: Sí, es fan amb gust i ben fets, però avui dia saben, hi ha artistes d'aquests que saben fer en detall. Imagina't, agafes un quadre, o te l'inventes, un quadre de l'època del Renaixement, de l'època del Palau, i fas una escena relacionada amb la vida al Palau, i tindries una imatge que t'ajudaria a entendre allà on estàs.
0: A entendre on estàs, al Palau.
1: En comptes de veure una paret de totxo.
0: Sí, així, i és un espai...
1: Llavors, imagina't que això es fa, i passen 200 anys. Ja pot ser patrimoni, no?
0: Sí, esclar. A veure, les dimensions són com aquell que hi ha també, a veure, al carrer del Molí es diu, davant del
1: sí,
0: molí, que hi ha un senyor gran...
1: Que està molt bé. Sí,
0: de la nostra edat.
1: Sí, sí, sí.
0: I un noi jove. Una cosa així, però, que parli de la història del Palau,
1: que,
0: no?
1: És que avui dia, aquest, n'hi ha que en saben tant,
0: sí,
1: que podries veure un quadre dels que estan als museus d'aquella època, el podries veure reproduït allà.
0: Maria, això seria guapíssim, en comptes de quedar aquella paret que saps
1: seria,
0: que allò va quedar mig fer...
1: Seria una introducció al Museu de Molins de Rei.
0: I realçar. Bé, escoltem ara una cançó, Me'n vaig a peu, de Josep Manel Serrat, que podríem fer a peu una caminada i trobar...
1: Jo crec que la posem massa llarga.
0: Ah, sí? Val.
1: Jo crec que sí. Totes.
0: Val, molt bé. La cançó, escoltem.

0: Sí, el recull de fotografies de Reventós, de Josep Reventós Cartró, algun dia també pot quedar com l'home que va fer aquesta col·lecció, va buscar i va treballar de fotografies de Molins de Rei.
1: A veure, jo penso que les fotografies, n'hi ha moltes d'aquestes fotografies que són aquell patrimoni que hem perdut, perquè quasi totes són de coses que ja no hi són. Però diríem que no, el conjunt no és patrimoni, perquè és un recull de coses que són de molta gent que ho van aportar. Ara sí que té un valor, és que ja entra una mica en cultura, que una persona que es va dedicar a buscar i que gràcies a ell
0: s'han recuperat i es tenen i s'han conegut.
1: Això té un valor patrimonial, però el té, diríem, la manera d'actuar del Cartró.
0: I els dibuixos de l'Amat?
1: Els dibuixos de l'Amat, totalment. Perquè, sí, m'agradaria, però sí, la neta sempre està molt ocupada, però m'agradaria molt també dedicar-li una part a l'Amat, perquè a part de que tenen realment una qualitat innegable, però que a més estan ressaltant maneres de la vida del Molins de Rei
0: de llavors,
1: passat,
0: sí.
1: I de la gent de llavors, que això és també és una memòria amb gràcia, no és fotografia, però és una manera
0: de... Sí, jo em recordo que en els ponts de Can Barut amb un avió per sobre que els treien, no sé si treien el cap a la finestra, sí. I després també hi havia cotxes per la carretera, i el tren, esclar, i el tren que passava, el tren, tot
1: ho tocava tot,
0: sí.
1: I amb molta gràcia,
0: amb molta gràcia. Escolta'm, abans tu em parlaves de que no estaves en contra de les alçades dels pisos, sinó de les parets que quedaven sense acabar. Però ja m'ho has explicat amb lo d'aquest mural que es podria fer a la plaça Palau.
1: Quan trobes una casa que no té res, o la té, però que queden la paret d'un costat i de l'altre, és molt desagradable veure-les.
0: Sí, és que sí.
1: Dius, home, que després, respectant o no, depèn de cada cas, la part que queda baixa. Però que això seguís pujant, jo crec que el conjunt quedaria més... Però això és una opinió meva,
0: Sí,
1: això,
0: no,
1: això no és patrimoni.
0: Em fas pensar que n'hi han dos més que ara en venen de parets així, una a la plaça de l'Ajuntament, la podem veure, i també des de la plaça de l'Ajuntament, pel carrer Samaran amunt, també hi ha una altra façana que es podria donar d'altra manera.
1: Suposo que a poc a poc hi haurà empreses que diran, comprem aquesta casa i fem pisos. Ara, ja et dic, hi pot haver casos que diguin, no, doncs jo la planta baixa la volem conservar com està i s'alçar amunt. I no sé, això és una opinió meva, no estic parlant de patrimoni ara.
0: Si ara ens hem anat una mica amb la cosa artística de fer aquest mural.
1: Sí, sí.
0: Una cosa que sí que em vas dir l'altre dia, quan sortíem d'aquí, que ningú tingui por de que aquest patrimoni sigui per prendre res a ningú,
1: no,
0: sinó per donar-li el seu valor, que se sàpiga que allò que ell té o que és propietari o que ho té al costat té un valor. No es tracta d'arrebatar res a ningú.
1: En general, no. Ara que has dit el tema, et posaré una excepció.
0: Ai, una excepció no serà pas a casa meva. Digues.
1: No, mira... Precisament abans entre nosaltres hem parlat de Can Roca, de la plaça de la Creu.
0: Sí.
1: Can Roca, jo trobo que el que era Cal Permanyer poden tornar a ser una botiga i pisos, cap problema, perquè no té una cosa especial.
0: I Cal Castellet.
1: I Cal Castellet,
0: sí.
1: Aquella botiga pot seguir no pot tornar a ser una botiga, per exemple. Ara, hi ha, per exemple, bueno, hi ha una cosa que ja la tenen en compte, però no sé si tenen en compte que es pugui visitar, que és el pati. El pati de Cal Permanyer, hi ha uns cipresos...
0: Ah, sí, sí, els veig.
1: Que falta poder trobar algú que sigui capaç de valorar-los, però dona tota la sensació de que són cipresos de l'època dels jardins del Palau, renaixentistes, i que arribaven fins a l'escala que hi ha un tros més enllà. Allà s'acabava l'edificació antiga. L'edificació antiga és només la planta baixa. Després el senyor Roca va comprar-ho tot i va alçar pisos a on li va semblar, ho va canviar de forma. Però la planta baixa és d'arc. Però és que la part de darrere hi ha una zona que eren les cavallerisses dels cavalls que van fer el pont del riu. Llavors, aquestes coses puntuals, aquestes tres, quatre punts que realment tenen un valor històric molt important, doncs, home, estaria bé que Molins de Rei ho tingués com un patrimoni visitable i no com un particular que s'ho quedi i que mai més hi pugui entrar ningú. Això, la meva opinió és que allà l'Ajuntament seria perfecte, perquè tenim un Ajuntament que és una composició de dues cases que no estaven pensades per ser juntes,

0: és tot això? Eren les botigues.
1: Sí, està a l'edifici i fa anys vaig trobar un senyor que no sé qui era, que em va dir que tenia que veure, no sé si... No crec que em digués que fos l'amo, perquè no l'he vist mai més, però em va dir de tot el que es pensava, sí, reconstruir, respectant, però ni l'he vist mai més, perquè va arribar el Covid, no, sí, no té res a veure, sí, però no l'he vist mai més allà, i mai més ningú me n'ha parlat.
0: Jo no m'hi puc posar perquè, clar, això suposo que és... una feina de l'Ajuntament de discutir amb el senyor que em sembla que és el Quin ja, que compra el conjunt.
1: Això.
0: Jo ja et dic, les alçades a mi no em fan por. Que darrere facin el màxim que es pugui, si es fa amb gust, pot estar bé. Ara, que aquesta part antiga, històrica, home... que es conserva. Això sí, que val la pena.
1: Una cosa més senzilla, perquè toquem aquest tema tan, a veure, tan, de tanta importància, de tan voluminós, tan, de tanta envergadura. Però una coseta més senzilla, el Patufet, el Patufet de la plaça de la Creu, és patrimoni nostre, també?
0: Jo, per mi, encara no ho és.
1: I jo el tinc, amb fusta tallat, ho vaig fer a Cuba, sí, amb un, dues o tres fotografies, i m'ho van fer, i guapíssim.
0: A veure, qui el va fer? Jo no ho sé.
1: Això jo t'ho volia preguntar tu.
0: Jo no sé qui el va fer. Sí, el que l'ha fet té un valor ja com a autor. Llavors, pot ser que es pugui incorporar més fàcilment. Si no, no té cap cosa especial. Pot agradar.
1: No, la gent, si no hi fos, la gent el trobaria a faltar.
0: Sí, possiblement.
1: Sí.
0: Jo no trobaria a faltar aquells dos homes despullats de la plaça dels Caiguts.
1: Ah, no, jo tampoc. Bueno, no.
0: Ara, hi ha qui els hi encanta, vale? Mira.
1: I què hi fan allà? Donen la mà, no?
0: No, té una història, sí, representa, sí, el rei que dona un document al constructor del rec. Vale, d'acord, però jo no em sembla...
1: És xocant, no, és més agressiva.
0: Aquí ja entraríem amb gustos.
1: Sí, val més no tocar-hi.
0: No toquem.
1: Parlant del Patufet...
0: Ara, el Patufet, però vull dir que tampoc és prou antic com perquè sigui patrimoni.
1: No, però s'ha guanyat l'estima.
0: No, però aquells dos senyors despullats tampoc tenen prou solera com per dir t'agradin o no t'agradin. Perquè hi pot haver un sector de Molins de Rei que digui, ui, allò és extraordinari. Vale, però crec que falta temps.
1: Anem esperant. Escolta, el que sí que és el nostre patrimoni són els nostres gegants i ara els escoltarem amb una cançó.
0: Sí, sí que ho són, però tenen, ja té, perquè tenen una història.
1: Sí.
0: A pesar de que són reconstruïts...
1: Són de l'any 13, no, el Miquel i la Montserrat? Sembla que sí.
0: Màxim. Sí, com molt...
1: Em sembla que sí, perquè un any abans o després així, sí, del naixement de la meva mare,
0: sí,
1: i sembla que sí. Llavors, són centenaris?
0: Home, si són del 13, sí.
1: Sí, sí.
0: Jo crec que
1: ens diuen que sí, que ho hem acertat. Escoltem-nos, doncs, amb aquests gegants, Miquel i la Montserrat, i els altres, com es diuen, Bernat i Candelera.
0: Sí.
1: També tenen història.
0: No, està bé. Jo crec que van acertar amb el nom, també.

0: Recordo quan ho gravava, tu meu, que em deien has de dir de la federació. Dic, no, Monterrey no m'entendran així. Escolta'm, una última frase per acomiadar aquest programa d'avui. Tu meu, que t'agraeixo que hagis vingut a explicar-me totes aquestes coses, que moltes jo no les coneixia, lo del Pedrós, per exemple. I...
1: jo, per acabar, diria el que m'interessa més, que és que amb aquesta forma que li vam donar a tot la búsqueda i conservació del patrimoni, doncs que faria falta que, vaja, que hi ha molta feina a fer de rescabalar coses del passat, veure, no perdre res del que tenim, indagar, a veure com es podria conservar el futur. I llavors, el que deia, persones que diguin jo aquest tema m'agrada, jo em posaria en aquest tema i col·laboraria, doncs això ens faria molt...
0: No, i no has trobat gent així? Algú que digui m'agradaria amb aquesta especialitat, el tema de les masies, el tema del trenc, de la via...
1: Pensa en una mica d'una manera global. I jo crec que globalment, bueno, a mi m'agrada tot, però per això, però que cadascú, quan fa, treballa amb allò que realment li agrada i que li il·lusiona, s'ho passa molt bé. Els hi puc garantir, als que m'escoltin, que quan pensin en una cosa que es podria retrobar de patrimoni, doncs...
0: Tens és això, és dir que algú que tingui inquietuds amb algun tema determinat referent al patrimoni, sigui cultural, material o immaterial, de Monterrey...
1: I podria ser un col·laborador amb aquell punt.
0: Un col·laborador pel Mateu, que ben s'ho mereix amb tot el que treballa i estima. Eh?
1: Tu meu.
0: Què he dit?
1: Mateu.
0: He dit Mateu? No, volia dir tu meu. Em vas dir que Bartomeu no t'agradava tant. I ara m'he embolicat. Gràcies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. El tercer menor que estava en estat crític després de l'accident a la platja de la Rabassada de Tarragona també ha mort, segons ha confirmat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que s'ha mostrat profundament colpit. Divendres, poc després de l'incident, ja es va comunicar la mort d'un dels adolescents de 12 anys i ahir dissabte al matí es va comunicar que tampoc havia sobreviscut a les ferides l'altre menor de 13. A més, l'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol oficial. El Servei Meteorològic de Catalunya emet el primer avís de perill de calor de l'any, ja que s'esperen temperatures màximes que poden arribar fins als 40 graus, especialment a Ponent i en menor mesura al litoral i prelitoral. Segons el Meteocat, la primera onada de calor de l'estiu arriba avui i s'allargarà almenys fins dimecres, coincidint amb Sant Joan. Davant aquest augment de les temperatures, l'alt risc d'incendi i la coincidència amb Sant Joan, Protecció Civil també ha activat l'alerta del Pla Procicat per aquesta calor intensa. Demana extrema les precaucions i tenir cura de la gent gran, els més petits i les persones amb malalties cròniques. A més, demana extrema precaució en l'ús de material pirotècnic i recorda que no es pot encendre a menys de 400 metres de terrenys forestals o espais agrícoles. I al fil de tot això, precisament, Dosrius acull avui la primera edició de la Fira de Silvopastura Ramats al Rescat, que promou el Consell Comarcal del Maresme amb l'objectiu, precisament, de prevenir els incendis forestals. Des de Radio Calella ens ho explica Jordi Terme.
2: El municipi de Dosrius acollirà aquest diumenge la primera edició de la Fira de Silvopastura Ramats al Rescat, una iniciativa impulsada pel Consell Comarcal del Maresme per donar a conèixer el paper dels ramats en la gestió forestal i la prevenció d'incendis. El conseller delegat de Transparència, Bon Govern i Planificació Estratègica del Consell Comarcal, Xavier Pons Domènech, ha destacat que aquesta pràctica no només ajuda a prevenir focs forestals, sinó que també dona suport als ramaders i manté viu el paisatge.
3: Neix amb la voluntat d'explicar a la ciutadania una pràctica que potser sona molt tècnica, però que al final doncs és molt fàcil d'entendre, que és que fer que els ramats ajudin a gestionar el sotabosc, val? Tot allò que tenim a sota dels arbres, per entendre'ns, i mantenir doncs aquest paisatge molt més viu i a reduir sobretot doncs els incendis forestals.
2: La iniciativa s'emmarca dins del projecte Maresme Eurovelo 8, finançat amb fons europeus Next Generation, que inclou actuacions de mobilitat sostenible, naturalització d'espais i promoció del patrimoni natural i turístic de la comarca.
1: I en els esports, en bàsquet, derrota contundent del Barça al segon partit de la final de la Lliga CB davant del València Bàsquet per 102-75. La sèrie queda igualada a 1 i es traslladarà al Palau Blaugrana amb el tercer partit demà dilluns. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
1: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
0: Un kit d'emergències?
1: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
2: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
3: Els dilluns a la Penya Blaurana teniu escacs, un joc ciència que exercita la memòria, millora la concentració, la creativitat, el raonament lògic i l'afany de superació. La Penya Blaurana us ofereix classes d'iniciació als escacs per tothom cada dilluns a la tarda. Tots els que hi vulgueu assistir sereu benvinguts. Podeu contactar-nos als telèfons 608 028 450 o 649 848 951. Som la penya, som esport, som cultura. Us hi esperem.
4: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català, per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: Aquí comença Heroïnes Quotidianes. Un programa on les protagonistes són dones amb experiències a compartir i que ens inspiren en l'art de la vida. Us parla Bego Floria i avui ens acompanya Gràcia Kaum Aregai. Molt bona tarda, Gràcia.
2: Bona tarda.
1: Ara et presento. Dona, filla, germana, parella, mare, amiga, llevadora i psiconeuroimmunòloga. PNI. Sí. Es coneix per PNI.
2: Exacte.
1: Déu-n'hi-do quantes coses et defineixen.
2: Bueno, com a tots, eh?
1: Com a tots.
2: Exacte.
1: Les he dit totes perquè jo, preparant aquest programa, li vaig dir a la Gràcia. Gràcia, m'has de dir com vols que et defineixi, com vols que et presenti. I em vas dir tot això.
2: I tant.
1: Tot això i per aquest ordre.
2: Sí, sí.
1: Bueno, ara et preguntaré per l'ordre. Primer vull explicar a les persones que ens escolten que tu vius a Molins de Rei, sí, des de fa molts anys.
2: Sí, 23.
1: 23 ja, tot i que ets de Barcelona. I perquè això és Ràdio Molins de Rei, després això ho pengem a les plataformes de podcast i en senten de tot el món, però la gent de Molins de Rei, doncs així saben que tinc una entrevistada que és de Molins de Rei. I estàs treballant, no?, a banda de la teva feina, com a llevadora. Ai, que ara no el trobo, recorda-m'ho tu.
2: A l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès, a Vilafranca.
1: A Vilafranca, que ho tinc aquí. Estàs també al Centre Mosaic.
2: Sí, d'aquí de Molins.
1: D'aquí de Molins de Rei.
2: Sí.
1: Que jo no em recordo on està, però ens ho diràs tu ara.
2: Està al carrer Balmes, bueno, a la cantonada carrer Balmes, amb el que és la plaça, que no me'n recordo el nom de la plaça, on hi havia abans la biblioteca, aquella
1: molt
2: cantonada.
1: Bé. Doncs perfecte, ho dic per si algú et vol trobar, que sapiguem on trobem a la Gràcia. I ara sí que anem a la pregunta que et volia fer. Dona, filla, germana, parella, mare, amiga, llevadora i psiconeuroimmunòloga. Ho dic lenta.
2: Sí, perquè
1: no m'equivoqui.
2: Passes per totes les lletres.
1: Sí. Per què aquest ordre? Gràcia, comencem per aquí.
2: Bueno, aquest ordre perquè una dona és el que sóc i l'altre és el que s'ha anat construint a través de les relacions que he tingut durant la meva vida. El primer és una filla, no? Perquè quan neixes ets filla d'algú, no? A casa vaig trobar els germans i les germanes, per tant germana. Després ja quan vaig anar-me fent gran, doncs la parella, els fills, o sigui mare, jo mare.
1: Clar.
2: Amiga, bueno, no he posat companya, que també ho hagués pogut posar. I no sé, m'ha fet gràcia començar així perquè justament a la psiconeuroimmunologia una de les coses que també està clar que vertebren a la persona i que ajuden a la persona a estar en salut són les relacions que té. Tenir unes relacions bones, que et sostinguin i que t'alimentin, pues, fa que tu estiguis millor.
1: Que
2: i per tant
1: millor.
2: Sí.
1: Amb aquest tema. Tot i això, és veritat que les dones passem, bueno, tothom, no?, passa per moltes facetes. Però jo volia preguntar-te, primer de tot, tu ets de Barcelona?
2: Sí.
1: Anem a conèixer una mica la teva trajectòria.
2: Sí.
1: Què recordes de la teva infantesa i què de la teva infantesa t'ha ajudat a arribar o què et va fer triar la professió que vas triar, que va ser llevadora, que ara en parlarem també.
2: Uh-huh.
1: I després ho enllaçarem amb la PNI, que has començat a explicar-ho, que em sembla molt interessant, però començarem pel principi.
2: Vale, doncs al principi jo sóc de Barcelona, vivíem al Guinardó amb la meva família, els meus pares i 6 germans més. I llavors, clar, quan a casa era una festa, perquè, bueno, una festa, hi havia del tot,
1: La sisena, que això ho hem de dir.
2: Sí, jo soc la que fa 6. I una festa en la que hi havia de tot, però vaja, que no necessitàvem massa ningú per estar entretinguts i per baralles i per mil històries.
1: Clar.
2: I, bueno, perquè vaig arribar a fer el que vaig fer després, que va ser primer infermeria, per descomptat, perquè aquí a Espanya les llevadores primer som infermeres, o sigui, estudies infermeria i després fas com el MIR dels metges, fas un LLIR, un accés a l'especialitat, uh-huh, i llavors vaig fer allò de llevadora. No sé, jo crec que allò de cuidar sempre estava a dintre, em sortia així com espontani. En paral·lel va haver també un tema de música, perquè bueno, vaig estar estudiant piano i m'agradava molt, i en el moment de ja dedicar-me així a tutti pleni a alguna cosa, doncs vaig estar dubtant entre l'infermeria, medicina, el piano, què fer, i al final, doncs mira, infermeria, medicina no em va donar la nota, però bueno, estic contenta, eh? Les infermeres sí. cuiden més. Els metges visiten, les infermeres cuiden i les sí. auxiliars també cuiden. Som, al final són les que estan allà acompanyant el malalt les 24 hores del dia.
1: A ta mare, que es deia Carme, uh-huh. Li vas donar una mica de disgust això de deixar el piano.
2: Sí, sí, perquè jo, pim-pam, quan vaig decidir que deixava el piano el teníem llogat a casa i vaig pensar, pues, si ja no l'estudio, pues, truco a... Jo ja era una mica, ja era gran, clar, devia tenir, no sé, 18, 20 anys. Dic, bueno, pues, truco a l'empresa que ens lloga el piano i els dic que vinguin a buscar-lo. I clar, la meva mare va tenir un disgust tremendo.
1: Clar. Sí, sí. Perquè en aquella època, les mares, i per si això ho connecta amb la teva mare, que suposo que és una de les heroïnes de la teva vida,
2: i tant,
1: les mares, i més amb 7 fills, clar, havien de fer... És a dir, tenien un rol molt diferent, segurament, amb el moment en què estem ara, que sí que hi ha famílies que tenen molts fills, però potser cada cop estem com reduint més, no? Ens sí. mirem més... Tu, que ets llevadora, ens mirem més als nens, diguem-ne, en aquella època, clar, ta mare, amb 7.
2: Aquella època...
1: Pare, el que passa que els rols eren més marcats.
2: Sí, sí, arribaven els que arribaven i llavors pues, era qüestió d'organitzar-se. Clar. Llavors, clar, a veure, hi havia moltes coses que ara tenim que llavors nosaltres ni ens les podíem plantejar, tot i que a casa estàvem bé, teníem tot el que ens feia falta, però el bàsic també era un temps diferent. Abans les famílies en general no viatjaven tant, no... eren unes necessitats diferents.
1: I no sortien al restaurant.
2: Exacte, no sortíem a dinar fora, no... així que vam poder, es van comprar... terreny a les afores de Caldes de Montbui, allà s'hi van fer una casa, així a mesura que van anar poguent. Mentrestant anàvem a passar 15 dies a l'estiu a casa d'uns cosins de la meva mare, que era una masia a Maçanet de la Selva, que allà estàvem, bueno, feliços, amb les vaques, els conills, els porcs... Tot allò, allò sí que era una festa. I, però després ja vam passar a Caldes i allà anàvem els caps de setmana, vull dir que no ens podíem queixar, teníem de tot.
1: Una mica, una infància feliç.
2: Sí, gràcies. Sí, amb tot el que porta la infància, de qüestionar-te coses, de després solucionar-les més o menys, començar amb els amics i les amigues... Sí, bé, bé.
1: I això de ser la sisena va marcar molt? Perquè de tants...
2: Bueno, sí, clar, una mica la sensació de que, bueno, de que t'havies d'espavilar una mica i no fer mas, no donar massa enredo perquè ja hi havia prou feina entre tots, no?
1: Clar.
2: Però bueno, i sí, jo de seguida vaig tenir aquesta capacitat d'anar veient, no?, què calia i anar allà, no?, de, pues, si cal no sé què, portar les bosses d'aigua calenta al llit, pues ja estava jo allà per portar les bosses d'aigua calenta al llit. I bueno, i així, sí. A més, clar, som 4 noies i 3 nois, i la noia que em segueix a mi per sobre, diguéssim, ens portem 5 anys. Llavors jo, el més a prop que tenia eren 2 nois, i després la petita... que pobreta em va patir bastant, eh? Perquè jo sempre estava amb la dicotomia, no? Quan jo volia reivindicar que era gran, em deia no, que ets de les petites. I quan jo volia reivindicar que era petita, em deia no, que ets la gran de les petites. I jo deia, però bueno, ¿esto qué es?, no?
1: Clar.
2: I bueno, però bueno, ja està.
1: Què t'acompanya de ta mare encara avui?
2: Bueno, ma mare...
1: O en què et reconeixes?
2: Ma mare és la persona que sempre que em calia alguna cosa la tenia allà. Al meu costat.
1: Vull dir, Fins i tot quan no volies el piano.
2: És el pilar, sí, sí, és el pilar. Sí, era un pilar per mi, i tant.
1: Però tu
2: sí,
1: quan
2: sí.
1: vas fer infermeria després, bueno, no sé si ta mare li va semblar bé o malament li va semblar bé.
2: Sí, sí, li va semblar bé, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, li va semblar bé, va estar
1: contenta. Sí que segueixes una nissaga una mica, bueno, que això ens passa a les dones, no? Infermeria és una professió que cuida.
2: Sí, sí, sí, sí, i tant,
1: no?
2: Sí,
1: que té cura de les persones.
2: Sí, sí, sí, sí, li va semblar bé. Sí.
1: I d'infermeria, quan vas començar per pal·liatius, però després vas passar a ser llevadora. O sigui, és d'un extrem a l'altre.
2: Sí, sí, quan estudiava infermeria, bueno, després, en temps del Covid, vaig recordar que jo quan estudiava infermeria em cridava molt l'atenció el que era la salut pública, tota la cosa així més de prevenció i això, però, bueno, per aquelles coses de quan has de buscar feina i això, vaig acabar petant amb un sociosanitari que estava a l'Eixample de Barcelona, que era tres plantes, una de convalescència per persones que havien tingut un ictus, que havien tingut, jo què sé, un infart, els havien posat una pròtesi, que s'havien d'acabar de recuperar, o algun descans familiar d'una persona gran. Després hi havia una planta de pal·liatius, que bàsicament eren persones malaltes de càncer que ja estaven en una fase terminal, i després una planta d'hospital de dia, que ja tenien doncs, persones amb Parkinson, amb Alzheimer, que venien a passar el dia allà. I sí, clar, era molta càrrega, eh? Perquè, clar, 21 pal·liatius. Hi havia torns que se te'n morien 2 o 3, eh? I a més a més, clar, fa més de 30 anys. Els pal·liatius fa més de 30 anys. És molt diferent d'ara, que tenim més clar d'acompanyar al final de la vida, que la vida no s'ha de defensar a totes en qualsevol situació i qualsevol circumstància. Vull dir, ara tenim clar que quan la vida s'acaba, s'acaba, i que la vida, sí, la persona s'ha de poder morir en pau. Llavors, allò abans costava una mica. I a vegades les famílies, que també és normal que quan s'està morint un familiar teu tinguis moments de ràbia i de negació, doncs clar, l'agafaven amb nosaltres, no? I ens deien a nosaltres què estàvem fent, que, bueno, i era bastant desgastant, la veritat. I jo vaig pensar que allà tota la vida no m'hi veia, i vaig pensar que una sortida podia ser fer una especialitat d'infermeria. En aquells moments només hi havia salut mental i llevadora, no hi havia més opcions. I, clar, salut mental tampoc no ho tenia clar que pogués ser per mi, perquè quan vaig fer les pràctiques d'infermeria, salut mental, veus que és molt fràgil la vida i la línia per la que vas, i que qualsevol, bueno, qualsevol cosa no, però alguna cosa a la teva vida que comenci a desestabilitzar-se et pot acabar desestabilitzant a tu i portant-te, sí, a l'altre cantó.
1: Sí, sí, sí.
2: I llavors vaig optar per llevadora, o sigui que sí, vaig pensar del final de la vida al principi.
1: Llevadora, que jo quan preparàvem el programa, això vull que ho expliquis perquè la gent ens escolti, clar, jo llevadora sempre ho he associat només al moment de la maternitat, i tu m'has explicat que no, que llevadora és molt més, que és com la figura referent per la dona en totes les seves etapes.
2: Sí, sí, sí, de fet la llevadora està...
1: Però això està... ho tenim una mica mal entès.
2: Ja, bueno, perquè...
1: Bueno, o no, sóc jo.
2: No, perquè és el que se'ns ha presentat i és el, de fet, des del que és la seguretat social avui dia, és el que bàsicament el paper que li dona la llevadora, que sigui a sala de parts, el control de l'embaràs i poca cosa més. Però la formació de llevadora és perquè acompanyi a la dona durant totes les etapes de la seva vida, quan és nena i comença amb els canvis de la menarquia, de la primera regla i això, i després quan és jove i es comença a plantejar les primeres relacions, i que per això hi ha els programes de la tarda jove, que estan oberts als nois i les noies, que vagin a demanar consell sense necessitat de demanar hores, sols, sense necessitat d'anar amb els pares, bueno, i després sí, la gestació i el part, el postpart. I després també, quan jo em vaig formar l'any 2000, hi havia tot el programa de la menopausa, però clar, molta cosa d'aquesta va quedar com... es va anar perdent. El que és la llevadora, no hi ha tantes places per a formar llevadores. Va haver uns anys que va estar tancada la formació de llevadores. Llavors, clar, hi ha com un buit. Llavors, clar, per cobrir... Suposo que des dels que manen van voler assegurar que, no sé, això és el que jo penso, però no sé, que almenys el seguiment de l'embaràs i el part i el postpart estigués assegurat, i la resta, doncs mira, va quedar una mica així diluït.
1: Després parlarem de la teva connexió amb la PNI, que això ha sigut una mica més tarda, però de la teva feina de llevadora, què és el que més t'agrada?
2: A mi, de la meva feina, a mi, com a llevadora, el que m'agrada és poder estar a l'ambulatori i a l'hospital. Poder estar als dos llocs, perquè així veus tot el procés, no? La dona que va senzillament a demanar consells de com cuidar-se, la dona que s'embarassa i vol que li facis l'acompanyament durant l'embaràs, després, si estàs a l'hospital, al part, clar, lògicament, i després la pots veure en el postpart. Quan jo em vaig formar fèiem puerperis domiciliaris, que vol dir que vas a veure la dona després de tenir el bebè a casa seva, i després les dones ja més grans. Vull dir, jo me'n recordo quan vaig fer-ho a llevadora, que ja tenia 30 anys, anar a fer grups de menopausa amb dones de 60, de... Sí, sí, superbé. Això és el que més m'agrada. Vull dir, anar passant per les diferents fases. Ara només estic a sala de parts, però, bueno, perquè està muntat així, i al principi de ser llevadora sí que vaig estar un temps treballant a Ripoll, per la zona de Ripoll, i llavors sí que estava a l'hospital i estava a l'ambulatori, i clar, era xulo, perquè a més, com és una zona així petita, que no hi ha tanta població, clar, moltes vegades coincidia amb...
1: Doncs, et coneixes més.
2: Sí, perquè clar, ara arriba la dona a l'hospital i, bueno, a vegades sí que la conec perquè s'ha visitat i hem coincidit, però a vegades no la conec de res. Llavors, clar, una dona que no coneixes de res, acompanyar-la, home, a veure, ja ho fem, i tant, i tirem molt també de la parella, de dir, va, tu que la coneixes, no? Que, com la pots ajudar, que la calma, que...
1: Clar.
2: Però, bueno, és diferent, lògicament.
1: S'ha canviat molt la manera de portar nens i nenes infants al món, diguem-ne, des de que tu vas començar a ensar ara?
2: Sí, la manera d'acompanyar-los, sí. Sí, sí. Quan jo vaig estudiar estava tot molt més intervingut i medicalitzat, i ara, bueno, no és que no ho estigui, que també ho pot estar, però si ho portem les llevadores, treballem molt, molt, molt per acompanyar a la dona amb el que ella vol, amb el part que ella vol, tot i que sempre els diem que, clar, que el part és un procés que va evolucionant i que a vegades hi ha moltes variables que no podem controlar i que, per tant, vull dir, quan les coses es torcen una mica o no van com nosaltres esperàvem, hem d'actuar, vull dir, que poden haver-hi coses diferents del que elles havien pensat. Però intentem respectar-les i informar-les de tot el que passarà, de tot el que es trobaran, perquè ho hagin tenint clar i ho puguin, no els se sorprengui, no? Pues allò, no? Sempre quan una cosa et sorprèn que no te l'esperaves, t'afecta més, no? Vull dir, sí, ha canviat molt. Abans era més pues una dona que és el primer fill, quan ja ha dilatat del tot, en 2 hores ha d'haver nascut el bebè, perquè si no, malament. I si no ha nascut el bebè, pues es fa un forceps o es fa unes espàtules o s'ajuda amb algun tipus d'instrument. Ara, si el bebè està bé, la mare també està bé, pues s'intenta allargar una mica, donar-li més oportunitat, temps. S'intenta respectar més el procés, saps? Respectar que realment el part comenci de manera espontània, i si el part comença de manera espontània, normalment van sols. Tu només estàs allà per veure que tot estigui bé.
1: Clar.
2: I per anar explicant i ja està.
1: I avui en dia, amb tanta informació que hi ha, no arriben com a les mares, eh? Clar, jo vinc d'una època que no existia internet. Tot i que havies llegit llibres, no? O algú t'ho havia explicat, perquè això és com el de sempre, tothom t'explica.
2: Sí, sí.
1: Però ara no sé si ha canviat això també una mica.
2: Sí, sí. Bueno, hi ha una mica de tot, eh? Però sí que hi ha moltes dones que venen superinformades. Llavors això, bueno, té pros i té contres. Per què té pros? Perquè, bueno, perquè ja coneixen i saben a què venen, però té contres si realment s'han fet una idea molt concreta de lo que volen o de lo que ha de ser o de lo que no ha de ser.
1: Clar.
2: Perquè llavors, clar, a la que el procés no va com, pel motiu que sigui, no va com elles havien pensat, llavors és complicat.
1: Complicat tirar cap aquí.
2: Sí.
1: I quan connectes amb la psico... amb la PNI? Li direm PNI perquè si he de dir sí, tot sí. El nom sencer. Clar, perquè PNI, és molt llarg PNI. Aquest nom, eh? Psiconeuroimmunologia.
2: Sí, sí. I
1: és molt llarg.
2: I aquí posa l'endocrino.
1: Ah, mira.
2: PNI.
1: Sí, sí, sí, sí. Perquè no ho hem explicat. Tu vas fer una aturada quan vas tenir els teus fills?
2: Sí,
1: no?
2: Sí, vaig fer una baixa... Bueno, un permís, sí. Sí, sí, vaig estar 4 anys i mig. Des que vaig agafar la baixa, que estava a punt de néixer el meu primer fill, l'Andreu, fins que vaig tornar, que la nena, la Clara, ja tenia 2 anys i mig. Van passar 4 anys i mig.
1: Bueno, a la vida això s'ha de poder, però també s'ha de voler.
2: Sí.
1: Per tant, no sé si va influir el fet que fossis llevadora per prendre aquesta decisió, o no, o ja ho tenies clar.
2: No, jo, que fos llevadora concretament, no. Jo el que tenia clar és que volia que els nanos estiguessin bé i no vaig veure clar que... Primer em vaig agafar una excedència d'un any i en principi quan el nen tenia un any m'havia d'incorporar, però per com anàvem el ritme i tot plegat... No veia clar que jo... Clar, nosaltres fem torns llargs, fem torns de 12 hores o de 24. Mm. Llavors jo hagués fet torns de 12 hores, però bueno, 12 hores ja són hores.
1: Sí,
2: I clar, no veia clar de deixar el nen, saps? No. I llavors ho vaig allargar. Llavors, mentrestant, va néixer també la nena i així, superbé. I clar, una mica també me la vaig jugar. Jo feia un any que havia acabat lo de llevadora. Vull dir que tampoc tenia tanta experiència. Vaig pensar, a veure si quan torno no en sabré.
1: I què?
2: Però bueno, és una mica com anar amb bicicleta, això, tu. I els nens neixen sempre per allà mateix i bé, bueno, va, clar, els primers dies vaig passar... Clar, a veure, passes
1: sí,
2: nervis.
1: Sí,
2: però
1: sí.
2: Ja està.
1: Sí, sí. Et volia preguntar, fa uns 7 anys expliques... que, bueno, vas veure això que explicaves abans, que potser tot estava com molt marcat dels protocols i vas decidir que volies descobrir altres maneres de treballar, no? I llavors és quan coneixes el que és la PNI.
2: Sí, sí, sí.
1: Llavors, si algú hagués de... Si li haguessis d'explicar a algú què és la PNI, com li descriuries?
2: La PNI la descriuria com un abordatge, o sigui, una manera de mirar-ho, en la que el que s'intenta és trobar la manera de que la persona estigui el millor possible, en quant a que la vida s'alini una mica amb el que el seu cos pot donar i que la vida s'alini amb com el seu cos es funciona. I sí, perquè el que vivim ens influeix en com ens trobem i com ens trobem influeix en el que vivim també.
1: Clar.
2: I llavors tenir clar això, lligar això, penso que és molt important. I la pretensió de la PNI jo crec que és que el cos tingui al màxim les seves funcions, les seves capacitats fisiològiques. Vull dir que no li podem demanar més del que ens pot donar i que això ho hem de respectar. Perquè si no, llavors és quan comencem a estar malament i acabem malalts.
1: És treballar en salut, em deies.
2: Exacte,
1: no?
2: Sí. És una mica situar-se en el previ de la malaltia. O sigui, això que diem, com estàs? Bé, anar fent. Bueno, què vol dir bé anar fent, no? O com que vas al metge perquè tens cada dia, al vespre tens una panxa inflada, sembla que estiguis de 3 mesos, et fan les proves i diuen, no, està tot bé, estàs bé. I tu dius, sí, bueno, estic bé, però jo no em trobo bé. Saps? Llavors la PNI una mica intenta ficar-se aquí, no? De dir, bueno, aquesta... A vegades no és tant que hi hagi una malaltia, sinó que un dels sistemes del cos està funcionant, no està funcionant òptimament. Té alguna disfunció, que no arriba a ser una malaltia. I avui dia la medicina s'ocupa de quan estem malalts.
1: Clar.
2: Però quan encara no estem malalts, podem fer coses que ens ajudaran a no arribar a estar malalts.
1: Que és aquí on està.
2: I aquí és on està... Exacte.
1: On entra la PNI. I tu com connectes amb la psiconeuroimmunologia? Com connectes? A través de la feina? A través del teu interès en... No sé.
2: Jo ho conec a través d'un fisio, que vaig anar jo a consultar per un tema muscular, crec, o així, llavors, bueno, allò que xerres mentre et van fent el massatge i això, et van tractant, i també parlàvem, doncs, de l'alimentació i això. Llavors, clar, em va començar a explicar coses que a mi eren com molt noves. Jo llavors ja estava amb la menopausa i, clar, bueno, doncs el que passa moltes vegades en la menopausa, doncs que t'engreixes i que veus que cada vegada t'estàs engreixant més i penses, madre mia, això no anirà a parar, no? I penses, has de fer alguna cosa, has de canviar alguna cosa i no saps què, però bueno. A paral·lel a això, també hi havia... Jo tenia com una sensació de una mica ser com un autòmata, no? Que a veure, quan tens nens petits, jo ja ho entenc que això pugui passar, no? Perquè, bueno, doncs, t'aixeques els nens al col·le, no sé què, tot va com més pautadet, no? Però bueno, vull dir, fins a cert punt.
1: Clar.
2: I llavors jo crec que es van ajuntar les dues coses. Llavors, quan vaig conèixer això a través d'aquest fisio, vaig pensar, home, doncs igual això ho podem veure d'una altra manera, no? I llavors, bueno, allò que escoltes algun podcast i alguna cosa, i a través d'aquí, llavors vaig veure que hi havia formacions, que hi havia màsters i postgraus, i vaig pensar, doncs m'informo, estudio i a veure què. O sigui, bàsicament, primer de tot va ser per un interès meu personal.
1: Un interès teu personal. A la PNI s'abordes de diferents... Espera, també me'n va parlar un físio. Tu ets infermera.
2: Sí.
1: També hi ha psicòlegs, també hi ha nutricionistes. Aquest sentit, tu com a infermera, des de quina vessant s'aborda? O tots ho abordeu, cada professional ho aborda de forma integral?
2: Bueno, depèn una mica. Hi ha qui ho té, segueix amb la seva pràctica com a fisio, com a osteopata o així, i llavors integra coses de la PNI perquè li dona més riquesa i més eines a l'hora de l'abordatge. I hi ha qui no és que deixi la professió de fisio i això, però s'enfoca més a la cosa més general de PNI, no? Un abordatge més
1: integral.
2: Més integral, sí. Mm-hmm. Sí. Depèn una mica. Jo, clar, al ser llevadora, doncs, bueno, el que em quadra més és la salut de la dona, lògicament, i llavors, doncs, bueno, aquí entra tot lo de els dolors de regla, que són les dismenorrees, que diuen, bueno, doncs anticonceptives i ja està. Doncs no, des de la PNI es poden fer coses, perquè un dolor de regla no deixa de ser una inflamació que està una mica desbocada. Llavors, bueno, doncs, tractant una mica aquesta inflamació, vull dir, què t'està inflamant a tu, no? Pues igual t'està inflamant que no dorms el que necessites, igual t'està inflamant el tipus d'alimentació que tens, igual t'està inflamant que no pares en tot el dia i vas com una boja, saps? I llavors, ja. si aconsegueixes reduir una mica això, doncs llavors els dolors de regla també milloren. Mm. I no cal recórrer a les anticonceptives, saps? Clar. O jo què sé, des de l'endometriosi mateix també, que ara ja se'n parla més i hi ha més capacitat de diagnosticar-la i de tractar-la, doncs també, vull dir, està clar que una endometriosi també hi ha un component d'alimentació molt important que es pugui abordar. L'exercici físic i l'activitat, el moure'ns, és fonamental. O sigui, és que ens hi va la vida, ens hem de moure. O sigui, i llavors, bueno, pues des de la PNI treballes tot això, i jo pues tot lo que fa la dona, no? Clar, l'altre dia va venir una dona i, clar, és que la menopausa, bueno, pues clar, la menopausa és un canvi, necessites, pues cadascú la viu d'una manera diferent, no? Però hi ha qui la desconcerta molt i llavors, bueno, pues pots ajudar una mica, no? A veure això, no? Com dorms, com t'estàs organitzant el temps de la teva vida, com et situes davant dels altres, no? Si sempre has sigut una persona que cuida molt, que està molt pels altres, que només, pues ara igual a la menopausa el que el cos et demana és ara ets més tu, no? Clar. No tant els altres.
1: Sí, sí.
2: Tot això.
1: I tu en la teva vida privada com ho has aplicat? O sigui, el que puguis explicar o vulguis explicar, eh? És a dir, sí. Tu com t'ha fet canviar entendre tots aquests elements? Et mous més, per exemple?
2: Sí, totalment. Jo em mou més, cuido molt més el dormir, he canviat la manera de menjar. Que em deien, fas règim? Dic, no. Dic, he canviat la manera de menjar, eh? És menjar diferent i ja està. Vull dir, he deixat... que no vol dir que tothom hagi de fer ni que això sigui el fonamental, eh? Però jo ara no menjo farines, no menjo pa, no menjo pasta, no menjo res, alguna patata menjo, algun pues, moniato quan n'hi ha, alguna vegada arròs, però fruita, verdura, carn, peix, ous, formatge, iogurts, kèfir, xucrut, vull dir, coses així. Menjo dos cops al dia, esmorzo i dino, i ja està. Al vespre...
1: Si fas dejuni intermitent, que és sí. Això que està ara...
2: Sí, que se'n parla.
1: Se'n parla més, bueno, jo penso que és una cosa que jo vaig començar a sentir-ho parlar fa 4 o 5 anys, tampoc sí. Fa massa més,
2: sí,
1: t'he
2: sí.
1: De dir. Així sí, com a sí. Un element, diguem-ne...
2: Sí.
1: Molt present, no?
2: Sí.
1: En la vida sí. Quotidiana. Estem a les heroïnes quotidianes, doncs parlem sí. de les converses quotidianes.
2: Exacte.
1: Jo crec que el dejuni intermitent, jo fa més de 5 anys, no em sona haver-ho sentit mai.
2: Sí, perquè sí.
1: I per què està de moda això ara? Explica-m'ho. No de moda, sinó per què ara està a l'agenda quotidiana de les persones?
2: Bueno, suposo que perquè hi ha moltes persones que ho estan divulgant a les xarxes i llavors la gent ho troba i llavors en parla. El que està clar, facis el que facis, és que un descans digestiu, que ja no se'n pot dir ni dejuni, de 12 hores a la nit, el cos li senta molt bé.
1: Clar.
2: Llavors és tan fàcil com sopar aviat, que això també li senta molt bé el cos, i llavors ja et quadra si sopes cap a les 8 o així i esmorzes a les 8 del matí, ja està, ja tens les 12 hores. Si vols fer alguna cosa més, doncs ho fas, però si no, perquè està clar que això, les 12 hores a la nit és molt interessant pel cos, perquè així el cos ja ha fet la digestió i no hi ha cap interferència a nivell digestiu i el sistema immunitari es pot dedicar a el que fa a la nit, que és reparar tot el que s'ha de reparar. El sistema immunitari a la nit fa molta feina. I el sistema immunitari, quan mengem, també fa molta feina.
1: Mm-hmm.
2: Perquè hi ha una gran part del sistema immunitari que està en el sistema digestiu, està dintre del budell. Llavors, cada vegada que mengem, el sistema immunitari es posa en alerta per veure si allò que arriba és ok o no és ok, o sigui, ho ha d'atacar o no ho ha d'atacar. Llavors, clar, cada vegada que mengem ens inflamem de manera fisiològica. Això és, ha de ser així. Llavors, si cap al vespre sopem aviat, ens inflamem i ho solucionem i ja està, i després ens n'anem a dormir, doncs el sistema immunitari té la calma que necessita per fer la seva feina i al matí estarem estupendos.
1: Però això en un país que es diu Mediterrani com Catalunya...
2: Sí.
1: Com ho gestiones quan tens sopars a les 10 de la nit? Amb els amics o amb el...
2: Bueno, hi ha una altra cosa que és el dir... Les coses no s'han de fer sempre perfectes ni sempre iguals i d'això, bueno, ara anava a dir una paraula que potser no cal, però...
1: Has de ser compassiu amb tu mateix, vols dir?
2: No, això se'n diu un estímul hormètic.
1: Ah, que... no sé què vol dir, sí. Això.
2: Per això, que dic, no sé si calia, però bueno, ja l'he dit, és igual.
1: Bueno, doncs ara l'expliques, què vol dir, què vol dir?
2: Un estímul hormètic és un estímul que posa en un cert estrès el nostre cos, però que el nostre cos està preparat per resoldre'l.
1: Vale.
2: Vale? I llavors, o sigui, al nostre cos el que no li convé és tenir un estrès de manera contínua. Això el desgasta molt i això és un gran hàndicap dels nostres dies. Però que de tant en tant tinguem un estímul que posi el nostre cos en jaque, com pot ser que jo sopi de normal habitualment a les 8 del vespre i un dia me'n vagi a sopar i sopi a les 10 o les 11 de la nit amb els amics. Primer, que el sopar a les 10 o les 11 de la nit serà un estímul hormètic, i segon, que estic amb amics i, per tant, el que dèiem al principi, que les relacions que ens nodreixen, clar, també són una part molt important
1: de la vida.
2: Exacte.
1: I de poder. I això com ho encaixes amb la... O sigui, perquè això ho treballes com a, no sé com se li diu, especialista al Centre Mosaic,
2: sí,
1: no? I a la vegada fas de llevadora.
2: Sí.
1: I llavors aquests dos mons, com els... O sigui, integres els dos mons tota l'estona, no? Bueno, vull dir, com a mínim la PNI quan treballes o no? O això són compartiments estancs? Com a professional, eh? Vull dir, no sé...
2: Bueno,
1: el... que tinc.
2: A veure, a l'hospital, el fet de que jo sigui PNI, concretament amb la feina que faig amb les dones, bueno, potser sí que pot tenir alguna cosa d'influència, però bueno, més en el sentit de que bueno, quan estudies PNI, com qualsevol altra branca de la natura, de la natura de la salut, t'ensenyen, t'ensenyen com preguntar, com investigar, a veure què li està passant a la persona, etcètera, etcètera. Això la PNI també
1: clar,
2: es treballa.
1: Està clar.
2: Llavors, bueno, doncs això, anar-ho treballant de manera reiterada durant la vida, perquè, clar, t'ho ensenya quan ets llevadora, doncs sí, em va bé, i això anar-ho refrescant, perquè les rutines se'ns colen a tots. Però, bueno, clar, de cara a un part i un bebè, doncs tampoc... Bueno, clar, jo crec que tindria més influència la PNI a mi com a llevadora si jo treballés, per exemple, a primària o fes seguiment de la gestació o coses així.
1: Clar, que no, en el moment del part.
2: Sí.
1: Del moment,
2: sí.
1: Del part. I com gestiones tu l'estrès en un part quan alguna cosa es torça?
2: Bueno, com pots. Has d'intentar mantenir la calma, sobretot importantíssim explicar a la parella què està passant, perquè és el seu part, és el naixement del seu fill, i és molt important que sàpiguen què està passant, perquè si no, les càbales que es fan encara són pitjors.
1: Clar.
2: I després, quan ja tot ha passat, si ha acabat bé, pues, superbé, has passat un susto i ja està, i si ha acabat malament, pues, costa de portar, perquè llavors, a més, clar, has d'acompanyar la família, i costa molt quan estàs esperant un bebè, que el bebè es mori.
1: Jo sempre, de les coses que he llegit a la vida que més em van impactar, va ser perquè hi havia tanta mortalitat de bebès, em sembla que era el segle, bueno, des de sempre, fins que es va descobrir que és que els ginecòlegs o els metges no es rentaven les mans.
2: No? Sí.
1: Clar, llavors jo penso que a nivell de dones hi ha hagut un gran avenç en aquest sentit, no? Que avui si passen coses perquè passen, però suposo que passen moltes menys.
2: Sí, i tant,
1: que
2: i tant,
1: que...
2: i tant. I tant, i tant. El que passa que jo penso que potser... A veure, i que clar, és complicat dir-li a una dona que està embarassada que tingui en compte que el seu fill es pot morir. Això és complicat. Però és que és una cosa que pot passar. Llavors jo crec que en general potser ens hem oblidat una mica de que això pot passar encara que estiguis en un hospital.
1: Clar.
2: I l'altre dia ho comentava amb una amiga... I penso que potser les dones s'estimen... Bueno, perquè també hi ha l'opció de parir a casa. Llavors, jo penso que potser les dones que apareixen a casa ho tenen més clar, que això pot passar, no perquè apareixin a casa, sinó perquè el mateix procés ho pot portar, perquè si un bebè es mor tant a casa com a l'hospital, això és així. Però penso que les dones que van a parir a l'hospital és com si... Bueno, no sé, però és com si t'entreguessin la responsabilitat a tu de que allò anirà bé i de que el seu bebè estarà bé. I clar...
1: Perquè l'entorn els hi deu donar més seguretat, diguem-ne, no?
2: Sí,
1: o deuen tenir
2: clar,
1: aquesta sensació de ser de més seguretat.
2: Clar, però el que està clar és que les vides dels bebès no estan a les nostres mans.
1: Això està clar. I hi ha molta gent que vol tenir bebès, els infants a casa?
2: Sí que n'hi ha, sí, n'hi va ben. El que passa que, clar, és una opció que a més te l'has de pagar tu. perquè el sistema no ho cobreix.
1: Clar.
2: Tot i que, clar, una dona que apareix a casa és una dona que no fa la despesa d'un part a l'hospital.
1: Sí, sí, sí,
2: i, per tant, des de l'Associació de Llevadores de Parts a Casa, que existeix, i hi ha formació... O sigui, les llevadores de part a casa no són llevadores que... han agafat el fular i se l'han posat al cap i van a casa per a acompanyar les dones.
1: Sí.
2: Són llevadores formades amb emergències obstètriques, amb reanimació neonatal, justament perquè estan elles dues a casa, saben que si passa alguna cosa són elles les que han de respondre mentre es fa un trasllat, que sempre hi ha un trasllat coordinat.
1: Clar, clar.
2: Vale? Llavors, des d'aquesta associació, el que s'anima a les parelles que volen tenir els bebès a casa és que reclamin a l'ICS que els hi paguin la despesa. De l'atenció del pare a casa.
1: Sí,
2: perquè,
1: sí,
2: al final, és una despesa que l'ICS s'ha estalviat.
1: Sí, sí, sí. Bueno, segurament. Jo perquè com que el meu cap era jo no vull patir... Pues
2: ja,
1: clar.
2: Sí. No, clar. Cadascú...
1: Supongo que cadascú viu.
2: Sí.
1: Però, bueno, vaja, que em sembla molt respectable, perquè, a més, que, vull dir, que hi hagin diferents opcions, em sembla molt interessant. I, a més, jo sempre penso que en el món de les dones és on... Bueno, no sempre ens donen totes les opcions.
2: Ja.
1: A moltes coses, no? I,
2: ja,
1: per tant,
2: sí,
1: trobo,
2: sí, sí,
1: que són temes que s'han de treballar.
2: I tant.
1: I que s'han de treballar molt bé. I això em connecta amb la secció de Dones amb Història, que ara obrirem. Després parlarem, de la... Bueno, m'ho he deixat. Bueno, no, parlarem de la Dona amb Història, després, al final, recupero... aquestes aficions teves com el contacte amb la natura. Primer anem a parlar de la doctora Carme Valls Llobet, que és metgessa, endocrinòloga, investigadora, i és considerada una de les principals referents de l'estudi de la salut de les dones i de la medicina en perspectiva de gènere. Ella s'ha dedicat a demostrar que la medicina tradicional no sempre ha investigat i ha diagnosticat i ha tractat les malalties tenint en compte les necessitats de la dona, sinó que sovint ha sigut sempre des de la mirada masculina. I en aquest sentit ha fet diferents llibres de referència. L'altre dia me'n portaves un, no? Era el de Mujeres Invisibles per a la Medicina, no?
2: Sí.
1: Que l'han revisat.
2: Sí.
1: Ella també ha fet Mujeres, Salut i Poder, Medio Ambiente i Salut, perquè també ha treballat els temes dels disruptors endocrins i els discursos a la salut humana. Això també és un tema que ara s'està tractant molt.
2: Sí. No? És que és molt important, això també.
1: Sí.
2: Sí, la PNI també ho aborda.
1: Ho treballa, sí. I bueno, m'ha semblat un personatge... Per què has triat la Carme Valls?
2: Bueno, perquè he pensat que, sent que jo soc llevadora i treballo de PNI i això, pues, lligava molt la figura d'ella per aquesta feina que ha fet de posar sobre la taula, de dir, a veure, la malaltia no és igual per l'home que per la dona, el cos de la dona i el cos de l'home no funcionen igual, i els estudis s'han fet des del cos de l'home. Llavors, una dona que té un infart no té els mateixos símptomes que un home, i està demostrat que moltes vegades les dones no se'ls ha pogut diagnosticar l'infart perquè no es tenia clar que... perquè no es reconeixien els símptomes que era un infart,
1: clar,
2: perquè eren diferents dels de l'home. I els estudis de vegades de medicacions i això també, i de fet també està descrit, dones amb sobredosis de medicacions perquè s'han calculat amb el que li tocaria a un home, i una dona en general és un cos amb menys massa corporal, diguéssim, per dir-ho d'alguna manera.
1: Clar.
2: I doncs, per això m'ha semblat interessant posar la seva figura.
1: Creus que està canviant una mica tot això, o no?
2: Jo crec que sí. Jo crec que les dones cada vegada són... Bueno, les dones metges ara són la majoria, i jo crec que a nivell...
1: Però no les investigadores, potser, no? Que això
2: ja
1: és una de les coses
2: això
1: que...
2: Això és el que anava a dir, que a nivell d'estudis potser encara no, però bueno, almenys ja es fa sentir la veu i queda clar que una dona que vagi a una consulta, que digui que està cansada i que li fa mal aquí, li fa mal allà, no li diran que té una depressió i li fumaran un antidepressiu així sense més, saps?
1: Clar.
2: Jo tinc l'esperança que sí, no ho sé.
1: Una mica. Em comentava... ara no me'n recordo qui va ser, algú que estava vinculat al món de la investigació, que ara sí que és veritat que amb els estudis clínics a nivell mundial sí que, no només el tema de perspectiva
2: del
1: sexe, no? De gènere, però en aquest cas el sexe, perquè estem parlant de ADNs, o diguem-ne de part més física, sinó també clar, que no és el mateix una dona africana que una dona europea, no? O xinès, o asiàtica, o homes, també, no? Però que també la diversitat era un tema molt poc aplicat amb el tema de les investigacions. I, per tant, que això havia generat algunes vegades alguns problemes.
2: Segur.
1: I, sí, i el tema de la... Què era? La fibromialgia, no? Que s'infradiagnosticava amb els homes. Perquè, no? Perquè al revés, o sigui, que també passa això.
2: Sí,
1: no?
2: sí.
1: Que a vegades diuen, bueno, no sé, també suposo que són raons culturals o coses d'aquest tipus.
2: Sí. De fet, la PNI també va per aquí, que és que clar, no pots tractar la persona sense tenir en compte el context que ha tingut, d'on, que ha viscut, d'on ve, saps?
1: Sí.
2: Vull dir, perquè una cosa és la càrrega genètica que portem cadascú, però després aquesta càrrega genètica s'expressa més o menys, depenent del que fem, d'on estem, amb quins relacionem, on ens movem, i etcètera, etcètera. Com ens alimentem?
1: Et volia preguntar, que abans no ho he fet, quins serien les tres pilars? On ho has dit? Que és dormir bé.
2: Sí, la PNI, jo crec que l'alimentació, el descans, el moure't,
1: però lo de les farines és universal o és una cosa que depèn de la persona?
2: Lo de les farines depèn una mica de la persona. A veure, les farines en si, si volem menjar farines, millor que siguin no refinades, i que, per exemple, si estem parlant de pa, doncs que sigui pa de massa mare, fermentat, amb fermentació lenta i això. Llavors ja s'ha d'individualitzar cadascú.
1: Clar.
2: Però sí que és veritat que és un aliment que a nivell nutricional no ens aporta molt. O sigui, ens sacia en el moment que ens el mengem, però no ens aporta masses nutrients i acostuma a provocar que la glucosa pugi més del que puja amb altres aliments.
1: Clar.
2: I després aquesta glucosa que puja baixa i tornem a tenir gana.
1: Ja. Però per això et deia que l'alimentació, la son, què més?
2: La son...
1: L'exercici, has dit?
2: Sí, l'exercici i les relacions socials. I, a veure... ara no em ve res més.
1: Això deu ser més fàcil en determinades zones que en unes altres. És a dir, per exemple, dormir bé deu ser molt més fàcil a Ripoll o a Vic, que no aquí... O en un lloc, no, al centre de Barcelona.
2: Sí, sí, però bueno, clar, el dormir bé, clar, hi ha factors que no podem nosaltres controlar, però n'hi ha que sí, com per exemple, si ens estem... Jo ho vaig notar molt, jo això ho vaig fer i ho vaig notar molt. O sigui, jo abans m'estava amb el mòbil allà al costat, al sofà, i bueno, que si una partideta de la palabra, doncs l'altra contesta, jo responc no sé què, que si era un WhatsApp, però no sé què, igual m'estava allà fins... ja fa anys, fins a, jo què sé, les 12, les 11 sí, i mitja, sí. 12, i, no, i després, i al final vaig dir, a les 9 de la nit el mòbil es deixa allà i no es toca més. I anda, que
1: I
2: ho vaig notar.
1: Ho aconsegueixes?
2: Bastant. Últimament torno a estar una mica desmadrada, vaig fent ullades. No, el deixo a la cuina, però de tant en tant passo a veure què hi ha.
1: Però si ens despertem amb l'alarma del mòbil.
2: No, jo em desperto amb un despertador que s'il·lumina.
1: Ah.
2: És el regal de Reis més bo que m'han fet mai.
1: Què em dius? Hi ha un despertador que s'il·lumina només? No sí, fa soroll? Sí.
2: Bueno, pot fer soroll si vols, poden sonar ocellets o alguna altra cosa, però si no vols, només s'il·lumina.
1: Què em dius?
2: Super.
1: Això ho miraré. Perquè em sembla clar, no, vull dir...
2: El vaig trobar a l'Amazon, per això, vull dir.
1: Bueno, avui en dia, t'he de dir...
2: Ja. Però jo normalment no compro l'Amazon, però el que no trobo en lloc més ho compro.
1: Sí, bueno, bàsicament perquè és la... Bueno, avui en dia... És veritat que tots intentem ser conseqüents. Bueno, els que pensem que hem de... No dic tothom, però... Bueno, m'estic liant jo sola. Els que pensem que hem d'intentar buscar coses com a quilòmetre zero, que digui jo.
2: Sí, exacte.
1: Però acabes a vegades amb coses que no tens... Bueno, o que no pots gestionar d'una altra manera perquè no ho trobes. Això és veritat.
2: Sí.
1: Això és veritat i em sembla i una mica difícil. Això és el senyal de que estem acabant, ens queden uns minutillos, però és que m'he deixat coses de la teva trajectòria i d'aquí és la gràcia. Entre elles, aquesta afició que tens de contacte i necessitat de contacte amb la natura.
2: Sí.
1: Potser per això vas venir a la PNI al final o no? No,
2: pot
1: perquè
2: ser,
1: la natura i la PNI té a veure? No.
2: Sí.

0: no hi ha més. I llavors la natura t'aporta pau, t'aporta llibertat, et torna una mica a la teva essència. I jo, que vivia a Barcelona, doncs, un cop al mes com a mínim havia de sortir de la ciutat, perquè si no és que m'ofegava.
1: Però ara vius a Molins de Rei, fa uns quants anys i tens Collserola. Bueno, ara no, que no podem anar, però no, esperem que puguem anar aviat. Però...
0: Sí, sí, Collserola m'ha salvat la vida.
1: Sí.
0: I ara vaig a Pallejà.
1: Bueno, clar, perquè és l'altra banda de la muntanya que ja, de moment no ha arribat. Això ho diem, si algú ens escolta o ens esteu escoltant en un moment d'aquí molts anys, que això també pot passar avui en dia, perquè en aquests moments a Collserola hi ha una restricció per la, dels porcs senglars, per la presència de porcs senglars que tenen peste porcina. I sí, llavors per això no podem accedir. I això ens està tornant una mica...
0: Són aquelles paradoxes que tenim la muntanya,
1: sí,
0: tancada.
1: Tancada.
0: Dius,
1: sí,
0: com, sí, com es pot tancar una muntanya,
1: que difícil,
0: no?
1: Que difícil, que difícil.
0: Fem aquestes coses.
1: Una altra visió que tens és la lectura.
0: Sí, m'agrada llegir.
1: Perquè et transporta a llocs on no has estat mai.
0: Exacte.
1: Com, per exemple, quin?
0: Ah, bueno, no sé. M'agrada llegir històries, bueno, també per formar-me, i per tenir criteri i per conèixer més coses de, pues, això que han passat, no? Com hem evolucionat, etcètera, etcètera. Però la novel·la a mi m'encanta. Sí, sí, sí. Trobar una novel·la que et tregui d'allà on estàs i et faci... i que esperis el moment de tornar-la a agafar
1: per
0: saber com segueix,
1: per acabar-la. I el teatre i el cinema, o sigui que tot el que és, diguem-ne, tens temps de fer tot això? Gràcies.
0: Bueno, jo ara estic treballant a mitja jornada, a l'hospital, i llavors al Mosaic passo consulta 3 dies que no s'omplen, ni molt menys, però bueno, vull dir, quan hi ha visita hi vaig, i llavors pues, m'aixeco d'hora com el Guardiola, ben d'hora, i llavors ja començo, pues, jo què sé, si em vull moure una mica, fer una mica d'estiraments o si no haig de sortir a caminar, pues, igual me sento una estona tranquil·leta i escric una estona, o bàsicament estic en silenci llavors, no, és estona, sí. No són estones de posar-se els cascos ja.
1: Ets tranquil·la, Gràcia?
0: Sí, aparentment sí, després per dintre, bueno, va, sí, com va.
1: Sí. Anava a dir-te, perquè si ets música i has fet piano tants anys,
0: sí,
1: el sentit de la disciplina l'has de tenir molt integrat.
0: Sí, bueno, això sí, el meu pare va treballar-ho molt, això.
1: Anava a dir-te.
0: Sí,
1: anava,
0: sí,
1: a dir-te.
0: Sí, sí, el meu pare això ens ho va inculcar molt.
1: A tota, sí, a tota. I això ara et marca molt o no? O ets també...
0: No, ara ja no tant. Anys enrere més, sí, sí, era com una mica... Uf. Ja, a veure si m'ho puc treure de sobre. Ara ja ho visc més flexibilitat.
1: I no has tornat al piano?
0: No. No, no, el piano vaig canviar-lo per la flauta travessera.
1: Ah, mira, això és guai.
0: Sí, sí, sí, la flauta travessera la tinc encara, de la que em vaig comprar quan tenia 21 anys.
1: Ai, sí, que m'ho vas explicar preparant el programa, que li vas dir al profe que tu no volies fer concerts ni res, que només volies gaudir.
0: Quan vaig deixar el piano, com ja sabia solfeig i tot això, ja sabia llegir una partitura, vaig buscar-me un profe que m'ensenyés a treure el so a la flauta. I quan ja vaig saber treure-li el sol a flauta, doncs anava a classe a passar-m'ho bé. Ja tocàvem coses a 2 flautes i era una estona que disfrutàvem molt. Després ja la vaig deixar i ja la tinc a casa i estic intentant recuperar-la.
1: I com passa algú que ve de la corda al vent?
0: Bueno, no.
1: Sí?
0: Bé, sí, sí, sí, sí. Un cop
1: pensava que això era com a més... No? Els que us agradava la corda, més la corda...
0: Ja, bueno, però clar, vaig pensar, què puc fer? I clar, una cosa que fos assequible, perquè clar, ves, no
1: te la poguessis emportar.
0: No en compraré, jo què sé, un baix o...
1: Que te la poguessis emportar.
0: Exacte, que fos assequible en quant a diners i en quant a mida i tot plegat. Sí, sí.
1: Ens queden 3 minutets i jo volia preguntar-te, que m'ho he deixat abans, amb què ens queda una mica pendent a les dones de ser visibles a la medicina, des del teu punt de vista, tu que et mires a la Carme Valls, o sigui, en quins àmbits creus que encara hauríem de posar una mica més de mirada? Per exemple...
0: Jo crec que hem de posar més la mirada en conèixer-nos a nosaltres. Jo crec que hauria de ser fonamental que les nenes... i quan ja comencen amb la regla i això, sapiguessin quin... Hi ha un mètode, que és el mètode sintotèrmic, que és un mètode de control de natalitat, diguéssim. Va, a l'inici va ser promocionat per l'Església Catòlica i això, com per controlar la natalitat, però sí, al final és conèixer com és el teu cicle menstrual. Val. Llavors...
1: O sigui, quan ovules, quan, exacte, ets fèrtil, quan,
0: exacte,
1: no...
0: Exacte. Llavors, quan coneixes això, entens moltes coses i entens que tu no ets fèrtil tot el teu cicle. Vull dir que hi ha molt pocs dies que ets fèrtil. Llavors, saps gestionar quan ho vols ser, quan no ho vols ser, quan, saps?
1: Sí,
0: saps,
1: sí,
0: entendre,
1: sí, sí,
0: per què estàs

0: com estàs, per què tens aquesta energia que et menges al món, per què tens aquesta que t'arrossegues i que no saps què tens i que tens un mal humor i que escridasses el primer que passa.
1: Clar.
0: Per això jo penso que hauria de ser fonamental i que la nostra vida fèrtil la gestionéssim des d'aquí, sempre tenint en compte les malalties de transmissió sexual, això per descomptat,
1: evident.
0: Però que el nivell, que la fertilitat i tot això ens ho podríem gestionar des d'aquí, no caldria prendre cap anticonceptiu ni cap història.
1: I per què no passa això? Perquè encara no hi ha prou educació?
0: Pues sí, jo crec que sí. No sé.
1: Sexual volia dir, eh?
0: Sí,
1: o de coneixement de la dona, perquè
0: sí,
1: al final...
0: Sí, perquè tenim la por de que no acaba de ser fiable quan és un mètode que si t'has format i ho coneixes bé, és fiable.
1: És fiable.
0: El 99%.
1: Home, doncs pues amb aquest consell i aquesta idea, perquè ara ja m'ha posat la música a l'Eli perquè s'està acabant l'entrevista, doncs m'ha semblat superinteressant. Gràcies, moltíssimes gràcies.
0: De res.
1: Moltes sort als teus projectes.
0: Gràcies.
1: Amb aquest cuidar-se que ens emportem. I gràcies, Eli, com cada dia, per acompanyar-nos amb la part tècnica. Com sempre dic, estem al segle de les dones, però queda molta feina per fer.
0: I tant.
1: I aquí seguirem des del programa posant la nostra, no sé com es diu això, la nostra peça, no?
0: La nostra llavoreta.
1: La nostra llavoreta, sí senyora, això m'ha agradat. Fins dilluns vinent.

0: Si són les 3...
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial celebra avui una reunió extraordinària per estudiar la interlocutòria del jutge Juan Carlos Peinado en què enviava a judici Begoña Gómez, dona del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. En el text, el jutge li imposa mesures cautelars com la retirada de passaport i apunta que els seus escortes podrien ajudar-la en una eventual fugida. La reunió s'està celebrant de manera telemàtica des de les 10 del matí. I aquí a casa nostra, el Servei Meteorològic de Catalunya emet el primer avís de perill de calor de l'any, ja que s'esperen temperatures màximes que poden arribar als 40 graus, especialment a Ponent i en menor mesura al litoral i prelitoral. Segons el Meteocat, és la primera onada de calor de l'estiu que arriba avui i s'allargarà almenys fins dimecres, coincidint amb Sant Joan. El termòmetre, com diem, marcarà els 40 graus per primer cop aquest any, però el punt àlgid de l'onada no està previst que arribi fins demà. Davant d'aquest augment de les temperatures, l'alt risc d'incendi, la coincidència amb Sant Joan, Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Procicat, demana extremar les precaucions i tenir especial cura de la gent gran, els més petits i les persones amb malalties cròniques, i també recomana extremar la prudència en l'ús de material pirotècnic durant la revetlla i recorda que no es poden encendre petards a menys de 400 metres de terrenys forestals o espais agrícoles. I en successos, el tercer menor que estava en estat crític després de l'accident a la platja de la Rabassada de Tarragona també ha mort, segons ha confirmat a través de les xarxes socials el president de la Generalitat, Salvador Illa, que s'ha mostrat profundament colpit. Divendres, poc després de l'incident, ja es va comunicar la mort d'un dels adolescents de 12 anys i ahir dissabte es va saber la mort d'un segon menor, en aquest cas de 13 anys. L'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol i avui, a partir de les 12 del matí, es guardarà un minut de silenci davant de l'Ajuntament a la plaça de la Font. Parlem també ara de cultura. Les actuacions de The Prodigy, Namasenda i Who Made Who han posat aquest dissabte punt final a un sonar multitudinari que ha comptat amb uns 150.000 espectadors en una edició marcada pel canvi de direcció i també pel canvi d'ubicació que ha desplaçat l'activitat al recinte de Fira Gran Via. I en els esports, en bàsquet, ahir derrota contundent del Barça al segon partit de la final de la Lliga CB davant del València Bàsquet per 102 a 75. La sèrie queda igualada a 1 i es trasllada ara al Palau Blaugrana amb el tercer partit demà dilluns. També recordem que en futbol avui al Mundial Espanya juga el segon partit de la fase de grups davant d'Aràbia Saudita a partir de les 6 de la tarda. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Ets d'aquelles persones que va deixar de llegir TVOs després de Mortadelo i Tintín? Cap problema. Aquest programa et permetrà recuperar aquella afició que tan bons moments et va portar. Si, en canvi, ets d'aquelles persones, amb una edat ja, que encara llegeix còmics, estem al mateix equip. Sigui manga, americà o europeu, aquest programa et permetrà estar al dia de l'actualitat comiquera. Com? Que mai no has llegit un còmic? Moltes felicitats. Aquest programa aconseguirà aficionar-te al nouè art.
1: Parlem de còmics, amb Pau Moratalla. Els divendres, a 1:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
2: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar el món al major conflicte bèl·lic i al genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
1: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit, a Ràdio Molins de Rei.
3: Garcia.
4: Què?
3: Diumenge fem programa.
4: Clar, com tots.
3: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
4: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
3: Ah, sí?
4: Sí.
3: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
4: Ai, Follet.
3: Ai, Garcia.
4: Mare de Déu, Senyor.
1: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
5: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
1: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
6: Vols estar al dia de l'actualitat més Rainbow?
7: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
6: A més de tots els temes superactuals que afecten el col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
7: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
6: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
1: Ona Rainbow, amb Helena Peiro i Mari Marcos. Els dimecres a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: Siguin tots vostès molt benvinguts a aquest programa que es diu Reobrim els diumenges. I ara, tanquin la ràdio perquè és un programa nefast.
1: Siguin tots vostès benvinguts un diumenge més a aquest programa que es diu Reobrim els diumenges, fullet inclòs, ho sento, demano disculpes ja d'entrada perquè no sé què farà avui. Ja saben que el fullet és... És curiós l'estimat que arriba a ser aquesta criatura. Bueno, dic criatura, també li deien criatura al monstre de Frankenstein, no? Però bueno, és molt, molt estimat, eh? Molt, li agrada molt, cau bé, és simpàtic. I ara resulta que li vam fer una foto, el vam pentinar, el vam poder rentar, agafat i lligat. El tio cridava com un histèric quan veia l'aigua i el sabó. Però el vam netejar la cara, el vam rentar, li vam posar xampú al cap, li vam treure...
0: Què? Aquest matí m'he llevat amb unes ganes increïbles de canviar-me els calçotets.
1: Ja, ja, clar.
0: Però per no trencar la tradició, no ho he fet.
1: Bueno, és tan marrano, però la qüestió és que li vam netejar les orelles per dintre, que allà va sortir de tot, una cosa. A més, com les té tan llargues, oi? I bueno,
0: quina
1: li vam...
0: merda!
1: Calla't, fullet, i li vam comprar
0: quina,
1: un...
0: Quina merda!
1: Bueno, imagina, quan el vam tindre net, netejat, i tot el Xavier agafant-lo per una part, la Montse per una altra, jo per una altra, un merder, la Pilar allà aguantant-lo, al final, quan ja es va netejar, el vam aixugar i tot, que li van quedar els pèls tiesos per el... Però resulta que, bueno, el vam vestir, vam comprar-li un pijama d'aquests petits, tipus Gary Grant, saps aquests pijames de les pel·lícules d'abans? Sí. Li vam posar i li vam donar un osito. Bueno, no, el va mangar ell, però és igual. I li vam dir, mira, el fullet, el mirall. I tots amb l'esperança de que els agradaria. Es mira i com li hem tret tanta ronya, diu el tio, aquest sóc jo. Ai, fullet, ni et reconeixies.
0: Sempre fent el
1: ridícul. I per immortalitzar el tema li vam fer una foto. Una foto que si vostès els hi podem donar. La Teresa Márquez ja ens la va demanar i ella ja la va veure, la foto, eh? I Teresa, tens aquí la foto ja, eh? A tamany 13-18, un tamany maco. I tot aquell que vulgui una foto del fullet en pijama net, que és un miracle, només tenen que dir-nos-ho quan ens truquin. ¿Vale? I tindran aquí aquest fullet en pijama i, el més important, net. Bueno, dit tot això, aquesta introducció fotogràfica i històrica de poder netejar
0: les... Siguin tots vostès benvinguts un diumenge més a Reobrim els diumenges.
1: Molt bé.
0: Un programa dirigit, protagonitzat, guionitzat, produït per el magnífic, l'encantador i l'inimaginable fullet de les ones.
1: El que no li vam treure és la modèstia.
2: Impossible.
1: Impossible. Pilar, bon dia.
3: Bon dia.
1: Què tal per Girona? Molta calor?
3: Molta calor.
1: Hòstia, i nosaltres ens va anar la llum, tu?
3: Què dius?
1: Sí. Bueno, igual tenim un altre nen, perquè clar, amb les espelmes i tot això, la Montse diu, no, sembles el fullet rentant-se les orelles.
3: Sí.
1: No, doncs, escolta, una cosa romàntica, no?
3: Sí,
1: jo
3: però...
1: vaig pensar, hosti, que bé, no?
4: Jo ara,
1: època...
4: bon dia a tothom.
1: Bon dia, Montserrat.
4: Jo ara amb els nets ja en tinc prou, eh?
1: Home, els nets no els haig de fer jo, els fan els altres.
4: Per això t'ho dic.
1: Bueno, escolta, de més grans han quedat prenyades, tu, sí o no?
3: Sí, eh? Però difícil aquesta edat ja.
1: Bueno, no ho sé. Bueno, vés a saber, vés a saber. Mai se sap, tu, el milagre de la... Mira la Verge Maria.
3: Sí.
1: Veus? Sí o no? Verge
3: i mare.
1: I mare.
3: Sí.
1: Bueno, la qüestió és que... Bueno, jo tampoc sóc Sant Josep, eh? Bueno, dit això, i deixem-se de litúrgies... Se'ns va anar la llum i vam posar espelmes. Hòstia, una casa amb espelmes il·luminada permet la conversa, permet el roce, permet el carinyo, és una cosa diferent.
3: Bueno, perquè és molt acollidor, suposo. Les espelmes són molt acollidores.
1: El que passa de que com fotia una calor acollidora...
3: Ja.
1: Nosaltres vivim en un àtic, i els àtics són horribles. O sigui, són... Tothom vol l'àtic, i jo em vaig equivocar agafant un àtic. Bueno, ho vaig agafar per la terrassa que tinc, que és gran. Una terrassa, és un... Bueno, un tros de terrassa, no? Jo diria que és més gran la terrassa que la casa. Però la casa sembla una rulota, és petitona, però bueno. I dius, hòstia, però quina calor que fot. Clar, nosaltres fotem sempre el ventilador de l'aire.
3: El sostre,
1: que són els millors, eh? I ahir o abans d'ahir vam posar l'aire condicionat. Nosaltres què fem? Tanquem, posem l'aire, i quan està fresquet tanquem l'aire i seguim amb el ventilador i més o menys s'aguanta. Clar, no hi havia ni ventilador, ni aire condicionat, ni nevera. No hi havia res. I et dones, dius, hòstia, el que depenem de l'electricitat, no? Hòstia, tu, mare de Déu, senyor. Però bueno, va...
3: Bueno, nosaltres vam estar tres dies a Barcelona perquè van operar la meva neta.
1: Sí, què tal?
3: El meu fill viu amb un cinquè, i t'asseguro que la calor és... Sí, jo no puc dormir de color a la nit.
2: Sota sostre.
3: Tenen aire condicionat, però clar, només en el menjador, perquè el pis és molt...
5: Sí, sí. El fotut és que a l'hivern fa fred i a l'estiu és càlid. Sí. Bueno, la qüestió és que mai estem contents. Bueno, així ha anat bé l'operació de la nena,
3: sí,
5: bé, eh?
3: Sí, sí, perfecte.
5: Collonut. Això
3: sí, va sortir de la clínica i ja, ja semblava que no li havien fet res.
5: Bueno, però saps per què? Perquè els nanos, quan són petits, primer, no són conscients d'una cosa que es diu mort. Saps, nosaltres, a la que ens fotem malalts, si és molt hipocondríac, ja pensen, moriré d'això. El dolor no li donen una importància... O sigui, tenen dolor, evidentment, que senten dolor, però no li donen la importància psicològica que nosaltres li donem. La prova és que un nano s'opera d'apèndis i el dia següent ja està caminant, i un adult l'opera d'apèndis i està 4 dies... Ai, que em moro! Bueno, sobretot els homes. I sabeu per què? Perquè científicament les dones aguanteu molt més el dolor. Científicament comprovat, eh?
3: Suposo que perquè parim, no?
5: L'altre dia...
3: Una mica...
5: Home, si haguéssim que parir nosaltres, acabava
3: l'humanitat. Acabava l'humanitat.
5: O faríem fideus o espaguetis, no sortiria massa més d'allà. Escolta, si per fer una pedreta de res...
2: Lo que fa mal, eh?
5: Imagina't parir el que pariu vosaltres. Lo vostre és treure per un... per on passa un pinyol d'oliva, treure una síndria, tu. O un meló. Bueno, dit això... Vaig estar llegint l'altre dia, no fa massa, les diferències biològiques entre l'home i la dona, vale? Biològiques, físiques, no? Que existeixen, evidentment. Vosaltres teniu ovaris, nosaltres no. Aquest tipus de coses són indiscutiblement biològiques, eh? Però és que cadascú senti el que vulgui. Aleshores, la medició de dolor que aguanta la dona és altíssima. És... només hi ha un dolor de l'home que supera el de la dona, amb dolor, amb intensitat de dolor, que és una patada allà on no sona.
2: Sí.
5: Vale? Sí. Una patada allà on no sona està calculat que és com un dolor més fort que el part.
3: Pot ser.
5: No, bueno, jo no ho sé com no he parit mai. Jo el que et puc dir que l'altre fa molt dolor. Però per la resta, aguanteu el dolor d'una manera bestial. Sou molt més flexibles. O sigui, feu coses que els homes no podem fer, de flexibilitat. Teniu una capacitat olfativa molt més elevada que l'home. Teniu una capacitat... Vosaltres veieu més colors que nosaltres.
3: Ah, sí?
5: Sí. Teniu una gamma més àmplia de colors. Teniu l'olfacte, ja t'ho he dit, molt més elevat. De seguida la dona ensuma i sent olors, i millor nosaltres no. Té la vista, no, la vista és igual. Però l'audició, l'oïda, la teniu molt més sensible. Per això, quan un bebè plora, el primer que es desperta és la dona, perquè el sent. Mentre que l'home, noi, estem... Els homes som una mica un tros de carn, al final. Si ho vas a mirar, dius... És com allò, com aquell que va... Aquell que ho he dit, que se m'acudeix.
3: Sí, allò que jo alguna vegada pensava, com és que jo el centro i no, perquè, jo sent muta?
5: Perquè no el sentim. No el sentim. La nostra freqüència auditiva és pitjor que la d'un setter. O sigui, no... Pues va, un tio va de part i diu, escolti, què? Diu, com ha anat el part? Diu, home, ja ha parit? Sí, sí. Què és, nen o nena? Diu, no sé què dir-li. Ah, no? No. I és gran? Home, sí, és bastant gran. Per lo que és gran. Com vol dir per lo que és? Diu, bueno, no sé, diu... I té els ulls dels meus? Diu, no té ulls, no. Com que no té ulls? No. I el nas, si sembla algú? Tampoc. Escolti, per què parit? Diu, esperi, miri. I obre i treu una orella gegant. Una orella. I l'altre diu, ai, hola, bonic! I el metge diu, no s'esforci, és sord. Pues aquest tros de carn a l'home podríem prolongar-lo, no? En fi, pues, m'alegra molt que sigueu tan resistents, tan fortes, tan intel·ligents i tan collonudes.
3: Eh? Nos queda otra, no?
5: Nos queda, bueno, escolta, com diu aquell, algú té que suportar el dolor.
2: Ara. I aguantar-me a mi.
5: Bueno, això ja... Aquesta
3: pla.
5: I parlant d'aguantar el Xavi...
3: Perquè té una mica de tos i ja sembla que bueno...
2: Bueno, és que, clar...
5: Perquè les dones... Ah, a més una altra cosa, les dones teniu més capacitat immunològica. Per això, quan nosaltres ens agafa una grip o un refredat, estem pitjor realment que vosaltres, perquè el nostre sistema immunològic és més dèbil. Que avui vosaltres sou de naturalesa forta, tu.
3: Ho diuen, que la dona és la forta, no?
5: Sí, sí. Bueno, això que deien el sexo dèbil, jo me n'enfoto, eh? Ah. Bueno, dit això, que és real, vull dir, el que vulgui contrastar això, que m'ho digui, perquè està tot llegit, ho vaig llegir l'altre dia, suposo que el tio que m'escrivia això no era un mentider, però bueno.
3: Suposo.
5: Tu què tal, Xavier, com estàs?
2: Bé.
5: Sí. Sí. Tu has comprovat aquest dolor excessiu, que és tocar-te les... A mi em va passar,
2: jo diria,
5: saps,
2: que
5: saps,
2: sí.
5: On?
2: Algun cop no, una patada o tal, però algun
5: no,
2: cop sí,
5: jo patada
2: sí, fa
5: no he arribat. Jo un pelotasso jugant a futbol.
2: Bueno, més o menys per aquí, sí.
5: Tu, de veritat, mal? Em vaig quedar mig desmallat, eh? Sí, jo sí. Pensava, hòstia, tu. Bueno, mira com riu aquest. Tu què, Follet? Tu ets insensible a tot.
2: No, aquest... Sí.
5: Mira, ja que hi ha parit una orella, nosaltres hem parit el Follet, tu. Quina gola! És veritat. Fa molt... Tu per què et creus que es tapen les parts quan hi ha les faltes? I es deixen el cap descobert? Sí. Perquè l'home valora més el cervell petit que el gran.
3: Jo no ho he comprovat perquè no sóc com, però sé que una vegada el meu fill jugant a futbol li vam tirar un pelot, un dolor i va quedar blanc com però
5: no, no, és un dolor, és un dolor bestial, a més et puja cap a dalt.
3: Sí, va quedar.
5: Però bueno, dit això, hi ha una cosa que demostra el que estem dient, a més científicament, bueno, cronològicament. Certa, i és que es va inventar primer la coquillera per protegir els testicles quan jugaven a hockey.
3: Exacte.
5: I coses
3: d'aquestes,
5: que el casc.
2: Que el casc,
5: exacte. El que vol dir que donem molta més importància.
2: Home, i tant.
5: A baix que dalt.
2: I tant. Dalt.
5: Bueno, Xavier, tot bé? Collonot? Tot bé. Perfecte. El calor, tu, no... tu l'has aguantat bastant bé, el calor, no?
2: A veure, aguantar-lo d'aquella manera.
5: Jo quan estàvem a Múrcia, que ens moríem de calor, tu estaves més fresc que jo estava molt.
2: Sí, això sí.
5: Aguantes ara, més?
2: L'aguanto més, però no m'agrada gens.
5: No.
2: Vull dir que, a veure, l'època tothom diu l'estiu, que bonic, a mi no m'agrada gens l'estiu.
5: Bueno, cada cop és més bèstia. Bueno, això, dit això, bueno,
4: a mi
5: aquí...
4: per l'únic que m'agrada l'estiu...
5: Oita, la Montserrat, per... quin susto m'ha fotut tu. Que Montserrat, surts per darrere silenciosa, sí. La dia, què?
4: Per l'únic que m'agrada l'estiu és per la claror.
5: La claror?
3: Bueno, perquè els nou canes...
2: Sí, això sí.
4: Però per lo de més, últimament...
5: No, la Montse sua molt, és de suar. Hi ha gent que és de poc suar, també. És curiós.
3: Jo suo molt, eh?
5: I és curiós, el picant et va bé per la calor.
2: Sí.
5: Per això la Índia i tots aquests llocs es foten tant de... Mèxic.
2: Mèxic,
5: foten picant perquè reté líquids. Saps què vull dir? Bueno, escolta, això sembla un programa de meteorologia. Només falta que vingui el picó. Dit això, Montserrat, com estàs? Bueno, ja, a mi em fa gràcia el Sadurnino. Per cert, el Sadurnino torna a estar tancat, eh?
2: Ja veig.
5: Ha fotut un
2: atraco. Bueno, ha fotut
5: l'atraco més patètic de la història. Ara us l'explicaré. Com
4: jo
5: estàs,
4: bé, passant calor, però bé.
5: Si és que el Saturnino diu, com li preguntes com estàs si acabeu de sortir junts?
2: Bueno, esclar, sí.
5: Però s'ha de ser educat. S'ha de ser educat.
2: Escolta,
5: tu no et dius cada dia quan veus la teva dona, bon dia?
2: Sí.
5: No li dones un petó? Bon dia. Com estàs, carinyo? Has descansat bé? Això forma part de la rutina. Clar. I el dia que no li dic, em foto una bulla. Bueno, va. Estàs mal acostumada, Montserrat.
4: Sí. Ja t'ho diré.
5: Bueno, dit això, començarem... Bueno, i el Follet. Bon dia, Follet desgraciat. Que t'han fet una foto que no sembles ni tu. Sembla una persona neta, tu.
2: Sí, fins i tot, sí.
5: Té cara de cabronet.
2: És el Follet, i què?
5: Té cara de cabronet, per això, eh?
2: Sí.
5: La Teresa Márquez es va quedar prendada. I ens va donar la idea. Jo li vaig dir, home, si vols la foto, la puc... I vaig pensar, home, perquè no li donem més a l'audiència, si la volen, no?
2: Sí, home.
5: Bueno, dit això...
0: Tonteria, García.
5: Tonteria, només diem tonteries,
2: aquí.
5: Follet? Per cert, tu no t'has de matricular per bàrbols.
0: Si volen fer donacions en el programa deficitari,
5: ai, Déu,
0: truquin i els hi passaré el meu telèfon amb el número de compte.
5: Ai, Déu meu senyor. A veure, Follet, tu no pots anar pàrvols perquè tens més de 350 anys. Aquesta és la primera. I segona, diu, hòstia, allà els hi donen de jalar, juguen al pati i fan la siesta. Jo vull treballar d'això. Dic, vols ser educador infantil o alguna cosa així? No. Anar de nano.
2: Ja.
5: Però sense motxilla.
2: A menys que, tamany és això.
5: A menys que me la porti... Bueno, és més petit que alguns, eh?
2: Per això.
5: Bueno, en fi, és igual, cadascú té que aguantar la seva espelma i nosaltres hem d'aguantar el ciri del Follet.
2: Sí?
5: Dit això, començarem aquest 91.2 de la FM, Ràdio Molins de Rei, donant, si us sembla que hi ha notícies idiotes que donem, però que són veritat. Vinga, va, anem al circ de la vida, que avui, a més, explicaré històries de joies, de princeses, eh? Farem. El Saturnino, mentre surt la música, Saturnino ha sigut l'atracament més sortera i ordinari que s'ha fet mai.
2: A veure.
5: Sí, només se li acudeix amb ell, això. Diu, me pondré... íbamos a atracar, perquè em va trucar García, que no podré venir, porque estoy aquí en casa. Dic, home, si estàs en casa, diu, bueno, un Cambrians. Dic, bueno, clar,
2: vale,
5: casa,
2: clar, sí, ja entenc. Cambrians, sí.
5: Van anar a fer un atracament, però en lloc de comprar mitges, eren diversos, van comprar panties. Se'ls van entrar un al costat de l'altre.
2: Ah, molt bé.
5: No es podien ni bellugar, perquè un tenia per una cama el cap i l'altre per l'altre. I a la que volien girar-se tot, no podien. Conclusió, se les van acabar traient,
2: i clar,
5: perquè anaven incòmodes per l'atracament, els van veure tots i van dir, ui, Saturnino, vinga, tots amb xirona. Però això de posar-se una mitja, no, un panty. Aquí se li acudeix, tu, mare de Déu. Només el Satur. Què? Tu no hi eres, per això. Tu no estaves, Follet. No estaves perquè...
2: Ara entenc per què anava bé el tren l'altre dia.
5: Clar, no van robar res, eh?
2: Clar, no, ara ho entenc.
5: Bueno, la qüestió... La. Bueno, a veure... Sabeu que ja moltes vegades hem parlat de cognoms raros, allò, dolores fuertes de barriga, sí. Pues ja és curiós perquè aquesta notícia fa gràcia. Un home que es diu Joel Burger, Joel Hamburguesa, Burger, sí, Burger. Es va casar amb una dona que de primer cognom es deia King.
2: Burger
5: per King. Tant, què va passar? El matrimoni és el matrimoni Burger King.
2: Burger King.
5: Però sabeu el bo del cas? Que la cadena Burger King van pagar-li tots els gastos de del casament i estan gratuïtament invitats sempre que vulguin al Burger King. O sigui, està bé, això, no? Nosaltres, sí. Nosaltres no podem anar a cap cadena, no? Tu no dius Pans i Dalton Company, tampoc, no?
2: No, Pans Company, no.
5: No. Ni McDonald's, tampoc, eh?
2: Riu Vila... Riu Vila...
5: Riu Vila té nom de cava, més aviat, no?
2: Més aviat... Sí, això sí.
5: Bueno, doncs ja es veuen, aquests tios que es diuen Burger King, quina sort, no? Home, igual algun altre es deia Coca i l'altre Cola, doncs mira, eh? Però, bueno, el detall de...
2: Està bé, no, home? Sí. Un aplaudiment per la companyia.
5: Bueno, dit aquesta notícia tonta de Caldeu, però divertida, anem a una altra. Per què no funcionen les coses i hem d'aprendre de la natura? Això passa molt. Mireu, sembla ser que... és que és acollonant. A la República Txeca, sabeu on és, no? Sí, Txèquia, el que abans era Txecoslovàquia, que ara és Txèquia
2: a partir d'en dos.
5: I Eslovènia, oi que sí?
2: Vale. Eslovàquia,
5: perdó. Sí, perquè l'altra és Eslovènia.
2: Eslovènia, que també hi és.
5: També hi és. Bueno, però resulta que aquestes autoritats de la República Txeca en concret, és a dir, el capital Praga, doncs van planejar per 7 anys, durant 7 anys, construir una represa d'un riu, és a dir, sabem el que és una represa, no? D'un riu per bloquejar l'aigua contaminada, és a dir, era important fer-ho. 7 anys construint una... planejant construir. I resulta de que... van arribar 8 castors, sabeu el que són els castors?
2: Sí.
5: I la van fer en 4 dies.
2: Clar!
5: O sigui, els animalons venen de manera natural. Clar. Fan la presa en 4 dies, amb les seves fustetes.
2: Set anys allà pensant.
5: 7 anys, i a més la van fer gratis, els castors.
2: Clar. Clar.
5: El que deixa en evidència que el ser humà no és el més intel·ligent de la natura, eh?
2: No, clarament.
5: Si tu t'imagines els castors?
2: Home, és la seva...
5: Jo m'imagino si féssim una conversa animada dels castors, diria, aquests tios no s'aclaren, no?
2: Són...
5: Va, anem a arreglar-los el panorama perquè aquests no van enlloc.
2: Sí, aquests no, exacte.
5: No us fa gràcia, això,
2: que els castors... Això que era Txèquia, imagina't que és Espanya.
5: Bueno, sí, ja. Bueno, Espanya, bueno, no hi ha castors.
2: Ja. No hi ha castors.
5: Bueno, és que saps què passa? Aquestes coses surten malament, els polítics són tan lents i tot això, perquè... Jo diria que la política és l'única professió... Saps qui era el Mark Twain, no?
2: Sí.
5: Mark Twain, el que va escriure Tom Sawyer, té una frase extraordinària que m'ha vingut al cap ara amb això, que diu, la política és l'única professió amb la que pots mentir, enganyar, robar, i encara així ser respectat.
2: I votat, qui vull jo?
5: Votat ja ho hem afegit. És bestial, això.
2: Sí, i tota la raó.
5: No, és tremendo. Bueno, la qüestió, més notícies d'aquestes que fan... Bueno, fan patxoca, no? Vosaltres com porteu el tema, com us diria jo, el tema aquest que ara està és bastant, no polèmic, però sí bastant al dia del tema, no? De la diferència que hi ha entre el que és la gent rica i la gent pobra, és bestial. Estem d'acord o no?
2: Sí.
5: Bueno, doncs, Mallorca està insuportable. Hi ha gent de Mallorca que va viure a rulots i tot això. Però perquè us feu una idea de com va Mallorca, nosaltres que hi ha molt de Barcelona i bueno...
2: Sí.
5: Els megarrics poden anar a passar l'estiu a Mallorca.
2: Sí,
5: és una manera selectiva d'eliminar aquell, com ho diria jo, aquell turisme que no dona no tants calés, però s'ho han fet a lo bèstia. Lloguen mansions, cases grans,
2: sí.
5: De lloguer per 80.000 euros per setmana. 80.000 euros, és a dir, el que un treballador normal triga 3 anys, pràcticament, o 2 anys...
2: Que t'ho cobren
5: amb una setmana...
4: Són milions de peles a la setmana.
5: Sí. Bueno, sembla ser que Mallorca s'ha fotut amb un plan absolutament de megarrics cap amunt. És a dir, no... Ja no és allò d'aquells nubis que es casaven i anaven a Mallorca, perquè
2: ara,
5: era barato.
2: Ara sí,
5: hòstia,
2: també.
5: Ara no, és millor anar-se'n a Las Vegas, tu.
2: Pràcticament.
5: S'han carit molt, eh?
4: Bueno, jo vaig sentir... Què? No, també és diferent... Però em sembla que és Màlaga, si no recordo malament.
5: Bueno, també, déu-n'hi-do.
4: Que també està tan cara de la vivenda que, que enfermers i gent que treballa en hospitals està en càmpings, però llogant caravanes.
5: Sí, sí, i vivint a caravanes.
4: Bueno, llogant. Vivint a les caravanes sí. Perquè no poden permetre's, o sigui, no poden agafar un pis perquè tot està...
5: Bueno, jo sempre...
2: Màlaga té la Costa del Sol, allà.
3: Passa al nord de Catalunya, a Cerdanya, tot allò d'allà, que no hi ha...
2: Ballaran.
3: La gent que va a treballar allà no té lloc per poder llogar una habitació.
4: Això també és molt divertit, perquè, molt clar,
3: tu vas a treballar allà,
2: a Cerdanya, Ballaran.
4: La gent que Ballaran... va amb calés, a sobre voldran que la tinguin bé, que
3: sí, clar, tal, però si no hi ha lloc,
4: què fan els que van a treballar?
2: No, sí.
5: Bueno, tot això, tot això li hem d'agrair al senyor Aznar, directament, no hi ha un altre, perquè va alliberar-se moltes coses, sí. va promocionar molt aquest tema. Ell mateix té una quantitat de pisos i de coses bestials, i un patrimoni brutal. El seu fill és un dels... està involucrat... Bueno, involucrat no, treballa en un fondo buitre, és a dir, tenim un govern...
3: El gendre, el fill també.
5: Jo no sé si el fill treballa o no amb que treballa, però bueno, un d'ells segur.
4: Crec que estan els tres. La dona, cosa que a l'hora d'investigar potser haurien d'investigar-se amb ells també.
2: Sí,
4: la dona, el gendre i el fill. Crec que estan els tres.
5: Bueno, la qüestió és que és tremendo, no? Igual que la noia aquesta del PSUC, també tenia molts pisos. És a dir, què vull dir amb això? Que han convertit un dret en un luxe, i en un fons d'especulació, no?
2: Sí, sí.
5: Clar, a partir d'aquí, això, o es canvia la llei, i es torna a organitzar. És igual que quan van... com es diu això? Ai, Déu meu, passa de públic... Això, privatitzar les energètiques.
3: Sí,
5: casualment, tots els directius i consellers i tot això són polítics i expolítics.
2: Sí, sí, sí.
5: Vull dir que, bueno, en fi, hauríem de remenar tantes cireres que al final només ens fotríem els pinyols.
6: No,
5: dit això... vosaltres que sou... La qüestió, vosaltres que sou, treballeu amb la docència i tot això, vale? Ja, a veure què opineu d'això. Una directora aplica com a mesura disciplinària que obliga estudiants a netejar i escombrar per mala conducta. Els alumnes que van estar assignats a escombrar el pati i ordenar els espais comuns com part d'una acció correctiva orientada a la responsabilitat. Pares de famílies dels estudiants presenten una denúncia perquè opinen que la medida disciplinària no és correcta. Què opineu d'això? Bé, jo tinc que dir un incís primer. El que aquí és un càstig, a Japó forma part de les assignatures.
2: Evidentment.
5: És a dir, al Japó...
3: Jo ja ho feia. Sí, a mi me varen castigar perquè jo de bona nena no tenia res, també ho he de dir-ho, i més d'una vegada m'havien castigat a recollir papers del pati, eh? No era pas, i no és pas res de l'altre món. I penso que és... Bueno, i te puc dir que a l'institut on jo estava, quan els castiguen, que els fan anar a la tarda, els fan recollir papers del pati, arreglar la classe i posar els llibres bé... A veure, és una manera d'ensenyar-los que allò és una disciplina. A veure, no estan en un d'allò... No sé, a la platja. Jo... Estan en un centre on se'ls ha d'ensenyar educació.
4: Sí. Jo he de dir que nosaltres, jo al col·le que anava, cada setmana li tocàvem un grup de noies.
5: Bueno, és que era un col·le de noies, no?
4: Bueno...
5: Sí, o vols dir que si hi havia nois no fent?
4: No,
5: perquè no havia començat. Quan ens en ve, doncs...
4: Era les monges, però bueno... tant al menjador... com a... O sigui, hi havia entorns, com si diguéssim...
5: Però només a les noies?
2: Sí, només eren noies.
4: Només érem noies, clar, érem...
5: Éreu noies.
2: Si
5: no anava a dir, vaja lloc, també...
4: Només érem noies.
5: Vale.
4: Però que hi havia...
5: Escolta, aquest gol és el que jo saltava a la valla i et anava a veure? Que anava amb uniforme?
4: Segurament.
5: Sí, jo cantava un dia, dic, em deixaré trenes i agafaré un vestit, però si no em agafaran-t'ho. Saltava la valla per veure-la, jo, eh? O sigui, era tremendo, eh? L'amor. Bueno, va, què?
4: Bueno, allà, ens feien escombrar, doncs hi havia entorns i cada X temps et tocava quedar-te a escombrar la classe, pujar les cadires a dalt, perquè després, quan vinguessin a fregar, ja estigués, però escombraves tu la classe, endreçaves els llibres, cuidaves papereres...
3: Ah, exacte.
4: Després, i al menjador, me'n recordo que ens quedàvem, doncs, a aixugar els plats no me'n recordo tant, però els coberts me'n recordo d'agafar el drap i anar aixugant coberts.
3: Jo que era guia de taula, perquè tenia...
5: Què vol dir, guia de taula? Què vol dir?
3: Sí, que quan ens quedàvem a dinar hi havia una gran que vigilava quatre petits. Jo érem les guies de taula. I nosaltres, quan ells baixaven al pati, nosaltres ens quedàvem a recollir les taules pel següent torn, perquè clar...
4: Sí,
5: bueno,
3: i no era cap càstig, a veure, era una cosa que es feia
4: després, nosaltres ho fèiem a nivell normal, o sigui, ja formava part de l'ensenyament.
3: Sí.
4: Però, per exemple, recordo, a mi em castigaven de genolls a la classe.
3: Bueno, i a mi.
5: De genolls?
4: Sí. I després sí que recordo, per exemple, que després a l'institut, a l'Oriol, que era el... no sé, ja no me'n recordo què va passar, però bueno, és igual, que els van fer quedar que li deien... No li deien un càstig, eh? Li deien serveis d'algú, i es quedaven, doncs, això, o en estar pintant, repassant les baranes de fusta del pati, o recollint les fulles, o...
5: Jo penso que això... A mi em sembla que està bé, però jo crec que hi ha un error, sota el meu parer, eh? Està bé que facin aquestes coses, però no pot ser un càstig.
4: No.
5: Perquè, si no... El fet de si castiga vol dir que allò és dolent per tu. I, en conseqüència, t'allunyes més. Si el nano entén que escombrar és un càstig, anem malament. Si el nano entén que recollir és un càstig, anem malament. Clar. Jo crec més amb el japonès, que dir, no, forma part de la vida i de l'educació.
2: Per tant, s'ha de fer normal.
5: Perquè si és un càstig, ho posa en un sentit de dir... per mi serà un càstig recollir, no?
4: No, aquest que explico de l'institut no se li deia un càstig, sinó que es deia, a veure, t'ho has fet... No era un càstig, que has fet una cosa...
3: Una incidència, li diuen ara.
4: Eh?
3: Una incidència, li diuen ara.
4: O una incidència, vale, doncs has fet una incidència, jo què sé. Has agafat i has tirat tots els llibres d'una estanteria de la biblioteca i tal. Et quedaràs després i ho recolliràs. Doncs pues no em sembla un
2: càstig. No,
4: sembla
2: no
4: un
2: se li
4: pot dir un càstig.
5: És, que
4: és fer... És posar en ordre el que has desendreçat.
5: El que la gent recrimina, els que estan en contra d'aquest... Perquè, clar, ha aixecat molta polèmica en el món docent, vull dir, no és un tema que tothom... És a dir, mentre per alguns defineixen la mesura com, diria jo, com una forma de responsabilitzar els alumnes, que és el que parleu, un altre es qüestionen el seu impacte amb la dignitat, perquè, clar...
2: Por Déu!
5: Saps, a partir d'aquí, obliga, jo crec que us obliga a reflexionar una mica sobre com educar i si aquestes normes vulneren els drets o no, quin tipus de conseqüències formen. Jo tinc la meva opinió, que puc estar equivocat, i per mi és clar. Si a l'endreçar, al netejar i al responsabilitzar-se de les coses comuns, té que ser normal, no pot ser un càstig.
2: Exacte, hauria de ser normal.
5: Però ho han de fer, sempre. Podes fer per torns, com vulguis, però ho han de fer.
2: Ho han de fer.
5: Una altra cosa que diuen és, abans es castigava i no deixaven anar al pati, quan no funcionaven.
2: Sí.
5: Bueno, això també és un càstig, però és un càstig, jo crec que al revés. És a dir, jo la paraula càstig no m'agrada, en cap manera. No, jo crec que no s'ha de castigar, s'ha d'educar, vale? I educar fent coses a lo millor que entenguin. Dit això, no és el mateix un càstig d'anar a escombrar que un càstig que treguin al pati. Per què? Perquè una cosa m'agrada molt i l'altra gens.
2: Clar.
5: Per tant, quina manera és? Em trec de càstig coses que t'agraden,
2: clar,
5: i et perjudico, o t'obligo a fer coses que no vols fer, que no t'agraden. No. La qüestió és que hi ha algú que...
2: Millor treure'l el que t'agrada.
5: Bueno, depèn, perquè també pot ser més cruel, no? Sí, sí, per la part d'aquests que defensen,
2: potser també
5: no?
2: S'afecta en aquest cas. Hòstia, no em surti el pati, mira.
5: És complicat. Cada cop l'educació dels nanos la portem d'una manera diferent i cada cop surten pitjor, jo
2: ara,
5: no sé per què.
2: Ara, en quant a allò dels pares, és impresentable.
5: Bueno, és que aquí ve la base del problema.
2: Perquè hi ha un altre problema, a veure, i per què han suspendit a mi hijo?
3: Mira, el meu
2: nano... I com això, altres, vull dir que...
5: Sí, perquè
2: a veure...
5: el frustren o
4: tenen... És que aquest és el problema.
5: O les notes tenen ara que... Ara no es pot tenen posar... Ser... Això en vermell,
4: ara
5: no?
4: Ara s'han de corregir les notes.
2: Ah, sí, s'ha de ser en verd, i no sé què.
4: En verd, que jo, bueno, que pots estar molt bé i també es veu la diferència del blau al verd, però jo recordo, per exemple, doncs, que a vegades veure-ho en vermell deies, hosti, és veritat, aquesta paraula corregida en vermell, és veritat que me'n ve alta per dir alguna cosa, parlo de quan feia primària, i no em ve baixa, o aquí té que anar un accent, o té que anar... I ho veus més. Vale, corregir un verb pot estar més bé, però...
5: Jo crec que l'aprendre dels errors i reconèixer els errors educa.
4: Sí,
5: si tu ocultes els errors, ets un imbècil. O sigui, tornes tonto. És a dir, una persona que creu que mai s'equivoca va molt malament. Jo crec que precisament de l'error surt la correcció, i de la correcció ve l'aprendre coses, no? Clar, si no poden suspendre'ls perquè es frustren, si tenen que fer-ho... Ojo, Jo, des d'un punt de vista totalment profà, jo no sóc ni pedagoga ni res d'això, puc estar dient autèntiques bestieses, però el meu parer, equivocat o no, jo crec que ho hem de fer diferent. Jo crec que hem d'ensenyar... La prova és que tenim unes generacions mimades que no s'aguanta ni Cristo, ni ells mateixos s'aguanten.
4: Hi ha aquell advocat que porta menors, em sembla que és, que un dia ho deia, és que no els estem ensenyant.
3: No.
4: Una xerra diu, estem ensenyant a què? Ho han de guanyar tot, o han de... El que hem dit sempre, no? Que han de ser competitius i tot això, i no competents, i a més resulta que no els hi hem ensenyat a què s'ha de saber perdre, també. Quantes vegades has de saber què ho has fet? O sigui, el saber que ho has fet malament... jo crec que fa moltes vegades que després, o sigui, haiguis après allò com funciona i te n'en recordes més que no que et digui...
3: Que no passa exacte.
4: Ai, bueno,
5: jo crec, jo, que no sé. Sota el meu parell, jo crec que se'ls ha d'ensenyar. També és la forma en què es fa. Si tu crides a un nano, hòstia, no avança.
2: No és la manera de... No.
5: Si tu el castigues i no entén per què el castigues, tampoc...
2: No, tampoc, ha de saber
5: precisament. És a dir, jo recordo que nosaltres veníem d'una escola, en aquest sentit, bastant tirànica, i ens fotien càstigs, ens fotien... I nosaltres, no, és a dir, hem sortit bastant bé per lo que era, també. El que passa és que potser abans teníem una cosa a casa, que era que els pares...
4: Ara.
5: La gran diferència per mi d'abans ara... Home, abans eren cruels. A mi em recordo que em fotien cops de regla i tot. Això no pot ser.
2: No, això es fa radical.
5: Però què passava? Els pares, en aquest moment, recolzaven els professors. I jo crec que el professor té que tindre la percepció d'autoritat cara als nanos.
2: Sí.
5: Autoritat, que vol dir respecte. Jo no sóc, si a nosaltres ens educaven sota l'autoritat, jo crec que ara el seu s'hauria d'educar sota el respecte. Què és respectar el professor? O respectar la gent gran? Pues respectar significa una actitud real d'on estàs i que et permet reflexionar i aprendre.
2: Exacte.
5: Si ara no es respecten els professors, és impossible que aprenguin res. No aprenen res, perquè no respecten.
2: No,
5: i els professors estan tenint un nivell, pobra gent, de frustració, de cansanci i de tot, molt alt, també, perquè, clar, si ells tracten de recolzar-se amb els pares, i els pares resulta que el que fan és defensar el nano...
2: Defensar el nano.
5: Jo me'n recordo abans que deien, no, si tu has vist la profe, per algú serà.
3: Jo el meu li deia sempre.
5: Això ja no.
3: Ara, és que t'han castigat, alguna cosa has fet.
5: Sempre han hagut professors tirànics.
2: Sí,
5: jo tenia un director d'escola que ens fotia unes creques que això no és.
2: No, això no.
5: O castigar-te per castigar-te. No, però simplement respecte. El professor té que respectar a l'alumne i l'alumne té que respectar el professor. I els pares té que respectar els professionals. Jo crec que a partir d'aquí...
2: Sí.
5: Perquè, clar, l'educació... Jo sempre... Diuen, no és que tu ataques molts els pares. No, jo tots els pares no. Jo ataco els pares irresponsables, sota el meu criteri, i que converteixen les criatures en gent mimada, que ho tenen tot, que no els respecten per res i que sempre s'estan perdonant. La sobreprotecció dels nanos els fa idiotes. Quan creixen,
2: clar,
5: siguin tontos. Per tant, ha d'haver un equilibri. Una figura molt important, sabeu quina és? I s'està perdent molt, la dels avis. Perquè els avis no tenen aquella pressió que té el pare sobre els nanos. Estan més lliures, han viscut més, tenen més experiència, han vist créixer el fill, que ara és pare, i a partir de quan la figura dels avis convivien amb els nens i tot això, quan la família, anem a dir, tradicional, jo estic a favor de qualsevol família, però parlo en aquest cas, l'avi ponderava molt. Per què? Perquè ponderava el pare i ponderava el net. I a partir d'aquí era com una espècie de jutge dir, home, t'has passat una mica, o va, no li fotis tan fort perquè pobre nano, o tu, fes cas al papa. Aquesta figura que ara, per desgràcia, passegem gossos i els tenim a tots tancats en clíniques d'aquestes. Sí, passegem més gossos que avis, és tremendo. La figura de l'avi, la figura de l'experiència, és fonamental. Per què? Perquè feien de jutges morals per uns i pels altres. Perquè tenien la tendresa suficient com per entendre el net i no ser molt d'usos, i tenien l'autoritat de parlar amb el pare perquè era el fill.
2: Sí, clar.
5: Clar, tot això...
0: García, el dia que et vaig conèixer...
3: No va tenir el pare com qualsevol altre.
5: Vols callar-te, Follet, quan parla la gent? O sigui, jo m'he educat molt aquest... Bueno, jo no el vaig educar, aquesta cosa. Ja me la van donar de sèrie, així. Digues.
0: Les dames verdes en maduren.
5: Vale, vale.
3: Quan el meu nano era petit, que jo estava separat, i el que els cuidaven eren els meus pares, el meu fill sempre ho reconeix. Jo vaig tenir molta sort de tenir la vida darrere meu. Perquè era un home que... Sí que el feia, però també l'entenia. I també si havia d'ajudar-lo, l'ajudava. Vull dir, Sí, saps, conec els meus nets i això no ho tenen. Mm.
5: Bueno, estem amb lo de tot. L'experiència val per alguna cosa. Uh-huh. I l'estem traient, l'experiència amb tot. Ara, amb aquesta, amb el dadaísmo aquest, com es digui, uh-huh, que la gent que té més de 45 anys ja no serveix. Allà sí, cada cop va baixant més la línia. Sí. Per posar, bueno, és tot un tema econòmic, eh? És com lo de la vivenda, és com tot. Al final, pagar un tio que en sap és més car que pagar un xaval que comença. I a partir d'aquí estan sempre començant, no? Ja. I...
0: Per què?
5: Bueno, jo crec que nosaltres, en la nostra generació, som una generació, en aquest sentit, que hem tingut molta sort.
3: Sí.
5: Perquè hem vist moltes coses. Nosaltres vam veure el final del franquisme, per tant, allò que com Franco se vivia mejor sabem que és un rotllo.
2: Que no,
5: vam veure la transició, al qual els vam dir, si era viva la democràcia, ens hem donat que la cosa com ha anat. Hem vist un cop d'estat, hem vist bueno, temes que estan passant ara, hem vist políticament una experiència bestial. I socialment també, perquè hem sortit d'una societat... clàssica, la família clàssica, i ara veiem famílies de tot tipus.
3: De tot tipus.
5: És a dir, tenim la sort o la desgràcia, depèn de com t'ho prenguis, que hem vist moltíssima cosa. Saps, quan tu veus molta cosa i has vist molta cosa i has tingut molts errors, jo crec que al final et fas un criteri que està per damunt de si tens la raó o no. Simplement dius, és que les coses...
0: Quina tonteria!
5: Les coses no són així, s'han de canviar, o les coses són així de manera natural. I jo crec que aquesta experiència que té la gent gran, jo no em considero gran, però jo parlo de gent, per exemple, de 80, 90, aquesta gent que ha vist encara molt més que nosaltres, no? Doncs se'ls ha de valorar molt. Clar. Som l'única cultura, l'occidental, que la gent gran la fot a banda. I no són els consellers, no? La cultura asiàtica, el més gran és el que...
2: Sí.
5: La síndios,
3: sí,
5: és a dir...
3: Sí.
5: I el bo del cas és que aquestes tribus que fan això, diem nosaltres que són els salvatges, són
2: ells. Són els salvatges, sí, no, no, és acollonant.
5: Bueno, dic això, una altra notícia també.
0: No hi ha manera, no hi ha manera.
5: Ai, Follet, com t'educarem a tu? Bueno, tu ets com l'Antoni Perkins a Psicosis, no tens arreglo.
2: Exacte.
5: No. Una mesura també que està bé. Ens preocupem molt del halal dels nanos, cosa que està bé. Vols parar de cantar ja? Ara diríem, allò diríem jo, fuera de la classe.
0: No.
5: Llavors vindria el teu pare i diria, ¿por qué lo discrimina?
2: Exacte, ¿por qué lo discrimina?
3: Pues el meu hauria estat a col·legi pràcticament diàriament, perquè a mi em passi que la porta o una classe o l'altra sempre tocava.
5: Ens preocupem molt de l'alimentació en general. Les generacions noves estan molt de quasi la proteïna, la vitamina, la veganisme, tot allò.
3: Penso com amb desmesura, penso.
5: Bueno, però és una part important i molt gimnàs, eh? Omplim gimnasos i buidem biblioteques, però és igual.
3: Sí, però...
5: No us ho dic, simplement suposo que el món està canviant. Aquesta obsessió que tenen amb el halà, de que això no se'ls dona, que tal i que qual, a mi em sembla bé. I una mesura, els centres docents que facin esmorzars i berenars hauran de limitar els productes que, sobretot perquè siguin variats i equilibrats, des d'un punt de vista nutricional. És a dir, queda prohibit tot el que és... Mira, com t'agrada la comida basura... No es podran ni berenar ni galetes, ni esmorzar sucs, ni menjar ultraprocessats als menjadors escolars. Com ho veieu, això?
3: Bueno, a veure, suposo que bé, teòricament, si el que han de fer és menjar saludable, ara, el que tampoc és gaire lògic és que no se'ls doni ni carn ni peix. Perquè, perquè la proteïna què fan? Una amanida, llenties i fruita. I clar, les llenties ja porten proteïna. Perdona,

0: m'imagino, no? O a l'esmorzar,
1: no? Els esmorzars, que és el que es porta de casa.
0: Que és el que paren esmorzars, sí. I berenars. Hi ha un col·legi d'Anglaterra que ha prohibit i ha expulsat ai, a nens i pares per portar aquest tipus de menjar. Tenen prohibit. Tu portes el menjar, nen, i tu fora. Perquè el nen, perquè entengui que això és dolent, i el pare fora perquè no ho estàs fent bé. Home, expulsar els pares és una cosa nova, no?
2: Bastant bèstia. Bueno, de vegades ja van bé,
3: eh? Aquí digues, jo, bueno, amb els nens que havíem que havia fet de cangur, les nenes, sé que, per exemple, a l'escola de Papiol, els matins, ara no ho sé, perquè això ja fa uns anys, però cada matí deien una mica, o sigui, hi havia un dia obligatori que havies de portar fruita, sí, sí, un dia de fruits secs, i no sé, no me'n recordo els altres, però bueno, ja fa és una mica el camí aquest de què. I els berenars, si te'l dona l'escola... jo recordo, per exemple, a l'escola que havien anat a l'Oriol, que els hi donaven el berenar i tot, que el berenar mai era era o pa, bueno, potser un dia hi havia pa amb xocolata, però mai era res, ni res processat, ni res, ja potser sí que hi havia un dia galetes maries, ara no feu, però no hi havia res així d'aquests de coses processades ni bollicaus, sí,
1: bueno, la del meu nico que no li deixa portar esmorzar.
0: Ara sí, bueno, estem davant...
1: Està, no?
0: Ja, estem davant de...
1: Estem
0: davant
3: de... Ja, bueno, cada escola també té les seves normatives.
0: Mm. Bueno, estem davant d'un món canviant, que és diferent, esperem que vagi millor, que sigui millor. I, bueno, nosaltres som aquesta generació bisagra, que hi ha coses que no acabem d'entendre, perquè no hem estat educats així, o no ho hem acabat d'entendre. Però, bueno, hem de ser oberts de ment i tractar de respectar tot allò que passin. Una altra cosa important, també, una notícia, aquesta és absolutament idiotes. Brussel·les, sabeu, no les cols,
2: la capital.
0: Sí. Ha eliminat els patinets de lloguer. Vale? Els ha eliminat, aquestes cases que lloguen patinets, eliminats. Per què? Perquè sembla que... Aquí parlem de Barcelona, de la delinqüència.
4: Què dius,
0: parlem de Brussel·les. Perquè sembla que els narcos utilitzaven els patinets per fugir dels tirotejos.
2: Hòstia.
0: Acollonant.
4: Què?
0: O sigui, és bestial, això, no? O sigui, Brussel·les prohibeix els patinets de lloguer perquè els... Que sí, que agafen el patinet, foten per fugir dels tiros de la policia.
2: S'escapen fàcilment.
0: Exacte.
2: Sí, clar.
0: Bueno, no fa massa, aquests bitxos corren, eh?
4: Això tindrà les represàlies més absolutes.
0: Perquè aquí van agafar un xicot amb un patinet que anava a 180, el patinet. El que no sé com aguantava el tio dalt, no?
1: Sí, perquè
0: era una velocitat
1: molt bèstia per anar sense...
0: Home,
3: si anava a 180, això li passa com... un dia, nosaltres en teníem un d'aquests que anava a pedal, el de
0: bueno,
3: tota
0: aquest,
3: la
0: el
3: vida.
0: Que va a pedal, que dic que jo va a tracció animal.
3: No, no,
0: aquest
3: no
0: és
3: que ara vaig a dir... el baixant per un carrer de Sitges, que era asfaltat, però hi havia un bunyet de res, i baixaven la Laia i la Marisol, que ja veus el que pesa tu la Marisol.
0: Bueno, la Marisol són 100 grams,
3: que no, que no era ni un gran pes ni res. Va fer com una espècie de bot i van anar a parar les dues a terra.
2: Sí, sí,
3: no sé, imagina't, a 180 trobes una pedreta i no sé on vas a parar, eh?
2: Perillosíssim, això.
3: Molt perillós, però
2: molt.
3: Sí,
2: molt
3: perillós, sí,
0: és una bestialitat, eh? Bueno, com sabeu, el senyor Elon Musk aquest s'ha convertit en l'home, en el primer bilionari de la història, sí. I acumularà ell sol més riquesa que el 46% de la població mundial.
2: Hòstia.
4: Oh, quina pena.
0: O sigui, tu juntes el 45% de la població mundial i tenen menys calés que ell sol.
2: Que ell sol.
4: Què dius ara?
0: Què opineu d'aquestes bestieses? Perquè això em sembla...
2: Això, bestiesa.
4: Quina merda.
2: O sigui, que
4: quina merda.
2: No perquè sigui legal ni res d'això, però és una bestiesa i moral totalment que pugui ser possible, això.
0: No, no,
2: bàsicament.
0: A mi em sembla... No sé, apliquem molt la moralitat. Bueno, perquè, clar, perquè tot el que estan fent ara és vincular diner amb èxit, amb intel·ligència, amb...
2: Sí.
0: I, clar, tot aquell que té diner se li perdona tot, sí. No? O sigui, ha de ser això. Molt llest si arriba aquí. Hòstia, si té diners,
2: Se l'admira i també...
0: Clar, i sempre hi ha llistes... No hi ha llistes de gent bona, hi ha llistes de gent que té més calés.
2: Sí.
0: I normalment, que jo sàpigui, treballant el 0% ha arribat a milionari.
2: Exacte.
0: El 0%.
2: Exacte, no, no, és així.
0: Per tant, de dir que el treballó tenim molt difícil i ens venen la pastanada de que treballant ens faràs ric.
2: Sí, no. No.
0: Treballant l'únic que fas és empenyar. Jo vaig ser el senyor Rockefeller amb tota la seva... Com et diria jo? Tota la seva estructura que va fer la classe mitja, ens ha enganyat a tots i ara se n'entreu, no? A mi em sembla obscè que una persona...
2: Sí, exacte,
0: veure,
2: això és la paraula.
0: Jo crec que

0: Que la gent té dret a guanyar-se tot, sí. I jo no estic en contra de que la gent guanyi el que vulgui. El que passa que no pot haver un sistema que permeti aquestes injustícies. Vale? Perquè, bàsicament, aquesta gent que es fa tan rica es basa en el sistema, també.
1: Sí, evidentment.
0: Possiblement pagui menys impostos, possiblement tingui assalti alguna llei. És a dir, per construir aquestes fortunes tan bèsties,
1: sí, sí, ja...
0: algú passa. No els critico, simplement critico el sistema. El
1: sí,
0: Mas, escolta,
1: no, no, si el si... problema és el sistema.
0: El Mas com si vol forrar-se més encara. A mi...
2: Ja dic, no és que sigui
3: jo
2: ara...
3: És que és, perquè és immoral. Exacte, és immoral, penso jo, perquè vull dir que puguis arribar a tindre molts quartos, vale, però és que arriba un moment que ja què en fas de tants quartos?
0: No, si jo no sé... Bueno, això és com una malaltia.
3: Ja,
0: sí. O sigui, hi ha gent que és molt garrepa a malalties i hi ha gent que mai en té prou.
2: No en té prou.
0: Aleshores, que aquest tio que tampoc hagi... Aquest tio no ha salvat ni una vida, ni
2: no,
0: ha sigut...
2: No, no, que va.
0: Per tant, un tio que especula, un tio que fa tot això, doncs, multimilionari.
3: També s'hauria de repassar,
0: un cirurgià, o un metge, o un professor, o tot això, doncs, no.
3: Bueno, també bueno, s'hauria de remirar, a veure com ha fet aquesta...
2: A veure com ha arribat,
3: com
2: sí.
3: Com hi ha arribat, eh?
0: Mira,
3: moltes vegades aquests no hi ha un pam de net.
2: Bueno, hi ha moltes maniobres
3: per
2: que
3: això,
2: no...
3: Per això ho dic.
2: Ocultes.
3: Vés a saber.
0: Que no és, no, és, no és que critiquem els milionaris,
3: no,
0: a mi els milionaris
3: no.
0: M'estan bé. El que dic és que hi ha un sistema que permeti aquests desequilibris, ja no
2: ara,
0: dic injustícies.
2: Ara ho has dit, desequilibris.
0: Aquesta manca d'equilibri d'uns tantíssim i els altres tampoc. Els que tenen molt diuen és perquè el gandul no vol treballar i no guanya diners. Vale? I el pobre que no arriba diu és que aquest tio segur que ha robat. Home, part de raó generalista hi ha, eh? Uh-huh. Però, a veure, la gent... La gandoleria també et fa milionari, eh? No et fa pobre. Perquè hi ha molta gent, amiga d'amic, o nòvio de, o enrotllat amb un partit de què, o tota aquesta merda que està sortint, que aquells han pencat ben poc, eh?
2: Exacte.
0: Han pencat ben poc. Bueno, la qüestió, que no ens posem... Jo comencem... Aquest programa cada cop està fotent-se més de mala llet, eh?
3: Només hem
0: no
3: de mirar,
0: això.
3: Ara que has dit això, amigo de, o el que sigui... només hem de mirar la gent que, per exemple, es va aprofitar amb la pandèmia i les mascaretes.
0: Però imagina't,
3: per posar un exemple.
0: Imagina't,
3: no?
2: Per exemple.
0: Gent sense escrúpols. Bueno, una altra cosa, va, per donar una mica d'alegria a la gent que té calés i ser un programa optimista. Una viúdua de 93 anys ha donat 1.000 milions de dòlars, déu-n'hi-do, perquè els estudiants de medicina de la facultat d'Albert Einstein estudin sense pagar, eh? I a més una matrícula de forma permanent. Home, aquesta dona val la pena que tingui. Si aquesta dona pot donar 1.000 milions i fa això, doncs està molt bé, eh? No, no podem obligar el Mas que sigui així, però bueno, sempre hi ha gent, com diria jo, que bueno, té una certa... Un cert sentit de la solidaritat, no?
2: Uh-huh,
0: una
2: exacte.
0: Mica.
2: Molt bé.
0: També us haig de dir una cosa. No hi ha res pitjor que un pobre que s'hagi fet ric. Perquè
2: sí.
0: El classisme que li entra i l'oblidar-se d'on ve és molt alt. Vull dir,
2: sí.
0: Això...
2: Sí.
0: També podríem dir... no sé. Que també hem d'aprendre, va, caràcters, no? Bueno, hi ara una notícia molt bona parlant de justícies, que ara per cert estan al tribunal a veure si allò del peinado és correcte o no és correcte, aquest dematí que estan reunits, bueno, els lius aquests que tenim de la llei. Un home va passar 18 anys encarcelat, no com el, injustament, no com el Saturnino que sempre està justament encarcelat, i la seva germana...
4: Quina història més increïble!
0: Sí, bueno, ja veuràs, la germana va estudiar dret per provar la innocència del germà i va aconseguir alliberar-lo, però després de sortir va morir després dels 6 mesos.
2: Ostres.
0: I després hi ha un altre cas d'una persona que la van acusar d'assassinat, va estar a la presó, un senyor de color, va estudiar abogacia, quan era advocat va fer una querella contra el jutge el van apartar i va guanyar.
2: Que bo!
0: Per tant, escolteu,
2: sí,
0: la justícia...
2: Senyor.
0: A la justícia també es pot
2: i tant.
0: Qüestionar,
2: I
0: perquè
2: tant.
0: Som humans els que la imparteixen i poden equivocar-se.
2: Mm-hmm.
0: Queden 10 segons d'aquesta merda de primera hora, tornarem a la segona amb més notícies i que s'ho passin bé, audiència. Si tenen calor, no obrin la finestra. Baixin, baixin les persianes, que és molt millor. Fins ara, guapos.
5: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial s'ha reunit d'urgència aquest matí de forma telemàtica per analitzar l'auto del jutge Juan Carlos Peinado amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, esposa del president espanyol Pedro Sánchez. La reunió s'ha fet després que dissabte el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, demanés aplicar mesures procedents contra Peinado per qüestionar greument la professionalitat de les forces i cossos de seguretat en la resolució en la qual dicta l'obertura de judici oral contra Gómez i li retira el passaport alegant que els escortes podrien ajudar-la a fugir. Aquesta reunió, però, ha acabat decidint únicament ajornar aquest debat fins dilluns. I el Servei Meteorològic de Catalunya emet el primer avís de perill de calor de l'any, ja que avui s'esperen temperatures màximes que poden arribar als 40 graus, especialment a Ponent, i en menor mesura al litoral i prelitoral. Aquesta és, doncs, la primera onada de calor de l'estiu que arriba avui i s'allargarà almenys fins dimecres, coincidint amb Sant Joan. El punt més àlgid, però, no està previst que arribi fins demà. Davant d'aquest augment de les temperatures, el risc d'incendi i la coincidència amb Sant Joan, Protecció Civil manté activat l'alerta del pla Procicat per aquesta calor intensa. Demana extremar les precaucions i tenir especial cura de la gent gran, els més petits i les persones amb malalties cròniques. Parlem també de successos. El tercer menor que estava en estat crític després de l'accident a la platja de la Rabassada de Tarragona també ha mort, segons ha confirmat a través de les xarxes el president de la Generalitat, Salvador Illa, que s'ha mostrat profundament colpit. Divendres, poc després de l'incident, ja es va comunicar la mort d'un dels adolescents de 12 anys i ahir al matí es va saber també la mort d'un segon menor, en aquest cas de 13 anys. L'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol i a hores d'ara es celebra a la plaça de la Font de l'Ajuntament un minut de silenci. Parlem també de cultura amb el tancament del festival Sonar. Les actuacions de The Prodigy, Namasenda i Who Made Who han posat aquest dissabte el punt final a un Sonar, com diem, multitudinari, que ha comptat amb uns 150.000 espectadors en una edició marcada pel canvi de direcció i també pel canvi d'ubicació que ha desplaçat l'activitat al recinte de Fira Gran Via. I en els esports, en futbol, recordem que avui la selecció espanyola juga el segon partit del Mundial de la fase de grups i s'enfronta a l'Aràbia Saudita a partir de les 6. En bàsquet, ahir derrota contundent del Barça al segon partit de la final de la Lliga CB davant del València per 102 a 75. Fins aquí les notícies en xarxa.
6: Notícies en xarxa.
7: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Ets d'aquelles persones que va deixar de llegir TVOs després de Mortadelo i Tintín? Cap problema. Aquest programa et permetrà recuperar aquella afició que tan bons moments et va portar. Si, en canvi, ets d'aquelles persones, amb bona edat ja, que encara llegeix còmics, estem al mateix equip. Sigui manga americà o europeu, aquest programa et permetrà estar al dia de l'actualitat comiquera. Com? Que mai no has llegit un còmic? Moltes felicitats. Aquest programa aconseguirà aficionar-te al nouè art.
1: Parlem de còmics, amb Pau Moratalla. Els divendres, a 1:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
2: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar al món el major conflicte bèl·lic i el genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
1: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit, a Ràdio Molins de Rei.
3: Garcia.
4: Què?
3: Diumenge fem programa.
4: Clar, com tots.
3: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
4: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
3: Ah, sí?
4: Sí.
3: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
4: Ai, Follet.
3: Ai, Garcia.
4: Mare de Déu, Senyor.
1: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
5: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
1: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
6: Vols estar al dia de l'actualitat del Rainbow?
7: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
6: A més de tots els temes superactuals que afecten el col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
7: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
6: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
1: Ona Rainbow, amb Helena Teiro i Mari Marcos. Els dimecres a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: Garcia, he anat al bar del costat, m'he fotut un bon àpat i els he dit que pagaries tu.
1: Cap novetat.
2: A les 12 i 12. Estic bé, no? 12 i 12, 12. Bon nombre. El primer que farem, si us sembla bé, és... Bueno, com no truca la gent, no hi ha concurs.
3: Sí, clar.
2: No? Vull dir que... En tot cas, quan truquin, farem el concurs. Si no, ens guardem la pregunta perquè som uns ràganos. Bueno, dit això, Pilar, el que no som ràganos és amb l'hora de halar. Vols començar ja directament amb la teva recepta?
4: Sí, sí.
2: Sí, doncs vinga, va, anem al menú de la Pilar, a veure què ens porta avui. Què ens depara tot això? On anem a parar? Camarero! Camarero!

0: liebre chateaubriand.
1: Solomillo asado con patatas fritas, sesos huecos,
0: hígado, liebre chateaubriand. Sopa.
2: Bueno, sesos huecos, espero que no em facis. No, encara no. Que el món està ple, de sesos huecos.
3: Més aviat sí.
2: Sí, és com jo dius, s'han begut l'enteniment, s'han dessecat els cervells.
3: És que ja no en tenen.
2: Hosti, mare de Déu, senyor, que hi ha alien aquí arriba,
3: Exacte. Bueno.
4: Avui deixaré la cuina basca,
2: ah, sí?
4: I com que fa molta calor faré una crema feta de verdures.
2: Ah, molt bé. Molt bé.
4: Que fa molta calor i la cuina basca és molt consistent.
3: Més aviat.
4: Avui farem una crema de carbassó i pèsols.
2: L'organisme ho agraeix, això, Doncs vinga, anem a fer una crema freda.
4: Una crema freda, vinga. Dos carbassons,
2: sí?
4: 200 grams de pèsols, una ceba,
2: sí?
4: Mig litre de brou de verdures, un iogurt natural, oli d'oliva, pebre i sal.
2: Molt bé. Home, de moment, a part d'això, és econòmic, també, no?
4: Sí.
2: Sempre va bé,
4: Agafem els carbassons i la ceba, la tallem a daus.
2: Sí.
4: El carbassó sense pelar, la ceba sí, però el carbassó...
2: No cal pelar-lo.
4: ...plantat i tallat a daus petits.
2: Vale. No?
4: Es posa en una olla, a foc mitjà amb una mica d'oli, i se saltegen les verdures, que quedin rostidetes, una mica, vale? Llavors s'hi afegeix el brou i es deixa coure uns minuts. S'incorpora el iogurt i s'hi posa sal, una mica de sal, una mica de pebre, i llavors es agafa tot això un cop cuit un ratet, el iogurt molt poc, ben bé que s'incorpori el brou i el d'allò, i ja està, no se l'has de deixar coure gaire. Llavors tot això es posa en una trituradora, i es tritura ben primer,
2: sí.
4: I ja està. No hi ha més.
2: Molt bé, fàcil, senzill, no?
3: Sí.
2: Home, ara avui en dia, amb la calor que fa, tot això que són cremes... La Montse, per exemple, fot una sopa de meló, que és bestial.
4: Jo no l'he fet mai, de sopa de meló.
2: Boníssima, boníssima.
5: Doncs
2: no és massa difícil,
5: no, és molt fàcil. Aviam, es pot complicar si vols posar-hi, doncs, crema de llet, més que... Però jo la faig en plan light i poso mig meló, 4 iogurts naturals... I, bueno, que els pots posar inclús si la vols fer més en plan de dieta, doncs la pots fer amb iogurts descremats, si vols, però que jo la faig amb els iogurts naturals. I llavors hi poso una mica de sal, i aquí poso una mica de pebre. Jo pebre ja no n'hi poso tampoc, ni sal tampoc, perquè no podem, però bueno, meló, iogurts, i després hi tiro daus d'aquests de pernil salat, i ja està espectacular.
2: Ben fresqueta,
5: ben fresqueta i entra... Buf,
2: bueno, és que l'estiu venen de gust coses fresquetes, Encara que hi ha gent que el menjar fred, tu, Xavi, no ho suportes.
3: A mi no
2: em
3: convenc. No?
2: Siguis teu o tu, fred, no res.
5: I la sopa, sopes així tampoc.
3: Sí, ja. Però a veure... Per exemple, des de que de criu vaig descobrir-lo a Córdoba, l'ajo blanco m'agrada.
2: Yeah.
5: Ah, és que l'ajo blanco és molt blanco bo, també.
2: Molt bo. O el gazpacho, no?
3: I llavors el gazpacho també. També és una altra cosa que me l'aprenc i m'agrada.
5: És que es menja fred. Això és un menjar que, a més, no està... Per exemple, la bitxissuàs, sí que la pots fer. És molt bona.
3: Bitxissuàs també, és veritat.
5: Sí, però és molt bona freda, però també és molt bona calent. És una sopa que tant la pots fer l'estiu com a l'hivern. Tant pot ser freda com pot ser calenta. En canvi, clar, un gazpacho, un salmorejo, a mi el salmorejo, també, per exemple, bueno, també m'agrada molt. Tu no tant ja perquè porta vinagre, tot això.
3: Exacte, hi ha un vinagre, igual que el gazpacho n'hi ha que n'hi posen bastant de vinagre, sí. Llavors ja no m'agrada aquell.
5: Bueno, ara n'han sortit, a veure, jo... n'han sortit inclús, doncs, això, a la millor que són, que no porten cogombra, o que no porten, o que són més suaus, que són més suaus, i llavors
3: correcte.
5: No tenen aquesta fortó del vinagre,
2: sí.
5: Però a mi, com que sí que m'hi agrada, pues...
3: Clar, a tu sí.
5: No, o a menjar fred, també, el que m'encanta, per exemple, a mi, és l'esqueixada. Sí, l'esqueixada i la...
3: Sí.
5: Ja ho diré, i l'empedrat.
4: L'escalivada, que deus una mica freda.
5: Sí, l'escalivada també es pot menjar freda, també.
4: Sí, a mi m'agrada freda. Amb torrades, amb una mica d'anxova sobre.
5: O tonyina.
2: S'us fot la boca aigua. Bueno, ja que us està fotent la boca aigua, parlarem de l'aigua. Sembla bé, perquè ara amb la calor és molt important, ja sabeu aquelles mesures, a l'ABC d'evitar el calor, un dels ABCs principals és hidratar-se bé amb el líquid, no? Aleshores, ara amb l'aigua fins i tot ens hem sofisticat tant que hi ha moltes formes de poder beure l'aigua. És a dir, hi ha aquests bidons d'alumini que porten molta gent per la muntanya i tot això, hi ha la botella de plàstic de tota la vida.
4: En els nanos, almenys en el meu nen, fan portar una d'aquestes d'alumini, de dibuixets, a la motxilla amb aigua, i la deixen en la classe.
2: Clar. Sí, sí. I després l'ampolla de vidre clàssica d'això, no? Aquestes tres opcions serveixen per hidratar-te, perquè al final no és el contenidor, és el contingut, no el contenint, no? Sí. Però, òbviament, cada material té les seves avantatges i desavantatges que potser estaria bé conèixer, no?
3: Digue-ho. Molt bé, molt bé.
2: Quan utilitzem una ampolla d'aigua tots els dies, moltes persones es pregunten quin és el material més convenient, perquè s'han de desinfectar aquestes botelles, sí, clar. Totes s'han de rentar molt bé, perquè es queden a lo que és la part on xucles, es queden bactèries.
4: Inclús la cal de l'aigua mateixa, sí, sí. Si no la poses embotellada.
2: Exacte. Les opcions que s'han optat més per l'aigua són les ampolles de ferro, de metall, podríem dir, vale? Ampolla de metall, les de plàstic i les de vidre, bàsicament. Poden semblar molt iguals o que no tenen importància, però realment són molt diferents. Perquè...
5: Les de metall són, aclarim que normalment és acer inoxidable.
2: Sí, sí, home, no seran d'or.
4: No, és ferro. Has dit ferro,
2: bueno,
4: ni ferro,
2: molt
4: ni
2: coure, no.
4: Ni tot això, no, normalment.
2: Tens raó.
4: No, perquè se te'n portaria el sàtur, eh?
3: Sí, sí, no, si fos coure no quedaria ni una.
2: Per això no n'hi ha.
4: No, però abans,
2: tens
4: per
2: raó,
4: exemple,
2: Montserrat,
4: la cuina...
2: No puc dir ferro. Ferro
5: abans,
2: no.
5: Per exemple, a la cuina es feien servir utensilis de coure i d'alumini per cuinar. I ara, en canvi, hi ha pocs...
4: Els d'alumini no són aconsellables perquè són com el temps... Deixen anar residus.
5: Sí, i el coure igual.
2: I el coure, per fer el pop a la gallega, no ho dubteu, per bullir el pop, coure, eh?
5: Ja, això diuen.
2: Bueno, sí, això
4: no,
2: diuen.
4: No, si no tens, què fas?
5: Jo no tinc de coure, jo li tinc que fotre les hòsties.
2: Sí,
4: Montserrat. És la millor manera?
2: Sí.
4: Congelar-lo. Sí, perquè tanca les fibres.
2: D'aquí ve aquella frase de... Le dieron la del pulpo.
3: La del pulpo.
2: De tant parlo. Bueno, poden semblar similars, però tenen diferents coses. Hi ha una diferent resistència, la durada, el pes, la facilitat de neteja, Per això, abans de comprar una ampolla d'aquest tipus, seria molt important tindre en compte per què ha de ser utilitzada, també a l'ús, no? No és el mateix, per exemple, escollir un model pel gimnàs o que per durar tot el dia, pensant deixar-la amb l'escritori de la taula, per exemple, no és el mateix, O què et diré jo, no sé què dir-te. Bueno, cada ampolla d'aquestes té un
5: i també dependrà del que la vulguis omplir.
2: També. Estem parlant sempre d'aigua, eh?
5: Ah, només aigua. No només ho dic aigua. Per si poses llimona o
2: no,
5: poses
2: no.
5: Segons què.
2: Parlem d'aigua, només.
5: Per netejar, a vegades, després és més difícil.
2: A veure, la de metall, clarament, és una opció resistent, dura molt, molt útil per dur a la feina, al gimnàs o durant els viatges, perquè, clar, el vidre es pot trencar, etc. I, a més, conserven l'aigua freda per més temps. És a dir, el plàstic no... El vidre tampoc, aquest el que manté és com un termo, quasi.
4: És com un termo, un termo. Sí,
2: a veure, el plàstic, quin avantatge que és molt més lleuger, és molt més barat, econòmic, i de totes formes convé escoltar molt bé els models reutilitzables de bona qualitat, aptes per aliments. Hi ha ampolles de plàstic reutilitzables. Sí. No estem parlant d'aquestes que venen, sinó ampolles ja en forma de bidó, com sigui, però de plàstic. I després el vidre... Atenció, perquè tant les de metall com les de plàstic alteren el sabor de l'aigua, això ho de saber. Mentre que el vidre no, el vidre el deixa exactament tal qual, És el més fàcil de netejar, però pot trencar-se.
3: Sí, clar.
2: Per tant, resulta molt més còmode per utilitzar a casa o a l'escritori que no els altres, d'acord? El plàstic reutilitzable, que també existeix, pot ser pràctic pels nens, pels entrenaments, per trasllats curts, encara que no és recomanable deixar-ho al sol i exposar-lo al calor, perquè aquest plàstic perverteix una mica l'aigua, no? I si la vols utilitzar tots els dies, això que dius, si és que permanent porto l'aigua al costat, la millor alternativa és la d'acer inoxidable. Primer, per durada de temps, que està més fresca, resisteix als cops, té una durabilitat més bona, conserva la temperatura... I és per l'ús diari és la millor. Les ampolles de vidre, per una altra banda, són una opció per qui prioritzen la neteja i el sabor de l'aigua. És a dir, vull una aigua impecable. I a mi no m'acabo de fiar molt de com netejo aquelles d'alumini o de plàstic. En canvi, el vidre, jo sé com va.
4: Aquelles amb aigua ben calenta i una mica de sabó.
2: Però bueno, la gent pensa que el vidre, com és transparent també, saps? Doncs també és més fàcil i no són tan pràctiques per dur a la motxilla o al bolso, el que sigui.
4: Te vaig dir una goteta de lleixiu perquè aquí ben desinfectada,
2: Les de plàstic hem dit que són les més lleugeres, les que pesen menys, però és important que siguin reutilitzables, i que no siguin deteriorades donat l'ús però fins i tot es poden, amb el sol es poden fer molt bé.
3: Sí.
2: Dit tot això, si no hi ha una única solució per això, sinó que hi ha diverses opcions, insisteixo, segons diuen els experts, les de metall solen ser la millor alternativa, per exemple, les de vidre funcionen molt bé per interiors. O sigui, és l'aigua, no les de treure de casa, els interiors va bé. Però si ja tens a tocar el sol, és millor portar-la de metall, en aquest sentit, I les de plàstic sempre són les pitjors en qualsevol... En qualsevol
4: sempre que deteriora l'aigua. Deteriora l'aigua una mica.
5: Jo, de fet, sempre faig a casa. Si no l'he de moure de casa, normalment intento tindre vidre.
3: Sí,
5: I llavors, després, sí, per emportar-me, sempre tinc un bidó d'acer inoxidable.
3: Molt bé.
5: I a part que així ja calculo, perquè el bidó... Sí, el bidó són 800 centímetres cúbics o d'això. Doncs ara no sé si ho estic comptant bé amb centímetres o...
2: Sí, no, no, sí. Amb centímetres no,
5: centímetres no.
2: Centilitres.
3: Centilitres,
5: vaja. Bueno, no arriba a és una mica més de 3/4, i si en fas dos ja has fet un litro i mig.
4: Jo aquests dies que he estat a Barcelona a casa del meu fill, si no me n'he posat, no m'he begut 4 litros d'aigua, no me n'he begut cap, perquè era tremendo, havia de sortir de casa amb l'ampolla d'aigua contínuament.
2: És normal.
4: Horrorós, però horrorós.
2: Bueno, una altra cosa, com cuidar les ampolles, no? Aquestes reutilitzables, com es tenen que cuidar, no? Més enllà del material que haguem agafat, metall, plàstic o el que sigui, el manteniment correcte és fonamental, sobretot perquè tingui la vida útil aquesta ampolla. Les ampolles agafen microbis i bactèries.
5: Sí.
2: Els especialistes en neteja i tot això recomanen rentar-la tots els dies. Sí. Amb aigua, ells diuen aigua tèbia, i detergent.
5: Sí, amb
2: rentaplats. Especialment si això és una aigua, però si a més fas una infusió que dius que vull que té, o una beguda isotònica, o un suc, obligatori.
3: I més encara més.
5: Jo, de fet, inclús tinc un raspall d'aquests dels biberons.
4: Ah, sí?
5: I llavors agafes i li poses aigua i sabó, ho rentes bé, ho esbandeixo molt bé.
3: Molt bé.
5: I sobretot, que aquí no sé si t'ho posa o no, però jo sí que ho faig, la boquilla, diguem, de beure, que també pues, és...
3: Sí,
5: tot i que sigui individual en fer-la servir, però...
2: Una cosa importantíssima. És molt important deixar que s'eixugui bé. I completament,
5: també.
2: Totalment. Abans de tornar a tancar-la, perquè si la tanques amb humitat acumulada, afavoreix l'aparició d'olors desagradables, microorganismes, en fi, que estigui ben eixugada, Les ampolles amb tapes complicades, perquè de vegades hi ha ampolles que, hosti, lo de dalt és complicat. Algunes van amb rosca, però que si s'obren que és complicat. La proliferació de microorganismes és brutal. O sigui, quan més senzill lo de dalt,
5: millor.
2: Més net, aquestes ampolles amb aquestes tables tan
5: complexes...
2: Bueno,
5: és que n'hi ha moltes que fan.
2: Doncs és complicat perquè és molt difícil netejar aquests racons i aquestes parts d'aquests taps i aquestes coses, no?
4: Pues és qüestió de posar un cubell de aigua calenta i detergent.
2: Sí, però que estiguis al tanto, que no només és l'ampolla, el tap també.
4: No, el tap. Sí, el tap, ja posar un separat amb un potet de maig de sabó, que quedi ben net.
2: Què volies dir, Montserrat?
5: No, que n'hi ha moltes d'aquestes que clava el tap
4: clapat,
5: però llavors va la canyeta...
2: Bueno, la canya també la tens que netejar.
5: O tipus aquella espècie de tap que s'aixeca.
4: El meu net i es plega una palla. Quan l'aixeca és una palla, perquè
5: era una canyeta per... Sí.
2: Bueno, una altra... Perdona, Montse.
5: Ah, no, que jo dic que jo... El que jo faig servir, que va bastant bé, porta obres, que és un tap normal i rajaria normal, que passa que va fet de manera que raja a poc a poc, i llavors no veus tant de pressa, vull dir que és pràctic inclús hasta per manos.
4: I si no, la millor manera de netejar, si tens un rentaplats, és ficar-ho en rentaplats.
5: També.
4: Perquè
5: també.
4: Amb la temperatura de l'aigua del rentaplats desinfecta.
5: Sí, sí.
2: Després, un altre aspecte clau per evitar, o que està molt atents, són els cops, vale? Evidentment, un cop amb una ampolla de vidre, adéu-siau. Una de plàstic encara pot ser, però les de metall s'abonyeguen. I quan queden abonyegades, poden
5: has d'anar en compte també, clar, perquè els racons poden fer vidilla.
2: També recomanen que les de vidre tinguin fundes protectores. Sabeu que hi ha fundes tèrmiques?
4: Sí, a mi m'han arreglat l'oli.
2: L'ideal, perquè té dues coses, conserva la frescor i, a més, si cau, pot evitar que es trenqui. Fer tots aquests cuidados permet que tinguem una ampolla que es mantingui en bon estat durant més temps, sinó que, a més, contribueix a la hidratació més segura i higiènica per nosaltres. pensa que moltíssimes malalties venen per l'aigua.
4: Sí, clar.
2: Sí, clar, clar, en general, l'aigua, jo sé, el tifus, no per l'ampolla aquesta que tinguem. No,
5: però, jo encara recordo. Sí, Quan eres monitor, bueno, quan eres cap, que vau tornar d'uns campaments de Santa Maria de...
2: Vam veure aigua que hi havia... Van contaminar tots... el riu, una fàbrica d'aigua contaminar el riu, i bueno...
5: Tots van tornar amb cagarrins.
2: Oh, sí, sí, va ser un campament per cagar-s'hi.
3: Per cagar-s'hi, molt bé.
5: Dos dies. No va durar, si durava una setmana, va durar dos dies.
3: Dos dies i cap a casa.
2: Hòstia, vam tornar fets merda.
3: Sí, mai més ben.
2: Bueno, a veure, una altra cosa. Vosaltres sabeu que les músiques i tot això relaxen.
3: Depèn de quina música... sí, però no,
2: bueno,
3: sí.
2: Bueno,
3: en general,
2: hi ha una cosa que es diu musicoteràpia, correcte?
3: Sí, home, i tant.
2: Vale, que és... Aleshores, aquí hi ha les tres músiques que més en relaxa. Per exemple, una d'elles és la Primavera de Vivaldi.
3: Home, sí.
2: Vale? Quan tenim que escoltar la Primavera de Vivaldi? Quan volem estar relaxats, sí. Quan volem estar tranquils, quan volem dir, escolta, per exemple, després de treballar o de tindre una jornada dura, t'assentes, et poses aquesta música, tanques els ulls i el cos es carrega. Tanquem una miqueta els ulls, ara no se m'adormin, eh? Tanquem una miqueta els ulls i anem a relaxar-nos amb Vivaldi.

0: Bueno, ens hem relaxat una mica. Després, si, si volem tindre... Si, si volem tindre... més que un relax, ja, absolutament la pau... Però una cosa és relaxar-se, i l'altra... Això està, està tret d'estudis científics.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Allò que dius, escolta, vull pau, vull... com et diria, perdonar-me a mi mateix, oh, vull entendre que la vida és bonica... Més enllà de relaxar-se, sinó d'aspirar la vida i quedar-te tranquil i feliç, està el Debussy, amb el seu Claro de Luna, que ara la Montse ens el posarà. Si tanquem els ulls, farem allò de que bonica que és la vida... Que tranquil que estic, que val, que bonic és tot. Audiència, veiem amb els ulls tancats lo bonic que pot ser arribar, pot arribar a ser el món. Això és Vivaldi. No, Debussy, Claro de Luna, Montserrat. Si vas al Radionoti, la tens. Ai, Déu, s'ha relaxat tant amb el Vivaldi.
1: Home, és que és per relaxar-te.
0: Home, una bona música. Que... A més, la música l'utilitzem sempre al revés. Quan estem de mala llet, hem de posar música relaxant. I quan o tristos. I quan estem contents, hem de posar música relaxant. Ho fem al revés.
1: Ho fem al revés.
0: Sempre és, tenim mala llet, música més mala llet.
1: Exacte.
0: No pot ser, no ho sabem. No... I tenim que tindre l'idea suficient. Bueno, això. Ho contemplem la vida feliç, tranquil·la, no passa res... Tanquem els ulls i imaginem-se un món millor. Debussy i el seu Claro de Luna. Escoltin. Jo crec que veus el món millor perquè et quedes clapat.
1: També.
0: I ja la tercera, l'última, posarem el gran Johann Sebastian Bach amb un tema que és per quan vols tindre impuls i menjar-te el món i anar endavant i jo puedo, saps aquelles coses d'autoajuda que tu dius, soy invencible, soy el mejor, doncs ens hem de posar l'ària en sol major, BWB, del senyor Johann Sebastian Bach. Anem a agafar impuls i menjar-se, anem a menjar el món. Penses el que vols fer?

0: Teòricament, els científics diuen que amb aquesta música et dona fortalesa, et fa concentrar-te i fa tirar endavant amb fúria, eh? Aquí es lia una mica, ja ho veureu. Bueno, hem de fer cas als científics,
1: sí,
0: no? Hem de fer cas a la ciència.
2: Lucía, truquen!
0: Sí, deu ser la Interpol. Vinga. Hola, bon dia.
3: Hola, no és la Interpol, eh?
0: No? Vaja. Montserrat Rubió m'accent a la O. Escolta'm una cosa. Tinc que buscar la pregunta encara, eh? Perquè som tan ganduls aquí que... Mira, diem, si no truca ningú no cal buscar la pregunta. Hòstia, al mínim esforç,
3: clar,
0: això, eh?
3: Sí, què passa avui?
0: Al mínim... Bé, no, som així de...
3: No
0: teniu
3: festada, ni el Manolí, ni...
0: No, no ho sé, no ho sé. Com jo una volta... Jo una volta ciclista o algo per l'estil, no? Oi que sí, hi ha com una volta ciclista.
4: Hi ha la volta ciclista a Catalunya que passa per aquí.
0: Hòstia, quin cansanci amb aquest sol, no? Bueno, t'agrada molt això del
4: home,
0: del ciclisme.
4: Ahir els van ensenyar que estaven pujant al coll de la Creueta allà a la Cerdanya. Un sol que queia. Jo també aniria amb bici aquesta hora.
1: Molt bé. La setmana que ve no l'altre comença el Tour de Barcelona.
4: Sí, un altre. Un altre,
0: bueno, ja que parlem del Tour i el ciclisme i tot això, Montse, la pregunta d'avui és també allò de sí o no, ho fem més fàcil impossible, com a mínim teniu el 50% acertat.
4: Sí.
0: Dieu el que dieu, això és així. Doncs... és veritat que als Països Baixos, sabeu, el que és Holanda i tot això, hi han més bicicletes que persones? Més bicicletes que persones, eh?
3: És a veure, a Holanda n'hi ha moltíssimes, això sí, per prohibir.
0: Mm-hmm.
3: Ja diré que sí, per
0: si acaso. Tu dius que sí. Més bicicletes, és a dir, si hi ha, imagina't, 100 persones, hi han 150 bicicletes, o 200, això és el que estem dient, eh? Dius que sí? Molt bé. Montserrat Rubió.
2: Molts petons i moltes abraçades.
0: Ara surt aquest burino. Escolta'm una cosa, Montse, hem fet unes fotos al fullet, no sé si ens has escoltat abans o no.
3: Sí.
0: Bueno, vols una? Vols que et deixi una aquí o no?
3: Val.
0: Te la deixo, te la farà autografiada i no et cobrarà res. No cobri res, fullet.
4: Ai.
0: Mare que el va parir.
4: Ai.
0: Pues veuràs, és net i tot, tu. Sembla una personeta, eh? Ha quedat guapo.
3: Molt bé.
0: Vale? Sí. Pues, Montse, tens el número 1 i a més tindràs una foto del fullet dedicada, eh?
3: Per sort.
0: Et farà, dirà, per la Montse Rubió amb accent a la O.
4: A la O?
3: Això no ho dirà, això no, només ho dius
0: això...
3: tu.
0: No, no, ell, el que sí posarà l'accent, eh? Això sí, eh?
3: Això només ho dius tu, que te repites como l'ajo.
0: És veritat, sóc un tio, m'ho diu la meva dona, dius, ets un tio molt repetitiu, García. I jo dic, home, filla, és que només tinc un disc gravat, jo, no dono per més. Vinga, Montserrat, una abraçada ben gran.
1: Adéu.
0: Bueno, la pregunta és si hi ha més bicicletes als Països Baixos que persones, eh? Què et sembla, això?
4: No, bona pregunta.
0: És bona.
4: Sí.
0: Perquè poden haver moltes bicicletes, però...
2: García,
0: cada persona té
2: truquen.
0: Com a mínim dos bicicletes?
4: Clar, en aquest cas cada persona té més d'una.
0: Clar.
4: No sé.
0: Tenim una altra trucada, sí? Hola, bon dia.
5: Hola, buenos días.
0: Hombre, Manolín, què t'ha passat avui que truqueu a la segona hora? Què t'ha passat, Manolín?
5: Nada, que como ha llamado la Montse, digo, voy a
0: llamar. Ah, t'has animat. Bien. Molt bé. Saps sí. Acabar la pregunta o no, Manolín?
5: Sí, i opino igual, que sí.
0: Que sí.
5: Tenim una bicicleta que persona.
0: Molt bé. Hòstia, aquests no caminen mai, doncs.
4: Amb el blanc d'esplà.
0: Molt bé, Manolín. Doncs pues gràcies per trucar-nos, guapo. Eh?
5: Igualment.
0: Adéu. Bueno, continuem amb aquests apartats i tot això. Escolta'm una cosa. Voleu que us expliqui... què voleu que parli, de perfums o de joies? Què voleu?
4: Carai.
0: D'una joia en concret?
4: Això de les joies està mogut amb el tema Zapatero, eh?
1: Això de les joies està molt al dia avui, eh?
0: Què voleu, el perfum, doncs?
1: Va, sí, el perfum.
4: Ja, el perfum.
0: Hòstia, des de l'ús... I que ara a l'estiu s'ha de fer bon olor, també, eh?
4: Home, sí.
0: Hòstia, tu. Hi ha una campanya que han fet a Anglaterra, als autobusos, boníssima, pel tema d'higiene corporal i tot això, i els autobusos, saps que la gent que va de peu s'agafa coses?
4: Sí, clar.
0: Pues han posat allà com si fossin escarxofes de dutxa. I s'agafen els escarxofes de dutxa. És boníssim. Em va semblar un detall...
4: Els anglesos són tan fins.
0: Sí. Bueno, aquí tenim que posar una música francesa, una música elegant, una música bonica de França. Per exemple, jo què sé, la Montse, que té molt de gust, podria posar algun tema de French Kiss o alguna cosa d'aquestes.
4: Alguna cosa, sí.
0: Perquè ens traslladarem a França, ens traslladarem al Malnàs, cap a França, perquè ens sumarem coses i sabrem coses d'una de les coses més mítiques, d'una cosa que és mítica, una cosa que és una icona. Hi ha productes que es converteixen en una icona cultural.
4: Sí.
0: Pues això anirem, i de la mà de... ens menjarem una mica el coco, perquè parlarem de la Coco Chanel.
4: El coco.
0: Molt bé. S'ho imaginen, París?
4: Sí.
0: Aquells salons, aquella elegància, aquelles dones tan ben vestides, aquells homes tan elegants, aquells gendarmes vigilants, aquells tiburons que corren, vull dir cotxes, aquells Renaults, aquell pastís, aquelles terrasses de cafè, I aquells petits palers que tenen, que on la Fugussa no n'oré, tenen exactament tots els tallers, el Dior, el Chanel, Hermès. Ella, que venia de la moda, la Coco Chanel, va fundar un perfum per alliberar a les dones. Ella deia, en una fragància que en aquell seu moment ningú entenia, perquè era, en aquell moment, massa moderna, massa diferent i molt adelantada. L'olor que tenia, el perfum que ella va fer, tenia tot això, no? Però és que Coco Chanel era exactament així. La Coco Chanel va ser orfa, autodidacta, rebel, i va ser la creadora del perfum més famós de la història, el Chanel número 5. Aquell perfum que la Marilyn Monroe, quan li van preguntar si dormia vestida o despullada, i ella, jo sempre dormo amb dos gotetes de Chanel número 5. És el perfum encara més vengut, més regalat, i un perfum que la gent, molta gent se'l compra i no el gasta perquè vol tindre l'ampolla. Bueno, l'any 1920, ella se'n va anar a la Riviera Francesa, tota aquella part tan maca de Cannes, Nice, etc., buscant una cosa que encara no existia. Ella volia un aroma que no fes olor a flors. Aquí és la gran diferència. Els perfums, fins aleshores, i les aigües de colònia, feien olor a flors, basats en les flors, amb el que deien l'enflorage, els que fan el perfum, que és allò amb ceres, anar traient l'extracte, l'essència, l'enflorage. Per tant, la vinculació del perfum i l'olor a les flors era el que es feia. Ella no volia que fes olor a flors, sinó ella deia que volia fer un perfum que fes olor a dona moderna.
4: Oh!
0: Està difícil, no?
1: És que, com que no m'agrada gens,
0: ja.
1: Perquè és molt fort, i a mi no, perfums no.
0: Ja.
1: A més, me molesten.
0: No, però els perfums, vols dir?
1: Els perfums forts. Mira, a mi m'agraden regalar, si no, la... aquella de la Cacharel, també.
0: Cacharel, sí.
1: Allà, saps què passa? Allà guardada està...
0: Però perquè... has de saber una cosa. Heu de saber una cosa. Amb el món de les fragàncies, les colònies van al revés. És a dir, la colònia que tu et poses li té que agradar al Xavi.
4: Bueno, clar, que és el
0: i la colònia que es posa al Xavi t'ha d'agradar a tu. No t'ha d'agradar a tu la teva pròpia colònia. Això és un error, perquè la colònia és per agradar...
1: als altres.
0: Teòricament...
4: Buscar. Vist així, sí.
0: Per tant, les dones que tenen... Per què us agraden tant els cítrics, les olors a tabac, a cuiro i tot això? Per què us agraden tant les colònies d'home i tampoc les de dona? Precisament per això. Igual que nosaltres, ens agraden molt les perfumades, perquè nosaltres no ens fotem olor roses i tot això. Per tant, tenim aquest error de pensar... Tu, quan et posis la colònia, Pilar, pensa que li agradi el Xavi.
1: I després,
0: aquesta seria la seva utilització.
1: Xavi, si jo me la poso i me mareja...
4: Clar, és que, no, és que, tampoc és plan. No,
0: estem parlant de perfums. Una altra cosa és la colònia fresca, que et refresca, per exemple, lavanda, jo que sé, el 1916, aquest tipus de colònies de litrona, que dic jo, aquestes han d'agradar tots dos perquè refresquen. Estem parlant de perfum. Igual que els homes, quan agafem colònies perfumades, també hem de mirar de que agradin a les dones, eh? Els homes, en aquest sentit, com tenir la pituitària una mica més atrofiada...
6: Això és el que anava a dir. Això ens l'hem de posar més forta.
0: No, perquè vosaltres, si us he dit abans, ensumeu moltes més fragàncies i teniu molts més colors, no? Bueno, dit això, ella va treballar amb un perfumista, ella no era perfumista, per fer això, tens que ser un tio perfumista, un senyor que es deia Ernest Veux. Veux. Difícil de pronunciar, eh? Que li va presentar diverses mostres, no? Ella va... Sabeu per què es diu Chanel número 5? Perquè la mostra número 5 és la que va triar.
4: La cinquena.
0: Era la més arriscada, la més diferent, i la que ningú s'atrevia a llançar. Una mica com la Pilar, que dius que si no hi ha gaire gent, eh? Clar, el repte va ser enorme, no? Ningú en tenia aquest olor, no l'entenien, ningú el volia vendre, i a més, ningú creia que funcionés. Bueno, la solució, bueno, va dir, escolta, molt fàcil, convertir-lo en un símbol, en un manifest i en una declaració d'identitat. Aquest és el perfum de la dona moderna. No ha d'agradar ni a homes, és l'ADN, la identitat de la dona moderna. Una dona moderna aquells anys, que era una dona que començava ja a emancipar-se. Correcte? Bueno, li van presentar un envàs, i ja va dir, jo no vull un envàs complicat, perquè sabeu que els perfums ja foten uns envasos, sí, que semblen joies.
6: Sí, no cal.
0: Jo vull una cosa escèptica i tal. Va dir, vull com si fos un medicament. I si t'hi fixes, és una capsa quadrada, sí, amb una etiqueta al mig.
4: Sí, sí, no hi ha més.
0: El tap, no? No volia excessos, no volia adornos i floritures, simplement l'important era l'essència.
4: Sí, clar.
0: O el va llançar a la seva botiga com si fos una joia, exclusiu, molt escàs i molt desitjat. Què passa? Que quan tu fas una cosa escassa, que hi ha poca, la gent encara en vol més. Per això podia pujar el preu i pagar el que fos, no? L'impacte va ser immediat, el fet de dir-se Chanel, i a la gent ja per no? Bueno, les dones van començar a demanar-lo, les revistes van començar a parlar d'ell, i el Chanel número 5 es va convertir en un icono cultural. Fins i tot l'Andy Warhol ha fet quadros amb el Chanel número 5. Dècades després, ho que deia amb la Marilyn Monroe, el va immortalitzar amb la frase aquesta que va canviar la història del màrqueting. Duermo con unas gotas de Chanel número 5. Avui és el perfum encara més vengut del món, i tenia que fracassar absolutament, ja veieu, sí, com van les coses, eh? És símbol d'elegància, de llibertat, modernitat, i sent el més vengut del món, el més famós, la gent no el sap reconèixer encara. La gent que no el té, o no l'ha comprat, o no el fa servir, tu li poses i no saps que és Chanel número 5. No saps, és un perfum diferent, però no el coneixes. Home, el que l'han sumat, sí. Però molta gent, sent molt vengut, és el que dèiem, no el gasten, el tenen sencer sense tocar, no? Bueno, què va passar? És un producte que porta 100 anys sense perdre cap rellevància, i a més, encara segueix sent un símbol de feminitat, elegància, llibertat i modernitat. I, bueno, tot va començar quan una dona amb visió va decidir no continuar les regles i va canviar la història per nassos.
4: Mai més ben dit.
0: Bueno, hem fet un repasset a la Chanel, que un dia podem fer la biografia d'ella, interessantíssima, La Chanel number 5, Encara que sabeu que la primera colònia és aquella colònia que encara té el mateix envàs idèntic, colònia fresca, que té un número... A mi em surt el 1714, perquè sempre estic amb el tema de la guerra, però no, té un altre número.
6: 116.
0: No, 1916, no. Perquè 1916 és una colònia de mirurgia.
6: 4.700...
0: Ara sí.
4: Ara sí.
6: 11?
0: 4.711. Ara sí, que era la referència. Imagina't, van provar 4.000 colònies o més.
4: Ja, ja.
0: I es diu colònia perquè la colònia va néixer a la ciutat de Colònia. Sí. Per tant, podríem dir que dos colònies o dos aromes mítiques són el Chanel número 5 en perfum i la colònia aquesta,
4: 4.700,
0: que és la primera colònia, que encara la pots comprar amb l'olor original.
4: Sí.
0: És una olor bastant farmacèutica, És com una espècie de Ricola, però líquid. Tenim una trucada, sí? Hola, bon dia. Hola?
7: Hola?
0: Amb qui parlem?
7: Ah, no sé si em coneix. No hi havia trucat mai.
0: Sí, sí, home, clar, és la Teresa, no?
6: És que l'has enredat.
0: No, és que ha dit un home que semblava...
4: Un home que ha dit, oi?
0: No, semblaves la Coco Chanel, tu. Hola.
4: Hola.
0: Mare de Déu, qui m'ha trucat ara? Hòstia, la Montse no s'ha moscatxat? Hòstia, no serà un lío que té aquest tio per aquí. Hola. Ai, la Teresa, escolta, tens aquí a la foto del fullet,
7: Ah, sí, avui he escoltat
0: aquest... Sí, te la dedicarà.
7: Estic contenta.
0: Bueno, està net.
4: Miracle.
0: Està net, el tio. Bueno, a veure, Teresa, la pregunta del concurs d'avui... T'ha agradat això de la Coco Chanel o què?
7: Sí.
0: Sí, no? Aquesta tia era una dona... Hi ha una pel·lícula molt bona que es diu Coco, que val la pena, sí, la biografia. Bueno, dit això...
6: És la vida, no? Em
0: sí, sí, sí, sí, sí. Dit tot això, anem al concurs. El concurs és... És veritat o és mentida... que als Països Baixos, és a dir, Netherlands, de Holanda, sí, hi han més bicicletes que persones. És veritat o no?
7: Jo diria que sí.
0: Tu dius que sí, eh?
7: Sí, no, diem que sí. A més, també pot ser que hi hagi més bicicletes, que tinguin bicicletes per lloguer, i així, llavors n'hi ha més.
0: Clar, sí, sí, sí. Sí. És possible. És possible. Hi ha gent que té més deutes que ingressos. No?
4: Bastanta.
0: I molt poca gent té més ingressos que deutes.
4: Exacte.
0: El món és així, eh? Que cadascú agafi la bicicleta com vulgui. Mm. Eh? Després hi ha els tàndems. Els tàndems sempre m'han fet molta gràcia.
4: Ostres, sí.
0: Sí, perquè el de darrere només penca.
4: Però estarà molt ben coordinat, eh?
0: No, i no decideix on va. El de darrere es deixa portar, no?
4: Es deixa portar.
0: Molt bé, Teresa, carinyo meu, pues res, unes gotetes de Coco Chanel, i no et posis pijama, com feia la Marilyn Monroe.
7: No, jo no ho posaré, no.
0: Gràcies per trucar-nos, carinyo. Adéu, adéu, adéu, adéu. Adéu. Bueno, ja veuen, les persones, les oients, vaja, creuen que hi ha més bicicletes que persones, eh? O sigui, imagina que si hi ha 100 persones, doncs hi ha com a mínim, 101 bicicleta.
4: Bueno, clar.
0: Com a mínim, eh? Bueno, voleu que parlem una mica de joies o de perles o alguna cosa així? També aquestes històries que estem explicant avui, com lo de la Coco Chanel, etc. Em sembla bé? Doncs pues vinga, va, anem a entrar en un món misteriós. Sabeu que les joies sempre tenen un... Hi ha una pel·lícula del James Bond que es diu Diamonds Are Forever, sí, Diamants per l'Eternitat. Hi ha diamants que porten mala sort, ho sabeu, no? Mm-hmm. Diamants que són...
1: Diamants de sangre, que els diuen, els diamants de sang.
0: Bueno, aquests són perquè els treuen de les mines... No, però diamants que porten mala estruga.
1: Ah, sí?
0: Sí, hi ha un diamant que és blau, que tothom que el té o pringa o es mora o,
4: no,
0: o té accidents.
4: No.
0: Mai agafeu joies de segona mà, perquè diuen que agafen... Això la bruixeta ja ens ho dirà. Però agafen mal rotllo. Com no tingueu rellotges parats a casa, tampoc. Bueno, aquest tipus de coses...
1: Rellotges parats a casa, doncs no tinc un zèrit.
4: Segur que n'hi ha, en algun lloc n'hi ha amagats.
0: Porten molt mala sort.
1: Porta'm, home, vaja... Quan s'acaba la pila, si no me'ls poso...
4: Bueno, allà es queden...
0: Bueno, de fet, venen màquines que fan voltar els rellotges perquè no es parin, eh?
4: Carai.
0: Sí, sí, bueno, per luxes i necessitats, el que vulguis. Bueno, anem a això, anem a parlar més que de joies... Bueno, no deixem de ser una joia. Anem a parlar d'una perla... Paparrutxes. Anem a parlar... Paparrutxes. Follet.
8: Estimada audiència...
0: Ai. Ai, Déu meu senyor.
8: Fer fora el Garcia,
0: sí, sí, sí,
8: és una urgència.
0: Una urgència. Tu també et poses Chanel? No, aquest es menja el coco, que és diferent i me'l va menjar mal.
4: Ah, això sí.
0: Jo sempre que fa alguna cosa menjo el coco a veure què és el que farà. Bueno, parlarem d'una perla. Una perla que, bueno, té la seva història, la seva... I tinc un lícia que ara és notícia perquè sabeu que hi ha exposicions i coses d'aquest tipus que fan exposicions o de joies o de vestits o coses d'aquest tipus que han... sigut, com diria jo, propietat d'algú famós, no? Nosaltres vam anar a Girona a veure els vestits de Hollywood i no sé què amb la Montse, etc. No?

0: Està, sí, fet, vaya perla.
1: Està fet un perla, el
0: sí,
1: tio.
0: Sí.
1: Eh? És un perla, però... Bueno, és una perla preciosa, diríem.
0: Sí,
1: bueno, resulta que ara a Madrid fan una exposició, tornen a exposar o tracten d'exposar una joia, una perla en concret, que té una història curiosa, una història d'aquelles que et fan representar, escolta, mira, no em regalis perla. Per exemple, les majòriques, se'n recordeu les perles majòriques?
2: Sí,
1: que van,
2: jo
1: en
2: tinc.
1: Bueno, tothom en tenia, bràsicament, perles majòriques, eren perles cultivades, eren perles però cultivades, no eren... No eren... I sabeu que la perla, sabeu el que és una irritació de l'ostra? Sabeu
0: sí,
1: això, no?
0: Cert, cert, ho és.
1: Sí, la perla és com una espècie, anem a dir molt a l'obèsia, com un tumor que li surt. Sí. Quan la sorra irrita el que és sí. la part de la carn de l'ostra, fa com una salivera que la barreja amb aquella sorra
0: i
1: d'aquella salivera surt la perla. La nacarada perla.
3: Quina merda!
1: Sí, i quan fan... Ja ha sortit el científic. I quan fan perles cultivades, vol dir que artificialment li posen sorra directament clar. A la perla i la perla
0: fa.
1: Per tant, és una perla igual, però l'altra és de manera natural i l'altra és provocada. Quines coses sabem, no? No serveixen per res, però bueno, fan gràcia. Bueno, aquesta perla, la història d'aquesta... Jo és una perla que la història ve de Felip II, o sigui que la cosa no és una perla feta fa mitja hora, ni comprada a Montxino, aquesta perla que parlarem va pertànyer al Felip II, als Bonaparte, és a dir, al Napoleó, a l'Elisabeth Taylor també, i ara no se sap, perquè la història de la nova exposició del Palacio de Velázquez, que és l'espai que hi ha al Retiro, reobre amb una exposició de l'artista madrileño Fernando Sánchez Castillo i que la seva obra es basa en la iconografia de la història. Aquesta vegada tot el que s'articula és a partir de l'obsessió per la perla peregrina. Sí, perquè anava de mano en mano. Que va pertànyer a la corona espanyola i que avui està no se sap a on. Curiós, això.
0: No la tens pas al calaix, tu.
1: No la tindràs tu. Follet i el Saturnino. Veu passar per allà o no, Saturnino?
0: Sí, segur.
1: Va una altra perla, també, el tio.
0: Aquest. Ui.
1: Ui. Bueno, la qüestió és que aquesta exposició basada en aquesta perla, que va ser de l'Elisabeth Taylor, de tota aquesta gent, és perquè estava dibuixada o pintada amb un quadre del rei, del monarca, i tota l'exposició l'han basat amb aquella perla, amb el misteri que té la perla peregrina, que realment ha desaparegut. És una mica la Pantera Rosa, la pel·lícula,
0: sí, no?
1: Estàs d'acord o no,
0: Sí, sí.
1: I, bueno, jo, amb el tema de joies i tot això de segona mà, sóc bastant escèptic, perquè a la Montse no li fan gens de gràcia. A mi m'agraden els antiquaris, m'agraden molt. La Montse els odia. Vés a saber de qui era, vés a saber si... Com és mig bruixa...
0: Clar, molt no, normal.
1: He dit mig, no em miris malament, pues, cosa, vosaltres sou amants d'agafar, per exemple, no pots tindre a casa roba utilitzada d'una altra, rellotges d'una altra, tot això us és igual, no?
0: No.
1: No sé, és...
2: Jo és que depèn, hi ha coses que sí, que em fan... Hi ha coses que no les, ni me les posaria, ni me les aniria a buscar, ni... No sé.
1: Per exemple, perquè vosaltres us feu una idea, hi ha diamants que són són tremendos. Hi ha un diamant que es diu diamant Hope vol dir esperança, sí. En anglès, que és, o li diuen la pedra de l'esperança, ¿vale? És un diamant maleït. Més conegut, segons la tradició, va estar robat de l'estàtua d'una diosa hindú a la Índia per un comerciant francès que es deia Jean-Baptiste Tavernier. I des d'aleshores, una onada de desgràcies ha perseguit a tots els seus propietaris, tant com el seu descobridor, que va morir desquartissat per gossos. Fins i tot la princesa de Lamballe va ser assassinada per una turba revolucionària. I tot aquell que té aquest diamant, aquesta pedra, ho passa molt, molt malament. Ara ja no està a mans privades, està donada al Museu Nacional d'Història Natural del Smithsonian, als Estats Units, i on s'exhibeix de forma segura. Però, curiosament, el pavelló on està aquesta perla, els guardians d'aquest pavelló, de diferents edats, tots moren.
0: Ostres,
1: curiós, això, no? Després hi ha un altre diamant,

0: que es diu Coquinor, que és el diamant, la muntanya de llum, que, bueno, també, qui té aquest diamant tindrà el món, diuen que porta el poder, però també coneixerà totes les seves desgràcies. Per tant, només Déu o una dona, verge, pot dur-lo sense cap tipus de perill. Aquesta història, aquesta gema, aquesta pedra, està plena d'assassinats, traïcions i prínceps destronats. O sigui que, cuidao, eh?
1: Mm -hmm. És pura fantasia.
0: Bueno, hi havia... Hi havia...
2: Ja veig que...
0: Eh?
2: Això de la perla pellerina aquesta, ja, sí. És que l'últim propietari va ser Richard Burton.
0: El Richard Burton, sí, però a la Lisette Taylor, sí, sí. Sí, la peregrina no portava mala sort. Aquestes dues que sí. I hi ha una cosa molt important, audiència, i que han de saber. Hi havia un eslògan de The Beers, que era la companyia internacional que estipula, igual que Intergol porta l'or, The Beers porta els diamants, deia, un diamant és para siempre, us en recordeu?
3: Sí.
0: Pues si aquest diamant porta mala sort para siempre, és millor no tindre-ho.
3: Millor no
2: tindre-ho. Tant.
3: Exacte.
0: Queden 3 minuts, temps molt poc per la bruixeta, molt poc per la bruixeta, i una mica llarg per nosaltres seguir donant la tabarra, no? Vosaltres sou de joies? Us agraden les joies o no?
2: A mi sí que m'agraden.
0: T'agraden?
2: A mi sí.
0: Quin tipus? Per exemple, l'or que t'agrada, blanc?
2: Blanc.
0: A tu l'or blanc. Tu, Xavi, t'agrada
3: l'or? Sí, coincidim amb això. L'or blanc, sí. M'agrada més que el daurat, diguem-ne. Sí.
0: Sí, no? Encara que el daurat pot tindre diferents tons, eh? Depèn de l'aleació que facin.
2: El que és molt maco també és el daurat, l'or rosa.
0: L'or rosa.
3: Sí, és bonic, també.
0: Sí, sí, sí, sí. Bueno, la qüestió... Si tenen joies, ara les poden empenyar, tranquil·la. Les poden empenyar, tranquil·la.
2: Sí. Sí. Ha pujat de besties a l'hort.
0: Hi ha moltes famílies que estan venent les joies per poder arribar a final de mes, eh?
3: Ja no m'estranya.
0: Perquè l'hort es paga bé, i bueno, en fi... Clar, però una joia que val, el valor sentimental o el valor material? Ja. Si és tan complicat, estem d'acord o no? És, eh? En fi, audiència, el que tenim que fer... Hòstia, aquest tio, que li passa? Que estàs comptant or, tu també? Hòstia, quin paio més plasta.
2: Vaig sentir la tele que s'havia pujat tant a l'or, eh? No...
0: Sobretot quan vas a vendre or, has de tindre molt clar el que és el contracte. Vale?
3: Mm -hmm.
0: Tens que tindre molt clar que el contracte, què passa, no? Per això nosaltres llegim aquí, ara llegirem i els hi posarem fins al final de la segona hora, el contracte, el contracte que vostès tenen que saber si van algun dia a comprar or i tot això, sobretot el llegeixen bé i se'l repassen bé. Escoltin el que han de saber i escoltar.
4: La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh?
5: No, eso no está bien.
4: ¿Por qué no está bien?
5: No lo sé, quisiera volver a oírlo.
4: Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte.
5: Sí, sí, esta vez parece que suena mejor.
4: A todos se acostumbra uno. Si usted quiere, lo leo otra vez.
5: Tan solo la primera parte.
4: ¿Sobre la parte contratante de la primera parte?
5: No, solo la parte de la parte contratante de la primera parte.
4: Dice que... La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta? ¿La cortamos?
5: Sí, es demasiado largo. ¿Qué es lo que nos queda ahora?
1: García.
4: Más de medio metro todavía. Dice ahora... La parte contratante de la segunda parte será considerada como la parte contratante de la segunda parte.
5: Eso sí que no me gusta nada.
4: ¿Qué le encuentra?
5: Nunca segundas partes fueron buenas.
4: El otro día vi un partido de fútbol y la segunda parte fue mejor que la primera. Le pegaron al árbitro y todo.
0: Tant de bo, audiència, tant...
5: Que la primera parte de la segunda
0: parte... Tant de bo, audiència, firmar una hipoteca fos tan fàcil com aquest contracte que hem escoltat. Segona hora acabada, anem cap a la tercera i notícies. Fins ara.
6: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial s'ha reunit d'urgència aquest matí de forma telemàtica per analitzar l'auto del jutge Juan Carlos Peinado amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, esposa del president espanyol Pedro Sánchez, però s'ha acabat decidint únicament ajornar el debat fins dilluns. La reunió s'ha fet després que ahir el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, demanés aplicar les mesures procedents contra Peinado per qüestionar greument la professionalitat de les forces i cossos de seguretat en la resolució en la qual dicta l'obertura de judici oral contra Begoña Gómez i li retira el passaport, al·legant que els escortes podrien ajudar-la a fugir. I aquí a casa nostra, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat el primer avís de perill de calor de l'any, ja que s'esperen temperatures màximes que poden arribar als 40 graus, especialment a Ponent, i en menor mesura al litoral i prelitoral. Segons el Meteocat, la primera onada de calor de l'estiu arriba avui i s'allargarà almenys fins dimecres, coincidint amb Sant Joan. El termòmetre marcarà, com diem, aquests 40 graus per primer cop aquest any, però el punt àlgid de l'onada no està previst que arribi fins demà. Davant d'aquest augment de les temperatures, l'alt risc d'incendi i la coincidència amb Sant Joan, Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Procicat per aquesta calor intensa i demana extremar les precaucions i tenir especial cura de la gent gran, els més petits i les persones amb malalties cròniques. I a més, recomana extremar la prudència en l'ús de material pirotècnic. En successos, el tercer menor que estava en estat crític després de l'accident a la platja de la Rabassada de Tarragona també ha mort divendres. Poc després de l'incident ja es va comunicar la mort d'un dels adolescents de 12 anys i ahir al matí es va saber que tampoc havia sobreviscut l'altre menor de 13. L'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol i aquest matí a un quart d'una s'ha guardat un minut de silenci a la plaça de la Font, a les portes del consistori, en un acte que ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa. Parlem ara de cultura amb el tancament del Festival Sonar, i és que ahir les actuacions de Prodigy, Namasenda i Who Made Who van posar aquest punt final a un Sonar multitudinari que ha comptat amb uns 150.000 espectadors en una edició marcada pel canvi de direcció i també pel canvi d'ubicació que ha desplaçat l'activitat al recinte de Fira Gran Via. I en els esports, en bàsquet, ahir derrota contundent del Barça al segon partit de la final de la Lliga CB davant del València Bàsquet per 102-75. La sèrie queda igualada a 1 i es trasllada ara al Palau Blaugrana amb el tercer partit demà dilluns. Fins aquí les notícies en xarxa.
7: Notícies en xarxa.
8: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Ets d'aquelles persones que va deixar de llegir TVOs després de Mortadelo i Tintín? Cap problema. Aquest programa et permetrà recuperar aquella afició que tan bons moments et va portar. Si, en canvi, ets d'aquelles persones, amb una edat ja, que encara llegeix còmics, estem al mateix equip. Sigui manga americà o europeu, aquest programa et permetrà estar al dia de l'actualitat comiquera. Com? Que mai no has llegit un còmic? Moltes felicitats. Aquest programa aconseguirà aficionar-te al nouè art.
1: Parlem de còmics, amb Pau Moratalla. Els divendres, a 1:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
2: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar el món al major conflicte bèl·lic i al genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
1: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit, a Ràdio Molins de Rei.
3: Garcia.
4: Què?
3: Diumenge fem programa.
4: Clar, com tots.
3: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
4: Ai, fullet, pensa que tu també hi surts, eh?
3: Ah, sí?
4: Sí.
3: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
4: Ai, fullet.
3: Ai, Garcia.
4: Mare de Déu, Senyor.
1: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
5: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
1: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
6: Vols estar al dia de l'actualitat més Rainbow?
7: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
6: A més de tots els temes superactuals que afecten el col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
7: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
6: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
1: Ona Rainbow, amb Helena Teiro i Mari Marcos. Els dimecres a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: passant de la una. Anem a fer el vermut, Garcia.
1: Garcia, estic farta de només menjar olives. Vull barbareixos, xampinyons i una miqueta de vermutet.
2: No vols una mica de morro? No, perquè ja em portes. Ai, quin morro que tens. No cal que et serveixin ni morro ni orella, perquè d'orelles les tens puntiagudes com una rata. I el morro, va, que te'l trepitges.
1: A menys que em paguis un vermutet.
2: Ah, un vermutet. Mira que ets borratxo a sobre, eh? Ai, Follet, de veritat, quina paciència.
1: Quina vergonya que fas, Garcia.
2: Ah, faig vergonya, ja?
1: No tens ni idea de res.
2: És veritat, eh? Sí, per què m'estimes tant, Follet? Per què? No?
1: Això no s'ho creu ningú.
2: Hi ha marits que estimen molt a la dona. Voleu escoltar un testimoni d'un marit que crec que estima molt a la dona?
3: Ai, tu posa.
2: Ella es pensa que l'estima molt i ella també es pensa que sí.
3: Ai.
2: Bueno, no us espanteu. Montserrat, estàs preparada per escoltar alguna cosa que jo mai et diria? I tu, Xavi, espero que no li diguis mai a la...
3: A veure, espero que no.
2: Escolteu, això és amor a veure.
4: Grande, que también disfruta.
2: También disfruta.
5: ¿Y usted tiene familiares en México?
6: Sí, tengo mi prima.
5: ¿Y no la has visto desde hace mucho tiempo?
6: Desde hace, sí, mucho, mucho.
5: ¿Por culpa de su fobia a volar?
6: Claro.
4: Claro, pero mira, la llevo a los centros comerciales, que también le gusta mucho. Tiene una cocina grande, que también disfruta.
5: ¿Y usted tiene familiares en México?
6: Sí, tengo mi prima.
5: ¿Y no la has visto desde hace mucho tiempo?
6: Desde hace, sí, mucho, mucho.
5: ¿Por culpa de su fobia a volar?
6: Claro.
4: Claro, pero mira, la llevo a los centros comerciales, que también le gusta mucho. Tiene una cocina grande, que también disfruta.
5: Usted tiene familiares en...
2: Ja ho veuen, tu. Montse, jo dic això i què em fas?
3: Té una cocina gran.
2: Té una cocina gran, te llevo a los centros comerciales, yo no quiero volar, però tu te jodes.
3: Tu et fots, exacte.
2: Sí, però això és amor o què és això? Pilar, vinga, una dona de caràcter com tu. Què significa això?
3: Ui, ui, ui.
2: A tu et diu això el Xavi, que li dius?
3: M'engega.
1: Bueno,
3: m'engega.
1: Ui,
7: no, llavors li dono la cuina amb ell. Jo me'n vaig a volar i ell que es quedi a la cuina i al centre comercial, si vol.
2: Però jo recordo anuncis que deien compre-li una lavadora a su mujer.
3: Sí, sí, i tant, bueno.
2: Le voy a pedir a mi marido a comprar-me el... Però què és això? Bueno, tota aquesta època era la del Franco.
3: Sí.
2: Per això es diu que aquestes senyores que diuen que en Franco se vivia mejor,
3: sí,
2: possiblement és que no vivia en aquella època. Però
3: és aviat, és així.
2: Abans d'entrar les bruixes, per veure que hi ha bruixes dolentes i bruixes farsants, la nostra és una bruixa bona i que l'encerca.
3: La nostra és una bruixa.
2: Però escolti'm el que és una farsant de caldeu i amb mala llet.
3: A veure.
2: Mundo de la brujeria. Escoltin, escoltin. Un segon, però no poden escoltar res, hòstia.
3: S'ha callat la bruixa.
2: És que som molt dolents aquí. Montse, has donat la tecla? Sí, diu que sí. No sé, igual, potser és qüestió... Ara, ara, deu ser qüestió de brujeria.
8: Hola. Hola, ¿qué le iba a preguntar a Lola Montero?
9: Sobre la salud de mi padre.
8: ¿Qué edad tiene tu padre?
9: 90.
8: Qué lujo, ¿no? Está pachuchillo, pero lo que pasa es que le veo que va a tener
9: muerto,
8: una...
9: ¿no?
8: ¿Qué?
9: Que lleva 4 años muerto.
3: Me encanta.
8: Pues yo te... Muchas gracias, pero ¿te vas a acordar de la bruja? Porque no te he tenido que cortar teléfono, porque te iba a decir 90 años. Yo sabía que era mentira, pero por no seguirte la broma.
3: Ya.
8: ¿Qué te da coraje? Te voy a poner unas velas negras que te va a acordar de Lola Montero, porque soy peligrosa. ¿Qué te crees que mi verdad sí te he conocido? Si le he hecho a Carmartín, sí te he conocido. Lo que pasa es que estoy en un directo, pero vamos, que tú te acuerdas de mí, ¿eh? Que te acuerdas de mí, porque eres, no eres persona.
2: Ja veuen, aquesta bruixa fot por de veritat, eh?
3: Home, sí.
2: Hosti, quina manera de treure's el mort de sobre, mai més
3: ben dit.
2: Bueno, anem a la nostra bruixa.
1: Verge santa, el matí que ens espera.
2: Bueno, s'espera la Montse, que ens donarà d'aquells trucos tan famosos, que aniran bé, perquè la nostra bruixeta no fos espelmes.
3: No, home, no.
2: Vinga, Montserrat, el teu bellugar de nas i som-hi. Vinga, va.

0: Què tal, Montserrat? De què van els trucos d'avui, va?
1: Doncs mira, com que ve Sant Joan, a veure, s'han de fer moltes coses, la nit de Sant Joan. No sé si tindrem tant temps de tantes. Mira, perquè una de les primeres seria recollir els tipus d'herbes que després són medicinals...
2: Però és bruixa, és bruixa, és típic. Anar pel bosc recollint herbes, eh?
1: Perdona, també recullen les de fer ratafia, eh?
3: Ah, aquestes són bones.
2: Bueno, hi ha moltes bruixes borratxes, també. Una cosa no treu l'altra.
1: Diu que totes aquestes herbes... la millor nit per collir-les sempre és a la nit de Sant Joan, no?
2: Sí?
1: La primera seria la de
2: Flores. Perdona, és aquest dimarts? O com jo vaig després
1: la verbena dir-ho. És sí, aquest dimarts. No? O sigui, la nit del 23 al 24...
2: És el que es diu la nit de Sant Joan o és la nit del 24?
1: És la nit del 23 al 24.
2: O sigui, és la
1: revetlla. És la nit més curta de l'any.
2: És que quan diuen la nit de Sant Joan sembla que ha de ser de l'altre dia, no?
1: A partir de Sant Joan...
3: Sí, clar, que Sant Joan és l'endemà.
2: Per això...
1: A partir de Sant Joan...
4: Ja és Sant Joan.
1: Sí, a partir de Sant Joan...
2: Bueno, després ja em direu quina coca us agrada més. Tu no, Follet, que ja sé que la teva coca no es menja.
1: García, a partir de Sant Joan ja es torna a escurçar el dia i allargar la nit, eh?
2: Ah, sí?
1: Que per això després, per la Mare de Déu d'agost, com es diu, és les 7 i és fosc.
2: Sí.
1: I si tu pares... A veure, nosaltres...
2: Has de fer una poeta, també.
1: Sí, sí. A nosaltres no ho veiem perquè anem 2 hores més endavant.
2: Clar, sí. Sempre davant.
1: Que és a les 9.
2: Clar,
1: llavors,
2: clar.
1: Se'ns fa...
2: Bueno, Montserrat, anem al bosc amb un... Bueno, ara podríem anar-hi, no? Perquè amb lo del porc senglar és impossible.
1: No,
3: a Collserola no.
1: A Collserola no, pots anar-te més amunt de la muntanya. Però, bueno, per exemple, o sigui, s'ha de fer un remet amb les herbes de Sant Joan, que es diu. Que no hi pot faltar l'hipericum perforatum, o també anomenada herba de Sant Joan, que és una herba que es troba molt florida ara pels camps i a les vores dels camins, que és, fa unes flors de color grogues com un ramallets de colors, vale?
2: Home, s'anem amb una bruixa que en sàpiga,
3: sí, perquè si no et
2: trobes vaig a buscar un hipericum tal i dic, si és un medicament, això.
1: El pericó, que és aquest tipus d'herba...
2: No, el perico és una cosa, no. I el perico no.
3: El perico no és una planta.
2: El perico és el Xavi.
1: Perdona, és com la Montserrat Rubió, que va amb accent a la O.
3: Ah,
1: això
3: vale,
1: és perico,
3: això sí.
1: No perico.
2: Montse, ja no sóc jo l'únic que ho diu.
1: És que m'han posat a... Vamos.
2: Vinga, va.
1: Llavors, amb aquesta altra planta s'hi han d'afegir les herbes que ja sabem... que són de que són bones de tindre a casa per malalties o per qualsevol o per cuinar i tal. El maní, el fonoll, la Maria Lluïsa, la flor de malva o caputxina rosa. Llavors,
2: això amb un herbolari, perdona, si no vols anar per la muntanya, un herbolari.
1: Això, un herbolari ho ha de tindre,
2: sí. Sí, per si hem de buscar tot això,
1: imagina't.
2: Sajolida,
1: sí, és una herba que es posa... A casa meva la posava ma mare per fer les cabells.
2: O sigui, per cert, ta mare fotia unes cabells acollonant. Igual que la tieta, també, eh?
3: Sí, ma mare també, jo no el provava perquè no m'agradava.
1: Però jo gust de vinagre, no?
2: Era bestial, t'ho digui, eh? Mare de Déu. Què més?
1: Llavors, una altra manera, un dels rituals també que es fa a la nit de Sant Joan és ritualitzar una espelma per desbloquejar la nostra creativitat a la nostra força, eh?
2: I com es fa,
1: això? Es posa una espelma vermella i es fa... bueno, l'encens i és alliberador deixar-la tota la nit cremant.
2: I ja està. No sí. Amb això és fàcil,
3: sí.
2: No?
3: Sí.
2: Bueno, a prop d'una cortina, cuidado, però bueno. Sí.
1: Llavors, un ritual de Sant Joan també, que perquè se'ns compleixin teòricament els desitjos, és cal posar una branqueta d'heura sota el coixí de dormir, juntament amb un paper on escriurem els nostres desitjos. Cal dormir amb l'espelma ritualitzada encesa. L'endemà, el paper s'ha de cremar amb el foc de l'espelma i així el desig se'ns complirà.
2: Molt bé.
1: Llavors, una de les més típiques, aquesta sí que és veritat que a més s'ha vist...
4: Qualsevol espelma, pregunto, o ha de ser de color vermell?
2: És que la Pilar està prenent notes i tot,
3: ha dit ritualitzada, no sé...
2: També diuen que si de nit poses un bon esperma, després hi ha producció.
1: Diu, és recomanable que l'esperma sigui de colors relacionats amb el foc, com el vermell, el taronja o el groc.
4: Vale,
1: aquests
4: clar.
1: Colors ens ajuden a connectar millor amb aquesta força solar del solstici. Carai. No els podré explicar tots, perquè n'hi ha
2: no, explica però, els més importants, els que porten calés, bàsicament, i salut. Calés i salut, tots els que vulguis.
1: Hi ha un, aquest s'ha vist molt, eh? Saltar la foguera, però s'ha de saltar amb un número d'imparell de vegades, eh? I mentre saltem cal dir la frase màgica: bruixes fora, hombre, gràcies. Seran les bruixes dolentes, eh? Si no tenim foguera, podem fer-ne una de simbòlica i més petita, però vaja.
2: O sigui, encendre un llumí, per exemple, i saltar.
3: Per exemple, i saltar. Sí.
1: Llavors, cremant les herbes seques que tinguem a casa de l'any anterior.
2: A part de fer bona olor, això.
3: Sí.
1: I es passen 7 vegades les mans per damunt. Això, si no
2: per damunt d'on? Del foc?
1: De la, no, d'haver fet aquesta mica de foc amb les herbes seques.
2: Sí, sí.
1: Si ho fas, saltes la foguera millor. Ja. Banyar-se al mar, s'ha de fer saltar 9 vegades les onades. I a més, has de saltar-les, o sigui, que et vinguin d'esquena. O sigui, tu mires la platja i saltes...
2: No ho entenc. O sigui, jo miro cap a dintre del mar...
1: És tan difícil.
3: No, tu mires cap a la platja...
1: Tu mires cap a la platja...
2: Cap a la sorra...
1: I les onades
2: saltes
1: et piquen a tu a l'esquena.
3: Piquen a tu i saltes.
2: Nou onades han de ser.
1: Nou.
2: I si ve un tsunami, què?
3: La onada és més gran, però...
2: Amb una tot arreglat.
3: Ja està.
1: Diu que si desitges un embaràs ho has de fer així.
2: No, aquesta, això no ho diguis, aquest... perquè la gent no vol quedar prenyada, tu. És veritat o no? És raro que el fullet no hagi saltat, eh?
1: I vale. D'aquí ve, també, ja no només parlo de l'embaràs, però per la bona sort aquesta de la... D'aquí ve també la que hi hagi tantes poblacions que vagin a fer les fogueres a la platja i se celebri Sant Joan a la platja.
2: Jo pensava que era per fer la pel·lícula Tiburón.
1: I en aquest... En aquesta, l'última que en posa és... un dels rituals és menjar-se una bona coca...
2: Això està bé.
3: Això està bé.
1: Amb una copa de ratafia, però de l'any anterior.
3: Uau,
2: No duren, les botelles de ratafia no duren tant.
3: No.
2: Si tenen una botella de ratafia de l'any anterior, és difícil.
3: És difícil. Jo en tinc una, no?
4: La de l'hòstia.
3: La de l'hòstia, és veritat?
2: Què vol dir la de l'hòstia?
3: Ratafia o l'hòstia?
4: El meu fill una ampolla de ratafia i la... Compre allà que la tenim i la vam obrir l'altre dia.
3: Que diu ratafia l'hòstia.
2: Ah, diu l'hòstia. Que semblava que fos un accident o alguna cosa.
3: Sí. Està bona.
2: Bueno.
1: No, la venien inclús... Bueno, em sembla que...
2: No venia una fira de ratafia?
1: Em sembla que sí.
2: El fullet, que el fullet... Sí. És el que li va donar el nom, aquesta ratafia.
3: Però em sembla que sí.
2: Sí, perquè va anar amb una cata amb el fullet i es va veure de ratafia. I hi havia una... que li agradava, i diu com es diu aquesta ratafia? Diu, encara no li han posat nom. Diu, hosti, és que és l'hòstia aquesta. Sí, ja està, mira. La va deixar el fullet.
1: Està bona.
2: Borratxo, gandul, pendenciero, mentider.
1: La ratafia, si no ho tinc mal entès, també s'agafen ara les herbes i es prepara ara. I es deixa...
2: Es fa amb la llum de la lluna, la ratafia, ho sabeu?
1: Sí, i ha d'estar 40 dies.
4: 40 dies a sol i serena.
2: Això ens ho va dir aquell home que fa ratafia d'allà de... Com es diu el poble aquell?
1: L'Estany.
2: De l'Estany.
3: Bueno, l'Estany, sí.
2: Jo tinc un amic que es diu Miquel, que està aquí escoltant el programa, que és el rei de la ratafia. Tu li agrada? Sobretot, i a la Montse saps com li agrada la ratafia? Amb torró de Gijón, tu.
3: Ja la conec, ja.
4: Família Riu,
2: que
4: també li encanta.
2: Bueno, en fi, Montserrat, quins trucos més bons. Perquè...
1: Sí, després n'hi ha molts que, per exemple, jo sempre he sentit a dir, i diuen que és veritat, que els instruments que van amb canya s'han d'agafar la nit de Sant Joan, les canyes, a l'oboe, tot
2: saxo,
1: això.
2: No?
1: Totes aquestes canyes, diu que si s'agafen aquesta nit, són com... tenen un so més maco o són més bones per fer-les.
2: A mi m'agrada la Montse com a bruixa per una senzilla raó. Hi ha una pel·lícula que es diu M'enamoré d'una bruja, a mi em passa igual. Però, a més, el bo que té és que les bruixes dolentes fan coses que és invenjable.
1: No.
2: Un sapo hervido, el pelo del cuerno de un toro,
3: exacte,
2: la cabeza de un reno, el ojo de un buitre.
1: No,
2: qui s'ho fot? En canvi, ella diu, Gijona, amb ratafia. Com no vols ser una bruixa bona?
1: O fer les coses... Hi ha una altra... dita, per exemple, que és que l'aigua, aquesta ja em sembla que jo vaig explicar,
2: l'aigua
1: que està de la lluna és molt bona per regar les plantes, per
2: purificar la casa,
1: esbandir-te tu després de dutxar-te, vull dir que són una sèrie de coses que com a mínim mal no et poden fer. I llavors, doncs, si et serveixen per estar més bé, doncs millor que millor, no? Uh-huh. És com les herbes, aviam, no deixen de ser tant la farigola o la sàlvia, o sempre tenen algun component que t'ajuda amb coses.
2: La Montse sempre té a casa plantes aromàtiques.
1: Molt. Home,
2: jo passo i faig així pel romaní una olor.
1: Sí.
2: I la menta, igual. Sí, sí, sí. La Montse és molt perfumada, és la Coco Chanel vegetal.
1: Oh. Però jo soc perfumada fresca, eh? També em passa com a la Pilar.
2: No, de fresca ja ho sé que ets. Fresca ja ho sé que ets.
1: No fresca, de fresca.
2: Per què diuen aquesta tia és una fresca?
3: Sí, no sé.
2: Què volen dir? Aquesta tia és una calenta? És pitjor.
3: Pitjor, sí, és el pitjor.
2: Bueno, Montserrat, moltes gràcies, bruixeta meva, carinyo meu. I farem, seguirem aquest tema, ja que ve Sant Joan. Sí, després posarem, més endavant, per acabar, posarem el fullet de la nit de Sant Joan.
3: Home, que és la cançó d'ell.
2: És
3: emblemàtic, això.
2: Bueno, una pregunteta molt ràpida, mentre parlem de la música. Xavi, no, però és molt fàcil. Quina és la teva coca favorita?
3: La típica de Sant Joan, la de la fruita.
2: La de fruita, sí. Sabeu per què el rosco de Reis, no és per Sant Joan, eh? El rosco de Reis porta meló, això, vermell.
1: Meló, que és la cirera.
2: Sí, cirera.
3: No m'ho he preguntat mai.
2: Sí, són les joies de la corona.
1: Ah, clar,
2: no ho sabíeu, això, eh?
3: Que bo.
2: La coca de Sant Joan, tot ella és una coca, perquè hi ha una coca, una joia, no?
1: El verd és una maragda, el vermell seria un rubí.
2: Un rubí, sí, i l'altre és l'or. Un topacio, no sé què. Està bé, no? Bueno, dit això, ja que no ens toca la fava, perquè la coca de Sant Joan no porta fava, no?
1: No,
2: menys mal. I tampoc ve el rei, per tant, tranquils.
3: Exacte.
2: Anem a la música?
3: Sí, home.
2: Pilar, digue'm ràpidament, la teva coca favorita.
4: Mira, la que porta fruites i crema.
2: Fruites i crema.
4: Ah, fruites i crema,
2: també s'ha de saber.
4: Bueno.
2: Miquel.
5: Jo era de Llardons.
2: La de Llardons.
3: Ah, també una altra.
2: Un clàssic.
4: La de Llardons es menjarà aquí a Barcelona, perquè Girona és típica de Setmana Santa, no es fa en cap més moment.
2: No, aquí es fa per Sant Joan. Aquí és molt típica de Llardons.
3: Doncs és de Barcelona, sí.
2: Montserrat?
1: A mi m'agraden totes. M'agrada molt la de Forner amb pinyons.
2: La de què?
1: La de Forner amb pinyons.
2: Però això és coca de Sant Joan?
1: També es fa, però si no, doncs la de...
4: La típica és la de fruites.
1: De fruita. A mi la típica de fruita és la que més m'agrada.
2: A mi la que més m'agrada és aquella que va creuada de crema i porta...
1: Fruites.
2: Cireretes, m'agrada molt.
1: Sí.
2: Bueno, dit això, no, aquí no tenim coca per repartir, eh? Tampoc som al càrtel de Medellín. No. I anem a la música. Vinga, va, Xavier. Vinga, va. Què va de la música de coques? A què va?
3: No, d'estiu.
2: Ah, molt bé.
4: Perquè avui comença...
3: 21 de juny.
4: Per cert, me deixeu un moment i felicitar tots els Lluïsos, que avui és el seu sant.
2: Ah, sí?
4: Avui és Sant Lluís, que comença l'estiu.
2: Però quin Lluís? Quin tipus? Perquè hi ha molts Lluïsos, no?
1: Menys els de casa meva, que és el 25 d'agost, perquè era Sant Lluís, rei de França.
2: Vale, és l'altre. El teu germà és Lluís, rei Gabatxo? Sempre l'havia vist raro, jo.
3: Sí, eh?
2: És d'aquella gent que amb no res perden el cap, tu.
4: Jo tots els que conec ho celebren avui, per això ho he dit.
2: Així hauria de dir Sant Lluís el decapitat, amb tu.
1: Avui és Sant Lluís de Gonzaga.
2: Ah, de Gonzaga.
3: Molt cult, aquest,
2: eh?
1: I encara n'hi ha un altre, eh? Avui és el de Gonzaga, que, de fet, per això crec que s'acabava el col·le
4: aquest dia.
1: Tal dia com avui, perquè era això, molt cult.
2: I pels catalans hi ha un Lluís importantíssim, Sant Lluís Llach.
3: Sant Lluís Llach,
2: parlem de la música, va. Que no, Follet, que no hi ha coca. Ni Coca-Cola. Ni això. Ni el que m'estàs proposant.
6: M'augmentaràs el sou?
2: Què?
6: Si em faig la pilota, m'augmentaràs el sou?
2: No. Si no tens sou, com el puc aguantar?
3: Home, es pot multiplicar un percentatge.
2: Mira, te'l multiplico 0 per 0, 0.
3: Per això ho dic.
2: Vinga, Xavi.
3: Doncs això, cançons que tenen la paraula summer, estiu.
2: Sí.
3: O verano, perquè n'hi ha una en castellà, entremig.
2: Bueno, hi ha una cantant
3: títol.
2: Que es diu Donna Summer, no?
3: Bueno, això de més, si no l'he posat amb ella.
2: No, perquè poses cançons, però hi ha una cantant que sí.
3: Poso cançons, però sí.
2: Molt bé.
3: N'hi ha diverses, vinga. Ens dedicarem a les que puguem i si no seguirem la setmana que ve.
2: No hi ha problema, perquè l'estiu és llarg, tu.
3: Exacte, massa llarg a vegades.
2: No, massa, i amb aquesta calor, uf.
3: I la primera, un clàssic Surfing USA dels Beach Boys.
2: Home, és totalment
3: no
2: estiu,
3: diu estiu, però en fi, surf per les costes de Califòrnia.
2: És platja, això és platja.
3: És platja. És una cançó... Jo sempre he dit que els Beach Boys només hi havia un que feia surf, els altres ni idea.
2: Bueno, però és la
3: però
2: la
3: posta escena, és molt emblemàtic, la posta escena, exacte.
2: I és que aquesta música al Pirineu no queda bé.
3: No.
2: A Castelldefels, per exemple, sí.
3: Exacte.
2: Vinga, va, què
3: més? I es parlen de tot el país, Estats Units, eh? O sigui, tota la costa americana, la gent que vagin en surf a l'estiu, la calor, etc. Tots pensem en Califòrnia, bàsicament.
2: Sí.
3: Però bé, hi ha la costa est, també, que també s'hi practica surf, sobretot Florida i de més, eh? I és una cançó que diu això, parla de l'estil de vida dels que feien surf en aquest moment i ara també actualment, i el bé que s'ho passaven a les platges, les noies maques, ells fent surf i tot això.
2: Alegre, divertida. Beach Boys són los muchachos de la playa, més a més.
3: Bueno, sí, esclar. Sí.
2: Què més, Xavier?
3: Un altre clàssic, en aquest cas és Anglaterra, és el Cliff Richard. I va fer... No Keith Richard, el Cliff Richard. Va fer una cançó que es deia Summer Holiday. O sigui, les vacances d'estiu, realment. És el mateix any, és el 63, i era quan tocava ell amb els Shadows. I ell era el compositor de la cançó junt amb els músics dels Shadows.
2: Una bona veu, el Cliff Richard, eh?
3: Sí, i una música molt agradable, diguem-ne.
2: Molt Cliff Richard, eh?
3: Molt Cliff Richard, sí. A part del Congratulations, que coneixem tots, doncs aquest ens parla de que, bé, el sol brilla intensament, el mar és blau...
2: Tot és bonic,
3: és l'estiu, etc. So we're going on
2: a summer holiday. Que havia arribat a fer cine, el Cliff Richard.
3: Sí.
2: Què més, Xavier?
3: Una cançó que va ser escrita pel Marvin Gaye, però la van cantar la primera versió, perquè n'hi ha diverses, la Martha and the Vandellas, un grup americà, el 1964. I estem parlant de Dancing in the Street, ballant en el carrer, és un clàssic.
2: I tant. A més, molt alegre, aquesta cançó.
3: Molt. Va arribar al número 2 del Billboard en el seu moment, i va estar un temps en allà. S'ha versionat molt, Mamas and the Papas ho van fer. Potser la millor versió, o la més curiosa, és un duet que van fer el David Bowie i el Mick Jagger.
2: Vaya parella, tu.
3: A l'any 85, bastant més tard, que va ser per col·laborar amb el Live Aid. És a dir, el concert aquell macro que van fer, un està a Nova York i l'altre a Londres, en el qual era per recollir diners per la fam d'Etiopia.
2: Que era el Geldof, no?
3: Que era el Geldof, exacte. Doncs aquests dos van fer un vídeo i un disc, que era aquesta cançó, cantant-la els dos. El vídeo l'he vist, una parella curiosa. I bé, és una cançó que convida a que ja que fa bon temps i que ha arribat la calor, doncs que sortim al carrer a ballar i ens ho passem bé, bàsicament.
1: Això ara abans, eh? Ara, amb aquesta calor tothom se'n va dintre i amb l'aire condicionat.
3: Amb l'aire condicionat, exacte. Qualsevol surt.
2: Jo tinc un amic que té humor negre, però negre.
3: Profund,
2: i no posa mai l'aire condicionat. El pare és un garrepa de caldeu, eh? Bueno, que li com costa l'aire condicionat avui en dia. I li dic, tio, hòstia, no et vols morir de calor? Diu, el que no vull és morir-me pobre. Quin tio, tu. Jo t'he donat el dia, no?
3: Nosaltres el vam posar.
2: Home, clar, sí, jo morir per morir moro fresquet, no?
3: I es nota, eh?
2: També va dir, bueno, quan et porten a la morgue ja estàs fresc, allà a la nevera.
3: Sí, allà, mira.
4: Bueno, jo no pensava pas que realment el necessités tant, eh?
2: No, és inhumà, eh?
3: I realment, no, es nota. Vull dir que li posi la temperatura mínimament que estigui bé, no cal que sigui un congelador,
2: sí.
3: I estàs bé. Vull dir que...
2: Vinga, què més, Xavier?
3: Una cançó potser menys coneguda. Jo sí, l'he conegut molt perquè la van versionar els Rolling Stones, que és el que posaré ara. Era una cançó que cantaven els Drifters el 1964. Es diu Under the Boardwalk, el qual vol dir a sota del passeig marítim.
2: Exactament.
3: És a dir, estem a la platja, a la sorra, i hi ha un passeig allò, a les roques, una mica alt, i tu et poses a sota, és a dir, on no et dona el sol a tu, i estàs agradable passejant.
2: Ah, exacte.
3: Aquesta versió és del Rolling Stones, que a mi m'agrada més personalment. És un Rolling Stones abans 64, és a dir, del començament. I explica lo bé que està amb la parella passejant just per l'ombra del passeig marítim davant del mar.
2: Abans que li robin la cartera.
3: Abans que li robin la cartera. És que no era aquí. Exacte, aquí no hi hauria ombra.

0: Boardwalk on the pop you hear. I més, Xavier.
1: Una altra peça. El 1966, un grup que es deia Loving Spoonful, que eren de Canadà, bueno, mig Canadà, mig Estats Units, van fer una cançó que és una mica el contrari. Es diu Summer in the Cities.
2: A l'estiu a la ciutat.
1: A la ciutat. Bastant coneguda també d'aquella època. I és una cançó en la qual es diu lo pesat que és aguantar l'estiu a la ciutat.
2: No, és que ho és, eh?
1: L'asfalt cremant, calor, i haver de treballar i d'allò en ple juliol, no? És a dir, és una mica una visió al contrari de la que estava fent fins ara, que era tant allò al mar i tot allò, doncs això no.
2: Hem agafat la part bonica i ara anem a la part lletja, no?
1: Bueno, aquesta cançó sí, més aviat. Sí que parla de l'essència de l'estiu i també al vespre, quan ja no fa tanta calor i ni la llum és tan forta, la gent surt a la ciutat i s'ho passa bé. I van a sopar fora, i van a passar-ho bé. Però fa aquesta comparació del dia i la nit amb una ciutat.
2: Clar.

0: I una altra peça coneguda, bueno, coneguda molt original, que és el 34 i és el George Gershwin.
1: Boníssim, el George Gershwin.
0: I la va cantar Louis Armstrong i tal. El que passa que jo he posat una versió que es va fer el 1969, de la mateixa cançó, encara que a vegades ni ho sembla, i és de la grandíssima Janis Joplin.
1: Boníssima.
0: I parlem de Summertime.
1: Home, un clàssic, clàssic, eh?
0: Passa que no poso un clàssic clàssic de Louis Armstrong i l'Ella Fitzgerald, sinó que poso a la Janis Joplin. Exacte, ara. Sí. Està en directe, la versió. És el primer disc que va fer ella sola, sense el grup que l'acompanyava. I amb ella es parla, doncs, com si fos un nen que li arriba a l'estiu i l'estiu el nen s'ho passa bé. I ella li va dient, disfruta-ho, perquè més endavant ja no t'ho passaràs tan bé a l'estiu. Però de moment sí, tot és bonic, etc, i disfruta aquest estiu.

0: Què més, Xavi? Perquè aquesta cançó fa calor, eh?
1: Fa calor, sí.
2: I tu, és aquella que fot calor.
3: No, era californiana, i Califòrnia a l'estiu deixa-la anar, eh?
2: Déu-n'hi-do,
3: déu-n'hi-do. Una altra peça, en aquest cas és un grup anglès que es deia Mongo Jerry.
0: El verano.
3: Sí, senyor, aquesta. Era el grup, es deia Mongo Jerry Blues Band. És una peça de 1970 i es diu In the Summertime, és a dir, l'estiu, bàsicament.
0: En l'estiu seria, no?
3: En l'estiu, exacte.

0: És una peça que la va fer el membre Ray Dorset, a mida de Sex, concretament. I la va fer mentre estava treballant, precisament.
1: Vol dir que pencava poc.
0: Pencava, sí. Treballava en un laboratori que es deia Timex, concretament. I el tio estava treballant i se li va ocórrer fer això. Diu que en 10 minuts ho tenia escrita.
2: I mira que li va quedar bé, eh?
0: Sí, i estava pensant, doncs, en tot allò bo que hi ha a la vida a l'estiu, precisament. Molt optimista, i ell, el tio, pencant allà. I pensant en el que faria si pogués, no?

0: la lletra no se la va treballar massa, eh?
1: És que havia d'estar atent a
0: la feina. Són lletres com les que fa el Follet.
1: Més o menys. Bueno, com la de l'Himne Espanyol.
0: Bueno, aquella li va voler fotre lletra perquè diu que la lletra de l'Himne Espanyol no li agradava a la Marta Sánchez, tu.
1: Sí.
0: Hosti, madre.
2: Sí, com que hi ha tanta lletra a l'Himne.
1: M'agrada més el
0: I tant. Què més, Xavier?
1: Era el John Denver.
0: Boníssim.
1: 72. Va fer una cançó. Mm-hmm. Bueno, una. Era una suite que tenia... estiu, tardor,
0: una mica el Vivaldi,
1: hivern i primavera, o sigui, tenia els quatre. Aquesta és la part que era la primera, que és l'estiu. I és com l'arribada de l'estiu, la llum s'allarga, la calor puja, etc etc. Pensem que ell vivia a les muntanyes rocoses, és a dir, que havia de ser preciós arribar a aquesta època de l'any en allà, precisament.

0: A l'estiu són cançons que o refresquen o tindran una calor.
1: És que depèn
0: del... Tu veus això? Un solano de Galdeu. El ventilador donant voltes. Tot obert.
1: Correcte.
0: Un got d'aigua amb gel. Tu suant com un porc mallorquí. Vull dir, el cerdo, no els mallorquins, els de raça negra, aquells porcs, eh?
1: Sí, sí,
0: per cert,
1: sí.
0: Quina sobrassada més bona.
1: Ah, sí.
0: I quan tu t'estàs fent sobrassada, fots aquesta cançó i definitivament
2: et fas un... dormir.
0: Quedes mort.
2: Jo t'he de dir, per això, que en la tapa del vídeo, o del videoclip, o del disc, és ell a davant d'un... O sigui, sobre una pedra d'un riu que té una cascada d'aigua i penses, uah, quin és el d'estar aquí.
1: Bueno, és que, esclar, això està escrit a Barrucosa. Sí, que en plena muntanya. Amb això, sí, el John Denver, amb això, va ser un privilegiat a la pena, és l'accident d'avioneta.
0: Sí, sí.
1: Que va morir, però com a privilegiat de viure en plena muntanya, en plena natura als Estats Units, molt bé.
0: Què més, Xavier?
1: Hi ha una peça que aquesta no és alegre, precisament. Es diu Black Summer Rain, és a dir, la pluja negra de l'estiu.
0: Això és complicat,
1: I és una peça del gran Eric Clapton, curiosament.
0: Carai. Bueno, Clapton és raro, de vegades, eh?
1: Sí, està escrita l'any 76 i la va gravar a Malibu, a Los Angeles.
0: Carai.
1: I és una peça melancòlica, de tristesa, de confusió... amb la qual, a veure, aquesta pluja és com una metàfora d'una època negra, una època obscura d'ell. I esclar, jo vaig... Primer ho lligava amb la mort del seu fill, i no és veritat, perquè el seu fill va morir el 91, i això és el 76. I llavors, és el que investigues, i és que va passar una època molt dolenta per drogues i alcohol. I bastant dolenta. I aquí se n'estava sortint, però parla de l'època aquella tan dolenta que ha passat, que sí, va ser 75-76. Ara, com sempre, és el gran Eric Clapton.
0: El Manos Lentes.
1: Sí.
0: Què més, Xavier?
1: Home, aquesta tothom que hagi vist Gris la coneixerà. Que es diu Summer Nights, les nits a l'estiu. La pel·lícula està bastant cap al començament de la pel·lícula. La canta el John Travolta i l'Olivia Newton-John. I és una escena que me'n recordo de la pel·lícula. Ell li està explicant, si han tornat a la universitat, i ell li està explicant amb els companys, tot fantasmejant, que ha tingut un lligue a l'estiu brutal i tal. I ella, a les seves companyes a la universitat, els està explicant el mateix. I ells dos encara no s'han trobat a la universitat. I és divertit per lo que diu un i el que diu l'altre, que ell és un fantasma de molt de cuidado, i ella romàntica i tot això.
0: Gris, una pel·lícula que cada any es passa més cops per les televisions.
1: Sí.
0: Hi ha dues pel·lícules que són un èxit brutal durant tot l'any, durant anys. Una és Gris, i l'altra és Pretty Woman. No paren de passar-la, eh?
1: Senyor.
0: Sí. Què més, Xavier?
1: Aquesta no és tan coneguda, el grup sí. La cançó es diu One Summer Dream, un somni d'estiu.
0: Somni d'estiu, sí.
1: I és de la ELO.
0: Electric Light Orchestra.
1: Sí, senyor. I, bueno, la va escriure el Jeff Lynne, com no, però és del principi de la ELO, amb el qual bastant orquestal, i bastant lenta, no és la típica disco de la ELO posterior. És una pel·lícula amb la qual, doncs, hi ha algú que ha tingut una pèrdua important i està com somiant amb aquest somni d'estiu que ha tingut. Té un començament instrumental i després és cantada, però ja dic, és aquesta època primera de la ELO, que tenien més instruments de corda i eren més orquestals, però la música també no era el que van fer posteriorment més disco, diguem-ne.
0: La ELO eren molta gent, eh?
1: Sí, eren 8 al començament.
0: Era una banda llarga, eh?
1: Sí, sí.
0: Més curta que la banda del Saturní, no? Però
1: bueno, sí.
0: Pugem una mica el volum,
1: sí?
0: Ara.

0: més, Xavier? Vinga, em va.
1: Un altre. Aquest, a veure si coneixeu qui és.
0: A veure.
1: És una cançó que es diu Farewell My Summer Love, és a dir, adeu a la meu amor d'estiu. És ultra conegut, ell, molt. És una cançó que es va editar el 1984, però ja diré quan es va gravar.

0: Què? No, no hi caiem?
1: Jo no.
0: A veure, la cançó està gravada el 1973 i està publicada el 1984. Mm-hmm. I va ser un disc que van reunir tot de gravacions d'aquella època d'un senyor ultraconegut.
2: Ah, sí? Aquí.
0: Michael Jackson.
2: Hombre, ara han fet una pel·lícula d'ell
0: sí.
2: que fa un actor que és idèntic.
0: Sí, no l'he vista, però sí que idèntic. He vist alguna imatge
2: igual,
0: que han fet.
2: Fa igual, sí,
1: està
2: sí.
1: Prime, eh?

0: hi arribava. I, en canvi, és clar, es va editar al cap d'11 anys, en la qual ja tenia el seu èxit i les seves cançons, i ja era pues, una persona adulta, diguem-ne.
1: Adulta i mega coneguda.
0: I mega coneguda. Una altra peça.
1: Vinga, va.
0: Els nois de l'estiu, The Voice of Summer, és del Don Henley, que era membre important dels Eagles. Però això és una cançó que la va fer ell posteriorment als Eagles i en solitari. La va escriure ell. I és curiós, és una cançó que la va composar junt amb un senyor que es deia Mike Campbell, que era d'un grup que amb el Tom Petty. I ell la va escriure pel Tom Petty i per fer-la amb el seu grup. I a l'altre no li va convèncer i inclús li va suggerir, escolta'm, per què no parles amb el teu amic, amb el Don Henley, a veure si li agrada? I l'altre va dir, ah, doncs sí. I llavors la va editar ell.
1: Molt bé.
0: És una cançó amb la qual es recorda l'estiu, diguem-ne. L'estiu dels nois quan ja són grans.
1: Molt bé.
0: I llavors una certa nostàlgia d'aquella època, d'alguna manera.

0: Què més, Xavier?
1: I l'última d'avui, que la vaig posar no fa molt pels números,
0: sí,
1: és el Summer of 69.
0: Ah, home.
1: Estiu del 69.
0: Sí, sí.
1: És el Bryan Adams. La vaig posar no fa molt pel número. Avui és per l'estiu.
0: Bueno, sempre ve posar el Bryan Adams,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, home.
0: Encara que alguna fuente no se'n va recordar de treure'l al programa.
1: Sí,
0: va, això va ser tremendo. Semblava fet per nosaltres, aquell programa.
1: Sí, no? Doncs això és una peça del 84, en sí, qual, diguem, recorda aquells estius de l'any 69, quan eren joves i tal. A veure, per edat no quadra, eh? Ja ho vaig comentar en el seu moment, perquè ell va néixer en 1959. És a dir, 69 tenia 10 anys.
0: Clar.
1: I no era un adolescent que anava de festa. Però és igual, és estiu del 69.
0: Exacte.
1: Gran cançó, a mi m'agrada molt aquesta.
0: Escoltem-la.

0: Bueno, Xavier, com sempre, el teu espai magnífic, eh? Començarem a fer el sorteig, perquè ja toca. La pregunta d'avui era si hi havia més bicicletes a Holanda que persones. La Montse Rubió ha dit que sí, el Manolín ha dit que sí, la Teresa Márquez ha dit que sí, i la veritat és que s'ha de dir que sí, perquè hi ha més bicicletes que persones. Déu-n'hi-do, eh? Allà els que venen bicicletes deuen fer l'agost cada any.
1: És que a Holanda hi ha una tradició molt gran, a part és un país absolutament pla.
0: Mira si hi ha tradició que el primer ministre, després de 14 anys de ser ministre, primer ministre d'Holanda, quan va plegar, se'n va anar amb bicicleta a casa. Imagina si hi ha tradició, igual que aquí, saps?
1: Aquí igual, sí.
0: Bueno, dit això, anem a dir com l'heu encertat, per tant, els números...
2: Com?
0: Si tu, si fossis primer ministre, aniries amb carrossa. Però la qüestió, amb el número 1, la Montse Riu... Ai, la Montse Riu... Perdona, és que va tan lligat Riu amb Montse que em surt automàtic.
1: Sí,
0: amb el número 1, la Montse Rubió, amb accent a la O, que a més té el 4 i el 5. Amb el número 2, el Manolín, que té també el 6 i el 7. I amb el número 3, la Teresa Márquez, que també té el 8 i el 9. Saben on esmorzar el foment de pasta i croissant. Ai, pasta i croissant. Pasta, cafè amb llet i el que ve els hi vingui de gust. Anem a llançar el dau a veure a qui li toca. El 7. El 7 és... Mira, el Manolín. Manolín, t'acabes de guanyar l'esmorzar al foment. Dit això, ja hem passat el concurs, el que farem és ser educats i despedint-se de l'equip. El primer, la Pilar. Pilar, la gironina de pro, doncs avui ens ha fotut una recepta refrescant. Refrescant, ja he dit que la coca que més que t'agradava era la
3: de crema.
0: La de crema. I ja el pròxim dia que ens veiem ja te l'has fotut, la coca.
3: Oh, i tant.
0: Sí, no,
3: però que pugui, sí.
0: Què feu? Aneu a algun lloc de rebetlla o alguna
1: cosa? No sabem.
3: No sabem. En principi ens quedem a casa, però...
0: Bueno, està bé.
3: La meva germana és a l'escala, si...
0: Vale.
3: Com que el meu cunyat es diu Joan, tot ella va dinar allà. Però bé, si no, a caseta que s'està molt
0: bé. Molt bé. Després, a les rebetlles, Xavi, era molt important, no? El tio que posava la música.
4: Evidentment.
0: Perquè es ballava. Ara no sé si es fa tant, però abans era típic de... posar bombetes...
3: Sí, això sí.
0: Petardos, i anar ballant, la coca, el cava, tot el rotllo, els primers amors, les primeres declaracions...
1: Sí, que veu

0: Aquest mes que ve probablement em dedicaré el que vam parlar un dia de cançons de l'estiu d'aquelles dels anys 60, 70 i coses així, que un dia ho vam dir, podríem posar aquelles a l'autorista un millor i aquestes coses.
1: Home, jo,
0: doncs a veure si el mes d'agost de juliol fem alguna cosa així.
1: I un especial Jordi Dana, potser, que era el rei de l'estiu.
0: Mira,
1: no?
0: Podria ser també.
1: Aquell amb la barbacoa i què cosa tiene el negre.
0: El xiringuito, sí, sí.
1: El Jordi Dana era la Rafaela Carrà amb home. Sí o no, aquest estil així.
0: Més o menys és això.
1: Bueno, i el Miquel, el nostre oient en directe aquí, que li agrada més la ratafia que el follet, que és dir, i tu, Rebella, bé, no?
2: Sí.
1: Tranquil i amb coca, Val, que no falti la coca, Això ho deia sempre l'Escobar. Bueno, no el Manolo,
0: No, no, l'altre.
1: I tu, Montserrat, passaràs la verbena amb un dels tios més atractius del planeta.
0: Oh!
1: Un home que ha estat ple d'atencions per tu i és capaç de comptar-te els pinyons de la coca perquè siguis feliç, què et sembla? Estem a partir un pinyon.
3: Els pinyons van a preu d'or, no cal que posem molts,
1: Per això ve dir-lo de partir un pinyon, meitat per tu, meitat per mi. I bueno, Follet, avui t'has portat bastant bé. Tinc que dir que t'has portat bastant bé. Dins de la bestiesa que ets, està bastant bé. Follet li agraden totes les coques, inclosa la Coca-Cola.
0: Ostres, bona Coca-Cola.
1: Sí, bueno, ara que ara l'estiu, refrescant.
0: I tant.
1: Sempre acabem amb una frase, i avui acabarem amb una frase i la música del Follet de Sant Joan. Amb una frase que diu que la igualtat, ara que hi ha tant de lío polític i tant merder i tothom s'acusa l'altre i tot el follon i tot això, i s'acaba de fer el primer bilionari de la història, senyor Mas, i en una època que el 46% de la humitat, no de la humitat, no sembla allò del clima, de la humanitat, no guanya el que guanya aquest tio. Podem dir una frase del Jean-Jacques Rousseau, que diu: la igualtat no vol dir que tots tinguem la mateixa riquesa, sinó que ningú sigui tan ric com per poder comprar a un altre i que ningú sigui tan pobre com tindres que vendre's.
0: Hosti, molt bona.
1: Fins diumenge. Bona Rebella, audiència. Ens quedem amb el Follet i les flames. Som-hi.

0: Ja són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat el primer avís de perill de calor de l'any, ja que s'esperen temperatures màximes que poden arribar als 40 graus, especialment a Ponent i en menor mesura al litoral i prelitoral.
2: Segons el Meteocat, com us diem, la primera onada de calor de l'estiu arriba avui i s'allargarà almenys fins dimecres, coincidint amb Sant Joan.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: Amb l'arribada d'aquesta primera onada de calor de l'estiu, això sí, primer coneguem la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Diumenge i arribada de l'estiu per la Porta Gran amb unes temperatures desbocades ja a aquestes hores del migdia, amb valors que, sobretot, per exemple, a l'interior de Girona ja són molt elevats. I, de fet, fins a primeres hores de la tarda, aquests valors podran arribar ja als 40-41 graus al Pla de Lleida, també a l'interior de la Vall de l'Ebre, però, a més, a la comarca del Bages esperem que també la calor fins a primeres hores de la tarda sigui molt intensa. Amb un matí que ha estat molt assolellat, amb el pas de molts núvols alts i prims, encara amb aquesta pols en suspensió, a les properes hores poden aparèixer alguns ruixats aïllats esporàdics, sobretot a la comarca de la Cerdanya. Demà dilluns començarem aquesta nova setmana amb més ruixats de tarda al Pirineu i, sobretot, unes temperatures que encara seran una miqueta més altes. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bona tarda.
0: I amb aquesta revetlla de Sant Joan de fons, els agents rurals mantenen actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 161 municipis de 15 comarques de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre.
2: En paral·lel, hi ha fins a 423 municipis en perill alt d'incendi.
0: En plana de successos, el tercer menor que estava en estat crític després de l'accident de divendres a la platja de la Rabassada de Tarragona també ha mort.
2: Aquest matí, a un quart d'una, s'ha guardat un minut de silenci a la plaça de la Font, on hi ha l'Ajuntament de Tarragona.
0: I en plana política, la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial s'ha reunit aquest matí d'urgència de forma telemàtica per analitzar l'autor del jutge Juan Carlos Peinado, que decretava mesures cautelars contra Begoña Gómez.
2: Finalment, però, s'ha acabat decidint únicament ajornar el debat fins dilluns.
0: I en els esports, en bàsquet, derrota contundent del Barça al segon partit de la final de la Lliga CB davant del València per 102-75.
2: La sèrie queda igualada a un i es trasllada ara al Palau Blaugrana amb el tercer partit demà dilluns.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Com us expliquem, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat el primer avís de perill de calor d'aquest any 2026, ja que s'esperen temperatures màximes que poden arribar als 40 graus, especialment a Ponent, i en menor mesura al litoral i prelitoral.
2: Segons el Meteocat, la primera onada de calor de l'estiu arriba avui i s'allargarà almenys fins dimecres, coincidint amb Sant Joan. El termòmetre marcarà, doncs, els 40 graus per primer cop aquest any, però el punt àlgid de l'onada no està previst que arribi fins a demà.
0: Com veiem, un dels territoris que poden marcar els registres més alts és Lleida.
2: Amb aquests pronòstics a Ponent, la paeria s'han reforçat les mesures per protegir la població més vulnerable. Ens dona més detalls des de Lleida Televisió, el Rubén Carbonell.
4: Davant d'aquest escenari, Protecció Civil manté activat el Procicat en fase d'alerta per onada de calor i la ciutat es troba en fase 2 del pla operatiu per prevenir els efectes de la calor sobre la salut davant la previsió de diversos dies consecutius amb temperatures extremes. Entre les mesures adoptades, aquest diumenge les piscines municipals han avançat la seva obertura a les 10 del matí per oferir més hores de refugi davant les altes temperatures. A més, la ciutat disposa de més d'una cinquantena de refugis climàtics. Així mateix, des del consistori recorden la importància d'hidratar-se ser sovint evitar l'activitat física a les hores centrals del dia i extremar la vigilància sobre la gent gran i altres col·lectius vulnerables. Així ho assegura la regidora de Cultura i Promoció de la ciutat, Pilar Bosch.
5: Avui és el primer de 3 dies consecutius en què es preveu que hi haurà una calor extrema i, per tant, el que hem fet és obrir espais, refugis climàtics, també activar i coordinar diversos serveis de l'Ajuntament. Doncs recomanem quedar-se a casa, sobretot hidratar-se moltíssim, no estar a l'aire lliure en les hores de màxima calor i els més grans i els més menuts doncs, estar pendents de que tinguin aquesta hidratació.
4: La previsió és que l'episodi de calor es mantingui almenys fins dimarts, coincidint amb la revetlla de Sant Joan.
0: Fins ara, i amb dades del Servei Meteorològic de Catalunya, de 2:15, les màximes de la jornada s'han registrat al Montmell, amb 39 graus, 38 a Tàrrega, 38 també al Canós, a Torroja del Priorat, al Poal i també a Mollerussa, una altra de les zones que també s'espera que les temperatures arribin fins a rècords de, com diem, fins als 40 graus, és a les Terres de l'Ebre, sobretot a les comarques d'interior i de la Vall de l'Ebre.
2: Precisament des d'allà ens n'informen des del 21 Ràdio, Alberto Coladellut.
6: L'estiu ha arribat a les Terres de l'Ebre amb la primera onada de calor de la temporada. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'avís per temperatures màximes extremes que en punts de l'interior ja se situen per damunt dels 35 graus. Segons les dades del Meteocat, la Ribera d'Ebre concentra els valors més alts de la jornada encapçalats per Vinebre amb una màxima provisional de 37 graus, seguida d'Aldover amb 36,2 graus i Benissanet amb 36 graus nets. A la línia de costa i al delta, els termòmetres es mantenen continguts per davall dels 30 graus, tot i que la humitat relativa frega el 70% i eleva la sensació tèrmica. Davant d'aquest episodi, Protecció Civil recomana restringir les activitats físiques a l'aire lliure durant les hores centrals del dia i demana mantenir una hidratació constant. Les previsions indiquen que les temperatures elevades persistiran durant les pròximes jornades.
0: I amb la revetlla de Sant Joan de Fons, els agents rurals també mantenen actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 161 municipis de 15 comarques de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre.
2: A tots els municipis que es troben amb aquest nivell 3 de risc està prohibit encendre foc a qualsevol espai obert, utilitzant maquinària i equips en àrees forestals i rurals situades a una franja de 400 metres al seu voltant o llençar o abandonar objectes en combustió o combustibles. En paral·lel, hi ha fins a 423 municipis en perill alt d'incendi.
0: Amb aquest escenari, pel que fa als embassaments, Catalunya afronta l'inici d'aquest estiu amb els pantans plens, i això ha passat 2 anys després del pic àlgid de la sequera. Llavors, ara, el 2026, la situació és ben diferent.
2: Els embassaments a les conques internes freguen el 95% de capacitat i els de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre estan a prop del 90%. Tenim aigua embassada per més d'un any. Tot plegat hi ha contribuït, sobretot, la pluja, però també l'esforç des de diferents àmbits per optimitzar l'ús de l'aigua. Ens donen tots els detalls el Lluís Mata.
7: En el punt més àlgid de la sequera, la primavera d'ara fa 2 anys, els embassaments de les conques internes van caure per sota del llindar d'emergència, un 16%. Un llindar que van sobrepassar situant-se fins i tot per sota del 15%. La imatge dels pantans, com el de la Baells o el de Sau, eren ben eloqüents. Ara, en canvi, superen en conjunt el 94% i alguns freguen la màxima capacitat. Què ha passat en aquests 2 anys? Doncs, sobretot, que ha plogut, però també que s'ha fet bona feina en la reducció de pèrdues. Ho destaca Enrique Velasco, que és cap del Departament de Gestió de Recursos Hídrics de l'ACA.
8: Els ajuntaments en aquesta sequera estan fent esforços per millorar les seves captacions, eliminar fugues en les xarxes principals, també en les xarxes de distribució. Ara, pràcticament, tots els municipis tenen una ordenança municipal de gestió de l'aigua en temps de sequera, o sigui, quan hi ha mancances, i aquest tema s'ha introduït en la governança municipal. També les empreses, vull dir, que la sequera ha mogut molta cosa, i el regadiu també. Jo crec que la sequera ha tocat a tothom, i tothom ha vist que s'havia de ficar les piles més intensament.
7: Tant l'administració pública com les empreses han aplicat plans d'estalvi per guanyar eficiència en l'ús de l'aigua, de manera que els embassaments es buiden més lentament. En el pitjor dels casos, en la situació actual, tenim aigua per més d'un any.
8: En la hipòtesi que no arribés aigua, nosaltres aguantaríem un any perfectament. Perquè és que arriba aigua. I a més també tenim les desaladores, que cada cop tenen un paper més important.
7: D'estar per sota del 15%, a fregar el 95% de capacitat, però encara que els embassaments estiguin plens, no es pot abaixar la guàrdia.
8: Avui és el primer dia de la pròxima sequera, per tant, hem de ser curosos amb l'ús de l'aigua.
0: Obrim plana de successos. El tercer menor que estava en estat crític després de l'accident del passat divendres, a la platja de la Rabassada de Tarragona, també ha mort.
2: Divendres, poc després de l'incident, ja es va comunicar la mort d'un dels adolescents de 12 anys i ahir dissabte al matí es va comunicar que tampoc havia sobreviscut a les ferides un altre menor de 13. L'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol i aquest matí a un quart d'una s'ha guardat un minut de silenci a la plaça de la Font a les portes del consistori. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, han encapçalat la mostra de dol on també han participat familiars de les víctimes. Un sorollós i llarg aplaudiment ha trencat el silenci en un acte marcat per l'emoció.
0: I un altre apunt de successos, en aquest cas els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dijous passat un lladre que robava telèfons mòbils d'alta gamma a l'estació de metro de Badal de la línia L5.
2: El pispa de 29 anys aprofitava la distracció de les víctimes dins el vagó per rapinyar els terminals i està acusat de 8 robatoris violents durant els mesos de maig i juny. El valor dels telèfons sostrets ascendeix a uns 8.000 euros. L'operatiu policial es va iniciar en detectar un augment inusual de robatoris violents de telèfons mòbils, principalment en la modalitat destrabada a l'estació de metro de Badal durant els darrers mesos. Durant la investigació, els agents van detectar i identificar l'autor, que sempre cometia els robatoris a la mateixa estació i en la mateixa franja horària.
0: Obrim plana política, i és que la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial s'ha reunit d'urgència aquest matí de forma telemàtica per analitzar l'auto del jutge Juan Carlos Peinado amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, esposa del president espanyol Pedro Sánchez, però ha acabat decidint únicament ajornar el debat fins demà.
2: La reunió s'ha fet després que ahir dissabte el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, demanés aplicar les mesures procedents contra Peinado per qüestionar greument la professionalitat de les forces i cossos de seguretat en la resolució en la qual dicta l'obertura del judici oral contra Begoña Gómez i li retira el passaport, al·legant que els escortes podrien ajudar-la a fugir. Segons diversos mitjans, durant la reunió d'aproximadament una hora de durada, la presidenta del Consell General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha proposat remetre l'auto del jutge Peinado al promotor d'acció disciplinària de l'organisme per estudiar una possible falta greu. Els vocals conservadors, però, han demanat més temps per al debat.
0: I al fil d'aquest cas, el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Néstor Tasun, insta al PSOE a donar explicacions urgents arran d'aquest i d'altres presumptes casos judicials que afecten membres o exmembres del partit, com l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero.
2: Segons Urtasun, el que passa a la seu del PSOE al carrer Ferraz és un llast pel govern d'Esquerres, i ho ha dit en una entrevista a La Vanguardia.
9: Es verdad que la legislatura está pasando unos momentos complejos por los casos de corrupción que afectan al PSOE. El hecho de que no haya una mayoría negativa para que no permite una moción censura, porque esa mayoría no existe, no puede ser la única razón que motive alargar la legislatura. En primer lugar, que el Partido Socialista dé las explicaciones que tenga que dar y tome las decisiones que tiene que tomar. Es evidente que con los meses que llevamos, Ferraz sigue siendo un lastre para la mayoría progresista y no se han tomado las decisiones y las reformas que deberían tomarse. Eso debe hacerse.
2: En aquest sentit, ha defensat accelerar l'avantprojecte de llei d'integritat pública i revisar l'Estatut dels expresidents per reforçar els mecanismes de control institucional.
0: I ja a casa nostra, dia clau per a Junts per Catalunya, ja que avui es coneixerà quin serà el candidat a l'alcaldia de Barcelona per les eleccions municipals de l'any vinent.
2: Les votacions es van obrir ahir dissabte a les 10 del matí i els resultats s'esperen sobre cap a 7:45 d'aquesta tarda. El procés arriba després de mesos de moviments interns, contactes, renúncies i intents de construir una candidatura de consens que no han acabat prosperant. En aquest escenari hi ha fins a 4 candidats: el president del grup municipal, Jordi Martí Galbis, la diputada del Congrés, Pilar Calvo, l'advocat Jaume Alonso Cuevillas i la diputada del Parlament, Glòria Freixa.
0: Passem ara a parlar de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, que ha reiterat la necessitat d'impulsar amb més decisió el desplegament de l'energia eòlica i fotovoltaica a Catalunya com a eix central de la transició energètica del país.
2: És un procés que comptarà amb la veu dels municipis, assegura Paneque, per garantir que el desplegament de les renovables sigui compatible amb les realitats locals i amb el consens del territori. Ho ha dit el programa Ciutadella.
10: Estem treballant amb les entitats municipalistes i esperem trobar l'encaix perquè aquesta implantació sigui el màxim respectuosa possible amb l'entorn. Ara, jo no he enganyat mai tampoc els ajuntaments i la ciutadania. Hem d'assolir els objectius de megawatts d'eòlica terrestre i de fotovoltaica terrestre a Catalunya. Estem molt endarrerits, és del tot necessari que això sigui així, tant en termes ambientals com econòmics, i per tant això tindrà una petjada en el territori, però és necessari que sigui així.
2: Podreu seguir l'entrevista íntegra al programa Ciutadella a 9:45 de la nit a les televisions locals i a la xarxa Més.
0: I hem de parlar ara de l'ELA, i és que des del març d'aquest any el Parlament de la Generalitat ha aprovat modificar la llei per millorar la qualitat de vida de les persones que precisament pateixen l'esclerosi lateral amiotròfica.
2: Es tracta d'unes ajudes de fins a 15.000 euros mensuals per tal que el cost de l'assistència no recaigui sobre les famílies. Des de la Fundació Catalana de l'ELA, Miquel Valls, vetllen perquè les ajudes arribin a qui ho necessiten, tot i que apunten que tarda en arribar per temes burocràtics. En parlem avui, que es commemora el Dia Mundial d'aquesta malaltia. Ens n'informa Caral Tàries.
11: A Catalunya hi ha unes 800 persones afectades amb ELA, una malaltia que avança ràpid i sense control. És per això que necessiten unes cures sanitàries especialitzades a domicili 24 hores. Des de la Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, atenen més de 670 persones durant l'any amb l'objectiu d'acompanyar els malalts i els seus cuidadors. Anna Rigola és la responsable de comunicació de la Fundació.
12: Si l'ajuda no arriba a poder pagar totes aquestes cures, doncs què passa? Que continuem igual, en què els cuidadors principals continuen sent les famílies. La seva cura, que no és una cura, però és el que necessiten, continua sense estar agafada.
11: L'aprovació de les ajudes per part del Parlament poden arribar fins als 15.000 euros mensuals. Tot i que ja hi ha famílies catalanes que han rebut aquests primers ajuts, des de la Fundació remarquen que els tràmits burocràtics són lents.
12: Però sobretot estan costant d'arribar a nivell burocràtic, perquè al ser una ajuda nova, ningú sap més o menys què s'ha de fer, com s'ha de fer, quins són els temps, i està costant. Nosaltres des de la Fundació estem ajudant a tots els afectats que poden demanar aquesta ajuda, estem accelerant aquests tràmits amb el Departament de Drets Socials i estem en constant contacte, però realment aquestes ajudes haurien d'haver arribat molt abans.
11: Des de la Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls insisteixen que seguiran treballant per donar visibilitat d'aquesta malaltia i que vigilaran perquè les ajudes s'apliquin i arribin a totes les persones que les necessiten.
0: L'estiu astronòmic també ha començat avui, ho ha fet a les 10:24, segons els càlculs fets per l'Observatori Astronòmic Nacional de l'Institut Geogràfic Nacional.
2: Aquest serà l'estació més llarga de l'any. Tindrà una durada de 93 dies i quasi 16 hores i s'allargarà fins a l'encara llunyà 23 de setembre, dia que tindrem l'equinoci de tardor a les 2 de la matinada. Avui el sol ha sortit a les 6:18 i no marxarà fins a les 9:28. Per tant, tindrem 15 hores i 10 minuts en el que serà el dia més llarg de l'any. Pel que fa a les previsions climàtiques, s'espera un estiu amb una tendència clara. Tant el juliol com l'agost i el setembre tenen molts números de ser més càlids del que seria habitual, tot i que també s'esperen força xàfecs i tronades.
0: I amb el curs escolar acabat i l'estiu ja en marxa, a partir del proper dijous es posen en marxa també la majoria de casals d'estiu al territori.
2: I anem a Vilafranca del Penedès, on enguany la gran novetat és que l'Ajuntament n'ha recuperat la gestió íntegra, municipalitzant els casals amb la voluntat de que cap infant se'n quedi fora. Des de Ràdio Vilafranca, Adrià Fernández.
13: La regidora d'Educació de l'Ajuntament, Gemma Romeu, destaca el treball en xarxa que s'ha fet des dels diferents departaments del consistori i com també s'ha treballat intensament per fer-ne una tarifació social per garantir que les famílies de Vilafranca puguin accedir als casals d'estiu en condicions d'equitat.
14: És la primera vegada doncs, que es municipalitzen els casals d'estiu i s'han municipalitzat també amb una tarificació social. Això també el que fa doncs, és amb l'objectiu que buscàvem. Buscàvem doncs, que tots els nens i nenes doncs, poguessin accedir a aquestes activitats d'estiu, perquè hi creiem fermament en que l'estiu doncs és important d'afavorir doncs que tots els nens i nenes puguin accedir amb aquestes activitats de lleure.
13: El cost global del casal d'estiu serà de 228.500 euros, dels quals està previst que les famílies aportin el 40% i l'Ajuntament el 60% restant. Des de la regidoria també es destaca que ningú s'ha quedat fora.
0: Obrim ja el bloc cultural i comencem parlant del Sonar, i és que les actuacions de The Prodigy, Namasenda i Who Made Who han posat el punt final a un Sonar, com diem, multitudinari, que ha comptat amb uns 150.000 espectadors en una edició marcada pel canvi de direcció i també pel canvi d'ubicació que ha desplaçat l'activitat al recinte de Fira Gran Via.
2: La banda sonora que escoltem de fons és la del grup Boys Noise, un dels encarregats de tancar el festival. Aquesta 33a edició del festival ha comptat precisament amb una programació de més d'un centenar d'actuacions, entre els quals ha destacat noms com el raper londinenc Skepta, la sessió de Charlotte DeWitt, la proposta del neerlandès Renier Zonneveld o el show audiovisual de Daito Manabe, el directe de cabaret Voltaire o el projecte d'improvisació en format 360 Stour Life protagonitzat per SPDG.
0: Seguim parlant de música perquè la novena edició del Festival de Música Gran Sol al barri de Llefià, a Badalona, s'ha celebrat aquest cap de setmana amb un ambient totalment festiu, encara que amb la meitat del cartell previst.
2: L'artista Pitingo, gran reclam de dissabte, va haver de suspendre la seva actuació. Ens donen tots els detalls des de Ràdio Ciutat de Badalona, Quim Garcia. Volare,
15: volare. Una edició marcada pels contrastos al parc del Gran Sol de la ciutat. L'amfiteatre s'ha omplert de ritme, tot i que el festival va començar amb una mala notícia. Divendres a la nit es va haver de suspendre el concert de Pitingo per una indisposició mèdica greu de l'artista, una cancel·lació d'última hora que també va obligar a ajornar el pregó i el lliurament de premis de l'Associació de Veïns. Però el barri no es queda de braços creuats. Jordi Meses, president de l'Associació Veïnal Llefià Gran Sol, ens avança que ja busquen solucions.
16: En unas fechas próximas, no hay fecha en concreto, pero sí que se mirará de no creo que pase mucho tiempo de poder retomarlo. O sea.
15: La decepció de divendres es va transformar en energia dissabte a la nit. El sextet barceloní Maruja Limón va fer vibrar l'amfiteatre amb la seva proposta vitalista de flamenc, pop i ritmes llatins, demostrant la potència del directe que les ha portat per tota Europa. El públic assistent es mostrava així d'entusiasmat.
17: Una tarda superentretenida.
18: Que tiene mucha gracia.
19: Que a mi m'encanten.
15: El barri de Llefià de Badalona acomiada un cap de setmana de festes i calor i es prepara per a la represa del festival, que promet tornar amb més força.
0: Són les 2:22, moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de bàsquet, de la derrota contundent ahir del Barça al segon partit de la final de la Lliga ACB davant del València per 102-75.
2: Els blaugranes no van tenir opcions en pràcticament cap moment del partit, exceptuant la reacció del segon quart per arribar al descans amb un desavantatge de 7 punts, 45-38. Però després del descans el partit no va tenir cap història davant la superioritat pels dels locals, que no van aixecar el peu de l'accelerador. Un fet que sí que van fer els de Xavi Pasqual i que va acabar desembocant en la diferència final de 27 punts. La sèrie queda igualada a 1 i es trasllada ara al Palau Blaugrana amb el tercer partit demà dilluns.
0: Parlem ara de futbol. Al Mundial aquesta tarda la selecció espanyola disputa el segon partit de la fase de grups.
2: Després de l'ensopegada a l'estrena davant el combinat de Cap Verd, avui el rival és l'Aràbia Saudita, a priori també assequible a partir de les 6 de la tarda. Els de Luis de la Fuente no es poden permetre un altre resultat que no sigui la victòria, ja que en cas de no acabar com a primers de grup, el rival més probable setzens de final seria l'Argentina de Leo Messi, actual defensora del títol.
0: Del futbol ens n'anem al ciclisme amb un apunt d'última hora, perquè la catalana Paula Blasi s'ha proclamat campiona de la Volta Ciclista a Catalunya, que ha acabat aquest migdia amb la disputa de la tercera i última etapa entre Mataró i Barcelona. Ens ho explica Jordi Cervantes.
17: Marian Bosch, que ha guanyat la tercera i última etapa en aquesta tercera edició de la Volta Ciclista a Catalunya Femenina, on la gran guanyadora, la gran victoriosa, és la ciclista de les Clubes, Paula Blasi, després d'imposar-se ahir en l'etapa, la segona etapa, en final a la Molina, avui ha confirmat aquesta victòria rotunda en aquesta Volta Ciclista a Catalunya i en suma ja de 5 generals guanyades aquest 2026 amb la Ansel Gold Race, amb la clàssica de Sant Sebastià, també la Volta a Espanya i fa unes setmanes el Tour Internacional del Pirineu. S'afegeix, per tant, aquesta Volta Ciclista a Catalunya i en el futur no gaire llunyà, sinó més aviat proper, amb el Seyra intentar guanyar també el Tour de França.
0: I hem de parlar avui també d'una celebració. Canviem això sí d'esport, anem a l'hoquei patins femení, perquè ahir, com diem, el Vila-sana va celebrar el primer títol de la seva història.
2: Amb una població de menys de 1.000 habitants, aquest municipi del Pla de l'Urgell ha entrat a la història de l'hoquei patins català i nacional. La rua també es va celebrar pels carrers de la població. Podem escoltar ara les jugadores Maria Porta, Aina Florença i Elsa Salvanyà.
18: Molt especial, és l'última, però és a casa amb la meva gent i al final crec que, com he dit al llarg d'aquests dies, que ha sigut una manera molt bonica d'acabar. Portar-ho bé i al final, doncs, feliç, molt feliç per tancar aquesta etapa tan bonica, doncs, amb un títol i el de la Lliga, que és un títol que em faltava.
20: Bé, jo crec que les tres ens hem adaptat molt bé, que sí que és cert que és el nostre primer any i que al principi potser va costar una mica perquè al final tot són adaptacions, però que crec que les tres estem molt contentes, que al final la gent ens ha acollit molt bé i que hem tingut la sort de poder guanyar dos títols i acabar així.
21: És un poble que sent, no?, també els colors d'aquest club i la veritat que és molt maco veure-ho des de dins i sentir-ho.
0: I tanquem amb un apunt de waterpolo perquè l'Horta continuarà a la màxima divisió femenina.
2: Ha aconseguit superar, doncs, amb èxit el play-out de la permanència al tercer partit, després d'imposar-se al primer i perdre en aquest segon. Aquesta tarda l'Horta s'ha imposat d'un gol a l'Irunya per 13-12 i serà un any més de primera divisió femenina de waterpolo.
0: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
2: Orgull de L, orgull de G.
3: Orgull de B, de T, de I. Quin orgull. Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
4: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
5: Nutrició amb Laura Crosas.
6: L'anyora. L'anyora, tot i ser força desconeguda a nivell popular, és un ingredient molt valorat a la cuina espanyola, sobretot a la costa mediterrània, a la zona de Múrcia, Llevant i Catalunya. De fet, és la que dona el toc final a receptes tan conegudes com la salsa de calçots. L'anyora pertany al gènere Capsicum annuum. És un pebrot rodó de color vermell quan és madur, que es deixa assecar al sol i queda arrugat i color granat fosc. S'usen innumerables plats i productes del territori perquè aporta color, aroma intensa i un sabor dolç distintiu, diferent a la mar que porta el pebrot xoricer de la mateixa espècie. Es va importar d'Amèrica i iniciar el seu cultiu a la regió murciana, des d'on es van estenent. En podreu trobar tot l'any conservades seques penjades a l'aire en enfilalls. Es pot afegir a plats d'arròs, estofats, sopes, salses o com un condiment més. Fresca, es pot coure al forn i traient la cua i les llavors ser la guarnició de qualsevol plat. Si la compreu seca, cal que la rehidrateu, posant-les en remunt tota la nit o com a mínim 4 hores prèvies, amb aigua fresca fent un parell de forats perquè hi penetri l'aigua. Posteriorment, retireu les llavors i separeu la pell de la part carnosa i ja la podeu triturar per fer salses o sofregits. Si la voleu com a condiment per un guisat, l'heu d'afegir al principi i retirar quan el plat estigui llest. Es pot separar la carn de la pell, triturar i tornar a afegir el guisat. A Catalunya és força famosa per ser un dels ingredients indispensables de la salsa de calçots, que acompanyarà les calçotades durant els mesos de gener a abril. Aquesta es sol preparar amb les nyores, caps d'all escalivats, tomàquets escalivats, ametlles torrades, oli d'oliva verge, torrades de pa amarades amb vinagre de poma, pebre, pebre vermell dolç, caiena i sal. Ara que ja coneixeu tots els secrets de l'anyora, useu-la com a nou condiment pels vostres plats o compreu-la seca i prepareu una exquisida salsa de calçots casolana.
0: La xarxa de comunicació local.
7: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat el primer avís de perill de calor de l'any, ja que s'esperen temperatures màximes que poden arribar als 40 graus, especialment a Ponent, i en menor mesura al litoral i prelitoral.
9: Segons el Meteocat, la primera onada de calor de l'estiu arriba avui i s'allargarà almenys fins dimecres, coincidint amb Sant Joan.
7: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
10: Bon dia, Eduard.
7: Això sí, i amb l'arribada d'aquesta primera onada de calor de l'estiu, coneguem primer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
11: Hola, què tal? Diumenge i arribada de l'estiu per la Porta Gran amb unes temperatures desbocades ja aquestes hores del migdia amb valors que, sobretot, per exemple, a l'interior de Girona ja són molt elevats. I, de fet, fins a primeres hores de la tarda aquests valors podran arribar ja als 40-41 graus al Pla de Lleida, també a l'interior de la Vall de l'Ebre, però, a més, a la comarca del Bages esperem que també la calor fins a primeres hores de la tarda sigui molt intensa. Amb un matí que ha estat molt assolellat, amb el pas de molts núvols alts i prims, encara amb aquesta pols en suspensió, a les properes hores poden aparèixer alguns ruixats aïllats esporàdics, sobretot a la comarca de la Cerdanya. Demà dilluns començarem aquesta nova setmana amb més ruixats de tarda al Pirineu i, sobretot, unes temperatures que encara seran una miqueta més altes. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bona tarda.
7: I amb la revetlla de Sant Joan de Fons, els agents rurals també mantenen actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 161 municipis de 15 comarques de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre.
9: En paral·lel, hi ha fins a 423 municipis en perill alt d'incendi.
7: I en plana política, la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial s'ha reunit d'urgència aquest matí de forma telemàtica per analitzar l'autor del jutge Juan Carlos Peinado amb mesures cautelars contra Begoña Gómez.
9: Finalment, però, s'ha acabat decidint únicament ajornar el debat fins dilluns.
7: També parlem de successos perquè el tercer menor, que estava en estat crític després de l'accident de divendres a la platja de la Rabassada de Tarragona, també ha mort.
9: Aquest matí, a un quart d'una, s'ha guardat un minut de silenci a la plaça de la Font, a les portes del consistori tarragoní.
7: I en els esports, en bàsquet, derrota contundent del Barça en el segon partit de la final de la Lliga CB davant del València per 102-75.
9: La sèrie queda igualada a un i es trasllada ara al Palau Blaugrana amb el tercer partit demà dilluns.
7: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat el primer avís de perill de calor d'aquest any, ja que avui s'esperen temperatures màximes que poden arribar als 40 graus, especialment a Ponent, i en menor mesura al litoral i prelitoral.
9: Segons el Meteocat, la primera onada de calor de l'estiu arribarà avui i s'allargarà almenys fins dimecres, coincidint amb Sant Joan. El termòmetre marcarà, doncs, els 40 graus per primer cop aquest any, però el punt àlgid de l'onada no està previst que arribi fins demà.
7: Com veiem, alerta màxima per l'onada de calor durant aquest cap de setmana a Catalunya, amb previsió d'arribar a aquestes temperatures per sobre dels 40 graus, especialment a les comarques de Ponent.
9: Precisament aquest episodi arriba precedit per una anomalia positiva de temperatura des de mitjans de maig i per una precipitació molt escassa des de llavors, sobretot a la Noguera. Ens n'informen des de Balaguer Televisió, Gerard Díaz.
10: Catalunya viu aquest cap de setmana la primera onada de calor intensa de l'any, amb temperatures extremes i humitats relatives molt baixes, sense recuperació nocturna. El Meteocat preveu que avui se superin els llindars de calor intensa en algunes comarques lleidatanes com les Garrigues, la Noguera, el Pla d'Urgell, el Segrià i l'Urgell. A les 12 del migdia d'avui, alguns termòmetres ja vorejaven els 40 graus. Els carrers dels pobles i ciutats es troben més buits de l'habitual, mentre que les terrasses dels bars i les piscines públiques s'omplen de gent fugint de la calor. Adrià és el gerent de la guingueta de les piscines municipals del barri del Seca de Balaguer, plenes a vessar aquests dies.
12: Sí que estem notant que, sobretot des del dijous, que és quan va començar a fer més calor, l'increment de gent és una miqueta millor que fins als altres dies, tant a la piscina com aquí al bar, on les coca-coles se venen soles i les canyes, sobretot, que estaven fresquetes.
10: Davant d'aquest escenari, Protecció Civil manté activat el Procicat en fase d'alerta per onada de calor, mentre que el Pla d'Actuació per prevenir els efectes sobre la salut es troba en fase 2. Els dies de màxim risc seran aquest diumenge i dilluns 21 i 22 de juny, amb una lleugera tendència a la baixa a partir del dia 24, coincidint amb la celebració de Sant Joan.
7: I precisament amb la revetlla de Sant Joan de Fons, els agents rurals mantenen també actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 161 municipis de 15 comarques, de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre.
9: A tots els municipis que es troben amb aquest nivell 3 de risc s'ha prohibit encendre foc a qualsevol espai obert, utilitzar maquinària i equips en àrees forestals i rurals situades en una franja de 400 metres al seu voltant o llançar o abandonar objectes en combustió o combustibles. En paral·lel, també hi ha fins a 423 municipis en perill alt d'incendi.
7: Obrim ara plana de successos perquè el tercer menor que estava en estat crític després de l'accident de divendres passat a la platja de la Rabassada de Tarragona també ha mort.
9: Divendres, poc després de l'incident, ja es va comunicar la mort d'un dels adolescents de 12 anys. I ahir dissabte al matí es va comunicar que tampoc havia sobreviscut a les ferides un altre menor de 13 anys. L'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol i aquest matí, a un quart d'una, s'ha guardat un minut de silenci a la plaça de la Font, a les portes del consistori. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, han encapçalat la mostra de dol, on també han participat familiars de les víctimes. Finalment, un sorollós i llarg aplaudiment ha trencat el silenci en un acte marcat per l'emoció.
7: Seguim parlant de successos. En aquest cas, els Mossos d'Esquadra van detenir dijous passat un lladre que robava telèfons mòbils d'alta gamma a l'estació de metro de Badal de la línia L5.
9: El pispa de 29 anys aprofitava la distracció de les víctimes dins el vagó per rapinyar els terminals i està acusat de 8 robatoris violents durant els mesos de maig i juny. El valor dels telèfons sostrets ascendeix a uns 8.000 euros. L'operatiu policial es va iniciar en detectar un augment inusual de robatoris violents de telèfons mòbils, principalment en la modalitat destravada a l'estació de metro de Badal durant els darrers mesos. Durant la investigació, els agents van detectar i identificar l'autor, que sempre cometia els robatoris a l'estació aquesta precisament de Badal i en la mateixa franja horària.
7: Parlem ja de política. La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial s'ha reunit d'urgència aquest matí de forma telemàtica per analitzar l'auto del jutge Juan Carlos Peinado amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, esposa del president espanyol Pedro Sánchez, però ha acabat únicament decidint ajornar el debat fins dilluns.
9: La reunió s'ha fet després que dissabte el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, demanés aplicar mesures procedents contra Peinado per, segons assegura Marlaska, qüestionar greument la professionalitat de les forces i cossos de seguretat en la resolució en la qual dicta l'obertura d'aquest judici oral contra Begoña Gómez i li retira el passaport al·legant que els escortes podrien ajudar-la a fugir. Segons diversos mitjans, durant la reunió d'aproximadament una hora de durada, la presidenta del Consell General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha proposat remetre l'auto del jutge Peinado al promotor d'acció disciplinària de l'organisme per estudiar una possible falta greu. Però els vocals conservadors han demanat més temps per al debat.
7: I al fil d'aquest i d'altres fets, el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, insta precisament al PSOE a donar explicacions urgents arran d'aquests presumptes casos judicials que afecten membres o exmembres del partit, com l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero.
9: Segons Urtasun, el que passa a la seu del PSOE al carrer Ferraz és un llast pel govern d'esquerres. Ho ha dit en una entrevista a La Vanguardia.
13: Desde la que la legislatura está pasando unos momentos complejos por los casos de corrupción que afectan al PSOE. El hecho de que no haya una mayoría negativa para no que no permite una moción censura, porque esa mayoría no existe, no puede ser la única razón que motive alargar la legislatura. En primer lugar, que el Partido Socialista dé las explicaciones que tenga que dar y tome las decisiones que tiene que tomar. Es evidente que con los meses que llevamos Ferraz sigue siendo un lastre para la mayoría progresista y no se han tomado las decisiones y las reformas que deberían tomarse. Eso debe hacerse.
9: En aquest sentit, ha defensat accelerar l'avantprojecte de llei d'integritat pública i revisar l'estatut dels expresidents per reforçar els mecanismes de control institucional.
7: I aquí a casa nostra, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha reiterat la necessitat d'impulsar amb més decisió el desplegament de l'energia eòlica i fotovoltaica a Catalunya com a eix central de la transició energètica del país.
9: Segons Paneque, aquest procés comptarà amb la veu dels municipis per garantir que el desplegament de la renovable sigui compatible amb les realitats locals i amb el consens del territori. Ho ha dit precisament el programa Ciutadella.
14: Estem treballant amb les entitats municipalistes i esperem trobar l'encaix perquè aquesta implantació sigui el màxim respectuosa possible amb l'entorn. Ara, jo no he enganyat mai tampoc els ajuntaments i la ciutadania. Hem d'assolir els objectius de megawatts d'eòlica terrestre i de fotovoltaica terrestre a Catalunya. Estem molt endarrerits. És del tot necessari que això sigui així, tant en termes ambientals com econòmics, i per tant això tindrà una petjada en el territori, però és necessari que sigui així.
9: Podreu seguir l'entrevista íntegra al programa Ciutadella a 9:45 de la nit a les televisions locals i a la xarxa Més.
7: Canviem de terç, i és que avui es commemora un dia molt singular, el de portar el gos a la feina.
9: Tot i que encara no és un hàbit estès a les empreses, n'hi ha algunes que el practiquen i asseguren que només comporta beneficis, ja que tenir prop als animals redueix l'estrès laboral, augmenta el benestar emocional i fins i tot millora la interrelació entre els treballadors. La companya Mars Pets Nutrition Iberia, la companyia, disculpin, fa anys que va adoptar aquesta mesura. Ens ho explica Sílvia Fernández.
15: Diuen que els gossos són el millor amic de l'home i és per això que l'empresa va decidir que formessin part del dia a dia a l'oficina, una iniciativa pionera que van impulsar fa una dècada per a facilitar la conciliació als seus tutors. Segons Gerard Bagaria, director general de Mars Pet Nutrition, el fet que les mascotes puguin conviure a l'espai de treball aporta molts beneficis a l'equip. Ara bé, han de complir una normativa.
16: La mascota està vacunada i s'ha de saber comportar en un entorn amb més mascotes i més persones. Hem fet una enquesta en la que el 76% de la gent, els que els hem preguntat, opinen que genera un ambient molt més relaxat a l'oficina. El 50% pràcticament canviaria de feina si l'oficina té una política que accepti mascotes.
15: Per a molts treballadors, com el Miquel, aquesta mesura ha estat un factor imprescindible per decidir unir-se a la companyia, que té espais adaptats per als animals. El manager narra que feia temps que tenia ganes de tenir un gos i va llançar-s'hi gràcies a tenir aquesta possibilitat a l'empresa. Ara, la Nora l'acompanya a tot arreu.
17: A mí me beneficia en el sentido de que me siento más tranquilo y con la libertad de saber que ella va a estar acompañada todo el día y así no la tengo que dejar sola. Ella disfruta pues de también todo el cariño que recibe por aquí. A veces alguna que otra vez también recibe alguna chuche.
15: Els primers països que van apostar per aquesta opció Pet Friendly van ser el Regne Unit i els Estats Units, on es va celebrar per primera vegada el Dia Internacional del Gos a la Feina l'any 1999.
7: I anem ara amb un bloc de notícies de proximitat. Comencem parlant d'agricultura, i és que aquesta setmana han començat els treballs de sega a la Conca de Barberà.
9: Ho fan una mica abans del que és tradicional, però és una tendència dels darrers anys com a conseqüència del canvi climàtic. Ens donen tots els detalls des de l'Espluga FM Ràdio, Laia Molner.
18: Tot i que les pluges d'inicis d'any auguraven una molt bona temporada, la primavera no ha estat tan bona en quant a pluges i la calor d'aquest juny ha obligat a madurar la planta abans d'hora. Pel que fa a les previsions, són entre un 20 i un 30% més baixes que l'any anterior, tenint en compte que va ser un any excepcionalment bo. Ho explica l'agricultor de la Conca de Barberà, Joan Saumell.
19: El passat va ser un any rècord i, per tant, comparar l'any passat té poc sentit en els comparativament perquè és un any que ha sigut, és a dir, és un any que estem parlant d'un any bo, el que comparat amb l'any passat, que va ser extraordinari, doncs, bueno, clar, qualsevol comparativa farà que els rendiments d'aquest any semblin petits en l'any passat, però estem parlant d'un any bo. Bé, començant de fa els últims 10 anys una mica més aviat del que era tradicional, que normalment començàvem més aviat a finals de juny pel tema del canvi climàtic, i això ja hi estem bastant acostumats, i aquest any, doncs, bueno, s'ha començat amb un moment que s'ha precedit de molta calor.
18: S'espera que la sega pugui durar fins a mitjans d'agost.
7: Canviem de tema, parlem ara d'emprenedoria, perquè la pulsera Erics es tracta d'un dispositiu creat per la infermera i, com diem, emprenedora santcugatenca Pilar Moreno.
9: Aquesta serveix per millorar la resposta davant les al·lèrgies alimentàries greus en infants i estarà disponible a les farmàcies a partir del pròxim 22 de juny. Ens ho explica des de Cugat Mèdia, Pau Vázquez.
20: Es tracta d'una pulsera de silicona amb clips intercanviables que permet identificar visualment els al·lèrgens de cada infant. A més, incorpora un codi QR que, en ser escanejat amb un telèfon mòbil, dona accés a un vídeo explicatiu d'un minut i mig amb instruccions per reconèixer una anafilaxi i administrar correctament l'adrenalina autoinjectable. La iniciativa neix d'una experiència personal. Moreno, mare d'un nen amb al·lèrgia als fruits secs, va impulsar el projecte després de viure un episodi, precisament, d'anafilaxi al seu fill a l'escola.
21: Estan augmentant les al·lèrgies a nivell pediàtric i és una situació de que no tens control perquè el nen està en moltes situacions que no poden controlar els pares, com són els menjadors, colònies, extraescolars, festes de nens, i és un risc molt elevat.
20: El projecte ja ha despertat l'interès del sector sanitari i empresarial. Erics ha estat validat per societats científiques especialitzades en al·lergologia pediàtrica i també ha estat Premi Cambra 2026 a la millor iniciativa emprenedora, atorgat per la Cambra de Comerç de Terrassa.
7: I encara una darrera aturada en crònica local. La Riera de Merlès, a les Lloses, a la comarca del Ripollès, continua sent un dels espais més freqüentats precisament pels banyistes aquest estiu.
9: Precisament aquest any, l'Ajuntament ha implantat noves mesures per reduir l'impacte ambiental, entre les quals destaca la prohibició d'aparcar en un dels trams amb més afluència, fet que obliga els visitants a accedir-hi a peu. El consistori valora positivament la feina dels guardes i considera que la gestió actual ha millorat molt respecte als anys en què no hi havia regulació. Des de Ràdio Ripoll, Paula Sayago.
1: Un punt de la comarca que rep molts banyistes durant els mesos d'estiu és la Riera de Merlès, a les Llosses. Des del consistori, per aquesta nova temporada han decidit tirar endavant novetats. La més destacada és la prohibició d'aparcament en un dels trams amb més afluència, una normativa que obliga així a accedir-hi només a peu. Amb aquesta mesura, consideren que aconseguiran reduir l'impacte. Escoltem el tinent d'alcalde, Marc Ràfols.
2: El tram que podés, hi ha més afluència de gent, que és del cobert de Puigcercós fins a l'Hostalet, no hi haurà zona d'aparcament. No deixant aparcar ja regula molt, perquè a la gent li costa caminar. L'aforament, quan deixàvem aparcar, era de 16 cotxes. Ara no hi ha aparcament pels cotxes i aleshores és la gent que hi vagi caminant. Si la gent hi va caminant, com que tampoc arrossegarà parasols i taules i cadires, diguem que l'impacte és menor del que passaria si poguessin aparcar.
1: Fent una mirada al passat, quan encara no hi havia reguladors al medi, la comparació és molt positiva. En aquest sentit, el consistori valora positivament la tasca dels guardes.
7: Obrim ja el bloc cultural i comencem parlant de música i més concretament del tancament del Festival Sonar amb les actuacions de The Prodigy, Namasenda i Who Made Who. El Sonar aquest any ha comptat amb uns 150.000 espectadors en una edició marcada, això sí, pel canvi de direcció i també pel canvi d'ubicació que ha desplaçat l'activitat al recinte de Fira Gran Via.
9: La banda sonora que escoltem de fons és la del grup Boys Noise, un dels encarregats de tancar el festival. Aquesta 33a edició del festival ha comptat amb una programació més d'un centenar d'actuacions, entre les quals han destacat noms com el raper londinenc Skepta, la sessió de Charlotte de Witte, la proposta del neerlandès Rainier Zonneveld, o el show audiovisual de Daito Manabe, que, o també el directe de Cabaret Voltaire, o el projecte d'improvisació en format 360 Stour Live, protagonitzat per Speedy G.
7: Seguim parlant de música, ja que aquesta ha pres aquest dissabte la plaça Vella de Terrassa amb una jornada de piano lliure oberta a tota la ciutadania.
9: Coincidint amb el Dia Internacional de la Música, petits i grans han pogut seure davant del teclat i convertir l'espai públic en un gran escenari musical gràcies a una iniciativa impulsada amb la col·laboració del concurs Maria Canals. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Dana Bombardó.
22: Amb motiu del Dia Internacional de la Música, aquest dissabte, dia 21, la plaça Vella s'ha convertit en un gran escenari obert gràcies a una jornada de piano lliure que ha convidat a tothom a participar-hi.
23: Perquè el jovent i tothom, qui vulgui, s'acosti més a la música i pugui gaudir o aprendre si són més joves o el que sigui. Però és, la fita és perquè es familiaritzin amb la música i en particular amb el piano.
22: La proposta ha sigut possible gràcies a la col·laboració amb el concurs internacional de piano Maria Canals. Amb una trajectòria de 70 anys, és conegut precisament per acostar aquest instrument a la ciutadania a través dels seus pianos de carrer. Des de les 10 del matí fins a 7:45 del vespre, qualsevol persona ha pogut seure davant del piano i improvisar una melodia o gaudir d'actuacions espontànies. Però també hem tingut el plaer d'escoltar grans professionals. Una jornada per escoltar, interpretar i compartir música en un espai obert que, per unes hores, converteix Terrassa en una gran sala de concerts a l'aire lliure.
7: I encara un apunt més en clau musical, en aquest cas, a les Terres de l'Ebre.
9: Amposta ha acollit la celebració del Dia Mundial de la Música, que, com us dèiem, és el dia d'avui, una cita que enguany ha servit per homenatjar els 110 anys de la Lira Ampostina i el 45è aniversari de la Federació Catalana de Societats Musicals. Des de 21 Ebre, Alberto Calatayud.
24: Amposta ha esdevingut l'epicentre de la celebració del Dia Mundial de la Música a les Terres de l'Ebre. L'acte ha servit per commemorar els 110 anys de la Lira Ampostina i el 45è aniversari de la Federació Catalana de Societats Musicals, una entitat que va fer la seva primera assemblea històrica precisament a la capital del Montsià. El director dels Serveis Territorials de Cultura, Manel Zahera, ha destacat la importància d'aquest dia.
25: I és un dia per a mostrar la tradició musical que hi ha als territoris de la Unió Europea. En el cas de Terres de l'Ebre, el territori on estem és un territori de bandes, som terra de bandes, i una celebració com així, doncs, és lògic que se li doni importància a concerts de bandes de música.
24: La celebració continuarà el diumenge 28 de juny a l'Auditori de Barcelona, on la Lira Ampostina i la banda de Benissanet actuaran al Festival de Bandes.
7: Són les 2:51, moment de parlar d'esports.

0: partit no va tenir cap història davant la superioritat dels locals, que no van aixecar el peu de l'accelerador. Un fet que sí que van fer els de Xavi Pascual i que van acabar desembocant en la diferència final de 27 punts. La sèrie, doncs, queda igualada a un i es trasllada ara al Palau Blaugrana amb el tercer partit demà dilluns.
1: Seguim parlant d'esports, en aquest cas canviem d'esport, precisament parlem de futbol, perquè al Mundial aquesta tarda la selecció espanyola disputa el segon partit de la fase de grups.
0: Després de l'ensopegada a l'estrena davant el combinat de Cap Verd, avui el rival és l'Aràbia Saudita, a priori també assequible, a partir de les 6 de la tarda. Els de Luis de la Fuente no es poden permetre un altre resultat que no sigui la victòria, ja que en cas de no acabar com a primers de grup, el rival més probable als setzens de final seria l'Argentina de Leo Messi, actual defensora del títol.
1: Seguim parlant de futbol, en aquest cas de celebracions, ja que ahir el Sabadell va omplir els carrers de la ciutat per celebrar el seu ascens amb l'afició en el que és la tornada de l'equip a la segona divisió.
0: La tarda va acabar al balcó de l'Ajuntament amb un públic entregat i parlament de gairebé tots els protagonistes. Escoltem l'entrenador Ferran Costa i els jugadors Albert Urriols i José Ortega.
2: Sabeu una cosa? Som collonuts. Tots, tots, tots. I durant un temps us han fet creure que no ho éreu tant. I aquest equip, a base de treball, d'escoltar la lletra de l'himne, de sentir-la i de trencar-se la cara a cada partit, i quan vosaltres no ho veieu, perquè els he rebentat a entrenar i els cabrons ho han aguantat.
3: Què passa, Raquinà? Hem anat per tot Espanya i a cada racó, a cada estadi, dimecres, diumenge, fos el dia que fos, sempre hi havia una maquinada. Aquest equip, em sembla que l'any que ve la segona divisió us farà disfrutar.
4: No té paraules. Nosaltres hem fet el que hem pogut. Ens han exprimit el míster el més que ha pogut i nosaltres el que hem pogut fer, i la veritat que vosaltres heu sigut un punt clau. Aquests dos partits en casa heu sigut clau. Jo no he vist un camp així. La veritat que gràcies. Gràcies de veritat.
1: I d'unes celebracions en anem a una altra pel que fa a l'esport femení, en aquest cas el Vila-sana, que va celebrar el seu primer títol de Lliga, de l'hoquei Lliga femenina. Amb una població, com diem, de menys de 1.000 habitants, aquest municipi del Pla d'Urgell ha entrat a la història de l'hoquei patins català i nacional, i és que la Rua també es va celebrar ahir pels carrers de la població. Escoltem ara les jugadores Maria Porta, Aina Florença i Elsa Salvanyà.
5: Molt especial, és l'última, però és a casa amb la meva gent, i al final crec que, com he dit al llarg d'aquests dies, que ha sigut una manera molt bonica d'acabar. Portar-ho bé i al final, doncs, feliç, molt feliç, per tancar aquesta etapa tan bonica, doncs, amb un títol, i el de la Lliga, que és un títol que em faltava.
6: Bé, jo crec que les tres ens hem adaptat molt bé, que sí que és cert que és el nostre primer any i que al principi potser va costar una mica perquè al final tot són adaptacions, però que crec que les tres estem molt contentes, que al final la gent ens ha acollit molt bé i que hem tingut la sort de poder guanyar dos títols i acabar així.
7: És un poble que sent, no?, també els colors d'aquest club, i la veritat que és molt maco veure-ho des de dins i sentir-ho.
1: I acabem amb una darrera hora de futbol, en aquest cas el play-off d'ascens de la segona federació, el club de futbol Badalona, que havia de remuntar un 3-0 advers davant del Compostela. El partit de tornada, com diem, en un partit que ha acabat fa només uns minuts i que ha acabat amb la victòria insuficient de l'equip català per 2-0. D'aquesta manera, l'equip que ascendeix és el conjunt gallec, i el Badalona jugarà la temporada vinent també a la tercera federació. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i als micròfons qui us ha parlat, Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Jurado. Avui comença l'estiu i amb ell la onada de calor. Precisament des del Servei Meteorològic de Catalunya fa dies que mantenen actiu el primer avís de perill de calor de l'any, ja que s'esperen temperatures màximes que poden arribar als 40 graus, especialment a Ponent, i en menor mesura al litoral i prelitoral. I això pel que fa al dia, perquè per la nit aquesta onada pot deixar un episodi de calor nocturna molt intensa fins al dimarts al litoral i prelitoral, amb nits tòrrides on no es baixarà dels 25 graus. De cara a dilluns, l'avís es concentra a les comarques del Garraf, el Baix Llobregat, el Barcelonès i el Maresme, i s'estén al Segrià, la Noguera, pel que fa a dimarts. De fet, la mínima ja no ha baixat dels 26 aquesta matinada de diumenge a l'estació de Barcelona Raval, segons el Servei Meteorològic de Catalunya. I parlem encara d'aquesta prèvia de Sant Joan, i és que el govern, precisament, ha autoritzat enguany un total de 64 actes al litoral català vinculats a les celebracions, festes majors i espectacles pirotècnics. Els actes tenen lloc tant a la sorra com als passejos marítims i les escolleres, a partir de la nit de Revetlla i durant tot l'estiu. I qui estan estents a aquest fet a les festes de Sant Joan són els agents rurals i els bombers, que mantenen actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 161 municipis de 15 comarques de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre. En paral·lel a aquest perill molt alt d'incendi, també hi ha fins a 423 municipis en perill alt d'incendi. I parlem de successos, ja que el tercer menor, que estava en estat crític després de l'accident a la platja de la Rabassada de Tarragona, també ha mort. Centenars de persones, precisament, avui han fet un minut de silenci davant el Palau Municipal de Tarragona aquest matí per recordar els tres menors d'edat morts a la platja de la Rabassada. I canviem de terç i parlem de política, ja que la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial s'ha reunit d'urgència aquest matí de forma telemàtica per analitzar l'auto del jutge Juan Carlos Peinado amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, que al final en aquesta reunió han decidit ajornar-la per acabar el debat el dilluns. La reunió s'ha fet després que dissabte el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i sindicats policials manifestessin al·legant que els escortes agents de del Cos Nacional de Policia podrien ajudar-la a fugir. I canviem ara, que anem a parlar d'esports, i és que derrota contundent del Barça al de bàsquet al segon partit de la final de la Lliga ACB davant del València per 102-75. La sèrie queda igualada a un i es trasllada ara al Palau Blaugrana. I avui hi haurà un quartel duel a l'Hockey Lliga entre l'Igualada i el Liceo. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. Avui ha començat l'estiu i amb ell també ha començat la onada de calor. Precisament des del Servei Meteorològic de Catalunya fa dies que mantenen actiu el primer avís de perill de calor de l'any, ja que esperen temperatures màximes que poden arribar als 40 graus durant aquests dies següents fins a Sant Joan. I això pel que fa al dia, perquè per la nit l'onada de calor pot deixar un episodi de calor molt intensa durant la nit. Fins dimarts al litoral i prelitoral amb nits tòrrides on no es baixarà dels 25 graus. De fet, la mínima ja no ha baixat dels 26 graus aquesta matinada de diumenge a l'estació de Barcelona Raval, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya. I també parlem dels embassaments en aquesta calor, ja que Catalunya afronta aquest inici d'estiu amb els pantans plens. Dos anys després del pic àlgid de la sequera, la situació és ben diferent. Els embassaments de les conques internes freguen el 95% de la capacitat i els de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre estan prop del 90%. Tenim aigua embassada per més d'un any. A tot plegat hi ha contribuït sobretot la pluja, però també l'esforç des de diferents àmbits per optimitzar l'ús de l'aigua. I parlem de successos, parlem del tercer menor que estava en estat crític després de l'accident a la platja de la Rabassada de Tarragona, que també ha mort. Precisament avui a 1:15, centenars de persones han fet un minut de silenci davant el Palau Municipal de Tarragona per recordar aquests tres menors d'edat morts a la platja de la Rabassada. I parlem en política i parlem de Junts per Catalunya, que avui és un dia clau, sobretot perquè es coneixerà quin serà el candidat a l'alcaldia de Barcelona per les eleccions municipals de l'any vinent. Les votacions es van obrir ahir dissabte des de les 10 del matí i els resultats s'esperen saber cap a 7:45 d'aquesta tarda. Hi ha fins a 4 candidats, el president del grup municipal, Jordi Martí Galbís, la diputada del Congrés, Pilar Calvo, l'advocat Joaume Alonso Cuevillas i la diputada del Parlament, Glòria Freixa. I seguim parlant en política i parlem de que la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha reiterat la necessitat d'impulsar amb més decisió el desplegament de l'energia eòlica i fotovoltaica a Catalunya com a eix central de la transició energètica del país. Paneque ho ha dit al programa Ciutadella, un programa que podreu seguir la seva entrevista íntegra a 9:45 de la nit a les televisions locals i a la xarxa Més. I en cultura, la Fundació Joan Miró celebra avui una gran festa i converteix els seus espais en un punt de trobada cultural. Amb el cinquantenari com a impuls i coincidint amb el solstici d'estiu, la jornada Tot per celebrar ha obert les portes del museu i ha programat una ballada de sardanes, lectures poètiques, espectacles familiars, música i activitats participatives fins avui mateix a les 7 de la tarda. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Parlar de sexualitat no sempre és fàcil.
1: Però al Molí Jove tens un espai on pots fer-ho amb confiança.
0: Som l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer, i t'esperem cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8.
1: Un espai còmode, segur i confidencial per parlar de sexualitat, relacions i emocions.
0: I si vols, cada mes fem un taller obert per seguir aprenent plegades.
1: Vine, parla i viu la sexualitat amb naturalitat.
2: Si, malgrat els anys que aneu acumulant, us conserveu joves d'esperit i us agrada recordar aquelles músiques que se sentien a la ràdio o en els guateques de joventut, i també d'altres, potser un xic més modernes, però que ja no estan de moda, aquí teniu el programa que setmanalment us preparo amb molt de gust i fina voluntat, on recupero cançons gens actuals, però que fan de bon escoltar encara.
3: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga. Els dilluns, d'una a dues del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
4: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.

0: L'hora de la sobretaula és el moment del concert, l'espai de música clàssica de la Ràdio Nostra, preparat i presentat amb molt de gust per qui els parla, Margarida Casadesús.
1: Bona tarda, anem a començar el concert d'aquesta setmana i començarem amb música força antiga, música de Joseph Haydn. Aquesta música va ser composta l'any 1772. Escoltarem la sinfonia número 45 d'aquest compositor i és una sinfonia que té el títol de Els Adeus. I és que té una curiositat que val la pena explicar-la una mica. Haydn estava, diguem-ne, com a músic amb el seu príncep Nicolás, i estava de vacances en un lloc i es van portar aquest príncep, es van portar doncs a Haydn i l'orquestra, que es composava de 25 músics. I van estar allà una temporada, esclar, no, la família estava lluny de tothom, les famílies es van quedar a casa i ells treballant per al príncep. I aquest príncep doncs va tenir el caprici d'allargar doncs de temps indefinit la seva estança en allà on es trobava, perquè es trobava molt bé. Els músics, lògicament, van començar-se a queixar perquè, esclar, tenien ganes d'anar a casa seva. I què va fer Haydn? Va fer una composició i al final és molt graciós, perquè ja en el quart moviment d'aquesta sinfonia doncs va fer que cada instrument acabava, un acabava abans que l'altre, diguem-ne, i a mesura que anaven acabant, doncs havien d'agafar, plegar la partitxela, apagar el llum i marxar. I així es van anar a fer-ho tots els músics, fins que només al final van quedar Haydn i el concertino, que de fet eren els únics músics que podien estar allà en la família. Aleshores aquest príncep doncs va entendre la indirecta i se'n van tornar cadascú altra vegada aviat a casa seva. Per això se la coneix com la Sinfonia dels Adeus. Ara escoltarem aquesta sinfonia, que ens l'oferirà l'orquestra del Festival Bàltic sota la direcció de Samuel Lipkov.

Acabem d'escoltar la sinfonia número 45 de Joseph Haydn, que també és titulada La Sinfonia dels Adeus, que ens l'ha ofert l'orquestra del Festival Bàltic sota la direcció de Samuel Lichkov. I ara acabarem aquest concert amb una música de la Sinfonia de les Joguines de Leopold Mozart. No ens confonguem. Leopold Mozart podríem dir que és el pare de la criatura, és el pare de Mozart, de l'Amadeus Mozart, que sempre més coneixem. És una sinfonia molt discreta, molt bonica, en el qual, sobretot, en aquella època hi havia aquelles joguines mecàniques i vol imitar aquests sorolls. Sentim aquesta sinfonia de Leopold Mozart que ens l'ofereix l'Orquestra de Cambra Jean-François Pillard.

I així, amb aquesta Simfonia de les Joguines, acaba el concert d'avui. Hem pogut escoltar aquesta sinfonia de Leopold Mozart que ens ha ofert l'Orquestra de Cambra Jean-François Pillard. Espero que els hi hagi agradat i, sobretot, la curiositat de la sinfonia que hem posat de Haydn, la Sinfonia dels Adeus. I això és tot per avui. Espero retrobar-me amb tots vostès en el pròxim programa. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. Avui ha començat l'estiu i amb ell la onada de calor. Precisament hem travessat ja els 40 graus en aquesta onada en diversos punts de Ponent. I és que revisem una mica les temperatures, ja que segons dades de les estacions automàtiques del Servei del Meteorològic de Catalunya, al Poal ja han arribat als 41 graus, a Lleida la famosa també 41 graus, i ja per sota quedarien Mollerussa amb 40 graus i mig i Alfarràs amb 40,2 graus. Precisament des del Servei Meteorològic de Catalunya fa dies que mantenen actiu aquest primer perill de calor de l'any, ja que s'esperen això, temperatures que superin els 40 graus, com ja ha passat. I això pel que fa al dia, perquè per la nit la onada de calor, que pot deixar un episodi de calor nocturna molt intensa, fins dimarts al litoral i prelitoral amb nits tòrrides, on no baixaran dels 25 graus. Precisament aquesta nit ja no han baixat dels 26 a l'estació de Barcelona al Raval. I precisament per tota aquesta calor, qui estan molt atents són els agents rurals i bombers, que mantenen actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 161 municipis de 15 comarques de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre. En paral·lel, ja fins a 423 en perill d'alt d'incendi. I parlem de cultura, i és que entre l'oferta de música en directe d'aquest cap de setmana al Penedès, una de les propostes destacades és la segona edició del Festival dels Vespres a Cabasill, que avui es clou amb Manu Guix. Ens porta tota la informació des de Canal Vinolèrdula, Raimon de Cara.
2: El festival s'ha celebrat des de dijous en aquest emblemàtic celler modernista del poble de Moja, al municipi d'Olèrdula. A partir de les 7 de la tarda d'avui, Manu Guix oferirà un concert a piano i veu on combinarà grans èxits, noves cançons i un repertori escollit parcialment pel públic. La jornada també comptarà amb l'actuació de la cantautora mallorquina Maria Antònia Roses, artista emergent que ha talonejat Pablo López i que recentment ha estat nominada als Premis Enderroc Balears. El festival vol contribuir a consolidar el Penedès com un referent cultural i experiencial de qualitat. Àlex Pérez és el director artístic del festival.
3: Deus és la segona edició d'unir l'empresa, no? D'unir Cabasill, el territori, i dinamitzar una miqueta l'escena de la comarca, no?
2: El públic podrà gaudir també d'una oferta gastronòmica basada en food trucks locals i caves i vins de proximitat.
1: I seguim en plana cultural, ja que la Fundació Joan Miró celebra avui una gran festa i converteix els seus espais en un punt de trobada cultural. I ho fa fins a les 7, amb activitats com una ballada de sardanes, lectures poètiques, espectacles familiars, música i activitats participatives. Això ho fan celebrant el cinquantari com a impuls i coincidint amb el solstici d'estiu. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Adéu, filla. T'espero per dinar?
1: No, mama. Ho sento. Anant cap a la feina faré un avançament. I un cotxe no em veurà. Moriré de camí a l'hospital.
2: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la Mutu, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
4: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
5: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.

0: Bona tarda, amics i amigues oients. I si ens escolteu en segona revisió, sabeu que és el diumenge per la tarda, concretament a les 17 hores. Benvinguts a una nova edició d'Obrint Camins, un programa de valors humans i cristians i un altaveu per totes les persones que treballem per fer un món millor per a tothom. Avui ens parlaran a l'Espai Monografia Miquel Carreras i Albert Lamas. Venen de la parròquia de Santa Eulàlia d'Hospitalet. Benvinguts.
1: Benvinguts.
0: Després escoltarem una mica de música, llegirem l'Evangeli i acabarem fent-nos ressò de les principals notícies de la setmana. Moltes gràcies per escoltar-nos, fent sintonia i comencem.
2: Diàlegs, entrevistes, opinions. Comencem amb la monografia.
0: Avui abordarem un tema de gran actualitat i també de gran transcendència humana i social. Aquest tema és la regularització massiva de les persones migrants. Un debat que genera opinions diverses, però que sobretot ens convida a reflexionar sobre la dignitat de les persones, els drets, la integració i els reptes que planteja la nostra societat. Per parlar-ne amb coneixement i experiència, ens acompanyen dues persones molt vinculades a Càritas. D'una banda, un enginyer que coneix de prop la realitat de moltes persones migrants i els obstacles que troben en el seu camí. D'altra banda, un advocat especialitzat en l'àmbit jurídic que ens ajudarà a entendre el marc legal i les implicacions d'aquest procés de regularització. Comencem aquesta conversa que ens ajudarà a comprendre millor una realitat que ens interpel·la com a societat. Bé, benvinguts, bien hallados, ¿no?, que se dice en castellano. I anem a veure el que vulgui contestar primer. Què vol dir exactament una regularització massiva d'immigrants?
3: Bona tarda. Bueno, una regularització massiva d'estrangers o una regularització extraordinària és un procés excepcional mitjançant el qual un govern otorga permisos tant de residència com de treball a un gran nombre de migrants que prèviament visquien al país de manera irregular. S'entén per manera irregular, no tenen documentació, no tenen papers i treballen dintre del món laboral submergit en tot el que conlleva, no? Com són, pues, explotacions, explotació laboral sobretot, mal pagament i il·legalitat, perquè si realment són intervinguts per l'autoritat, a l'empresari que l'ha contractat o que el té treballant, no contractat, però no, que és de contracte, però que el té treballant, rebrà una multa per part de Inspecció de Treball, però el treballador il·legal s'arrisca a ser deportat fora del país. Això és el que vol dir una regularització massiva d'immigrants.
0: Sembla que ens ha quedat bastant clar, eh? Perquè amb la seva pausa, que el caracteritza, ens ha arribat a tots. I per què es planteja aquesta mesura ara?
3: Bueno, el govern planteja aquesta regularització extraordinària per legalitzar centenars de migrants que estan aquí amb una situació que viuen i treballen al país. Respon amb una mesura econòmica, un mandat ciutadà també, i a l'urgència de dotar de drets laborals i seguretat jurídica, sobretot a les persones que ja formen part d'aquesta societat, però que estan visquent d'una forma totalment irregular i amb vulneració de drets fundamentals, inclús.
1: D'alguna manera, obliga a tots aquests empresaris a que, en lloc de tenir aquestes persones irregularment, doncs aquestes persones puguin tenir un contracte i a la vegada començar a cotitzar.
0: Això
1: és el que en principi el govern intenta, o sigui, bueno, deixem de... sabem que hi ha una cosa que està amagada, quina manera és de fer-la aflorar a per sobre, i es diu, pues mira, agafem i fem aquesta regularització massiva. Però a base és de que estem sentint per la tele de que divergències entre uns i altres, i, però bueno...
3: Bueno, els motius principals darrere d'aquesta iniciativa són el suport econòmic i laboral. Hi ha una forta demanda de treballadors per part dels sectors com és l'agricultura, la construcció i l'hostaleria, i la cura de persones. Regularitzar aquestes persones permet aflorar economia submergida, que actualment està actuant, augmentant la captació, la recaptació de seguretat social, impostos, que ara pues, tampoc estan cotitzant, i sobretot abolir una esclavitud laboral. Perquè la gent que treballa en aquestes situacions, normalment, i tenim moltíssims exemples que s'arriben a la parròquia, que són impressionants, de persones que estan treballant 24/7.
0: 24/7?
3: 24/7, sí. Sobretot amb el tema de àmbit domèstic.
0: Clar.
3: O de cura de persones que estan amb certa discapacitat. Perquè es produeix això també perquè viuen dintre de la casa. Estan com interinos, i això pues, té disponibilitat 24 hores.
0: Sí, bueno, però el rendiment d'aquestes persones, bueno, vamos, jo m'imagino treballant 24 hores, i si no em dones després un altre de descans, però si demà se'n tornem i que no ha estat res, la qualitat d'aquest treball...
3: La qualitat d'aquest treball és fatal, però si li demana, si li exigeix que una... jo puc plasmar un tema que l'hem viscut molt de prop a la parròquia, perquè no et donaré noms perquè aquesta persona no vol que faci. Una senyora que arriba d'un país estranger amb una llicenciatura, que es troba aquí, visquen al carrer, van parlar a l'altre programa ja.
0: Em sembla, t'ho anava a dir, em sona.
3: Aquesta noia ja ha evolucionat, aquesta senyora ja evoluciona bastant.
0: Menys mal.
3: Ens ha costat molt treball, però bueno, vam trobar una feina on està cuidant una senyora que té certa discapacitat, a part fa totes les tasques de casa i a part està intentant estudiar castellà i estudiar català. Bueno, aquí són 24 hores.
0: Oh, i tant, que són 24 hores.
3: Per 1.000 euros. És una de les...
0: Sí, sí, això com a
3: exemple,
0: punta d'iceberg, no? Exacte.
3: I amb una exigència impressionant. Una persona que també té certa problemàtica mental, doncs imagina el que és això, de dilluns a diumenge...
0: Ni un dia per descansar...
3: Ni un dia.
1: Això no vol dir que el que comenta l'Albert, de que fent aquesta regularització massiva ho arreglem. Jo crec que ho arreglarem a mitges, perquè diríem en el cas d'aquesta noia, penso que les 24 hores no les hi traurà ningú.
3: No.
1: I el contracte no li faran un contracte de 8 hores, li faran un contracte de 4 hores.
0: Ella... Encara sortirà perdent en 4 hores,
1: cotitzant. No, però em refereixo que com a mínim tindrà alguna cosa legalitzat.
0: Vale.
1: Que ella pensarà, doncs mira, alguna cosa tinc legalitzat,
0: vale,
1: i alguna cosa per un futur, en cas que li fes falta... el desempleu, el paro, el que sigui, sí, pues sempre tindrà aquell coixí per poder tirar endavant. Però que la idiosincràsia de... no ho vam dir, la paradoxa de dir, sí, bueno, tinc un contracte, però... I no vull dinar idees, eh? Però és que m'ho veig a venir. Veig a venir que la persona que està en aquest cas serà una persona que li faran el contracte de 4 hores i continuarà estant 20. I estarà pues, un 20% legalitzat.
3: Pues, bueno, aquesta...
1: És trist, doncs.
0: És trist. Sí. Perquè llavors, a quantes persones se'n podrien beneficiar d'aquesta regularització?
3: Això parlem després.
0: Ah, vale.
3: Perquè això ha sigut una problemàtica forta, que havia molta cosa sota la...
0: L'estombra.
3: Sí. L'estor. Però és més del que pensava. És a dir, no és... Es van parlar d'uns números al principi, que després ho parlaré a l'últim més detallat.
1: Segons el govern, 500.000.
3: Sí.
0: Segons el govern.
1: I el que diuen les notícies, la tele, la ràdio, tothom.
3: Sí,
1: sí. 500.000.
3: Sí.
1: Després estarem tots assentats.
3: Sí, aquest... Concretament aquesta regularització el que busca oferir és seguretat jurídica. Un accés a la sanitat i drets laborals bàsics a persones que ja resideixen a Espanya i que es troben vulnerables davant d'una exclusió i explotació laboral.
0: És així. Ara ho has dit, explotació.
3: Clar. És explotació laboral. I el... La inspecció de treball així ho decreta, i quan va al jutge de lo social es castiga com a explotació laboral, que pot inclús ser penada en presó.
0: Carai.
3: Sí. Bueno, si voleu parlem dels números aquests.
0: Va, va, sí, sí, som-hi.
3: Quantes persones poden beneficiar, no?
0: Sí.
3: Mira,
0: o quins requisits, primer digues.
1: Sí.
0: Quins requisits,
3: sí. Anem a veure.
0: Que es necessitarien per complir o per obtenir aquesta regularització.
3: Quan es va publicar aquesta regularització, es van variar a última hora, però concretament són... Està residint al país abans del 31 de desembre del 2025. Es demanen 5 mesos. Carreixa de penals, que aquest va ser un altre... Aquí entrarà tot el món, no. Aquí es demanen penals del país d'origen, es demanen penals i policials d'Espanya, i es demana certificat de padró i el certificat de vulnerabilitat.
1: Aquest va sortir després.
3: Sí, va sortir després perquè, clar, si el padró... pot regularitzar també a gent que està en situació de carrer, que no té domicili fix. El certificat de vulnerabilitat acredita aquesta situació. És un pas més, perquè em va estar a punt de sortir un tema que era aportar un contracte de treball. Menys mal que no van treure això.
0: Pues menys mal que no el van treure.
3: Perquè si no, això seria la bomba. És el que en un principi es demana. Això es presenta amb una cita prèvia a Governació. Governació omiteix a tràmit i amb l'espai de 90 dies, que és el que marca la llei, perquè si no es produeix silenci administratiu, i en aquest cas es otorga positivo, s'otorga un número de NIE. Amb aquest NIE el procediment continua en tràmit, però amb aquest número de NIE ja pots anar a la Seguretat Social i d'acord a aquesta regularització, la normativa, aquesta regularització, autoritza a treballar provisionalment. Si després surt l'expedient endavant, pues continuarà, i si no, pues tindrà que deixar la feina i passar a un altre model de regularització. Aquí el govern va estimar que hi havia 500.000 persones.
0: 600.000.
1: Però
3: quan es va obrir van aparèixer fins a 850.000. Perquè no s'havia pensat de que hi havien altres opcions de regularització que, per lo que sigui, no havien sortit endavant, però aquesta encaixava i passaven aquí. El que no es pot fer és anar amb dues regularitzacions a la vegada. Renuncies a una. I una part molt important, que era la part de protecció internacional que hi havia. Aquesta part pues, ha passat ràpidament ja a fer la regularització massiva. Realitat, a 15-16 dies a punt de tancar, perquè això durarà fins al 30 de juny. 1.100.000 persones. Això...
0: Ens han quedat sense paraules.
3: No sabien d'on sortien.
1: Ho he comentat ell del certificat aquest de vulnerabilitat. Això va ser quasi molt al final, que si em sembla, no sé si ho heu vist, va sortir, o sigui, per part de l'Ajuntament d'Hospitalet, a la Farga, van agafar i van adaptar com 20 taules amb 20 persones per poder fer els certificats de vulnerabilitat. O sigui que en un dia es van arribar a fer, es feien allà, em sembla que 4.000 o 5.000 persones
3: dormien
1: i dormien, feien cua aquella nit per poder-ho fer. Això va ser Això també ho vaig dir un gran cap a l'Ajuntament d'Hospitalet, que es va...
3: Sí.
0: Es va, exacte, com a mínim es va agilitzar.
1: És que si no, no es podia fer res.
3: No? A diferència d'altres comunitats, aquí a Catalunya va ser, es va abocar totalment a la part política per agilitzar això. Perquè si no seria posar problemes...
0: Home, traves a sobre.
3: Traves a persones. Si no tens aquest paper no pot donar això i realment aquesta persona...
0: I sempre
3: persona...
0: estem dintre de l'espiral aquesta, la... no?
3: Sí, sí, sí, sí, és així. Bueno, l'Ajuntament... Jo he viscut el tema precisament de l'Ajuntament d'Hospitalet i, bueno, jo vull reconèixer la labor que ha fet obrint l'exposició de la Farga i atenent a més de 4-5 mil persones diàries amb un espai curt de temps, eh?
0: Pues sí que van fer una gran feinada,
3: van fer, van abocar tots els funcionaris que tenien disponibilitat, els van posar allà, es van habilitar taules, la gent dormia fora al carrer amb sacs de dormir i demés, perquè si no, no era, i era impressionant la cua que hi havia, que donava tota la volta a la Farga,
0: a la Farga,
3: eh? Bueno, es va solucionar això i es va poder donar, perquè altres estaments ja obert a la regularització encara s'estaven pensant com fer el certificat de vulnerabilitat. Una cosa que va ser...
0: A veure, no, sí, és de risa, però...
3: No, no, és que... No, no. És,
0: A veure...
1: És que hi ha casos de que fan caure del cavall. Que vingui... Ara ja s'hauran presentat, perquè el 30 de juny s'haurà tancat tot això... Sí. I ara aquí vindrà la feina de dir el que deia l'Albert,
3: clar,
1: sí
3: la
1: o
3: segona
1: no.
3: Part.
0: Ah, clar.
1: El però clar, és que aquí, a nosaltres, a nivell de... Li ha arribat amb ell, a nivell de parròquia, li ha arribat una persona amb uns certificats penals que fan saltar del cavall. O sigui, una persona amb dues pàgines, amb 56 pendents de judici. No?
3: Més altres detencions,
1: més altres detencions policials, sí. I aquesta persona ha portat els papers per regularitzar la seva situació. O sigui, jo no sé, no voldria dir res, però les persones que en aquest moment hauran de decidir el què i el com, sí, veig que tenen una bona papeleta al davant.
0: Doncs sí, perquè què és, enfortiment de lleis o què, no, serà?
3: A veure, jurídicament aquest cas es resol de la següent forma. Si estan prescrits, s'anul·len. Els que estan actius, pues, li trebaran per poder treure aquesta documentació.
1: Ai, demanava, bueno, anem mirant d'arreglar-los, però que és com 56, no. Estarem 3 anys aquí,
3: no,
1: a arreglar-los.
3: No, és que té 56 ja pendents, que això acabarà amb persones i demés. Clar,
0: no, això era el que no.
1: No, no, no, és que és...
3: Això no es colarà. El que passa que també tenim que ser conscients de que això li ha representat a l'entitat gestora un desborde total. A dia d'avui, ara es comencen, ahir vas començar a arribar en les primeres NIEs i a judicar, però en tràmit encara. Clar, aquest expedient passa un prefiltre i ja va directe allà, però ara... demana als penals, als policials a data d'avui i introdueix aquest expedient amb el sistema i que continuï funcionant el seu tancament.
0: Però una vegada més comencem la casa pel terrat, perquè volíem fer una regularització, em sembla bé, perquè és el pes que es mossega la cua, si no tenim papers no tenim treball, si no tenim treball no tenim papers. Val, correcte. Però anem a veure els mitjans que tenim, senyors.
3: Bueno, això sí,
1: jo suposo que moltes de les persones que estan implicades per poder fer aquesta regularització massiva no es pensaven que hi hauria el que hi ha.
0: Exacte.
1: I més et diré ara una cosa. Abans de venir cap aquí, hem vingut amb la meva dona, estàvem allà a la parròquia, amb la sala de catequesis, i hi ha una amiga nostra que és una persona bastant dintre de la Seguretat Social. I he dit, mira, anem a la ràdio i precisament anem a parlar d'això. Diu... hauria d'haver-hi una persona de la Seguretat Social perquè expliqués,
0: pues mira,
1: el problema que tenim nosaltres amb tota aquesta avalanxa de feina. Dic, sí, penso que sí,
0: doncs,
1: seria...
0: Queda obert, el micròfon.
3: Sí. Bueno, tot això acaba amb uns beneficis, que
0: clar,
3: són...
0: Ara parlem dels beneficis socials, sí, i econòmics, no?
3: Vale. A veure, aquesta regularització massiva el que porta és un benefici econòmic en aflorar economia, economia submergida.
0: Clar,
3: que no sé què passaran després, però bueno. Cosa que augmenta dràsticament la recaptació fiscal, eh? I el nombre de cotitzants. Penseu que estem amb una població envellida totalment, que com aquí no entri diners a les arques, malament ho tenim.
0: No volem dir res, però tots els que estem aquí...
3: Sí, no, estem en aquesta
1: situació. Ens en fiem.
0: Exacte. Sí.
3: A més, augmentarà el número de cotització a la Seguretat Social i reduirà l'exclusió garantint drets laborals, sanitaris, universals, i combatirà l'explotació i les màfies organitzades que hi ha de tràfic de treball. Aquestes seran els beneficis que en un principi aportaran.
0: I això d'això n'hem de dir beneficis, Albert?
3: Sí, són beneficis. Són beneficis perquè ara aquesta gent està... Mira, ara un estranger aquí, si bé està empadronat i té dret amb una targeta de Seguretat Social, té dret amb una sanitat de segona. Què abarca aquesta sanitat? Pues que si és molt urgent i s'està morint allà, pues l'atendran. Però no té dret a, depèn de quines proves metges posteriors, ni té dret a poc més, perquè no cotitza. Cotitzant s'evitarà aquesta...
0: Si més no, això.
3: I per una altra banda, pues es començaran a cotitzar i a forjar-se pues, una jubilació de cara a futur, perquè hi ha molta gent aquí que ha estat no cotitzant durant 10-15 anys i ara arriben que tenen una malaltia greu que li han habilitat i aquí no hi ha nada.
1: A més, amb una altra cosa, o sigui, el sol fet de que aquesta persona li arribi la resposta per part de govern, que digui sí, mira, veus, aquí tens el NIE i aquí tens tot el papers, aquí no s'acaba. O sigui, aquesta persona té un any?
3: S'està parlant que té 6 mesos mínims que ha de cotitzar amb el primer any. Aquesta documentació s'otorga per un any renovable. I després pues, tindrà dret a nacionalitat si continua aquí. Si és de països iberoamericans hi ha uns acords que en 2 anys ho poden treure. Si és d'extracomunitari d'altres continents són 10 anys. El que obliguen és a treballar, o sigui, aquí el que no faran serà donar uns papers perquè tinguis una regularització.
0: Exacte.
3: Aquí estoy, ja estoy i me dedico a lo mismo que me dedicaba.
0: No, com que no. Sí, tornem a estar igual.
3: Sí.
0: I això com afectarà el mercat laboral? Bueno, la Seguretat Social ja ho has dit.
3: El mercat laboral afectarà que pot desaparèixer molta empresa submergida aquí ja.
0: Bueno, si anem cara a la legalitat, lo ha de ser el senyor. Vale. Yeah. Ha valgut la pena tot això.
3: Això no vol dir que es regularissin molts llocs de treball. L'empresa submergida continuarà si les autoritats pues, no posen mitjans.
1: Jo suposo que el que passarà serà d'aquestes empreses de que tenien que signar un precontracte, que és el que es feia, perquè després t'arreglessin els papers i tu poguessis, et poguessis venir a treballar, com el que fa, diríem, els contractes a país d'origen, no?
3: Sí.
1: O sigui, anaves a país d'origen, feien un contracte i venia cap aquí. O sigui, passa que tot això, aquesta feina, ara no hi serà. Representa que ja està feta, o sigui que aquesta persona que ja té papers la podràs contractar.
3: Clar.
1: Aquí s'agilitza el tema de la contractació de tota aquesta sèrie de persones que ja no vindrà d'origen, sinó que ja les tindrem aquí.
3: Legalment entraran dintre dels convenis d'actuació, a la qual es treurà això de 24-7.
0: Ja no hi ha...
3: Es regularitzarà molt la part de treball amb...
0: Però vols dir, Albert, que es traurà el 24-7? Si el 24-7 és justament en l'àmbit domèstic, qui anirà a mirar el quart segona o el cinquè primera què està fent, si està cuidant un avi, una àvia?
3: Jo crec que...
0: Tu tens molta fe, jo potser en aquest cas no en tinc tanta.
3: Mira, jo sí que tinc fe, perquè veig l'evolució que està agafant Inspecció de Treball. Cada vegada s'està incorporant gent, cada vegada hi ha més mitjans per detectar, depèn de quina empresa submergida que fins ara no hi havia. I cada vegada hi ha més control policial, paral·lelament amb la inspecció de treball, sobretot amb el tema de migració. Tothom hem sentit aquell senyor que treballava en una panaderia, que es va tallar el braç i el propietari de la panaderia el va deixar a la porta al hospital, sí. Com un gos, no? Bueno, això s'acabarà. Hi haurà més, més inspecció. La gent també podrà reclamar els seus drets, perquè ara no pot reclamar una persona que està aquí irregular.
0: És una persona que no té drets.
3: Clar.
0: Més que el de treballar.
3: Sí, sí.
0: Perquè, aviam, tu tens una persona a casa, començament que s'ha de donar d'alta.
3: Sí, però
0: ara tornem.
3: Hi ha un règim especial d'aquests treballadors, que pràcticament la Seguretat Social és molt poca o cotitza molt poca. I ja es poden donar d'alta com a... i tenen una sèrie de beneficis, inclús fiscals, perquè no els afecta l'IVA, no tenen que fer tota aquesta estructura paral·lela que han de tindre per poder desenvolupar com un treballador autònom. I això facilitarà també.
0: Bueno, va. Ja m'has convençut, va. Som-hi, Miquel. Bé, i quina és la situació actual de les persones que viuen i treballen sense papers? Perquè, clar, la deixem, aquesta pregunta, si vols, eh?
3: No és deixar-la, perquè és una realitat.
0: Perquè és que sabem, tots la sabem, aquesta pregunta.
3: Sí.
0: I... la tenim al carrer, vull dir...
3: Sí, nosaltres a través de Càritas la tenim allà a diari.
0: Clar, nosaltres a la parròquia. Tenim aquí també amics, el nostre gran amic i col·laborador, el Josep Maria Calp.
4: Bona tarda.
3: Mira, el tema... l'actualitat... arriba una gent que ve d'un país amb un estat deplorable i es posen a treballar. Sectors que treballen. Construcció, hosteleria i gerontòlogo, cuidant persones grans. Uns perquè no poden pagar més i altres perquè se l'estan estalviant de no pagar, aquesta gent rep uns salaris miserables. A sobre hi ha màfies, que aquesta gent que viu en algun lloc. En algun
0: lloc
3: o altre. Hi ha màfies que munten pisos, que els divideixen i que allà fan 40.000 habitacions. Aquesta habitació li costa quasi més del que està guanyant. Estem parlant de 600 euros una persona sola, 850 un matrimoni, hasta 900 euros, i tot això es paga en negre.
0: O sigui, que a més ells no poden...
3: No, aquí estàs, i com ho emboliquis molt, prepara't-te. Sense dret a poder-se empadronar, perquè clar, que ens trobem, que aquests propietaris no, d'aquests, són relloguers, lloguen un pis i bueno, resulta que el que té llogat el pis està cobrant el mínim no sé què, el desempleo tal, i... això es valora una mica, el baròmetre d'aquesta mesura és el padró. Aquí hi ha 100 persones, saps? No és un res declarat, vulnera tota llei de prevenció de riscos.
0: Ai, tant.
3: Allà si hi ha un incendi, pues, bueno, ja veremos por dónde salimos y
1: però,
3: cuántos salimos.
1: Has de tenir en compte que fa setmanes va sortir a nivell de la construcció que no sé ja quants pisos s'estan arreglant, que en lloc de ser pis per una família, estan adaptant aquell pis per habitacions.
0: Per habitacions.
1: Sí, i ja no és de que és una persona que té el pis, no, és que ja, els propis constructors ja estan preparant aquests pisos per poder cobrar aquest d'allò. Com el qual, vull dir, estan veient de que la cosa anirà per aquí.
3: Fa un mes es va vendre un local a Hospitalet Centre. Aquest local va començar-se a construir i està declarat com pisos per a estudiants. Però d'això res. El propietari és una persona estrangera que ha dividit tot allò i allà ha ficat pues, no sé quanta gent. Empleats que estan treballant en negre o no negre, però que li ofereixen una habitació allà, Jo aquell local l'he vist per dintre. Si allò escala foc, a veure per on surt.
0: Mueren com xinxes, no? Vull dir, perquè clar, si no hi ha una segona sortida...
3: No. I aquí s'ha posat a construir, ni nadie se ha enterado de nada.
0: Jo vaig parlar... Perquè aquí hi ha sobres... Perquè, a veure, la policia ho veu, l'altre ho veu...
3: Sí, però la policia, lamentablement, concretament de l'Hospitalet, la policia local o la Guàrdia Urbana està deficient. La truques i ve d'aquí 10 hores. Per una altra banda, urbanisme està saturat. No pot donar l'abast de totes aquestes demandes de... construcció que s'està fent, la gent que diu bueno, mira, jo construeixo, que me multen i ja està, i el que entra ja directe d'aquestes màfies pues, ja ni pido permiso i ja està, i treballo aquí a porta tancada i la runa deixo aquí i ja està, i ja veurem per on surt. Aquesta és la realitat, i s'estan construint moltíssims pisos d'aquesta índole.
0: Uh-huh. I llavors, quin paper tenen les entitats socials o les ONGs en aquest procés?
3: A veure, les entitats socials amb aquest procés poc han fet, i quan han arribat tard ja, no? A veure, el procés aquest és reunir la documentació i entregar-la a l'administració. S'han habilitat oficines de correus i em sembla que Seguretat Social no ho tinc molt clar,
1: sí, sí, sí.
3: Per filtrar aquesta documentació i poder-la entrar a través d'uns programes que hi han preparats ja per això. Mm. Perquè hi havia la segona part, les màfies aquestes que actuen, que te doy los papeles
1: per poder-te donar una cita.
3: O te busco una cita, però són 300 euros. Aquí estem així. Aquí hi ha una màfia que es cobra de tot. Necessites padró? 1.000 euros. I jo t'empadrono demà. Necessites una cita prèvia? Pues mira, fins ara en 50 aquells locutoris que hi havia, sí, raros, però ara ja estan parlant de 250-300 euros.
0: Això és inhumà. Mira, sí, perdoneu que us digui.
3: Vols que t'ho posi jo aquesta documentació? Pues 500. Imagina't tu aquí el que s'estava jugant i el que s'està fent.
1: A nivell de despatxos d'advocats i d'allò, per poder presentar, pues mira, clar, això.
3: Els advocats cobren les minutes que tenen que cobrar, però és la forma única, local, legal que hi ha de fer-lo. Però també és un dineral, eh? I aquesta gent no té. És que si guanya 800 i està pagant 600 d'habitació...
0: Com hem de menjar? I ja no dic pagar un telèfon.
3: No, el telèfon s'hi paguen 20 euros d'aquestes tardes esquiant i pagar la targeta aquesta mensual per anar a treballar amb els serveis públics, uh-huh, i la resta pues, apareixen per Càritas. Hi ha una vulnerabilitat immobiliària impressionant en aquest país.
1: Aquest tema de les habitacions ha fet un canvi a nivell de Càritas, a nivell nostre, sí, i és de que havíem passat nosaltres de 2 dies a la setmana de donar aliments a un, i hem estat com 4 o 5 anys donant aliments només un cop, que el donàvem el dimarts, i a partir d'aquest mes de gener ens hem vist obligats a els dijous a la tarda donar aliments a la gent de carrer.
0: Quan diu gent de carrer és indigent.
1: Sí, sí, la gent que possible, per un, el que deia l'Albert, que per un problema de que no pot pagar l'habitació, uh-huh, s'ha quedat al carrer.
0: Clar.
1: I llavors, bueno, aquestes persones pues es venen els dijous i ens estan venint entre 25 i 30 famílies, persones cada setmana.
3: I amb models diferents.
1: I models diferents de gent i que no ho fem cada dia perquè no tenim i no estem preparats i d'entrada suficient d'aliments per fer-ho cada dia, però que ens estan arribant cada setmana.
3: Jo tinc persones que estan visquent a furgonetes, mm-hmm, però tenen treball, tenen treball fixe.
0: Treball però... fixe, però de 800 euros. O de 1.000.
3: O de 1.000.
0: I en paguem 800 de l'habitació.
3: I han perdut el pis perquè no han pogut pagar la hipoteca, o han perdut el lloguer perquè no el podien pagar... Bueno, i s'han tingut que anar i venen pues, a Càritas setmanalment, perquè a sobre no tenen un cuinar i de més, i s'ha de donar uns lots precuinats o de ràpida preparació amb les condicions que viuen, però estan visquent amb una furgoneta. I un altre va vindre ahir que està visquent amb una tenda d'aquestes de campanya, allà en una zona de parc. És el nou model que ha sortit, eh? I gent que la veus i dius, si ahir no estava així.
0: Exacte. No, no, que ens pot passar a tots, jo sempre ho dic.
3: A part del que tenim de la immigració, tenim també...
0: aquesta realitat.
3: Aquesta realitat local, eh? Que no sí, és gent sí. immigrant.
0: No, no, no, no, no.
3: O gent immigrant que estava en una situació i que ha caigut. Uh-huh. I si perds el treball ja no tens temps de tornar a renovar la teva documentació, perquè una de les condicions que et demanen és que tinguis treball, que estiguis actiu amb el treball.
0: Exacte, exacte. Bé, arribem fins aquí. Vols dir alguna cosa més, Albert? T'ha quedat alguna al tinter?
3: Sí, queda molt. O sigui,
0: queda
3: que
0: molt.
3: Podríem fer un altre programa. Doncs
0: pues el farem i inviteu a la vostra amiga de la Seguretat Social.
3: Sí. Esperem que tanquin la regularització i treuen conclusions i a partir d'aquí veiem a veure com evoluciona i a veure. Jo m'agradaria molt portar alguna persona que estigui en aquesta situació. Tenia tres preparats, però és tanta la por que tenen...
0: Bueno.
3: Que...
0: qui diria res, eh?
3: No ha vingut. Sí.
0: Dels aquí presents, no sé què faríem,
3: sí,
0: eh?
3: Sí, sí, sí. No. Però no pot ser. Però pot ser quan estiguin regulats, pues que vinguin i expliquin
0: bueno,
3: una mica
1: l'experiència.
0: Exacte. Jo vaig portar, però era de Reels, eh? De Reels, Barcelona. Vaig portar un senyor que de la noche a la mañana se li cayó l'imperio, eh? Bueno, tenia una empresa, per un problema d'addiccions, però bueno, ell estava bé el dilluns, com aquell qui diu, i el divendres estava dormint al carrer. I estava Reels. Sí, sí. Bé, arribem a aquest final del programa d'avui. Volem agrair sincerament a tots els nostres convidats, al Miquel, l'Albert i a la seva esposa, l'esposa del Miquel, Carme, que, bueno, no diu res, però està allà, eh? I amb la cara va dient sí i no, però, bueno. La seva presència, la seva generositat i les seves aportacions que ens han ajudat a entendre millor una realitat complexa, però profundament humana. La migració no és només una qüestió de lleis o de números, que de tot això el Miquel en sap molt, però hi ha alguna més aquí.
1: Sí.
0: És, sobretot, una història de persones, de somnis, d'esforç, d'esperança. Conèixer aquestes realitats ens ajuda a construir una societat més informada, més justa i més acollidora. Gràcies també a tots vosaltres per acompanyar-nos una setmana més.

0: Déu ens adreça la paraula.
1: ¿Quién dijo que todo está perdido?
0: Què ens diu aquest diumenge?
1: Yo vengo a ofrecer mi corazón.
0: Escolta-ho a l'espai.
2: Paraula d'Evangeli.
3: Lectura de l'Evangeli segons Sant Mateu. En aquell temps Jesús digué als seus deixebles: mireu de no fer el bé davant de la gent perquè ho vegin, ja que així no podríeu esperar la recompensa del vostre Pare del Cel. Per tant, quan dones als qui ho necessiten, no ho anunciïs a toc de trompeta, com fan els hipòcrites a les sinagogues i pels carrers perquè tothom els lloï. Us ho dic amb tota veritat, ja tenen la recompensa. Tu, quan ajudes els altres, mira que la mà esquerra no sàpiga què fa la dreta, perquè el teu gest quedi secret. El teu Pare, que veu tot el que és secret, t'ho recompensarà. I quan pregueu, no feu com els hipòcrites, que els agrada plantar-se drets a les sinagogues o a les cantonades de les places perquè tothom vegi que preguen. Us ho dic amb tota veritat, ja tenen la recompensa. Tu, quan preguis, tanca t'empany i clau i prega al teu Pare present en els llocs més amagats. I ell, que veu el que és amagat, t'ho recompensarà. I quan dejuneu, no feu un posat trist com els hipòcrites, que es desfiguren la cara perquè tothom noti que dejunen. Us ho dic amb tota veritat, ja tenen la recompensa. Tu, quan dejunis, renta't la cara i posa't perfum, perquè la gent no sàpiga que dejunes, sinó només el teu Pare. I ell, per a qui no hi ha secrets, t'ho recompensarà. El camí de Jesús és el camí de l'autenticitat, és el camí de la llibertat interior, és el camí de la veritat, és el camí de la no necessitat d'haver d'aparentar per creure's algú. És el camí de la descoberta que som fills del Pare del Cel i que la nostra dignitat ve precisament d'això. Independentment del que fem, independentment de la posició que ocupem, independentment del que se'ns reconegui. El Pare, en majúscula, l'Abba, aquest Déu que no ens posa condicions per donar-se'ns, aquest Déu ens vol omplir del que ell és. Pau, llum, presència amorosa. Aquesta és la recompensa que ens dona el Pare del Cel. No és un portar-nos bé, no és un fer veure que nosaltres fem les coses com s'han de fer o com està manat, sinó és confiar amb tota sinceritat i amb tota transparència que ja ho tenim tot. Si acollim el que Déu ens vol donar en aquella intimitat del nostre cor. La pregària no és, com ens diu Jesús també en un altre moment, dir moltes paraules perquè Déu ens escolti. La pregària és obrir els ulls de l'ànima i veure que no estem sols. Sentir que Déu ens acompanya de forma que no podem explicar amb mots, de forma inefable però real, ens acompanya i ens sosté moment per moment i que ens suggereix de forma molt subtil però eficaç i clara cap on hem d'avançar, què podem fer, com podem viure, a qui hem d'ajudar, com ens podem deixar ajudar. La recompensa de la qual Jesús ens parla a l'Evangeli que avui hem sentit és la recompensa de saber que tot pot ser a fi de bé, que tot contribueix al bé dels qui volem estimar Déu, és a dir, d'aquells que vivim el que ens toca viure, que fem el bé que podem, perquè estem contents de donar quan això està al nostre abast i que en el secret del nostre cor rebem molt i molt i molt i molt més d'amor de l'amor que donem, perquè rebem l'amor mateix de Déu a través de l'amor de moltíssims rostres humans.
0: Els diaris en van plens. Ens costa valorar-les com a positives o negatives. Aquí volem prendre partit, subjectivament, però amb valentia. Són
2: les bones i males notícies.
4: Bé, pel que fa a la vida parroquial, comentar-vos que hi haurà ben aviat un recés d'Emaús per als homes, que tindrà lloc a la Casa d'Espiritualitat del Noviciat de Pallejà del 19 al 21 de juny. Us en podeu informar a la mateixa parròquia d'aquí de Molins. També recordar-vos que hi haurà el sopar de germanor parroquial el 3 de juliol, que és un divendres, a les 21 hores, i que podeu adquirir els tiquets a la ferreteria Artés o al despatx parroquial, que és, us recordem, els dilluns de 5 a 7. Finalment,

d'avui, que ha estat possible gràcies al nostre tècnic David Rius, molt amable ell, com sempre, als nostres convidats, el Miquel, l'Albert, el Josep i la Carme, vale? Que ja ho he dit abans, és l'esposa del Miquel, i un altre dia vindrà l'esposa també de l'Albert, eh? Que aquí tenim el micro obert per tothom. Us ha parlat amb molt de gust en Arribas i Merino, i no vull tancar el programa sense abans dir-vos que la propera setmana conduirà el programa Àngel Beumala i Reventós. Moltes gràcies per escoltar-nos i que tingueu molt bona setmana. Sigueu feliços.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. Hem travessat els 40 graus en aquesta onada de calor en diversos punts de Ponent. Les màximes han sigut de 41, precisament, al Poal i a Lleida, la famosa, segons dades de les estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya. Precisament, revisem la previsió del temps tant per aquest vespre com per demà, en una jornada que s'espera encara de més calor i, sobretot al vespre, amb molta dificultat, sobretot a la costa. Marc Jaureguizar, bona tarda.
2: Hola, què tal? Acabem aquest diumenge que ha estat marcat sense cap mena de dubte per ser una jornada càlida al conjunt del país i on avui sí hem assolit aquesta barrera dels 40 graus. Més concretament, al Pla de Lleida hem arribat fins als pràcticament 41 graus. Amb una tarda que el conjunt del país està molt assolellada, hem tingut ruixats concentrats sobretot al sector del Pirineu. Demà dilluns començarem la jornada amb un matí assolellat, encara amb aquesta pols en suspensió i unes temperatures que seran ja a primeres hores del matí càlides a tota la costa catalana i concretament al Pla de Barcelona esperem tenir unes mínimes que no baixin dels 22 a 23 graus. Al migdia les temperatures es tornaran a desbocar sobretot a les zones clàssiques, afegit també al prelitoral central i a la tarda ruixats que tornaran a aparèixer amb tempesta a punts del Pirineu més central. Quan anirem seguint aquí la xarxa, que tingueu molt bona setmana.
1: I sobretot aquesta nit tòrrida, on no es baixarà dels 25 graus al litoral i prelitoral. Precisament, de fet, la mínima d'aquesta matinada al Barcelona Raval no ha baixat dels 26 graus. I els bombers donen per controlat un incendi de vegetació forestal a Rabosa, a l'Alt Empordà. Per ara mantenen 10 dotacions en aquest municipi. D'altra banda, també tenen 5 dotacions que s'han desplaçat a Canyelles. Bueno, en s'han desplaçat 6, però ara en tenen 5, per un incendi de vegetació en dues parcel·les de la urbanització de les Palmeres, que també ja tenen controlat. I obrim plana de viària, ja que tenim un accident entre diversos vehicles a l'AP7 a la Roca del Vallès, on ja han retirat aquests vehicles, però encara hi ha retencions provocades per aquest accident. Hi ha 7,5 quilòmetres de retencions. Hi ha successos, centenars de persones han fet un minut de silenci avui davant el Palau Municipal de Tarragona per recordar els 3 menors d'edat morts a la platja de la Rabassada. I en esports, Paula Blasi s'ha fet amb el podi de la Volta Catalunya Femenina, que ha arribat avui al migdia a Montjuïc. I ara a un quart, ara precisament el quart duel entre Igualada i Liceu, que comença a les 6. El partit que, si l'Igualada guanya, pot forçar el cinquè i definitiu duel pel títol de l'Hockey Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
1: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
0: Doncs truquem-hi ara mateix.
2: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
4: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
5: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
6: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.òmnium.cat

0: Molt bona nit, passant uns minuts de les 9 i ja tornem a ser aquí en directe des de Ràdio Molins de Rei, a punt per començar una nova hora de ràdio plegats.
1: Avui el programa ve amb moltes ganes. Música que us volem fer descobrir, alguna conversa interessant, continguts que hem preparat durant la setmana i aquell punt improvisat que sempre ens acompanya.
0: Tot plegat perquè sigueu on sigueu, tingueu una bona estona de ràdio i desconnecteu una mica del dia.
1: Avui el programa té el mateix format que sempre, amb l'objectiu de compartir, passar-ho bé i fer-vos passar companyia durant aquest vespre.
0: Anirem avançant en ritme, combinant seccions i deixant espai també per alguna sorpresa que pugui sortir en el programa.
1: Així que gràcies per ser-hi un dia més, per escoltar-nos i per formar part d'aquest espai setmana rere setmana.
0: Poseu-vos còmodes, poseu el volum, que això tot just comença. Som el Conrad
1: i la Lia.
0: I això és Joves en Antena.
1: Bona nit, Lia.
0: Bona nit, Conrad. Com estem? Ai.
1: Raro, em sembla que avui m'ho preguntessis. Doncs molt bé. Saps què ha passat avui?
0: Què ha passat avui?
1: Que m'he graduat.
0: Jo també.
1: Sí, oi?
0: Crec que t'he vist.
1: Sí, podria ser.
0: Pot ser que t'hagi vist? Pot ser que estiguessis al...
1: No sé, jo
0: pot
1: crec
0: ser que... Sí, segurament.
1: Hi havia una persona pel mig i ja està, crec.
0: Però, sí, no sé, sí, és que no ho sé.
1: Un nom pel mig.
0: No me'n recordo, però és que a mi em sembla haver-te vist de lluny,
1: sí,
0: crec.
1: Eh?
0: No ho sé, és que sí. No sé si eres tu, perquè t'he vist de lluny, però no sé si eres tu.
1: Sí, bueno, pot ser, qui sap, no?
0: Però, bueno, a part d'això, com estàs?
1: Que, jo bé, sí. Content perquè ja s'ha acabat aquest curs.
0: Ja s'ha acabat el curs, quart d'ESO, ja està.
1: Adéu-siau.
0: Sí, demà tindrem les notes, demà tindrem l'ensurt, però de moment no.
1: De moment estem contents, demà potser ja no.
0: Exacte.
1: Però avui ho estem.
0: Ens hem d'esperar demà al matí a veure com surten les coses i tot això.
1: Sí, bueno, així es fa, no? Com cada any.
0: Com cada any.
1: Bueno, comencem el programa.
0: Sí.
1: Que avui, bueno, comencem amb literatura.
0: Com sempre, no?
1: Sí. Doncs avui ens acompanya l'Anna,
0: sí.
1: Que feia setmanes que ella no venia.
0: Sí, feia dies que no venia l'Anna.
1: Entre una cosa a l'altra, tu? No, eh?
0: No.
1: Bueno, doncs, hola Anna, què ens portes avui?
2: Hola, com esteu? Avui us recomanaré un llibre que es diu Perdó per no ser Julieta, de l'autora Raquel Tirado, d'acord? És un llibre que... potser no és per tothom, perquè parla d'uns temes doncs, delicats i hi ha gent doncs, que potser li afecten aquests temes, d'acord? Tracta de dues adolescents, la Jimena i la Cata, que són millors amigues des de ben petites i van a una escola de València elitista i allà, doncs... Bueno, un dia a la festa d'una de les dues amigues, a la festa d'aniversari, el nòvio d'ella, doncs, agradeix sexualment a la seva millor amiga, d'acord? I al llarg de tota la història, doncs, es va veient com aborden aquest tema entre les amigues, amb el nòvio... La veritat és que és un llibre que està molt bé, val? Està molt ben escrit i molt ben tractat aquest tema i considero que és un llibre bastant doncs, important que recomano molt per tots els i les joves doncs per veure situacions que poden ocórrer i doncs per entendre no, totes aquests temes, parlar-los, etc. Llavors, considero que és un llibre que, a part del tema important que tracta i que està molt ben explicat, és bastant fàcil de llegir, enganxa molt i també doncs, té moments molt bonics d'amistat, moments d'autodescobriment, de saber-se perdonar a una mateixa, a un mateix. Per tant, la veritat és que és un llibre que, tot i que sigui un tema així delicat i que potser no és per tothom, crec que és important i haurà de llegir molta gent, la veritat. Per tant, espero que us cridi l'atenció i si us animeu, doncs ja ens direu si l'he llegit. Un petonet.
1: Doncs moltes gràcies.
0: Sí, moltes gràcies, Anna.
1: Sí, quin llibre, o sigui... ens anaves proposant aquest llibre i jo al principi pensava, ai mira, adolescents com nosaltres.
0: No.
1: I de cop, la meva cara ha sigut com, uau.
0: Sí, ha canviat, ha canviat.
1: Sí, sí, bueno, és això, un llibre que...
0: Te l'has llegit,
1: sembla...
0: Conrad?
1: No, no, no.
0: Jo tampoc.
1: Però sembla així com... o sigui, no sé si diria com de plorar, però sí com de... un moment com de
0: emocionant,
1: reflexió.
0: Emocionant.
1: Sí, com li vulguis dir.
0: Sí.
1: Però moltes gràcies. També, o sigui, també és guai presentar llibres així, que sí, no són tot flors i violes.
0: Exacte. És, o sigui, Joves en Antena, programa juvenil.
1: Mm-hmm.
0: O sigui, els nens, si ens escolteu algun nen, no, no el llegiu encara. Espereu-vos un temps.
1: Espereu-vos fins a segon d'ESO.
0: Mentre pugueu.
1: Sigueu feliços doncs... mentre pugueu.
0: No, no, fins arribar a tercer d'ESO, podeu ser feliços. Bueno,
1: seguim.
0: Seguim amb pel·lícules i sèries, no?
1: Mm.

Bueno, doncs, avui us presento jo la pel·lícula. Segur que tots coneixeu en Sherlock Holmes, oi? Doncs imagineu-vos què passaria si tingués una germana adolescent. Estem parlant de l'Enola, que és igual de llesta, sap arts marcials i passa olímpicament de les normes de l'època. D'això van aquestes pel·lícules de Netflix, protagonitzades per Millie Bobby Brown. Són molt divertides perquè, a més de la protagonista, parla directament a la... a més, la protagonista parla directament a càmera, fent-se còmplice de l'espectador. Doncs això és Enola Holmes.

0: Bueno, doncs, és una saga, no, crec que no ho he dit. No, oi?
1: No, no ho has dit encara.
0: Han fet la primera, han fet la segona, i la tercera, bueno, ja en parlarem després de la tercera. Anem per punts. Vale, la primera pel·lícula. La història comença quan la seva mare desapareix de sobte, però en lloc de quedar-se plorant, la Nola s'escapa a Londres per buscar-la. Pel camí es troba un jove marquès que s'ha escapat de casa perquè el volen matar. Així que, així com una mica d'alguna manera, s'acaba posant a resoldre el seu primer cas de detectiva, mentre esquiva els seus germans grans, que la volen tancar a una escola de modals, ¿vale? Perquè és rebel. Anava a dir, sí, com l'Adela de La casa de Bernarda Alba, m'ha sortit al cap ara. Bueno, la segona pel·lícula. Aquí la Enola ja s'ha independitzat i obre la seva pròpia agència, però ningú la contracta perquè és una noia jove, fins que arriba una nena pobra al poble i li demana ajuda. La seva germana ha desaparegut de la fàbrica de llumins on treballava. Aquesta és més potent, més madura, se li podria dir, perquè es basa en un fet històric real sobre les condicions d'aquelles treballadores en aquella època, m'estic referint. A més, el cas es complica tant que s'acaba creuant amb una de les investigacions del mateix Sherlock Holmes, i els dos germans han de treballar junts. I l'última, bueno, no en sabem massa cosa perquè no ha sortit encara.
1: Puc fer una apuntació abans de que parlis de l'última?
0: Sí.
1: Que has dit abans que no era, perquè era una noia jove, no la contractaven. Hem de pensar que està situada a l'època victoriana. Bueno, l'època victoriana, el que em surt a mi és, bueno, més o menys l'època del 1880. O sigui, hem de pensar que bàsicament és per això.
0: Sí, bueno, si sabeu mínimament l'edat que està el Sherlock Holmes,
1: doncs allà mateix.
0: És allà, sí. Què en sabem de la tercera? Doncs pels fans de Netflix, de Enola Holmes, ja han confirmat oficial, bueno, l'han confirmat des de fa un pèl de temps, però sí, jo m'he enterat aquesta setmana, mentre buscava informació d'aquestes dues pel·lícules, doncs jo, xas, tercera pel·lícula. I he pensat, és això típic que jo què sé, digue'm una pel·lícula que només té una part.
1: No ho sé, vale. ara no se m'acudeix.
0: Vale. M'ha sortit ara una que em voldràs matar, però m'és igual. High School Musical 4. No existeix, no?
1: No existeix.
0: Vale, no existeix. Però de cop et surt un tràiler que qui sap com s'han fet, però t'apareix. Vale? O sigui, s'agafen trossos d'allò que sé.
1: Un fan-made. És que bàsicament és això.
0: Sí, sí. I llavors doncs, jo pensava, bueno, doncs és el mateix, no? Però llavors em surt els actors, els no sé què, els no sé quantos, i jo, ah, no, sí, això va en sèrio.
1: Clar, comença a sospitar de...
0: No, no, o sigui, sí, va en sèrio. Netflix ho va contraatacar, anava a dir. Ho va confirmar ja fa anys. I la Enola Holmes, o sigui, la tindrem per una estona més. I se sap, si no m'equivoco, que és el 1 de juliol.
1: D'aquest any?
0: Sí.
1: Que surt?
0: Crec que sí, t'ho confirmo en un segon.
1: Bueno, mentrestant, tu les has vistes, no?
0: Les dues, sí.
1: A mi m'han agradat
0: molt. Les tres.
1: A mi m'han agradat molt les pel·lícules. No sé, és com allò de que, com que quan trenca la quarta paret, és com que fa això de que la gent, doncs, comenci a pensar, ah, bueno, doncs potser...
0: Sí, doncs... perquè jo crec que també és com que... Entens com més la història, sí.
1: Sí, i a més és com que t'impliques com en el cas, quan dius, i en el moment, a mitja pel·lícula, penses, ja, el guió ja està escrit, no ho has d'intentar fer tu. O sigui, a vegades m'agobio i tot, o sigui, yeah. És com, no ho has d'intentar fer tu. Ja està fet el guió, ja està fet el final de la pel·lícula. Ja està.
0: La Lia volia fer el guió de la tercera pel·lícula.
1: Sí, però no m'ha deixat.
0: Però se li han avançat perquè estrena l'1 de juliol d'aquest any.
1: Vamos.
0: Que, bueno... Tenim programa el juliol que ja en parlarem.
1: Ja en parlarem, la mirarem aquí.
0: En directe. Crec que durarà una mica més que 50 minuts.
1: Sí.
0: Bueno, tu te les has vist?
1: Sí, me les he vistes.
0: T'han encantat?
1: Sí, m'han agradat molt.
0: Tens ganes de la tercera?
1: Sí.
0: Tinc una pregunta que se m'acaba de passar pel cap.
1: Quina?
0: Faries un guió de teatre d'això? D'aquestes pel·lícules per fer teatre? O musical?
1: A veure... És que Tot depèn. Per exemple, és que hi ha musicals molt diversos.
0: Yeah.
1: Jo crec que obra de teatre de text, no? Perquè dormiria. Però sí que és veritat que si hi hagués un musical de Enola Holmes així xulo, perquè hi ha musicals molt...
0: xulos i no tan xulos.
1: Exacte, així, hi ha musicals que no són tan d'això, però si fos un bon musical i ben fet, jo miraria el musical de Enola Holmes.
0: No, però que si tu el faries.
1: No, sí, el faria, el miraria, vale. I sortiria i tot això, tot el que tu vulguis. Bueno.
0: Bueno, a veure, Lia, què ens portes tu?
1: Avui us parlaré de la sèrie Glee.

0: Glee és una sèrie de televisió musical, bueno, ja ho he escoltat, i que raro que ja faci algun musical, no? Yeah. I de comèdia creada per Ryan Murphy, Fred Brad, tornem amb els noms. Falchuk, no, ni tan mal.
1: Brad Falchuk.
0: I Ian Brennan.
1: Prou fàcil aquest.
0: Sí, però el Ryan Murphy és el més fàcil.
1: Sí, sí.
0: Es va emetre entre 2009 i 2015 i consta de 6 temporades. Aquesta història gira al voltant del cor escolar d'un institut d'Ohio anomenat el Glee Club, perquè Glee és... Bueno,
1: és el, què vol dir Glee?
0: Glee és el
1: no
0: nom.
1: Té nom.
0: És el, crec que no té, o sigui, no vol dir,
1: significat.
0: No té significat, té, es diu Glee i ja està. El professor Will... Per què fiquen cognoms tan raros, tio?
1: Perquè ens volen molestar.
0: Schwester, jo què sé. Intenta recuperar el prestigi del grup de cant de l'institut i, bueno, reuneix un grup d'alumnes amb talent, però sovint marginats socialment. Que raro que els que tenen talent estiguin marginats, no, Conrad?
1: Sí.
0: Et coneixes la història? Bueno.
1: Glee vol dir jubilat.
0: Ah, bueno, però no, no crec que tingui
1: no
0: res a veure.
1: No crec que vulgui dir tindre res a veure, ja. No.
0: Doncs, a través de les competicions musicals, els personatges afronten, bueno, problemes com el bullying, la seva identitat... I,
1: bueno, coses de
0: l'institut
1: en si, simplement.
0: Sí, bàsicament. I, bueno, i també la discriminació i l'acceptació personal, no? Els personatges principals són Rachel Berry, que és la noia que he cantat abans, Finn Hudson, que és el noi, Kurt Hummel, Mercedes Jones, Sue Sylvester i Blaine Anderson. Aquests són els... No fundadors, o sigui, perquè Glee ja és un club que va estar molts anys abans, però es va dissoldre.
1: Són els que surten durant
0: sí,
1: la...
0: Sí, però es va dissoldre el Glee, a la sèrie, dic. I aleshores... No, la sèrie no es va dissoldre, es va dissoldre el club a dins de la sèrie.
1: Però abans... O sigui,
0: a veure, representa...
1: Que... És que jo fa molt temps que no la veig.
0: Representa que el... hi havia un Glee Club
1: sí.
0: I va... I
1: desaparèixer.
0: Va desaparèixer. I la gent
1: sí,
0: el va oblidant.
1: Vale, sí,
0: i llavors, aquests són com els no fundadors, però els nous
1: els que
0: Glee.
1: La reprenen.
0: Exacte.
1: Reprenen.
0: Reprenen, sí.
1: Sí,
0: i
1: sí.
0: Cada episodi inclou interpretacions de cançons conegudes. Cada capítol. O sigui, no hi ha un capítol sense cap cançó. Vale? I això està molt guai. I es versionen temes de diferents estils i èpoques, com per exemple això és de Stop Believing, de Journey, i que és dels anys 80, i bueno, són una part bastant essencial de la trama, perquè...
1: Si sí, no, bueno, no seria musical.
0: És que són com molt, o sigui, com molt espectaculars, perquè Glee va d'això, bàsicament. O sigui, el club del cor de l'institut va d'això, o sigui, tenen vestuari, cançons, coreografies, o sigui...
1: A tu t'agradaria estar-hi, eh?
0: M'encantaria. Bueno, va tenir una gran popularitat internacional, la sèrie, normal, i va guanyar diversos premis de televisió. I és considerada una de les sèries influents per la seva representació de la diversitat i dels problemes adolescents. I tu l'has vist, Conrad?
1: Jo no sencera.
0: És jo que... tampoc, me l'estic mirant.
1: Anava a dir totes les sitcoms, però no es pot considerar sitcom, això.
0: No, jo
1: o
0: crec
1: sigui,
0: que no.
1: Per durada, jo crec que més o menys sí, perquè no eren massa llargs els capítols. No era allò tipus 40 minuts de capítol, com... O 3 hores
0: no,
1: de capítol,
0: sí.
1: Com és
0: Stranger Things. Sí, són 45 minuts de capítol, eh?
1: Ah, sí?
0: Aquí, sí.
1: Ah, doncs pensava jo que era menys. M'he estafat a mi mateix. Bueno, doncs, sí, jo vaig veure un tros, però no tota. Perquè... Ens vam treure a Netflix? Ah, no, mentida, la van treure de Netflix. La
0: és
1: van
0: una
1: treure.
0: Comèdia musical, no una sitcom.
1: Vale.
0: Bueno, em posa dramèdia musical. Comèdia dramàtica musical. Ok.
1: Llavors això, la van treure de Netflix, on es pot veure?
0: Disney Plus.
1: Vale, Disney Plus. És que la van treure de Netflix i llavors la meva família no sabia on estava. Llavors van treure també Friends... I després ens vam posar HBO...
0: I ara a Netflix no hi ha res. Busques algú? No està.
1: I ens vam posar HBO durant un temps per mirar Friends. I jo ara vull posar-me ara a Disney, perquè hi ha moltes coses a Disney.
0: Tot! A Disney hi ha tot.
1: Hi
0: ha,
1: tot.
0: Hi ha. Tot.
1: I així podrem veure-la, però...
0: I, bueno, com, tu com vas començar a veure-la?
1: La meva família. La meva família.
0: O sigui, d'on va sortir el que, això de
1: crec
0: com...
1: Crec que mons pares l'havien vist quan eren més joves i la van veure i van dir, ai, aquesta, no sé què, potser em van escoltar parlar, però no sé, N'he fet un treball de recerca de com vaig començar a veure.
0: A mi el meu pare me la va recomanar fa molt de temps i em va costar començar-la a veure, però la vaig començar a veure i ara és com... No puc parar de veure-la. És com que d'aquestes que al principi fa mandra posar-te-la a veure, però quan te la poses a veure no la pots parar de mirar. O sigui, l'has d'estar mirant cada dos, quatre, cada dia, cada dia, cada dia. És insà l'obsessió que hi ha. És que ha sent un munt de cançons de musicals.
1: Sí,
0: vull dir,
1: vam parlar
0: de Rent, que són una cançó de Rent, sí. També sona de Flying Gravity, saps?
1: Sí,
0: canten
1: la meva família, o sigui, quan vam sortir de veure Wicked, vam anar a veure la primera de Wicked, un dia a la papalà que vam dir, vale, anem a veure? Doncs va, ja anem. Vam sortir de l'Esplau a les 12 de la nit. Tot el pàrquing buit...
0: Pista, havíeu anat a les 6 de la tarda.
1: Sí.
0: Més o menys.
1: Poc faltava. No, però eren les 9 i pico, o 10. 9 o 10, devien ser.
0: Bueno.
1: I llavors doncs, mon pare ens va dir que això havia sortit a Glee i devia ser per això que ens sonava tant. O potser l'havíem escoltat a algun altre lloc, però era per això segurament que ens sonava. Perquè...
0: Sí, perquè però tu...
1: O sigui, és molt conegut, però a casa meva, no sé, o sigui... Posem musicals, però no sé si se'm queden... O sigui, si se'm queden, no em quedo amb la lletra ni res, sinó només la melodia, que és una cosa que a mi em passa molt. Jo em quedo amb la melodia de tot, la lletra, adeu-siau.
0: És veritat, això.
1: Bueno, seguirem...
0: Amb el debat.
1: Amb el debat.

0: avui el debat que tenim és aquest.
1: La gent escolta per entendre o només per respondre?
0: A què ens referim amb això? Perquè ja el... Jo escolto... O sigui, jo, per exemple, hi ha vegades que jo realment... O sigui, és com prendre atenció o realment només anar fent el... Sí. Hi ha el escoltar i sentir. Aquí, per començar... l'escoltar i sentir.
1: A mi l'escoltar i sentir me'l va ensenyar la meva àvia quan era molt petita i des d'allà se m'ha quedat. El escoltar i sentir.
0: Bueno,
1: doncs... Hi ha una diferència bastant gran.
0: Sí,
1: vols
0: sí.
1: que diem la diferència?
0: Què?
1: Vols que diem la diferència?
0: Digue-la.
1: És que...
0: No escoltar, la sap. Escoltar és prendre atenció i sentir és... Jo sento un soroll, però jo no escolto un soroll. Perquè... Què? No, no sé si ho he dit bé, això. Vale, sentir és... Quan tu m'estàs parlant de Glee...
1: Sí.
0: Jo hi ha hagut una part que t'he estat escoltant. Quan m'has començat a dir els noms, jo t'estava sentint. No he quedat amb ningú.
1: Vale.
0: Vale? O sigui, en el sentit de...
1: Sí, sí.
0: Tu estàs prenent atenció i estàs intentant retenir... I després hi ha l'altre.
1: I doncs, amb el debat aquest, ens referim a... O sigui, podem escoltar per entendre i per processar la informació. Perquè si tu m'estàs explicant un problema, és com que t'estic escoltant per entendre't, o bàsicament t'estic escoltant per, a la mínima que paris, saltar a dir-te jo una altra cosa, a parlar d'un altre tema. És bàsicament això.
0: Sí, sí, sí. Llavors, tu què creus que fas més? No ho faig en sentit amenaça, vale? Que no s'entengui malament,
1: depenent
0: això.
1: Depenent de la persona, jo crec.
0: Vale. A veure, jo què sé, és que posa'm un exemple.
1: Per exemple, o sigui, si hi ha una persona que...
0: A una presentació
1: d'institut,
0: sí.
1: Estic sentint. Perquè, o sigui, escolto, però és que ni per respondre. O sigui, no escolto ni per entendre ni per respondre. No escolto.
0: Sents i punt.
1: O sigui, estic allà, que sí, no sé què...
0: Bueno, excepte les presentacions que després hi ha exàmens o coses així.
1: Exacte,
0: que llavors...
1: aquesta sí que... Per atenció.
0: Escoltes, però per entendre.
1: Però posem l'exemple de que si un amic teu t'està explicant un problema seu. O sigui, jo crec que escolto per entendre.
0: Sí, per poder-li dir
1: i
0: alguna
1: cosa. I no per... O sigui, en el moment en el que tu acabes, fas la parada, jo no saltaré a dir-te alguna cosa, saps?
0: Oc mañana. O sigui, amb això arribem com... amb el oc mañana.
1: És com... O sigui, jo crec que per... Vale, és que hi ha vegades que escoltes, o sigui, escoltes per entendre, però saltes molt ràpid i aleshores sembla que escoltis per respondre directament. Però és com... Vale, et calmes, o sigui, tu estàs escoltant, no sé què, respires fons un moment i contestes. Però no respires com... Ai, com em canses, saps? No,
0: així. Ja, has de respirar al...
1: Sí, has de respirar
0: molt. Si vols així, o respires normal, o sigui...
1: Sí, però has de... O sigui, pensa tu la teva resposta i la dius, perquè és que si no sembla que vulguis saltar.
0: No feu el... Que estressa molt.
1: Ja.
0: O sigui, estressa com una mala cosa.
1: Ja, agòbia. I tu, Conrad?
0: Jo...
1: Escoltes per entendre o per respondre?
0: Jo majoritàriament escolto per entendre, però sí que hi ha hagut alguna vegada en la meva vida, segurament, Ara et diria algun exemple si em vingués al cap. A veure, per exemple... Jo què sé, hi ha vegades que xismes... Només els escoltes... Safreig, això? Només els escoltes per respondre. Per respondre en el moment després, m'és igual.
1: Sí,
0: o sigui, no ho explico per... O sigui, jo ho escolto per poder dir... Ah, doncs que guai, o per poder afegir alguna cosa més, però després no em quedaré amb... Uau, tal s'ha liat amb tal.
1: Ja.
0: Vale? O sigui... La gran majoria de vegades em quedo amb això i adeu-siau. Però sí que majoritàriament jo crec que escolto per entendre.
1: Jo si la persona em cau malament, no. Si em caus malament i m'estàs explicant un tema que és com que vas sopar i no t'escoltaré per entendre't. O sigui, bàsicament...
0: Com a molt per respondre si arribes a escoltar.
1: Exacte, perquè jo crec però que si ets com... una persona que m'importa i m'està explicant alguna cosa important, aleshores t'escoltaré per entendre't. Però
0: hi ha com
1: si no, no.
0: Quatre fases, jo crec. Faré de menys a més, vale? De menys important a més. La primera, no escoltes ni sents. O sigui, aquella persona parla superfluix o no t'enteres ni de la meitat perquè no...
1: No vocalitz.
0: Correcte.
1: Parlant així, bàsicament.
0: Segon apartat, sentir. És que s'ha caigut algo i, bueno, sí, és igual.
1: Sí,
0: sentir. Escoltar sense...
1: Sense parar atenció.
0: Sense parar atenció, això. Tercer apartat, escoltar per respondre al moment, però després adeu-siau. Vale? Que jo crec que escoltar per respondre i sentir no és el mateix, jo ho separaria. Tu ho separaries o ho juntaries?
1: No, no, separat. Perquè pots estar com escoltant atentament a la persona, però vols saltar directament.
0: Sí. I després hi ha escoltar per entendre, que és com a l'escoltar normal, de t'estic parant atenció, t'estic dedicant el meu temps, perquè molt que no te'l vulgui donar.
1: No com els professors, que et miren i has de començar... O sigui, quan fas contacte amb el professor, has de començar a fer que sí amb el cap. A fer que sí amb el cap, com sí, t'estic escoltant, encara que no estiguis entenent res el que està dient, però és com estàs fent contacte visual amb la profe de socials i t'està explicant... Què és això, Conrad?
0: El problema del soroll.
1: Ah.
0: Ha sigut això.
1: I t'està explicant la professora de socials, doncs, que va dinar el senyor Hitler un dissabte de primavera, m'entens? I és com, no m'interessa, la veritat, ho sento molt. I aleshores... Però és que has de començar com a fer... Sí, amb el cap, sí, t'estic escoltant. Sí. Quan no me'n recordaré de la que m'estàs dient.
0: És per això que després suspenc l'examen. No ho entens? Mare meva, a vegades...
1: Deixa de mirar-me, porfa. No professors del món, deixeu de fer contacte visual amb els alumnes.
0: Estàs fent un comunicat al món?
1: Sí.
0: Als profes? Bueno, tanquem?
1: Tanquem.
0: Vale, com tanques tu? Fem cadascú un d'això. Però és que com tanques també això?
1: No es tanca, és no, com cadascú té la seva opinió.
0: És que
1: però...
0: és tertúlia això, més que debat.
1: Sí, és com... Hauríem de canviar el nom de debat, eh? Perquè debat.
0: Ja, sempre acabem fent el depèn... Bueno, és igual, això ja ho parlàvem darrere de càmeres, no, de micros.
1: De micros, efectivament.
0: Sembla
1: bueno,
0: raro
1: ja estem darrere
0: això.
1: El micro. Perdó. Sí, però estem doncs davant del micro. Davant del micro, perquè jo si em giro, sí que el tinc darrere.
0: És igual, Lía.
1: No, clar, perquè si em giro el tinc darrere.
0: Vale, doncs fora de l'estudi.
1: Fora de l'estudi ho parlarem. Sí,
0: d'estudi. Sí, estàs d'acord? Vale. Llavors, fem una mica de tancament, no conclusió perquè no se'n pot fer. Llavors... És... Vale, anem fase per fase. La fase de vocalització. Vocalitzeu més, gent, perquè es pugui entendre. Segona fase, sentir. Tu pots sentir el que vulguis, però després no facis com si l'estaves escoltant.
1: Ja, ja. No, sí, me'n recordo. No te'n recordes.
0: Ja. Yeah. Tercera fase. Respondre per... Escoltar per només respondre. Bueno, sí, o sigui, no cal que tu guardis tot el teu coco.
1: Si estàs escoltant, sí. I si és una baralla, òbviament saltes. O sigui, encara que vulguis escoltar per entendre, saltes.
0: Jo en una baralla no escolto, jo sento. Jo en una baralla, jo sento.
1: Tu sents borrós. Saps allò de que sents borrós? Que és com que sents distorsionat?
0: Sí.
1: Doncs jo en una baralla sento distorsionat a l'altra persona. Jo el que vull és parlar. Jo el que vull és que et callis i parlar jo. Gràcies.
0: Ah, no, jo pensava que deies que en el sentit de que agafaves paraules que no hi sortien en la frase i afegies paraules que mai havien sortit. Que, com es deia això? Efecto mariposa?
1: No.
0: Maribela?
1: No. Mandela.
0: Maribela.
1: Jo dic efecte mandarina, però perquè efecte Mandela no m'agrada. O sigui, efecte mandarina.
0: Bueno, queda un pèl millor. I escoltar per entendre. Cosa més recomanada. Mm.
1: Bueno, feu el que vulgueu. Total, sí. No som els vostres pares.
0: Sigueu lliures mentre pugueu.
1: Sí. Ens veiem a tercer d'ESO.
0: O abans. Bueno, seguim amb...
1: Amb teatre.
0: Sí, amb teatre, això.
1: Actualitat del teatre.
0: Actualitat del teatre.

0: Bueno, doncs, avui us portarem... Bueno, us faig la introducció directament. Si teniu germans, la recomanació d'avui us tocarà, doncs, bastant. Us sentireu identificats, per dir-ho així. I es fa al teatre El Maldà, correcte?
1: Sí.
0: De Barcelona.
1: Sí.
0: Fan una comèdia que es diu, literalment, El meu germà. Literalment, em refereixo a que... Literalment es diu El meu germà, eh? No literalment El meu germà. Està escrita i dirigida per Marc Artigau, el que he dit, i el punt... I el punt que té és que els protagonistes, que són en Llorenç i en Rubén González, són germans a l'obra, però també són germans a la vida real. I aquesta química es dona, doncs, des del primer minut, no? Perquè al moment de t'ho diu jo realment... No cal actuar-lo.
1: Sí, o sigui, si has de fer de germà d'algú, és o ha de ser molt amic teu o ha de ser el teu germà. Perquè si tens una persona que odies, que no has conegut mai com el teu germà, és raro. Després és que no es veu a l'escenari, no es mostra la química. Doncs aquest espectacle és... Bueno, la premissa us l'explico. L'espectacle és com un viatge a l'habitació que mai van compartir de petits. Bueno, alguns sí que van compartir habitació.
0: Jo m'incloc en el pack de sí.
1: És un
0: vaig
1: recull...
0: compartir amb ma germana, després amb ma germana i amb un germà, i després ma germana va marxar i vaig compartir amb un germà sol.
1: És un recull de petits contes i situacions on es barregen la ironia, els records i aquelles baralles èpiques de la infantesa.
0: Què hi veurem en aquesta obra? Doncs hi veurem... Bueno, explico de què parla en si, vale? Parla de tot el que implica tindre un germà. Des de la tendresa absoluta fins al odi profund en 5 minuts. Hi ha moments de tot. O sigui, hi ha moments que canten, hi ha moments que ballen, toquen música en directe i es fiquen amb l'altre.
1: Que raro.
0: Que estrany, oi?
1: Es fiquen amb l'altre. Que raro, per part dels germans.
0: Passant pel riure a l'emoció d'una manera molt neta.
1: Un detall cultural és que, a més, l'obra és super... rica perquè inclou un relat de Quim Monzó i un poema de Jacint Verdaguer. Són gent important.
0: Per si no
1: Jacint Verdaguer no és només un carrer.
0: No és un carrer.
1: Igual que Pere Calders no és una parada de bus.
0: Hi ha una parada de bus que es diu Pere Calders. Ah, és sí. Que hi ha un carrer aquí a Molins que es diu Pere Calders.
1: Ja.
0: Que jo no ho sabia, ho vaig descobrir l'altre dia.
1: No us confongueu, no és una
0: parada de bus.
1: I no li dieu als vostres pares que és una parada de bus, perquè els dos ho diran. Era el meu tiet! Vale.
0: Ok? No.
1: Molt bé. Bueno, no en el vostre cas, però en el meu cas sí. Aleshores, com... Vale, perdó.
0: Upsi!
1: Perdó.
0: Bueno, a on i quan es fa? Doncs la tindreu al Teatre Maldà fins al 12 de juliol. Els horaris són de dimarts a dissabte amb una funció a les 8 del vespre. I els diumenges fan sessió matinal a les 12.
1: Doncs la durada i el preu dura uns 75 minuts, més o menys, una hora i 15 minuts, més o menys, no? Una 60,
0: sí.
1: Vale.
0: Ens hem hagut de... No.
1: Sí.
0: Sí.
1: I les entrades estan a partir de 16 o 17 euros aproximadament, si les compreu anticipades a la seva web. Si aneu allà, doncs, més cares.
0: No, més barates.
1: Més barates.
0: Però
1: no,
0: mai tindreu...
1: No vaig molt al teatre, ho sento, és que és molt car.
0: Mai tindreu la certesa de tindre entrades si aneu allà i dir...
1: Exacte, doncs, compreu-les
0: una entrada. Sí, tens una entrada a dalt de tot i no veuràs res. Tampoc
1: ni sentiràs
0: res. L'únic que faràs és potser poder-te fer una foto al lavabo. Ja està. Perquè allà tindràs una paret davant, una paret al costat, només podràs sortir per darrere. Et sembla bé aquest lloc? Sí, són només 8.000 euros.
1: Però et sembla bé, no?, parlar de com a bona ànima? S'has traumatitzat. És literalment...
0: Jo ho vaig veure molt
1: va
0: bé, allà.
1: Sí, sí, i es va sentir molt bé, però vale. És literalment l'espot, el lloc on tu estàs dient ara mateix.
0: Bueno, el que sí que em va molestar molt és la llum. Que les llums dels lavabos o coses així les deixin obertes...
1: Sí, i les portes.
0: I molesta molt.
1: Agòbia.
0: Una cortina hi hauria d'haver-hi allà. Teatres de Catalunya, cinemes de Catalunya...
1: Els comunicats els faig jo. Sisplau,
0: no, l'altre dia em vaig fer un lloc, que tu ja n'has fet un avui. Vale, et fem entre dos.
1: Teatres i cinemes de Catalunya, tenim un comunicat des de Joves en Antena.
0: Necessitem que baixeu la il·luminació de les escales, vale?
1: Perquè, i poseu
0: sí,
1: una cortina.
0: A les portes.
1: A les portes, sisplau. Gràcies.
0: I aquí hi incloc teatres d'aquí Molins, perquè a vegades sí que molesta una mica quan, per exemple, hi ha un bebè que es posa a plorar i ha de sortir, i llavors t'il·lumina tota la vida.
1: Sí, ja. Yeah.
0: Bueno, la ubicació. Recordeu que el Mandala és un teatre doncs bastant acollidor, però això també vol dir que l'acollidor, bueno, em refereixo per la gent antisocial, acollidor, per la gent molt social només podràs parlar amb 50 persones, perquè és la gent que hi cap en aquell teatre. Llavors, això també fa que l'experiència sigui doncs més íntima, com li vulguis dir. En resum, aquesta comèdia és doncs molt dinàmica i plena de tendresa. Ideal per si us emporteu el vostre germà, com si hi aneu a recordar-lo amb un somriure. Algo a afegir?
1: No.
0: No?
1: No.
0: T'agradaria anar-hi?
1: No? Sí.
0: Sí. Sí, oi? Sí, a mi també.
1: Sí, però la gràcia és el nom del teu germà.
0: Sí, jo crec que sí.
1: Però és que em fa una mica de mandra ara pagar-li l'entrada.
0: No, no,
1: em deus els diners d'ànima.
0: Vols fer un comunicat?
1: Sí, bueno, s'ha comunicat. És que 32 euros les entrades d'ànima.
0: 32.
1: I no tinc les entrades d'ànima. 32 euros, eh? Jo necessito els diners de les meves entrades, efectivament.
0: Bueno, això, fins al 12 de juliol al Teatre Mandal.
1: Maldà.
0: Maldà, això. Anava a dir Mandala.
1: Mandala. Abans has dit Mandala.
0: Sí, és que ara he dit Mandala.
1: Afecta mandarina. El teatre mandarina. Tot és mandarina. Tot el que comença amb M i no saps com dir mandarina. El teatre mandarina, a veure si ens veieu i ens demanem una foto.
0: Bueno.
1: Ningú ens demanarà una foto, oi, Conrad?
0: Perquè ara estem davant de les mandarines, en comptes dels micros. Oi que sí?
1: No. Vale, sí.
0: Bueno, és... Seguim amb el programa amb música.

0: Valentina, porta-lo, crele!
1: Bueno, doncs això, com hem dit, és de Joan Dausà i de Mama Duixa. No sé si tu l'havies escoltat en algun moment.
2: No.
1: Jo la
2: o
1: vaig
2: sigui,
1: escoltar...
2: em sona de que m'haurà sortit a les xarxes en algun moment, però
1: segurament.
2: Per la resta, no.
1: Doncs jo la vaig escoltar a la ràdio i vaig pensar, ui, que xulo això. Jo vull també posar-ho a la ràdio. Em va agafar fom, t'imagines? No, no, però vaig pensar, ai, que guai. I doncs això. Bueno, doncs ara anem a parlar de la cançó que ara sí ens anem cap a Àsia, vale? Anem a parlar de la cançó de Katsai, Le Sserafim i Eilid.

0: Doncs aquesta cançó es diu Iconic by Mistake i està feta per aquests tres grups de hype. Ailid, Katsai i Les Seraphim, vale? Tots del hype, com he dit. I han fet aquesta col·laboració tan inesperada que, bueno, ja han estrenat el videoclip. Un videoclip bastant, diria, especial, però no ho sé, és com molt innovador, podríem deixar amb aquesta frase. El vídeo va superar el 1 milió de visualitzacions a YouTube a les seves primeres 2 hores, que és bastant...
1: Sí, sí,
0: o sigui, és bastant
1: és molt,
0: fort.
1: És molt.
0: Sí, sí, però és que és clar, una col·laboració entre tres grups que...
1: Clar.
0: En una setmana ja fan el milió, per dir-ho així, més o menys, eh? No
1: sí,
0: sé,
1: sí, tenen no... un grup de fans bastant extens, no?
0: Sí.
1: Bueno, qualsevol grup de K-pop.
0: Bueno, qualsevol grup en si. Gran sí, majoria però, de grups...
1: Però clar, tu poses L4, entens? O sigui...
0: Sí, però per això és depèn del grup, però també hi ha grups de K-pop que
1: clar,
0: dius, pobra
1: no,
0: gent,
1: sí,
0: o sigui,
1: sí, però,
0: tarden
1: o sigui,
0: 4 anys a fer
1: la,
0: el miler.
1: Molts grups de K-pop, o sigui, els grups de K-pop són zero coneguts,
0: molta...
1: o són molt coneguts, sí. O sigui, no hi ha un problema entremig, no hi ha un que conegui poca gent, o sigui, és com, o el coneix molta gent o no el coneix ningú.
0: Ja, ben bé, sí. Bueno, sí, això. Segons, a veure si ho dic bé, això, Skurs Music, Benefit Lab i Hype, la idea va sorgir després de múltiples interaccions amb les integrants a través de vídeos, de reptes i d'altres continguts. I van començar a parlar com seria compartir escenari. La col·laboració també arriba en un molt bon moment per els tres grups. Les Seraphim amb l'èxit Bombla. És que no sé si ho pronuncio bé, això.
1: Bueno.
0: Ailid amb It's Me, que mai hem parlat d'Ailid. La setmana que ve ja en parlarem.
1: Ailid no.
0: Ailid, bueno, han fet la de I'm not cute anymore. Pot ser que et soni per això?
1: No.
0: Bueno, i Katsai, que bueno, ja n'hem parlat unes quantes vegades. I a més, després de guanyar 3 premis americans dels Music Awards, no, dels American Music Awards, inclòs Artista Revelació de l'any. I, bueno, amb això acabem el programa d'avui. I bueno, farem el tancament amb la cançó que hem dit de Joan Dausà, perquè com que ja és l'últim dia abans de que acabi el curs festiu.
1: Sí.

0: Moltes gràcies per ser a l'altra banda i compartir aquesta estona de ràdio amb nosaltres.
1: Volem donar gràcies a la nostra tècnica d'avui, que ha sigut la Eli, que fa possible que tot això soni bé i el programa arribi a les vostres orelles amb la millor qualitat.
0: I també gràcies a l'Anna, que avui ha estat amb nosaltres compartint doncs, el seu temps i doncs, el que li agrada, els llibres i tot això.
1: Sí, gràcies a tu també, Lia, per acompanyar-me durant aquest dia tan important que ens hem graduat.
0: Conrad.
1: Després de tot això hem vingut aquí a fer aquest programa.
0: I gràcies, Conrad, també. Pel mateix.
1: Ui, mare meva, la veu que m'ha sortit. Bueno, és igual. Ens podeu trobar a les xarxes com a Joves de l'Antena, tots junts amb minúscules, i també a l'Spotify, que m'ajudi amb això, i a YouTube també, ara.
0: I si teniu idees, propostes o temes que us agradaria sentir al programa, doncs ens ho feu saber.
1: La setmana que ve tornem amb més cultura, més música i més continguts.
0: Bona nit, cuideu-vos i...

0: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Jurado. El primer dia d'onada de calor ha deixat màximes de 41 graus en alguns punts de Ponent. Segons mostren els registres captats pel Servei Meteorològic de Catalunya, fins a les 6 de la tarda, el Poal ha estat un dels rècords amb 41 graus i l'altre també Lleida, amb la mateixa temperatura. D'altra banda, Protecció Civil manté en fase d'alerta el Procicat davant l'inici d'aquesta onada de calor que pot deixar un episodi de calor nocturna molt intensa fins dimarts al litoral i prelitoral, amb nits tòrrides on no es baixarà dels 25 graus. Aquest dilluns la temperatura pujarà globalment a tot el territori. I obrim plana de successos i parlem que els Mossos d'Esquadra tenen oberta una investigació per esclarir l'agressió homòfoba que s'ha produït aquesta matinada a un menor d'edat a les festes de Vista Alegre, a Mataró, al Maresme. Ens dona tots els detalls des de Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
1: Els fets haurien tingut lloc a la ronda de Sant Oleguer. Allà, i tal com ha anunciat a través de les xarxes socials la mare d'aquest jove, de tan sols 16 anys, el seu fill anava amb un altre noi i cap a un quart de 3, un grup format per unes 10 persones l'han agredit. Fonts a les quals ha tingut accés TV Mataró afirmen que els agressors haurien propinat els cops mentre li cridaven maricón de merda, una consigna que indicaria que el motiu que hauria conduït a l'agressió ha estat la condició sexual del menor. Després d'acudir a l'Hospital de Mataró per rebre assistència, la família i el menor s'han dirigit a la comissaria dels Mossos d'Esquadra per interposar la corresponent denúncia. Segons fonts a les que ha tingut accés a aquest mitjà, la víctima hauria reconegut un dels agressors, ja que anava amb ell a l'institut, una pista que podria encaminar la investigació policial.
0: I seguim encara en plana de successos, ja que els bombers de la Generalitat treballant en l'esfondrament d'una casa a Arenys de Mar. No hi ha afectats i els bombers han desallotjat les cases properes i es revisen l'afectació, treballant amb 11 dotacions amb el grup d'estructures col·lapsades. I seguim amb tasques dels bombers, ja que han donat per controlat dos incendis de vegetació, un a Rabós, a l'Alt Empordà, i un altre a Canyelles, al Garraf. Per ara segueixen amb dotacions en el territori per mantenir controlats aquests incendis que ja els han donat per controlat, però per mantenir-los refredats. I repassem el trànsit ràpidament, ja que hi ha un accident entre quatre vehicles a l'AP7 Avinyonet del Penedès en sentit Girona, que talla dos carrils i hi ha 12 quilòmetres de retencions. També un altre accident que hi ha hagut a l'AP7, en aquest cas a la Roca del Vallès, en sentit Barcelona. Ja no hi ha cap cotxe a la via, però sí que encara hi ha 8,5 quilòmetres de retencions. I en esports, ara Paula Blasi s'ha fet amb el podi de la Volta Catalunya Femenina, que ha arribat avui al migdia a Montjuïc. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
2: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
3: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes, i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi, i ara 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Benvinguts a Fora Clixés, amb Neus Pérez i Arlet Valls.
1: Molt bona tarda, família. Aviam, sigueu on sigueu, al cotxe, caminant pel carrer o estirats al sofà intentant decidir què mirar aquesta nit, benvinguts una setmana més a Fora Clixés.
2: Hi ha coses que formen part de la nostra vida, de la nostra vida, sense que ens n'adonem.
1: Ens fan riure.
2: I ens fan plorar.
1: Ens mantenen desperts fins a les 3 de la matinada dient «Només un capítol més!».
2: Ens fan enamorar-nos del personatge que ni tan sols existeix.
1: I de vegades ens espanten tant que acabem mirant sota el llit abans d'anar a dormir.
2: Però darrere de totes aquestes emocions hi ha molt més del que sembla.
1: Hi ha fórmules,
2: història,
1: canvis socials
2: i una evolució constant que continua transformant la manera de com expliquem històries.
1: Exacte, però abans de començar, com sempre, jo sóc la Red Valls
2: i jo la Neus.
1: Tots hem dit alguna vegada aquesta pel·lícula és de por, o aquesta pel·lícula és una comèdia, o jo només miro acció.
2: Però qui decideix que és una comèdia? Quan una història deixa de ser romàntica i es converteix en un drama? I perquè alguns gèneres existeixen des de fa més de 100 anys?
1: Avui obrim un dels grans melons del cinema.
2: Perquè el tema d'avui és, Arlet,
1: els gèneres cinematogràfics, part 1. Perquè com els gèneres musicals hi ha molt, molt a parlar, i de fet no crec que sigui l'únic programa que parlem d'aquests gèneres cinematogràfics.
2: Home, has dit part 1.
1: Efectivament.
2: Parlarem dels seus orígens, de les seves diferències i de les seves contradiccions i de com han vingut, de
1: sí,
2: com han evolucionat.
1: Han vingut evolucionant.
2: Sí, al llarg del temps.
1: Exacte. Començarem explorant alguns dels gèneres més influents de la història del cinema.
2: I descobrirem que darrere de cada etiqueta hi ha molt més que una simple categoria.
1: I ara, per vosaltres, oients, com cada setmana, una pregunta. Si només poguéssiu veure un únic gènere cinematogràfic durant la resta de la vostra vida, quin escolliríeu?
2: Jo
1: perquè
2: jo
1: ho tinc molt clar.
2: Quin?
1: Estic entre dos.
2: Ah, llavors no ho tens tan clar.
1: Ah, sí, ho tinc superclar. O sigui, t'escolliria dos. I això t'ho diré al final del programa. Aviam si te'n recordes.
0: Preparades? Arriba el radar en 3, 2, 1.
2: Hem arribat al final del programa.
1: Vols que t'ho digui ja?
2: A veure, jo crec que ho sé.
1: Bueno, és que en realitat hi ha tres que m'encanten, són els meus gèneres preferits.
2: Però un Arlet, un
1: no, tres,
2: de
1: tres,
2: no,
1: no
2: puc, t'has no de quedar en un.
1: No, em quedo amb tres.
2: No.
1: Un gènere és el musical, el teatre musical. El segon gènere seria acció...
2: Home, teatre.
1: Acció aventura... Bueno, musical, perdó, musicals. El segon gènere cinematogràfic seria el que és acció aventures. M'encanta el que és de policia, que són d'explotar cotxes. No sé, m'encanta. I perquè en algun moment m'agradaria ser James Bond. No ho soc, però algun dia ho seré. I el tercer, que podria ser, que és el que em caracteritza, com a persona, perquè sóc així i perquè llegeixo molts llibres d'això i perquè em sento un adolescent tota l'estona, és el romanç. M'agraden molt les pel·lícules romàntiques.
2: És que jo crec que et quedaries amb el romàntic. Però
1: 100%. Bueno. És la meva predilecció. Però sí, les tres m'agraden molt.
2: I el meu, l'adivines?
1: Terror, seguríssim que no.
2: Segur que no?
1: Jo crec que tu la que més t'agrada és comèdia. I t'agrada molt la comèdia francesa, t'agrada molt la comèdia argentina i t'agrada molt les pel·lícules espanyoles. Bueno,
2: la comèdia espanyola.
1: La comèdia.
2: La comèdia, en general.
1: Sí, a la Neus li agrada molt la comèdia. Proseguim.
2: Vale. Si penseu que els gèneres cinematogràfics només serveixen per ordenar pel·lícules...
1: Espereu, perquè avui descobrirem què han provocat polèmiques, canvis socials i fins i tot revolucions culturals. I comença la Neus.
2: Amb una notícia, o no amb notícia, amb una d'esto que no estic d'acord.
1: No està d'acord.
2: Però gens ni mica, vamos.
1: Per això la diu ella.
2: El titular és, les pel·lícules de terror, ajuden a reduir l'estrès.
1: Això és el que diuen.
2: Home, a mi em provoca un estrès increïble, eh? Però bueno.
1: Bueno, perquè no ens agrada, no solem fer, però hi ha molta gent que
2: no m'agrada perquè em produeix estrès.
1: 100%.
2: Diuen, que no m'ho crec, que diversos estudis han observat que veure terror activa mecanismes emocionals que, un cop acabada la pel·lícula, poden generar sensació d'alleujament i relaxació.
1: Això és la gent que està malament del cap. Nois, no passa res.
2: A veure, Sí, clar, òbviament portes una hora i mitja o dues hores en tensió, clar que quan acaba la pel·lícula estàs relaxat i dius, oh, per fi, però no, no, no estic d'acord.
1: Vale, jo porto. El western va construir una història que mai va existir del tot, i a mi això em fa molta gràcia, perquè realment hi ha moltes imatges que tenim del Far West que provenen més del cinema que de la realitat històrica. Si vosaltres us fixeu en una realitat, allò és menys 20 de real. M'explico?
2: I lo graciós famosos... que és que surti aquella cosa rodolant.
1: No, jo penso que fer pel·lícules western són, és que crec que serien la, són, de fet, crec que són les més divertides de fer.
2: Són 10 vegades.
1: 10 vegades, perdó. Crec que són perquè són, perquè són, crec que... No, jo m'encantaria fer una pel·li western, perquè ha de ser superdivertit. Ha de ser superdivertit. El tema és, els famosos duels al mig del carrer, els xèrifs heroics, els pistolers solitaris, que són en gran part una construcció cinematogràfica, tots aquests personatges, no? Doncs es veu que Hollywood va crear un... Bueno, es veu no. Hollywood va crear una llegenda tan poderosa que avui molta gent la confon amb la història real. Però, nois, carinyos, no, no és real. El que passa en el western se queda en el western. Vale.
2: Vale, les comèdies... Ah, mira, això sí que m'agrada, eh? Són el gènere més difícil d'exportar. Ja, ho entenc. El que fa riure en un país sovint no funciona en un altre. L'humor és una de les formes culturals més difícils de traduir.
1: Perdona, Pere, perdona que talli, és que m'ha vingut una cosa. Així com exemple, el que ha dit la Neus, per exemple, la gent normalment quan veu comèdies franceses normalment no sol riure.
2: Clar que solen riure.
1: No, però hi ha molt poca gent que li agrada la comèdia francesa. I la Neus, i, o sigui, jo les he vist i a mi m'encanta, m'encanta, em fa molta gràcia. Però el que em reia d'exemple de que no, no tothom està com acostumat a obrir-se a totes les... O sigui, no tothom li fa gràcia a tot tipus de comèdia.
2: Vale.
1: Per exemple, la de Dos rubias en pelo en pecho, per exemple, és una pel·lícula que fa molta gràcia i tothom que la vegi dirà, això és un disbarat.
2: Sí,
1: per això.
2: Però clar, el que estic dient és com que és difícil de traduir, per exemple, tema polítics.
1: No, sí, sí, sí. Sí,
2: sí, temes polítics, si et mires una pel·lícula francesa, a mi per molt que m'agradi la comèdia francesa,
1: no,
2: si parlen de fer una broma de política... No,
1: no
2: l'entendré,
1: no, no,
2: i no em riuré, em riuré amb les altres coses.
1: Efectivament. Prossegueix, perdó.
2: Vale. El que deia, les bromes depenen del context, del llenguatge i de les referències culturals. Uh-huh. Per això algunes comèdies són un èxit absolut en un país i en l'altre passen completament desapercebudes. La pel·lícula meva top de comèdia francesa,
1: sí, sí, sí.
2: Bienvenidos al Norte.
1: Boníssim.
2: És boníssima.
1: Ugula. Ugula.
2: Però clar, jo la broma aquesta, que bàsicament és el que es basa a la pel·lícula, de que a l'al nord sempre fa, en plan, són amargats perquè sempre fa mal temps i tal, i no sé què. A veure, jo això no ho entenc, però em fa gràcia la situació i ja està.
1: I que diuen, en comptes de dir Coca-Cola normal, diuen Ugula.
2: Sí, però això no té res a veure.
1: És boníssim, és boníssim. És que a mi això m'encanta, em fa molta gràcia. Vale, proseguirem. El primer gran monstre del cinema té més de 100 anys. Uau! Us imagineu una persona, un iaio? No. No és un iaio, vale? Vull parlar de Dràcula, Frankenstein o Nosferatu, per exemple, que continuen inspirant pel·lícules actuals en el segle... Ai... actuals un segle després de la seva aparició. Això, vale? O sigui, tots els seus avenços tecnològics, aquests personatges, per mi, bueno, continuen funcionant perquè representen pors universals. La mort, el desconegut, la pèrdua de control. L'altre dia vaig veure Dràcula. Brutal, brutal. Res a dir. Són proves que algunes històries mai passen de moda, no? I al final és com un gran monstre que sobreviurà molts i molts anys, perquè al final tothom sap el que és Dràcula i Frankenstein. O no es farà tu. M'explico? Molt bo. Vale, proseguim.
2: Sí. Les bandes sonores poden fer-nos sentir por sense veure res.
1: Sí.
2: La música de Tiburón, per exemple, és probablement l'exemple més famós. Només dues notes poden generar tensió immediata. Jo quan entro a la platja, el meu cap comença...
1: És que, clar...
2: De fet, si traiem la música de moltes escenes de terror, sovint deixen de fer por. Amb això, és que clar, vol dir que la banda sonora és tan important, diria el que el més important de les pel·lícules en moltes ocasions, i és responsable de que més de la meitat de les emocions, o sigui, de què no.
1: Sí,
2: que és responsable de més de la meitat d'emocions que sentim davant de la pantalla.
1: Vale.
2: Vaig afegint paraules avui quan llegeixo.
1: Jo crec que t'estàs marcant un Arlet, eh?
2: Sí.
1: No, jo penso que al final hi ha bandes sonores i bandes sonores, hi ha moltes cançons, hi ha molts gèneres cinematogràfics, vale? Però al final, tu quan escoltes, per exemple, la que tu deies, la del Tiburón, és que l'escoltes i ja saps, saps d'on és.
2: Saps què passarà.
1: Efectivament. Jo me'n recordo que també quan ficava la banda sonora que hi havia, bueno, la cançó típica de Noche en el Museo.
2: Sí.
1: És la típica. I fiquen allò i jo dic, Noche en el Museo. Vull dir que és algo sí, natural. Sí, sí, i això sí. Crec que és molt positiu. Vale. El gènere romàntic és un dels més criticats i un dels més rendibles. Estem molt d'acord. Estem molt d'acord. Molts espectadors afirmen que no els agraden les pel·lícules romàntiques, però que continuen sent de les més consumides arreu del món.
2: Mm-hmm.
1: Jo sóc una de les que la consumeix molt, aquest gènere cinematogràfic, he de dir. És una gran... És, o sigui, un dels grans misteris del cinema és el romanç, no? Perquè ningú les reconeix, aquestes pel·lícules, com el seu gènere preferit, però les dades d'audiència demostren que continuen acumulant millors espectadors any rere any. Jo crec que l'essència de l'enamorament i l'essència d'enamorament a la primera vista, l'atenció, és com algo molt humà, no? Els humans són molt carnals i són molt de... Hi ha gent i gent, eh? Però són molt d'estar amb gent del cos i la visceralitat. Llavors... Sempre alguna pel·lícula romàntica d'aquestes que, ai, ens ve de gust. O sigui, no cal, podem anar molt lluny si volem. Podem anar, per exemple, a Footloose, que fa molts anys que està... Bueno, la pel·lícula fa molts anys, no sé ara mateix 15 anys, però és una pel·li que és preciosa. És un, bueno, és un romance, literal. És un romance. Llavors, tothom va allà. La critiquen molt, però... És molt bon gènere, eh?
2: Ens ha dit que la Rally agraden tant les pel·lícules romàntiques i tu ets tant de pel·lícules.
1: Soc
2: que
1: molt.
2: Alguna nit que diem de veure alguna pel·lícula i és, bueno, va, pues mira'm una romàntica que a tu t'agrada. Sempre, la plataforma que entris, o és recién llegada i s'ha estrenat fa un dia, o és impossible perquè la Rally les ha vist totes.
1: Jo les he vist totes. És una desgràcia, en realitat.
2: És aquesta, ja l'he vist, i aquesta també. Bueno, doncs mirem una altra cosa.
1: Vagis a la plataforma on vagis. És que és una desgràcia, perquè al final les he vist mil vegades totes. És molt fort. I a més, a mi m'encanta veure coses i veure cine. M'encanta veure les pel·lícules i les sèries. Bueno, proseguirem.
2: Em toca ja?
1: Et toca.
2: L'acció moderna va canviar per culpa d'una pel·lícula.
1: Mm-hmm.
2: Quina pel·lícula? Matrix.
1: Molt bé. Les pastilletes de colors.
2: Exacte. Va revolucionar els efectes visuals i encara avui hi ha moltes produccions que continuen copiant recursos que van
1: popularitzar.
2: Ah, això mateix.
1: M'encanta la Neus intentant dir paraules.
2: L'anomenat Bullet Time va permetre veure una acció, o sigui, el que t'afecta és una acció congelada mentre la càmera gira al voltant.
1: Boníssima. Molt bona.
2: Vale. Això va marcar un abans i un després. Matrix, doncs...
1: Que, perdó, que això com es diu?
2: Estava acabant.
1: Perdó, acaba.
2: El cinema d'acció ja no s'ha tornat a rodar de les mateixes maneres que es feien abans de Matrix.
1: Com es diu aquest pla que es fa recte, tot junt? És que jo abans ho sabia.
2: La seqüència.
1: No. Ai, molt bona la sèrie aquella de... La sèrie de pla
2: seqüència.
1: Del nen aquell, buah, increïble. No sé com es diu ara. Innocència es diu? Innocència? No ho sé. Si es diu així, l'heu de mirar. Vale? I si no, doncs no la trobareu. Vale, escollir les pel·lícules segons el final. Jo això ho faig molt. I més llibres que
2: ai,
1: no
2: sí,
1: pel·lícules.
2: M'encanten els spoilers.
1: M'encanten els spoilers perquè així sé si m'agradarà la pel·lícula i val la pena perdre el temps mirant-la. Si no m'agrada el final, per què perdre el temps? Per què perdre el temps? No, no perd la gràcia. Al final és un spoiler petit que et diu si acaba bé o no acaba malament o que acaba d'aquesta manera o acaba d'una altra. A mi m'estalvien una de temps increïble. Vale, alguns estudis sobre comportament audiovisual indiquen que moltes persones prefereixen saber si una pel·lícula acaba bé abans de veure-la, com per exemple jo. A mi els estudis no me'ls han fet, però segur que donaria a pleno. Per alguns espectadors, l'experiència no consisteix en la sorpresa, sinó en el viatge emocional. De fet, hi ha qui busca spoilers expressament per decidir si una història val la pena o no. Que aquesta persona es diu Arlet. Clar que sí. És que és increïble definir-se un mateix, eh?
2: Jo em faig spoiler d'algú i ja no miro la sèrie.
1: És el millor, a mi m'encanta. Jo sempre dic que em facin spoiler.
2: Jo vaig veure Merlí molt més tard del que la gent va veure, en plan de quan va sortir... Mira, em van fer un spoiler, em van fer spoiler del final, que jo no tenia ni idea perquè quan escoltava algú parlar de Merlí em tapava les orelles, no vull saber què passa.
1: A mi em diuen el final de Merlí i com ha estat fet i jo juro que no miro la sèrie. I no m'hagués passat res, no m'hagués mort per no veure la sèrie.
2: Ah, no.
1: Bueno, proseguirem.
2: Sí. Perquè això només és una petita mostra del que amaguen el gènere cinematogràfic.
1: Exacte, perquè cada gènere explica una manera diferent d'entendre les històries.
2: I algunes són molt més complexes del que semblen.
1: Així que, personetes, obrim el meló!
0: Obrim el meló.
1: Ui, ui, aquest melonet que ens fa tenir cinema per estona.
2: Perquè darrere de cada pel·lícula hi ha una manera diferent d'explicar el món. Estem dient pel·lícules, també entren sèries.
1: Exacte.
2: Aquí.
1: Sí, pel·lícules, entra tot sèries. El món audiovisual.
2: Exacte.
1: Vale? Curtmetratges, també.
2: I tant.
1: I cada gènere té les seves regles.
2: Sí, i les seves virtuts.
1: I també els seus defectes, com
2: exacte.
1: Qualsevol altra cosa. Començarem
2: força,
1: a mirar, en aquest programa d'avui parlarem dels típics, vale? Dels típics més típics, i ja endinsarem en de més profuns i menys típics. Vale?
2: Home, i perquè t'has deixat un típic aquí, eh?
1: Sí.
2: Ah, no, ja l'he trobat.
1: Sí, vale. Comencem amb drama. Vale? No suporto el drama. No puc, perquè em fa passar-ho molt malament i no ho tolero. Vale?
2: Origen. A mi no em desagrada.
1: Origen del drama. Crec, vols que digui jo l'origen?
2: L'origen. Digues tu l'origen.
1: És un dels gèneres més antics de la història.
2: Mm-hmm.
1: Vale? Jo crec que també té una arrel a lo tràgic, vale? Perquè
2: i tant.
1: Venim de... Sí, sí, drama total. Té les seves arrels al teatre de l'antiga Grècia.
2: Guaita,
1: i
2: tu.
1: Va ser un dels primers tipus d'històries que el cinema va començar a explicar. Es centra, en certa manera, en conflictes humans, emocionals i socials, que això és l'únic que m'agrada del drama. O sigui, al final el drama, quan pensem en un drama, pensem en una pel·lícula que ens toca emocionalment. O sigui, el drama no necessita explosions ni monstres, o sigui, el seu gran protagonista és el conflicte humà.
2: Ui, mira, ara m'he recordat, ja sé quin altre gènere m'encanta, a mi, part de les comèdies. Basats en fets reals.
1: Ah, sí.
2: No sé
1: sí.
2: com es defineix aquest gènere, però tot el que sigui basat en fets reals,
1: potser és històrica? No ho sé.
2: Podria.
1: No sí, sé, perquè no al final sé. És la història, no? Sigui present, o sigui, passada, no sé. Suposo que és gènere històric. Ja ho mirarem, ho parlarem. Això, a mi m'agrada el drama, l'únic que m'agrada del drama que digui, uau, m'encanta, és perquè et genera, és conflicte humà i com la societat a vegades pues, té les seves parts dolentes, les parts, o sigui, són temes socials, vaja, històrics. Llavors, pues, al final, això crida perquè al final et veus reflectar, o sigui, reflectida, no?, en aquest aspecte. Vale, per bona.
2: Em permet reflexionar sobre la vida, genera una gran connexió emocional amb els personatges,
1: sí.
2: perquè a tothom li passen coses tristes.
1: Sí, i a més...
2: Sí, és més difícil que et passi una comèdia a la teva vida, o
1: sí,
2: un musical.
1: Sí, és com una realitat, és com un mirall a la vida quotidiana,
2: sí.
1: podríem dir.
2: Tracta temes socials, històrics i humans molt profundament i ha donat algunes de les pel·lícules més importants de la història.
1: Per fosca, per dir alguna cosa, vale? Podríem dir que per mi la part fosca seria que pot caure en l'excés de dramatisme, que llavors potser és too much. Hi han pel·lícules que dic, uf, massa drama. Alguns espectadors els consideren lent. Jo, per exemple, hi ha pel·lícules, si és veritat, que són molt lentes. Pots explicar-ho això, dramàtic, sense que sigui tan lent. Vale? No cal que ho allarguis tant. I que de vegades busca fer plorar més que explicar una història. I això és veritat. És molt, bon, molt profund, això, eh? No
2: sí,
1: has
2: tant.
1: Dit res sobre això i és molt
2: no,
1: profund.
2: No, molt bé, molt bé.
1: Hem portat un parell d'exemples de cada gènere que toquem avui i hem portat tres. Comencem per la típica. La dius
2: clàssic
1: tu?
2: Clàssic dels clàssics, Titanic, la història d'amor, bueno, no sé per què l'estem explicant perquè tothom sap de què va, però d'amor
1: si
2: entre dos joves de classes socials molt diferents a bord d'un famós vaixell que acaba enfonsant-se, perdó per l'espoiler.
1: No passa res, ens encanta l'espoiler. Veus? Això és un gran drama. És un gran drama. Però
2: és llarga.
1: Però és un drama que a mi m'encanta veure.
2: Perquè té amor.
1: I perquè està basat en fets reals. No sé si la història d'amor és real o no. No estic informada d'aquest...
2: Jo crec que no.
1: No? Però la història va ser real, o sigui, és molt fort que un transatlàntic de cop i volta xoqui amb un iceberg i se'n vagi al traste. La de gent que hi havia allà dintre i lo freda que devia estar l'aigua. Bueno, però seguirem.
2: Jo crec que això és el de menys, eh?
1: Vale. Hem portat Forrest Gump, del 1994. La vida extraordinària... La vida
2: extraordinària...
1: Molt bé, Neus! Bravo! Bé. Bravo! D'un home senzill que acaba vivint alguns dels moments més importants del segle XX. Molt bé. Gran pel·lícula.
2: Vinga, digues l'última.
1: I l'última, m'encanten. M'encanten les pel·lícules que van de... Ho sento. Però és basat en fets reals, també. La llista de Schindler, del 1993. M'encanten les pel·lícules que van joder, no sé dir...
2: De l'Holocaust.
1: No sé mai dir això. Són brutals. I no he dit la llista de Schindler, però hi ha moltíssimes. La vida és bella... La vida és... Sí, no? La vida és bella.
2: Sí,
1: jo vaig veure moltíssimes perquè vaig fer el meu treball de recerca d'això i em vaig informar tant. Les 13 roses.
2: Molt bona.
1: Molt bona. Boníssima. I és una pel·lícula, bueno, la història real d'un empresari que va salvar centenars de jueus durant l'Holocaust, vale? Així, en plan resum, mega resum. Hi ha una cançó que posarem avui.
2: És
1: un clàssic, vale?
2: Igual de clàssica escollit, que la primera pel·lícula.
1: Exacte, podríem haver escollit qualsevol altra cançó, però és que és un clàssic, vale? Simbolitza perfectament la capacitat del drama de generar emocions que al final continuen vives molts anys després d'haver vist una pel·lícula com Titanic. Per favor, Celine Dion, quina veu que té.

0: agafem...
1: Després del karaoke.
0: Després del karaoke, que segur que heu fet tots i totes a casa, o a on estiguéssiu. Bell gènere, preferit de la Neus, així que ell explicarà l'origen.
1: La comèdia.
0: Molt bé, Neus, endavant.
1: Té els seus orígens a les representacions còmiques gregues.
0: No sé què passa amb Grècia.
1: Bueno, és increïble. Va ser un dels primers gèneres del cinema mut, amb el Charles Chaplin.
0: Molt bo, molt bo.
1: A mira, just ara, el Charles Chaplin. Com Charlie... Mira, jo aquests noms són massa complicats
0: ho has dit
1: per
0: bé,
1: mi.
0: Charlie Chaplin, està bé, t'ho contem com a Charles Chaplin.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: O Buster Keaton.
1: També.
0: Keaton.
1: Sí, van ser un dels grans pioners d'aquest gènere.
0: No els hi calia parlar perquè ja ho feien tot. És increïble.
1: I molt internacional.
0: I la feina que... O sigui, és el doble de feina i la comèdia ja és difícil de fer. Poder, això és poder.
1: Sí, els actors sempre dieu que la comèdia és la cosa més difícil.
0: En teatre i en cine i en tot el que sigui art, el gènere més difícil, però més difícil
1: en diferència...
0: Perquè la gent
1: sol pensar que és el drama.
0: No, el més difícil en fer és la comèdia, perquè fer riure l'altre és molt més complicat del que un es pensa. Llavors, quan un actor és còmic, te l'has de guanyar, perquè... sí... És així. Si no fas comèdia, doncs et costarà el doble i el triple. És un gènere molt difícil de fer. Has d'entendre el públic, has d'entendre tot, has d'entendre què és el que fa... O sigui, has de fer un extrem tràgic perquè s'enriguin de la situació. Bueno, és que és molt difícil, la comèdia.
1: El que deies, la funció, o sigui, la funció, la missió de la comèdia és fer riure i, spoiler, el que estàvem dient...
0: Que és el que hem dit, que fer riure...
1: És el més complicat.
0: És el més difícil del món, dels gèneres. Bueno, tombar i fer voltarelles, en plan disparar, western i tot això, això és molt difícil, però no estem parlant de l'actuació. Jo ho intentaria. Ho intentaria, llavors.
1: I tant.
0: No és el mateix. Vale, part bona. Penso que la part bona de la comèdia no és que uneix públics molt diferents, que això és molt positiu. Ajuda a tractar problemes seriosos des de l'humor, traient-la una mica de ferro a les coses... que a vegades és el que fem les persones. Estem malament, intentem amagar les coses i ens enfotem de nosaltres mateixos o de la situació per fugir de la realitat. I això és molt quotidià, també. No deixa de ser un mirall de lo que nosaltres vivim. I també que és un dels gèneres més universals i ningú, és que ningú diria, i em jugaria i posaria la mà al foc, ningú ha fet la vida que ha fet i ha portat els anys vivint sense veure... És que tothom ha vist comèdia, segur.
1: Sí.
0: Algú de comèdia. Vale, per fosca, si és que en té alguna, perquè clar...
1: L'humor canvia molt segons l'època. Això està clar, igual que l'època, la història, el lloc. Alguns acudits envelleixen malament, perquè clar, abans hi havia un humor, ara hi ha un altre. Bueno, passa el que passa. I es pot caure en estereotips molt fàcilment.
0: Sí, efectivament.
1: Exemples.
0: Temps moderns, del 1936. L'humor canvia molt segons l'època, alguns acudits amb elles, i hi ha pues, aquests estereotips, no? I aquestes maneres de funcionar. I és com una manera d'enriure-te'n del que hi ha i com un humor, no?
1: Sí.
0: Una mica de tot.
1: Resa con en Las Vegas, del 2009.
0: Boníssima, boníssima.
1: Molt bona saga de pel·lícules, diríem.
0: És molt... Bueno, sí.
1: És
0: molt bona. És que són molt bons tots. Són boníssims tots.
1: És un grup d'amics que es desperten després d'una festa sense recordar res i amb un nuvi desaparegut. Una mica de misteri també té, no?
0: No, sí, però és que et rius molt.
1: Ah, mira, pel meu aniversari de l'any passat vam anar a fer un escape room de Resa con en Las Vegas.
0: Molt bo! Boníssim. És que és increïble aquesta... Bueno, saga, seqüència...
1: Pel·li, sí, bueno, en general.
0: Vale. I un clàssic Intocable. És brutal. És brutal. El del 2011. Una amistat inesperada entre dues persones completament diferents transforma les seves vides. És preciosa, a més. És que és preciosa. És massa bonica.
1: Jo afegiríem aquí una mica Bienvenidos al Norte.
0: Sí, sí. Perdona,
1: una comèdia francesa.
0: Aquí,
1: Sí. Que és graciosa perquè, bàsicament, és una família del sud. És un home que és carter. I l'envien a treballar al nord de França, que es pensa doncs, que la gent és molt amargada, com he dit abans, que tot el rato està plovent, fa mal temps, no es pot viure, no sé què, i arriba i és una realitat completament diferent.
0: 100%.
1: En plan, ell es pensa que tothom... Sí, clar, hi ha l'escena típica, que és que ella està conduint, el para la policia perquè va molt lent, i li diu, ¿dónde vas? I diu, no, es que voy a trabajar al norte. I el policia li diu, ay, pobre,
0: tira. Ay, pobre, suerte, tira, no te voy a decir nada, ve lento si quieres. És que, clar, vale, i també no hem parlat de Bridget Jones, és una, són moltes pel·lícules, vale? Adoro a la Bridget, o sigui, a l'actriu que fa de Bridget, meravellosa, i de fet, per això hem escollit aquesta cançó que es diu All By Myself, de Celine Dion, també, no sé què ens passa avui, que és de Bridget Jones, que és una de les grans comèdies romàntiques modernes, i aquesta cançó representa perfectament l'humor basat en les inseguretats, els embolics amorosos i les situacions absurdes que fan funcionar aquest tipus de pel·lícules. Baby.

0: Vale, venim amb el gènere preferit de la Neus, el terror. Uau! Vale, el terror, origen.
1: Tot teu, no penso dir res.
0: Vale, aviam. Neix inspirat en novel·les gòtiques del segle XIX. A veure, gòtic total, és que ho podem deduir. Vale, es popularitza amb el cinema expressionista alemany i és un dels gèneres més antics del cinema. Vale? Mm-hmm. Part bona. Què no podríem dir de la part... Sí, ja dic jo la part bona. Part bona és que explora temors universals, i això està molt bé, i ho fa al límit, que crec que també està bé. Permet parlar de problemes socials de forma simbòlica, uh-huh. I és un dels gèneres més creatius visualment. O sigui, s'ho curren molt.
1: Ah, no, sí. Jo no et dic que no s'ho
0: curren. Perquè si no fossin bones, no et cagaries de por de la manera que ens caguem de por.
1: Arlet, saps el meu nivell? Jo veig Scary Movie,
0: no,
1: i passo cagues molta por.
0: Scary Movie és una comèdia brutal, que per cert, era un bon exemple.
1: No, jo passo por. A mi no em fa gràcia aquesta pel·lícula. No em fa gràcia.
0: És molt graciós, i més quan li clava el ganivet a la teta, pobra, i li surt la silicona. És que tot és boníssim. És tot molt
1: graciós.
0: Però a
1: mi aquesta tensió d'abans...
0: Que diuen que, no. Diuen que la nova pel·lícula és bastant trunyo. No ho sé, no l'he vist. M'encantaria veure-la. Vale, part fosca. Te la deixaré tu perquè tens moltes ganes, ho sé.
1: Bueno, pot avisar... Avisada
0: que t'assustaran.
1: Pot abusar de la violència gratuïta. Sí? Algunes pel·lícules prioritzen l'impacte per sobre de la història.
0: Uh-huh.
1: I a mi em fa estar mínim 3 mesos sense poder dormir. Pel de més, ei...
0: Pues la Neus no veurà pel·lícules de terror.
1: No.
0: Vale, exemples de pel·lícules. Hi ha moltes, vale? Però hem escollit L'Exorcista del 1973, que, o sigui, ja la sabem tots de què va la història, no?
1: Sí, no cal explicar-les.
0: Vinga, és que si no, ja... Vinga.
1: Psicosis, del 1960.
0: Boníssim, ja ens imaginem
1: l'escena de la dutxa.
0: L'escena de la dutxa.
1: Suficient.
0: Molt bona pel·lícula, que de fet jo vaig fer una assignatura on jo estudiava, que era de saber perfectament el que passen a cada pel·lícula. I vaig analitzar Psicosis, i és que el tio ho tenia tot analitzat. Boníssim. I a més entràvem i vèiem la pel·lícula com 1000 vegades i a més feien cameos. Increïble. Aquesta assignatura em va donar la vida perquè he entès moltes pel·lis antigues.
1: Molt.
0: Era innecessari aquest.
1: No
0: passa res. Com sempre, coses innecessàries.
1: I a mi no m'agrada el terror, però per exemple, les històries passades són fets reals de desaparicions, assassinats, etc. Ja,
0: és
1: etc.
0: És raro, això és molt raro, eh?
1: Que ho passo malament, però m'encanta.
0: Sí. Vale. Cançó que hem ficat per a aquesta meravellosa... Bueno, aquest meravellós gènere. Endavant, tu mateixa.
1: Una cançó de Michael Jackson,
0: uh-huh.
1: Que es diu Thriller.
0: Thriller.
1: Thriller, com estigui. S'ha convertit en una de les representacions musicals més icòniques de l'univers del terror.
0: De fet, jo quan era petita i vaig descobrir Michael Jackson, em vaig fer caguet a sobre quan vaig veure el videoclip. De veritat, em vaig fer caguet a sobre. De cop i volta tots érem zombis.

0: ara anem a pel gènere preferit de l'Arlet.
1: Sí, sí, sí.
0: Tot teu. M'encanta aquest gènere. O sigui, és que em dona la vida. El romans, molt bé. Les pel·lícules romàntiques, ens encanta. Origen, o sèries, o curtmetratges, el que vulguin. Origen prové de la literatura romàntica. Ai. Va, tu pots. Del segle XVIII i XIX.
1: Sí. És una cosa molt forta, eh? A mi mira rellotges, que no siguin digitals, i els números romans i tot això em costa molt. És com que visualment, com que les mates em costen, ja directament m'he de posar contra els palets, saps?
0: Un, dos, tres.
1: Pots dir. Gràcies, senyors, per salvar-me. Vale. És un dels gèneres més populars de la història del cinema i, òbviament, ve de la literatura romàntica, que a mi m'encanta llegir llibres, així que, pues, fabulós. De quin ve la passió per aquest gènere. Vale. Hi ha pel·lícules romàntiques bones, hi ha pel·lícules romàntiques nyonyes, hi ha pel·lícules romàntiques que són una absoluta merda. Vale? Jo, de veritat que m'agraden molt, però jo sé acceptar que hi ha pel·lícules romàntiques que són un cunyàs. No ho negaré.
0: Per bona?
1: Per bona. Pues que connecta experiències universals, que també crec que és molt... O sigui, explora les relacions humanes, i és el que deia abans també amb el drama, no? Que és com molt, molt humà i molt proper, perquè al final tot lo romàntic és el que passa. Nosaltres som persones que tot el rato estem fent relacions, vincles, ja siguin familiars, ja siguin de parella, ja sigui de... Llavors, al final lo romàntic és com cridar els quatre vents la paraula amor, no? De moltes maneres, pot ser amor tòxic, amor sa, el que vulguis. Amor rebelde, incomprès, molts tipus d'amor. Llavors, sí, això és que és molt humà. Llavors, per mi això és molt bo també, perquè és com passa la vida real.
0: Per fosca?
1: Ai, digue-ho tu, perquè em poso trista.
0: No. Pot transmetre ideals poc realistes,
1: sí?
0: O sigui... Sobretot la gent jove es pot creure que l'amor és d'una manera i no ho és. I sovint repeteixen fórmules molt semblants, com per exemple les pel·lícules de Nadal, que totes és
1: 100%.
0: Un dos joves que un marxa a viure a una altra ciutat, no, torna a la ciutat natal i es retroben i s'enamoren. Ai, no, apareix un altre. Ai, no, ara no sé amb qui quedar-me.
1: La frase és volviendo a la ciutat natal.
0: Al final ha de tornar a la ciutat on ella vivia, però no, però es queda en la ciutat natal.
1: O la típica tia que s'enamora del xico malo. És que són sempre els mateixos patrons. No, però vull dir que són pel·lis romàntiques típiques. Vale. Hi ha, per exemple, pel·lícules com Pretty Woman del 1990, que a mi m'encanta, o sigui, crec que és una pel·lícula 10, Nothing Hills de 1999, i Diari de... Oh, el Diari de Noah, per favor, increïble. És com un drama així romàntic, eh? També té un punt de drama. Sí que no ho hem dit, però realment hi ha molts gèneres que es barregen, igual que els gèneres musicals.
0: I tant.
1: Diari de Noah del 2004, 4 anyets tenia. I hem escollit una cançó que m'encanta, crec que és un clàssic. És de Dirty Dancing i és I Had the Time of My Life, i simbolitza un dels moments més icònics de la història del cinema romàntic, que és una cançó que parla d'amor, creixement personal i records inolvidables, exactament el que busquen moltes pel·lícules d'aquest gènere.

0: Vaya temacote. Vale, western. Per acabar els gèneres cinematogràfics, acabarem avui amb western. Origen.
1: Neix.
0: M'ho hem fet alhora. Ah, tu mateixa.
1: Neix a Hollywood. Inspirat en la conquesta de l'oest americà.
0: Conquesta.
1: Que sí, he vist una paraula rara i m'he inventat ja el
0: conquesta.
1: Que deia. I va ser durant dècades el gènere més popular dels Estats Units.
0: Cada cop i volta m'he imaginat una contesa.
1: És que no sé què dir.
0: Conquesa, has dit. Vale, per bona, pues que va revolucionar el llenguatge cinematogràfic i ha inspirat molta infinitat de pel·lícules modernes. Mm-hmm. En tot. Sí. I per fosca, pues que sovint ofereix una visió simplificada de la història i ha perpetuat alguns estereotips culturals que a vegades dius...
1: Com es noten els gèneres que no...
0: Que no ens... Sí, passem de llarg, eh? Sí. No, a mi m'agrada el western, l'únic és que no és dels millors, per mi. Exemple de pel·lícules: El bo, el lleig i el dolent, del 1966, uh-huh. Els sense perdó, del 1992, i Ballant amb llops, del 1990. No és un gènere que visualitzem molt nosaltres.
1: No, la veritat és que gens, però no passa res.
0: I hem posat una cançó típica de western que es diu The Ecstasy of Gold.
1: D'aquí?
0: Ennio Morricone. Morricone és italià, segur, no és broma. Probablement és una de les melodies més emblemàtiques de la història del western. Posarem res. Un trosset molt curtet.

0: posem a prova el nostre radar cinematogràfic.
1: David ens fa, o sigui, el David, el nostre tècnic meravellós, ens farà escoltar fragments de bandes sonores.
0: I nosaltres, amb el nostre convidat, que ens ha vingut a ajudar a fer això...
1: Sí, perquè si no, soles no podem, que ara el presentem.
0: Haurem d'endevinar quin gènere cinematogràfic pertany.
1: Vale.
0: I... a quina pel·lícula?
1: A quina pel·lícula, exacte. Terror... No sé, pot ser terror, pot ser comèdia. Exacte. Pot ser terror, pot ser comèdia, pot ser drama o potser una d'aquelles bandes sonores que enganyen més que un tràiler. Ai, que un tràiler, sí.
0: Ho estava dient bé.
1: Vale. L'invitat és el Sergi Armentano.
2: Hola.
1: Hola. Té unes ganes d'estar aquí.
3: Sí, que sí.
0: No ha sigut obligat per ningú.
1: No ha sigut obligat, no ha rebut un missatge, vine a ajudar-nos.
3: Que sí que ho
1: està. Vale, no, que és broma. Vale, va. Pues David, va. Mata'ns una mica. Ai, em sona molt.
0: És terror.
1: No.
0: Sí, és terror, 100%. Jo sé quina pel·lícula és això.
1: És que a mi em sona molt, també.
2: És que no sento res.
1: No sent res?
0: He pujat el volum. És que jo diria l'exorcista.
1: Molt bona!
0: Sí, és que per no m'agradar-me, tu.
1: Molt bona, molt bona, tia. Vale, següent.
0: Ho escoltes ara o no?
2: Sí, sí.
1: Següent. Ostres, que fort.
2: L'exorcista, home! Ui, no sé d'on és, però és un clàssic.
1: Sí. Això té pint... És com acció, no? Però no ho sé. No, no vull dir res, no vull dir res. Ai, no
0: western.
1: Sé.
0: No, western.
1: No, western, western no és.
2: No,
1: no, no és western, això. Ah, és Star Wars!
2: Això no és Star Wars.
1: No?
2: No, no és Star Wars. Però no sé d'on és, no sé d'on és.
1: Però em sona molt a Star Wars.
0: A mi també.
2: Però què diu?
1: Què és, doncs?
2: Com ha de ser Star Wars, això?
0: No, no.
2: No, no sé, no sé.
0: Si t'hem portat aquí per
2: algú, eh?
1: Què és, què és? Digues, digues. Què és això, per favor?
0: Apocalipsi Now, una és pel·lícula bèl·lica.
1: És, ah, que ens ha ficat gèneres, ens ha ficat gèneres no només els que hem parlat avui, sinó els que... David,
0: és igual.
1: Ens ho poses difícil. Vale, proseguim. David, per favor. Hòstia.
2: No, no sé d'on és.
1: No sé d'on és. És que et passes. És que, pues és que et passes, tio, és que clar.
0: Diu que no havíem nascut quan va sortir aquesta pel·lícula.
1: És que et passes.
2: Ai, sí que em sona, sí.
1: Ah! Em sona... De cop i volta m'ha vingut Peter Pan, però no és Peter Pan.
0: Va, un gènere.
2: Gènere.
1: És que, a més, són molt... Clar, però és que no pot ser que no siguin dels que hem parlat avui.
0: I tant que pot ser. Jo diria...
1: És un dels que hem parlat avui. Jo estic entre...
0: Terror, no?
1: No, jo estic entre aventura... No. Aventura... No, però és que
0: hem
1: no hem parlat amb això.
0: Ja
1: Espera't. Estem parlant.
0: Però és comèdia.
1: Comèdia, sí.
0: Sí!
1: Oi, la neu, hòstia, com està la neu.
2: Tenia molta pinta de comèdia.
1: Vale, proseguim. No, no, portem 3 punts, portem un nombre.
2: Ah, clar.
1: D'on és? No t'he escoltat jo, eh?
2: Loca Academia de Policia.
1: Ah! Per favor, fica alguna cosa més clàssic. Però que
2: més clàssic?
1: Però bé, del plan B.
0: Escolta.
1: David.
0: Home.
1: Això és western. Això és western.
0: Un punt.
1: No és Django, no? Com es diu allò? Rango. Ah, és Django? No, ah. Dic, ui.
2: És molt més antic que això. Aquesta la posàvem quan jugàvem al banc. Al joc de taula.
1: D'on és això?
0: És de totes les pel·lícules. Surt a tot arreu, aquesta cançó. De
1: què?
0: Totes.
2: De l'oeste. Però no sé quina m'ha de la
0: pel·lícula. Ah, de l'oeste, però...
1: Ah, no em puc creure que haguem dit la pel·lícula i no haguem dit que és d'aquesta pel·lícula.
0: El bueno, el feo y el malo.
1: No, no, és que
2: el
1: aquí
2: bueno,
1: malament. Vale, proseguim, següent. Que no... Quina ràbia. Home! Na, na, na. Això és musical 100% i això és Chicago. Ma, per favor, és que...
2: Molt bo.
1: A quin gènere creus que vas? És que ni 10 segons. És que, home, els que domino, domino, els que no.
0: Fantasia.
1: Neus. ¿Es tú en Londres y yo California? No.
2: No.
1: Na, na, na, na.
2: Sí.
0: Forrest Gump.
2: No.
1: No, no, no. Ai, no, amb Peter Pan i no és Peter Pan.
2: Em surt algo rollo.
1: ET! Sí, molt mona. És ET.
0: Jo vaig avorrigut perquè el David m'ho ha dit, eh? Tampoc és
1: com joder, no. Pues voy a estar ET, ET. Hòstia, és que...
0: Quin gènere és?
1: Fantàstic. No, no, no, no. Ciència-ficció.
0: Bueno, fantàstica, ciència-ficció. Van de la mà.
1: Següent. Harry Potter.
2: Molt bé.
1: Per favor. I és... És que podria ser com...
0: Fantàstic.
1: Sí, és... Molt bé, aquesta és... Ara t'estàs portant bé, ara, eh? Vale, següent.
2: Temón.
1: Oh, Rei León! Rei León, i és musical. Un moment, és que clar. Ah! Gonyama... Musical.
0: Musical.
1: Ja t'ho he dit.
0: Animació. Animació.
1: No, però és musical.
0: Però és animació.
1: No, perquè la cançó d'animació no té la, no té aquesta cançó de lletra.
2: Oh, i tant.
0: I tant.
1: La can, no, la cançó és original.
2: La pel·lícula.
1: La cançó original té aquesta cançó.
0: Seguim. Oh, ja
1: pues
0: està.
1: Error meu. Pues digue'ns-la, perquè perdrem.
0: No.

0: sí que l'he vista, sí.
1: Romeo i Julieta? No.
0: Què
1: dices? No sé quina és, dic, això no em sona.
0: Jo sí que l'he vista, però no sé quina és.
1: Ah. Ai, però com es diu? Buah. Com es passa, eh? No...
0: A veure, són...
1: Ah, joder. Ai, perdó. Lo que el viento se llevó.
0: No diguis paraules.
1: Jolines. Vale, hi ha alguna més? Mare meva, quin disgust. Hem quedat com al culet, eh?
0: Fatal.
1: Vale, va.
2: No passa res.
1: Pues anirem al final. Mira, aquesta és l'energia que ens ha quedat després de fallar la majoria. Aviam. Què he de dir per acabar, no? Direm. Que després d'aquest viatge queda clar que darrere de cada gènere cinematogràfic hi ha molt més que una etiqueta.
2: Hi ha història, cultura, pors, emocions i maneres diferents d'explicar el món.
1: Potser avui no hem descobert quin és el millor gènere,
2: perquè probablement no existeix.
1: Però sí que hem vist que cadascun ens fa sentir coses diferents.
2: Ens falten molts gèneres cinematogràfics per tocar, així que estigueu atents.
1: Gràcies a Ràdio Molins de Rei per continuar donant-nos aquest espai on podem obrir balons sense que ningú truqui a la policia.
2: Gràcies també a David Rius, el tècnic capaç de convertir qualsevol desastre radiofònic en una obra d'art sonora.
1: I a Àlex Gilabert, la veu de les nostres sintonies, que ja forma part del mobiliari emocional del programa. Família, la pròxima setmana...

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Jordi Martí Galbi serà el cap de llista de Junts per Barcelona a les eleccions municipals del 2027, després d'imposar-se a les primàries del partit amb 253 vots, al 40,29% del total, segons els resultats provisionals del procés intern. El president del grup municipal ha quedat per davant de la portaveu adjunta del Junts al Congrés, Pilar Calvo, que ha obtingut 184 suports, així com de Jaume Alonso Cuevillas, amb 117 vots, i de Glòria Freixa, que n'ha sumat 70. La participació ha estat del 67,24% del cens, amb 628 votants, un total de 934, i el resultat haurà de ser validat dimarts

0: segons el calendari intern de la formació. I repassem aquest primer dia d'onada de calor que ha deixat màximes de 41 graus en alguns punts de Ponent. La temperatura més alta precisament s'ha registrat al Poal amb aquests 41 graus i també a Lleida també amb 41. D'altra banda, Protecció Civil manté en fase d'alerta el Procicat davant l'inici d'aquesta onada de calor que pot deixar un episodi de calor nocturna molt intensa. Fins dimarts, al litoral i prelitoral amb nits tòrrides on no es baixarà dels 25 graus. Aquest dilluns la temperatura pujarà globalment a tot el territori. I parlem ara de cultura i ens n'anem fins a Caldes de Montbui, que ha acollit la 23a edició de la Fira Botiga, una iniciativa en la qual diversos comerços del municipi del Vallès Oriental treuen paradetes al carrer per oferir una experiència de compra diferent i una miqueta més adaptada a l'època prevacances. Des de Ràdio Caldes, Aleix Marí.
1: La Fira Botiga de Caldes ha tornat a crear un ambient de mercat de la mà dels negocis i de les botigues de la vila. La Unió de Comerciants i Industrials de Caldes ha organitzat aquesta jornada de comerç de proximitat que inclou 19 socis comerciants i una zona de jocs per a nens i nenes. El president de la Unió de Comerciants i Industrials de Caldes, Manel Marín, ha lamentat una mica la baixa afluència d'aquest matí i s'ha mostrat optimista per la tarda.
2: Es tracta que les botigues surt la botiga al carrer i treuen els seus productes per vendre. Bueno, el matí ha sigut una mica fluixet en comparació amb altres anys. Al migdia ja sabem que aquesta estona és molt, molt tranquil·la i esperem que ara a la tarda hi hagi ambientillo, com sempre, i hi hagi bones ventes.
1: La Fira Botiga ha obert a les 10 del matí i es mantindrà als carrers fins les 9 del vespre.
0: I ara, en plana esportiva, l'Igualada i Liceo s'ho juguen tot pel títol de l'Hockey Lliga. Ara, 9:15, comença el partit i si l'Igualada torna a guanyar, forçarà el cinquè i definitiu duel pel títol d'aquesta Hockey Lliga. I repassem en més esports a Paula Blasi, que s'ha fet amb el podi de la Volta Catalunya Femenina, que ha arribat avui al migdia a Montjuïc. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se m'ha anat la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
1: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
0: Un kit d'emergències?
1: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
2: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
3: A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
4: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
5: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
6: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.

0: Hola, molt bona tarda. Benvinguts al vostre programa Una finestra oberta al món. Avui saludarem els nostres amics, la Mari Carmen, que avui ha vingut de Granollers, molt ràpid i alhora, eh? Què tal, Mari Carmen? Com estamos, eh?
1: Molt re bé. Estan arreglant l'estació de Molins i és un lío per sortir, però ui, bueno, he sortit.
0: Molt bé, molt bé.
1: Però sí, estan arreglant-la i és un poc liada, però bueno, bien.
0: També saludem molt a l'Enric, que ve molt content després de veure aquest espectacle de la Sagrada Família de la setmana passada, eh?
2: Sí, és una cosa única que s'ha vist en el planeta la Terra.
0: Sí, mira, no?
2: Apreto una mica.
0: Perquè va ser dels pocs convidats, eh?
2: No.
0: Que va tindre la sort d'estar sentat a dintre, al costat quasi del papa, eh?
2: Sí, no, darrere dels reis estava jo.
0: Ah, carai, mira.
2: Però veia, hi havia tanta gentada perquè dintre de la basílica hi havia més de 4.500 persones.
0: Carai.
2: I fora de la basílica sentats, tothom en cadires 4.500 més.
0: 8.000, 9.000 persones, no?
2: Era, però va veure un ordre tan fabulós i tan ben organitzat el que ho hagi dirigit, que realment havia molta quantitat d'ajudants i, bueno, va ser esplèndid, únic. I després ja no dic la sorpresa de les fotografies a l'aire i de la lluminositat. Ens van donar una candela que encara dura ara, electrònica, i s'encenia, després ja us ensenyaré un mini reportatge, on es veuen que totes les candeles s'encenen a la vegada. Una cosa, mira, que volia portar per vos.
0: Et van donar una candela.
2: A cada persona, els 10.000 candeles van regalar a totes les persones. I una candela electrònica, no era d'espelma, de cera.
0: Seria...
2: I és una forma com una petita tuberia així, dintre la candela elèctric, i s'encenia des de fora. I encara ara s'encén quan feia llum i on funciona. Però no és amb cera. A veure si la porto el pròxim dia perquè la veieu.
0: La portarà, que la volem veure, no?
2: Sí, sí.
0: Bueno, avui saludarem un amic, que feia temps que no el veiem, no? El Ramon, eh? El Ramon, el cònsol.
3: Hola.
0: El nostre amic fotògraf, grafista, artista i propietari de l'espai d'art a l'Etella de Papiol, eh?
3: I membre de la Junta del Museu.
0: Molt bé, del mateix Papiol, no?
3: Clar. Del Museu del Papiol, sí.
0: Molt bé, pues mira, avui parlem amb el Ramon d'aquestes coses i de més, i sobretot de la fotografia, no? Perquè aviat faran una cosa molt interessant.
3: No, està en marxa.
0: Ja està en marxa, ja?
3: Sí, de fet acaba el dia 20. És una exposició sobre la fotografia.
0: Molt bé, molt bé.
3: Cada any al museu fem una exposició d'un ofici. Hem fet sobre la música, sobre el tèxtil, sobre la fusta, sobre el vidre, sobre el metall, i aquest any ha tocat la fotografia. I això m'ha tocat molt de prop, clar.
0: Pues perfecte. Pues avui parlarem de lo que hi ha darrere de cada fotografia. Vinga, comencem.

0: Molt bé, estàvem escoltant el Kodak Chrome, eh?
1: Kodak Chrome, sí.
0: Una època...
1: No, Paul Simon. El Funkel ja havia marxat del grup.
0: Sí?
1: Del grup, bueno, que eren dos, clar.
0: Kodak Chrome, eh? Aquest
1: Kodak Chrome, Kodak Chrome.
0: Te'n recordes aquesta marca, tu? De...
1: Hombre, com per oblidar-la.
0: Sí. Quin món, d'això de la...
1: Jo no era man, del Kodak Chrome, jo era més d'Ilford, d'Agfa, perquè el Kodak Chrome pujava molt els colors. I després s'ha vist, a més, que ha tingut problemes de persistència. Vull dir, sobretot amb el paper, desapareixia la imatge.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: O sigui, amb el temps va perdent...
1: Va perdent. En canvi, Agfa o Ilford eren marques més sòlides, menys publicitat, però més interessants en aquest... Pel meu gust, eh?
0: I tu que coneixes aquest món de les fotografies dels carrets, les fotografies que avui traiem tots pel mòbil o d'aquestes càmeres digitals, respecte a les fotos en carret, que, com ho veus tot això? S'ha perdut qualitat? S'ha perdut...
1: El que ha perdut és el seu sentit profund de la fotografia. Hi ha una frase que m'agrada molt del Fontcuberta, que diu que la fotografia ha passat de ser una golosina subtil a una droga dura. Vull dir que la fotografia que abans es feia era gairebé una cerimònia, gairebé. Això es va anar perdent quan Kodak precisament va treure les primeres càmeres
0: instantànies,
1: les Instagram, no? Que eren per tothom, no calia fer res, dispares i et sortia bé sempre, no? Bé, entre cometes.
0: Clar, sortia la imatge, ja.
1: Sí, però bueno, així i tot, eh? Mentre la fotografia va ser analògica, era cara, i llavors no es disparava... sense gairebé motiu. Ara és que la fotografia... Però certament, a nivell de qualitat, hi ha mòbils ara que donen una resolució molt bona. Vull dir que si es treballa bé, o càmeres digitals, que donen una resolució perfecta. Vull dir, molt millor que els carrets de pas universal. El que eren les plaques o el 4,5 format, no? 4,5x6 o 6x6, aquestes, avui en dia, si les escaneixes a bona resolució, pots fer murals, vull dir que donen molta qualitat. Però el problema ja no és tant la qualitat que pugui tenir el negatiu és el concepte mateix de què és fotografia avui.
0: Abans, per prendre una fotografia, tenies que pensar com treure-la, com enfocar-la, la llum,
1: per exemple,
0: i una sèrie de paràmetres que havies de fer un curs, pràcticament,
1: o com a mínim tenir un... I després tu miraves a través de la càmera.
0: Sí.
1: Vull dir, ara tu mires ja una pantalla directament. Com ja hi hagi llum darrere, no veus res.
0: Clar.
1: Ha canviat. Jo faig fotos encara, però faig amb càmera, porto el mòbil i no faig mai... Bueno, sí, quan tinc que recordar-me de la matrícula del meu cotxe, li faig una foto per després recordar-me, però coses així. Jo amb el mòbil no sóc incapaç de fer fotos. A vegades és allò que diu, ai, me puede hacer... I la meva dona, sí, el que és fotógrafo. Diu, no... Jo soy fotógrafo, però el mòbil no tengo ni idea. No, clar, és que ha canviat radicalment.
2: Sí, sí.
1: Radicalment. No era el mateix tirar amb una càmera de pas universal normal, una Nikon,
0: sí.
1: O una Olympus o Canon, que, per exemple, amb una 6x6, una Mamiya o una Hasselblad, o una Sinar o una Cambo, que eren de plaques. Res a veure. Perquè ens fem una idea, les Cambo o les Sinar eren aquelles que tu enfocaves, corregies, llavors posaves la pel·lícula, disparaves com aquelles que es feien a les Rambles, si us en recordeu.
0: Ah, sí.
1: Era el més similar a això, uns anomatostes grans que amb un fuelle, i allò és una brutalitat, una meravella, eh? amb allò es feien virgueries.
0: I ara encara queda material de
1: diguem, costa de trobar. Sí? O sigui, es podria fer, hi ha material, costa de trobar. Casanova, em sembla, a Barcelona encara tenen algú, si no, per Amazon pots, però amb els companys, bueno, ara parlem de l'exposició del museu.
0: Sí, quan vulguis. Perquè tu, bueno, ara que ho treus, precisament el Ramon, aquí a Papiol, han organitzat una taula rodona i una exposició de fotografies, no? Sí. És això, no?
1: Sí, cada any el museu organitza una exposició d'un ofici.
0: Sí.
1: Hem organitzat això, de música, de tèxtil, de fusta, de metall, o sigui, els oficis que estan al voltant. I aquest any vam decidir fer fotografia.
0: Molt bé.
1: I la fotografia... Llavors, per exemple, hem muntat un laboratori.
0: Un laboratori de revelat fotogràfic.
1: De revelat, sí. Complet, es podria revelar, sí. O sigui, té tot, menys els líquids, però tenim paper, tenim bany de turc que fa aquella olor a vinagre, i l'hem deixat allí perquè la gent quan entri tingui aquesta sensació de laboratori, amb aquella olor que feia tan especial, no? I llavors, però amb els fotògrafs que som del Papiol, no t'ho perdis, 17, eh?
0: 17.
1: 17 fotògrafs entre professionals i aficionats que havien fet exposicions, eh? Ah. Vull dir, aquest era, perquè si no haguessin posat algun límit, podien haver 50, no? Mm-hmm. 17 entre professionals i vam parlar, no? Molts havien fet servir laboratori i cap de nosaltres tornaria a
0: treballar d'aquella manera, no?
1: Treballar digital professionalment, digital, el Photoshop i imprimir amb aquestes impressores que tenen una qualitat fotogràfica brutal, res a veure, o sigui que pots fer meravelles sense entrar amb intel·ligència artificial ni res de tot això, Photoshop puro i duro, que és una mica més, pots fer més coses que amb el laboratori, però bueno, fent coses molt manuals, vull dir que no...
0: Així que fareu aquests 18 fotògrafs, us reuniu en una exposició allà al Espai Aletella?
1: A la biblioteca, a la biblioteca Blanquer Almirall. Les exposicions del museu les fem a la biblioteca.
0: Blanquer Almirall, allà dalt, vale.
1: Sí, sempre coincidim amb la Fira de la Cirera.
0: Ah, sí, sí, veritat.
1: Sí, sempre és la nostra aportació a la Fira de la Cirera.
0: Molt bé. I
2: de fet... Seran bones les cireres, no? Habrà que ir, no? A provar-les.
1: No sé si estoy autorizado a hablar de esto.
2: Es que me encanta.
0: Me encantan las
2: pero
0: sireras.
2: Pero
1: en papel ya no quedan.
3: No.
2: No?
1: Pràcticament.
0: Al costat hi ha els camps de conreu, alguns
1: sí, però poques. Hi havia moltíssimes.
0: Abans la tires.
1: I ara...
0: Cada vegada més.
2: Ja no queden,
0: Però ha quedat la tradició, no?
1: Encara és la tradició.
0: I arriben cireres de tot arreu.
1: Sí. Aviam, a Sant Climent també la fan, i jo crec que tampoc...
0: I a Torrelles tampoc. També fan.
1: Sí. Sí. O sigui, que tota aquesta zona era la zona de cirerers.
0: Exacte.
1: Magnífica, però... Sí que hi han, però no són del Papiol.
0: Així que aquest cap de setmana, aquest cap de setmana hi ha aquesta exposició, bueno, tota la setmana ja porteu una setmana.
1: Sí, la fira va començar el dia 6, sí. Nosaltres l'exposició la vam inaugurar el dia 5 per la tarda i durar fins al dia 20, fins al dissabte que ve.
0: I feu també una taula rodona.
1: L'hem fet, la vam fer el dia 12.
0: Ostres.
1: Sí. Bueno, no vam ser tots, vam ser 6 fotògrafs, la va coordinar la Teresa Bofarull, que coneixes perquè va vindre una vegada.
0: Sí.
1: I bueno, va estar força interessant perquè passat, present i futur de la fotografia, no?
2: Uh-huh.
1: El passat és té marro, el present estem hi ha de tot i el futur...
2: No se sap.
1: La meva dona sempre diu no seas tan negatiu, hombre. Però jo el veig molt, molt magre, vull dir, la fotografia...
0: Avui també, perdona, avui ens acompanya també el David Rius, que fa aquí sí. mateix un programa de ràdio.
1: Pots participar.
0: Sí, endavant. És un home que cada setmana té un programa de ràdio que parla de fotografia.
2: Ah,
0: o sigui
2: sí?
0: Que avui, sí. Coincidim amb un tema amb que pràcticament és el que treballa ahir cada setmana, no? Que sí, David?
3: Sí, doncs sí, sí, sí, és el tema, doncs, de les històries que hi ha darrere d'aquelles fotografies més conegudes. Però que jo, com en Ramon, tinc una formació acadèmica en el tema de la fotografia. Jo vaig estudiar imatge i so, amb la qual també vaig estudiar fotografia. També he revelat i he passat moltes hores en un laboratori fotogràfic revelant i olorant químics.
0: Sí, sí.
3: Però hi ha una cosa que a mi m'agrada molt dels laboratoris fotogràfics, Ramon, que és la màgia. El primer cop
1: sí.
3: que tu poses un negatiu en una ampliadora,
1: sí.
3: li fas el temps d'exposició en un paper fotosensible que poses a sota,
1: sí.
3: i encara no veus res, òbviament. S'ha fet una impressió durant uns segons d'una projecció de llum sobre un paper, però no es veu res. I quan agafes aquell paper i el fiques a la primera cubeta, que és la cubeta del líquid revelador, i comença a aparèixer la imatge,
1: sí.
3: dius, estic fent màgia.
1: Sí.
3: Soc com un mag que està fent un truc ara mateix.
1: És cert. Sí. Estic plenament d'acord. El que passa és que quan ho fas professionalment, els primers 15 dies accepto lo de la màgia, però després...
3: És el primer cop, és el primer cop.
1: El primer cop a
3: la teva vida en el que ho fas,
1: sí,
3: sí que et dona aquesta sensació. Quan ja vas repetint i aprenent tècniques de revelat,
1: sí.
3: Lo de fer les zones, que vol dir anar...
1: Clar.
3: Abans de que tota la imatge es projecti a sobre d'aquell paper, tapar una part...
1: Perquè està massa cremada,
3: per anar compensant.
1: Sí.
3: De totes maneres, jo et volia comentar sobre el tema de que la fotografia digital ha deixat enrere tot el tema aquest analògic. Hi ha moviments, des de ja fa uns quants anys, que fomenten el tornar una mica a l'analògic. Mm. Inclús, l'altre dia em va sortir una publicitat a Instagram, hi ha un tipus de càmera que simula aquestes càmeres que si en deien d'usar i tirar, aquestes
1: sí.
3: càmeres de plàstic,
1: sí,
3: que,
1: sí.
3: d'això, però no porten carret, són digitals, però no tenen pantalla. Les han fet a propòsit perquè les utilitzis com s'utilitzaven aquestes càmeres de plàstic econòmiques, d'usar i tirar, sí. que si en deien, que tenien carret, però sense necessitat de revelar. Però les imatges no les tens al moment perquè no tens pantalla. Llavors, pots posar... És molt curiós, Ho vaig veure l'altre dia i m'ha semblat molt curiós. Per tenir aquesta sensació de que la fotografia, fins de cap d'un temps d'haver-la fet, no les pots veure, que és el que passava quan tu disparaves amb un carret, amb format analògic...
1: Aquella tensió de com haurà quedat,
3: exacte, no? Aquella fotografia m'haurà quedat bé, m'haurà quedat supersposada, o sigui, fosca, massa clara... No? I tenies aquesta tensió que normalment era el temps que trigaven al laboratori a revelar-te el carret i a positivar-te, no? O sigui, a passar les imatges de paper. I aquesta càmera permet també una funció que és que en... No sé si és una setmana, per molt que la càmera aquesta la connectis mitjançant el cable que havia incorporat a l'ordinador, no et passa les imatges.
1: Hola, però això...
3: És per mantenir encara...
1: Sí, sí.
3: Si tens l'opció de no fer-ho, Si tens l'opció que en el mateix moment just connectar la càmera a un ordinador,
1: te les passa. I pots tirar, no? Sí, sí.
3: Però llavors és quan les veus, perquè no té pantalla la càmera. Llavors és quan les veus, quan les transfereixes a l'ordinador. Però tens l'opció de que aquestes fotografies no estiguin disponibles fins al cap de 4 o 5 dies. Una mica que era el que trigava al laboratori en revelar-te els negatius. Bueno, a vegades era bastant més, també és veritat.
1: Sí, no, jo haig de reconèixer que a mi, a nivell fotogràfic, la tècnica sempre m'ha interessat, m'ha sigut imprescindible, però el transfons de la fotografia, allò que... O sigui, m'agrada, tot el que em faciliti arribar a fer allò que jo tinc al cap, jo li dono la benvinguda. O sigui, a mi el no tenir que esperar a veure com... O sigui, que puc corregir sobre la marxa...
3: Sí, això ha sigut un gran avenç. Sí,
1: i professionalment... De... Home, és que... Si t'he imaginat, per fer un catàleg... trigaves, és que necessitàvem un equip de gent...
3: Era tot molt artesanal, molt feixut, amb un ritme molt lent de treball.
1: Era una corrada... O sigui, tot el que són les arts gràfiques ha evolucionat d'una manera...
3: Sí, vull
1: dir que un catàleg s'ho podia manegar una sola persona... Vamos, amb la meitat de temps que abans tot un equip, eh?
3: Però no sé si estaràs amb mi, Ramon, que també és veritat que la fotografia digital ha portat immediatesa... però aquesta immediatesa ha portat a no pensar abans de fer una fotografia. El que dèiem, abans, com el cos d'una fotografia era el cos del carret i després el cos del revelat, que no era econòmic, tu abans de disparar miraves molt bé l'enquadrament, si hi havia llum, ajustaves bé la càmera en el tema de la velocitat d'obturació i el diafragma que volies utilitzar i la focal que volies d'això amb l'enquadrament, i tu pensaves més, trigaves una mica més a fer la fotografia, perquè sí que és veritat, i això a mi em va passar els primers anys d'estudiar fotografia, doncs amb una càmera, òbviament ens obligaven a tenir una càmera completament analògica i completament manual, que no tinguessin aquests servos i aquestes ajudes que tenien moltes càmeres reflex
1: analògiques,
3: aquests automatismes que tenen, no? I ens feien treballar, òbviament, en manual. Per què? Perquè volien, els professors de fotografia volien que pensessis abans de disparar.
1: Sí, sí. Clar, és cert, quan tu poses una velocitat o un diafragma, has d'entendre... Que el diafragma t'està donant més profunditat de camp. Bueno,
3: i llavors... la qüestió és què estàs enfatitzant de la imatge
1: exactament.
3: Que això, no? Què vull enfatitzar? El que tinc molt a primer pla de la imatge, de l'enquadrament, o vull que tot sigui molt enfocat,
1: clar.
3: O només... Clar, per exemple, en retrats, òbviament, tu el que vols és centrar l'atenció a la persona. Llavors, què faràs? Que la persona estigui enfocada, la cara de la persona estigui enfocada, però com aquell qui diu al clatell, ja no. Perquè el que t'interessa és que el fons no destorbi i que la fotografia centri l'atenció a la cara d'aquella persona, perquè és lo important a la fotografia. En canvi, en un paisatge és completament al revés.
1: Sí.
3: Vols que tot estigui enfocat, perquè vols que tot es vegi bé, perquè tot
1: clar,
3: és important.
1: O sigui, aquest concepte d'haver fet servir tot les càmeres analògiques i haver-te tingut que currar la foto... Bueno, ja et dic, quan treballaves en la Sinar o en la Cambo, que eren aquestes càmeres de plaques, allí que cada placa, cada vegada que disparaves, era... Però clar, professionalment, el que val és el teu temps i el teu criteri, no?
3: I els teus coneixements.
1: Sí,
3: això és el que s'ha de valorar, i tu com a fotògraf, quan a contracten, és el que has de vendre.
1: Clar.
3: Perquè a vegades et diuen...
1: Jo disparava més d'una placa, perquè no volia arriscar-me a que m'hagués sortit un pèl cremada, un pèl... Perquè era complicat, tenies que anar amb el fotòmetre... Allí era tot absolutament manual. Clar, el concepte... aquest tipus de treball, clar, ara, a mi...
3: Era molt artesanal.
1: Era absolutament artesanal.
3: Era molt artesanal.
1: I jo ara, que la tècnica m'ha facilitat molt les coses, però la meva manera de pensar segueix sent construir les fotografies, ni que sigui un retrat ni que sigui un paisatge.
3: Exacte.
1: Jo m'ho miro i ho faig com abans, que és veritat que ara m'ho facilita el fotòmetre de la càmera... Tots són facilitats.
3: També és veritat que va haver-hi una època, que va 60-70, no?, que van començar a sortir aquestes càmeres que, encara sent analògiques, et permetien veure la imatge de seguida, com Polaroid, no? Polaroid, òbviament ja obviem una mica la qualitat.
1: Les diapositives mateixes,
3: les diapositives.
1: O sigui, tirar directament a positiu. O sigui, que això era com tornar enrere...
3: Sí, exacte, sí.
1: Perquè... una mica d'història de la fotografia. Les primeres fotografies, les del Daguerre i el Niepce, eren directament a positiu. El negatiu per poder fer còpies no va sortir fins un, amb el Talbot, em sembla que era, que va començar a treballar amb negatius, amb vidre primer, no? I llavors allò et permetia fer infinites còpies, però les primeres era una peça de ferro en positiu. Això era la primera fotografia.
3: I per fer una còpia d'això...
1: No podies.
3: No podies directament. No sé, el negatiu, no sé, en inversa, no pots fer la còpia.
1: No, la fotografia és un tema... O sigui, era una necessitat brutal que tenia la humanitat. Ens posem una mica transcendents, vinga. Sí. La gent es mirava al mirall. O contractava un pintor perquè ens perquè pintessin a la gent que tenia poder adquisitiu, no a qualsevol nindongui.
0: Sí.
1: I llavors, això era una necessitat que algú tenia que inventar, i no ho va inventar ningú, en realitat. O sigui, va ser un procés, començant per la càmera oscura del Renaixement...
3: M'has tret del cap.
1: No. Sí, em sembla que hem llegit les mateixes coses. No, tu més història de la fotografia del segle XX.
3: Bueno, jo ara sí.
1: T'has especialitzat més. Jo he llegit més... concepte, sí, filosofia de la fotografia, no?
3: El que és la història de l'art fotogràfic, de la fotografia. Sí. Òbviament, per la formació fotogràfica, és el primer que et fan estudiar.
1: Sí, sí, sí.
3: D'on va néixer Bé, va ser una mica una evolució, no?
1: Una necessitat brutal.
3: Perquè va començar el concepte de la fotografia va començar amb les cambres fosques. No?
1: Sí, sí.
2: La fotografia va començar... amb els neandertales pintando a la pedra.
3: Perquè la mateixa paraula t'ho defineix. Fotografia. O sea, hacer un
1: dibujo
3: gráfico
1: con luz.
3: Luz de foto, que es una...
1: De fotón,
3: que es una terminología griega. De foto, que es boldillum, es pintar con luz. Pintar con luz. Lo que hacían los neandertales era pintar con pigmentos en las paredes.
2: Bueno, pero...
1: pero la necesidad
2: de tener imágenes.
3: Nuestras,
2: me refería
3: yo.
2: Sí,
3: exacte,
1: de representar, sí.
2: Una foto, sinó, va començar ahí. Sí. La necessitat de saber com éramos. Pues mira, las piernas, el brazo... Va començar ahí.
1: Sí, sí, no, o sea, el ser humano... El ser humano té una necessitat de transcendència. Uh-huh. I llavors, com no sabem... el tema de les ànimes i això no sabem com va. Mm-hmm. Ens ho podem imaginar, però no tenim proves fefaents. Sempre hem necessitat transcendir, i clar, la imatge d'un, el rostre, és el que més ens defineix. I llavors la gent que ha mort, vull dir, se la recorda en fotografies normalment. Quan passa una desgràcia, un incendi, una inundació, jo vaig patir una...
0: Ara parlarem. Sí, sí.
1: I de les coses que més m'ha dolgut és perdre el meu arxiu fotogràfic. He conservat molta cosa, Vull dir, i bueno, sí... Però ho sents a la gent, no? Les fotografies, perquè, clar, tu mentre puguis veure... la cara d'un ser que has estimat, encara el tens a prop, no?
2: Allà,
1: i això la fotografia ens...
2: ajuda molt.
1: Home, és...
3: Sobre aquest tema de conservar les imatges, hi ha una corrent de pensament que promulga, és que amb el digital, i sobretot amb la fotografia mòbil, està passant una cosa, que estem perdent les imatges. Vol dir, estem fent les fotografies amb un mòbil. Vale, però aquest mòbil són zeros i uns. Aquella imatge són zeros i uns, directament. Quan no tenim electricitat, i això va passar fa un any, aquelles imatges no les tenim a l'abast. Al mòbil se li acaba la bateria, ja no pots seguir veient les imatges. A l'ordinador no té corrent, no pots veure les imatges. Llavors, hi ha una corrent ara que torna a fomentar en que les imatges, encara que siguin fetes en mòbil, en paper, en formats físics, inclús també, ara me'n vaig un moment, inclús en el tema musical. La música que escoltem per les plataformes, tipus Spotify, tot això, però s'està tornant també al format físic. Al disc, al vinil, també al CD, al format físic, allò que pots tocar, inclús les pel·lícules, perquè les plataformes, tipus Netflix, HBO, totes aquestes plataformes de streaming,
1: les treuen.
3: Un dia posen una pel·lícula, un altre dia te la treuen. I llavors, si tu aquella pel·lícula t'agrada molt, compra-te-la en format físic, sempre la tindràs. Mm-hmm. Tinc moltes pel·lícules amb VHS, amb DVD, d'això. Llavors, tornant al tema de fotografia, i aquesta corrent que fomenta molt de que, val, d'acord, amb el mòbil fas moltíssimes fotografies, inclús fotografies on has aparcat al pàrquing del centre comercial, per després en recordar.
4: Això jo ho he fet, jo ho he fet.
3: Jo crec que tothom.
4: És per l'únic que faig servir les fotografies del mòbil, sí.
3: Sí, però jo crec que tothom, perquè en algun moment ens hem despistat i no hem trobat el cotxe dins del pàrquing. Però aquelles fotografies que sí que fas i que vols recordar, viatges, família, etc., moltes coses queden en el format digital, en el món digital, no? Es queden en els bits, no? En els zeros i uns.
1: Sí.
3: I és molt positiu, i a més, ara la tecnologia t'ho permet d'una manera molt fàcil, que no t'has de moure ni de casa, perquè amb aplicacions d'ordinador, inclús de mòbils, tu pots dir, aquesta fotografia que tinc al mòbil, vull que me la imprimeixis. Les envies...
1: I et ve un àlbum, sí.
3: I et ve un àlbum a casa...
0: Exactament.
3: Amb aquelles fotografies que has volgut, en paper. Uh-huh. I això és senzillíssim, i pot trigar 2-3 dies a fer això. Vull dir, és rapidíssim. Inclús hi ha màquines, hi ha quioscos d'aquests, amb moltes botigues... Sí.
1: Hi ha impressores...
3: I les impressores
1: més
3: bones,
1: o menys, exacte, sí, econòmiques, sí, que tenen una qualitat d'impressió magnífica, eh?
3: A les papereries venen... hi ha moltes marques de papereria, tipus, no sé, ara diré alguna, Apple, i aquestes marques, sí, que fan... d'això, que fan papers especials fotogràfics,
1: sí, papers per fotogràfics,
3: impressora,
1: sí, sí,
3: per imprimir fotografies amb impressores domèstiques, sí, amb una qualitat molt bona.
1: Molt bona,
3: sí, molt bona, sí, molt bona. Però sí, és fonamental, penso, de que no abandonem mai el format analògic, perquè és, sí, l'origen de tot. Mm-hmm. I a més, jo crec que també una cosa interessant seria que els ensenyem a les generacions d'ara que existia una manera de fer.
1: De fer, sí.
3: No que els diguis, no, ho has de fer així, perquè no, ells viuen ja en el món digital, però sí que ensenyar-li de, això es feia així. La música s'escoltava així, la fotografia es feia així.
1: És que quan tu li ensenyes un vinil a un jove... No, ja no el vinil, la portada, la carpeta. Mm. Allò era...
3: O com posar el vinil. Jo això, sí, ho he fet, sí, amb...
2: Hi ha molts vinils, sí, i els he donat tots.
0: Ostres, Mari Carmen.
1: Oh. Oye, haberme avisado.
2: Jo que claro, sé, jo que sé.
1: Que jo perdí mi col·lecció de vinilos, por Dios.
2: Però jo tenia mogollón, mogollón de vinilos.
3: Doncs jo fa poc, aquest Nadal, m'han regalat un plat tocadiscos.
1: Sí, sí, sí.
3: Que es coneix. I el meu fill al·lucinava i ha après a punxar els vinils.
1: És un orgasme. Posar un vinil, t'ho juro.
2: Sí, home, no se sent igual.
1: Una cosa que abans, quan parlàvem de la màgia del revelat, del positiu, ara flipareu amb mi. Quan vaig estar a la presó, jo vaig estar a la presó. No sé si ho sabíeu.
2: No.
1: De què te ries?
2: No te veo.
1: Oh, ja t'ensenyaré fotos. No, vaig estar a la presó donant classes de fotografia.
2: Ah, veus?
1: Sí, entrava i sortia cada dia, sí, sí. Anava, i la cara dels... Era la presó dels joves de la Trinitat. Els xavals, quan la màgia aquesta, no? Que sí, jo sí, ja sí, no la tenia, i el primer dia els hi... Mira, això va així, i els hi poso el paper allí en la safata.
2: La cubeta aquella.
1: I van
0: o sigui, al·lucinar.
1: Van al·lucinar. Vaig pensar, ostres, aquí tindria que haver fet una mica més
3: de cerimònia,
1: més de litúrgia, exacte, no? Perquè ahir no vaig estar jo del tot. Res, volia gastar la broma de que havia estat a la presó. ho faig sovint. Jo, quan estuve en la cárcel i em miren a una cara, tu estuviste en la cárcel? Però sí, ¿por qué?
0: Bueno, ja veig que aquí el David i el Ramon s'han trobat aquí amb aquest programa, sí, i segurament...
3: Sí, home, els aficionats a un art...
0: Avui ten...
1: Música, fotografia... Ui, sí,
0: bueno, avui farem una primera part, perquè això da per xerrar hores i hores, eh?
1: Ui.
0: Vinga, una mica de música i continuem, vinga.

0: Bueno, pues hem arribat a l'arrel de la fotografia, no? Hem parlat una mica de la història i ja veig que sou dos entusiastes. És una passió per vosaltres la fotografia, no?
1: Sí, sí.
0: I realment ens fa recordar a tots la importància de l'autèntic, no? Avui ja parlem molt de les artesanies, del passat, del que han fet els nostres avis, amb els diferents oficis, no? I això Papiló ho fa molt bé, no? Per això d'organitzar cada any una... Sí. Un tema, diguem, històric, que està molt bé, no?
1: Sí, és important que les coses evolucionen i, a més, cada vegada evolucionen més ràpid. Sí. I a vegades no podem digerir un invent, una nova tècnica, que ja a la setmana està obsoleta, vull dir que...
0: Sí, sí, noi.
1: I llavors, diguem que tenir aquestes arrels amb les coses més antigues no vol dir que siguin millors, ni, o sigui, no és una qüestió de jutjar-ho, però sí de tenir una base sobre la que sobre la que sustentar tot
0: i per donar-li un valor a les coses, no? Perquè clar, ara avui dia, no sé, el que has dit és veritat, evoluciona tot tan ràpidament, ja tenim la intel·ligència artificial que ara ho marca tot, no?
1: Si parlem
0: d'això,
1: clar,
0: ja, sí. Avui dia ja per fer un cartell o saber qualsevol propaganda, intel·ligència artificial t'ho fa en un moment, no? I clar, es nota que és intel·ligència artificial perquè són uns matisos que dius, ostres, tot és molt igual, no? Un fa un cartell d'una rebetja de Sant Joan, altra una altra mateixa, ostres, que veig la mateixa tònica, no? No hi ha una creativitat humana que es nota, aquí falta una no sé...
1: Però està començant,
0: Això, està començant.
1: Està començant.
0: I jo amb el que estava explicant els dos, me n'adonava que, ostres, veu començar des de la base, no? Però, clar, arribaven les noves eines, mira, ara això ja fa automàticament, mira, ara ja t'ho sincronitza, t'ho fa d'aquesta manera. I a poc a poc els adelantos que hi havien, home, eren benvinguts, no?
1: Sí.
0: I ara, ostres, ara em parlava de la foto digital i també, ostres, que la revolució, les impressores, ostres, quina impressió. I, clar, poc a poc, el modern també es va...
1: Però hi ha una base de coneixement del que representa la fotografia.
0: Això
1: el que
0: sí.
1: Dèiem, no?
2: Sí.
1: El retrat, si tens més profunditat de cama o no,
0: sí.
1: La velocitat...
0: Sí, però a veure si serem capaços de transmetre-ho a les generacions actuals i les futures, no? Perquè, clar...
3: Sí, d'una forma o d'una altra es transmeteix. Sí. No fa falta que ho dictaminin. Surt de forma espontània.
0: Sí.
3: Per exemple, ara, qualsevol fotografia pots posar millora, dinàmica o per IA. Mira, aquesta fotografia,
1: si
3: apretes l'IA, te surt d'una forma. Tarda una mica a aclarir-ho. I després, i doncs jo escollo això la que m'agrada més, clar.
0: Sí,
1: però vull dir que... és cert.
0: És a dir, bueno, aquestes coses ens van enganxant, no? Però també ens van traient una mica d'autenticitat, no?
3: Tenia haver portat fotografies avui.
0: No, home, en tenim moltes.
1: Això és la ràdio, no sé si...
2: jo faig un programa que parlo de fotografies, parlo d'imatges i parlo de fotografies en una ràdio.
1: Sí. I la gent estarà mirant amb el mòbil, ostres, avui va estar parlant de l'Avedon, a buscar fotos de l'Avedon.
0: No, però bueno, David, recorda'ns quan fas el teu programa, perquè...
2: El programa es diu Històries de la Fotografia, com hem dit abans, explico les històries que hi ha darrere aquestes fotografies, dels fotògrafs que les van fer i les fotògrafes que no ens les hem de deixar, que durant molts anys de la història les fotògrafes que n'hi han hagut moltes han sigut silenciades o bé, no s'han...
1: Com tota
2: la història de l'humanitat sobre el tema de la dona, però bé, han sigut molt invisibilitzades i en aquest camp, òbviament, també.
1: Molt.
2: I
0: quan fan el programa, tu, quin dia fas?
2: I el programa, perdoneu, són els dilluns de 12:45 a la 1 del migdia.
0: Bueno.
2: És un programa de mitja hora, és una mica com un format documental en el que doncs jo explico, per exemple, puc començar arran d'una fotografia, per exemple, em vinc a referir al programa, el primer programa que es va emetre al setembre, quan vam començar la programació aquí a Ràdio Molins, vaig parlar sobre Robert Capa, que és un dels grans fotoperiodistes de la història, sobretot fotoperiodista de guerra. Suposo que va ser perquè li va tocar aquesta època tan convulsa a Europa de les guerres, però bueno, ell després es va animar, això ja ho parlaria un altre dia, es va animar i va seguir totes les guerres habides i por haver. Va morir en una d'elles.
1: Al Vietnam.
2: Va morir en una d'elles al trepitjar una mina, em sembla.
1: Sí, al Vietnam, sí, sí.
2: Bé, i doncs parlo sobre una de les seves fotografies més conegudes, una fotografia que té com a títol La mort d'un milicià. És aquesta fotografia en la que es veu el que representa, que és l'instant precís en què un milicià del bàndol republicà rep un tret, no? I està com caient amb ocupa un tret. Realment, darrere aquesta fotografia hi ha molta polèmica, perquè aquesta fotografia es veu clarament, si comences a analitzar una mica la imatge, doncs des d'on està disparada? Està disparada des d'un costat, o sigui, aquest milicià que està caient, suposadament perquè acaba de rebre un tret enemic, tu el tens, o sigui, la fotografia està lateral, o sigui, tu veus el milicià no de front, sinó de costat. Llavors, la posició del fotògraf també està, o sigui, el fotògraf estava també en el camp de tir dels enemics.
0: Sí.
2: Llavors, després també hi ha cròniques, òbviament, en les que s'explica que aquest fotògraf el que va fer va ser una recreació, que era una cosa molt típica que es feia en aquella època, clar, que això ja venia de la Primera Guerra Mundial i sobretot amb la Segona Guerra Mundial i sobretot amb la Guerra Civil Espanyola i altres conflictes que van haver-hi a Europa, doncs es feia molt i molts fotògrafs ho feien. Feien recreacions. Òbviament, tu no pots estar disparant fotografies mentre estan disparant bales. Per què? Perquè llavors tu ets un objectiu més. Si l'enemic veu un cap que sobresurt, és igual que no porti un fusell a la mà i porti una càmera. Dispararan segur.
0: Sí, segur que sí.
2: Llavors, molts cops, aquestes fotografies eren com muntatges. A vegades hi ha gent que ho critica, hi ha gent que ho entén. Entenc que, òbviament, tu per mostrar el que és el terror d'una guerra has de simular la guerra, perquè òbviament tu en el moment exacte de la guerra, dels enfrontaments, tu no pots estar disparant, perquè t'estàs posant tu en perill, i amb la qual cosa, si a tu t'eliminen, no, diguem-ho així, òbviament s'elimina el que t'ha d'explicar la història, el que ha de transmetre aquesta història que està passant en aquell lloc, que és el fotoperiodista.
0: Tu volies dir alguna cosa,
1: no? Sí, sí, no, una mica per fer d'advocat defensor del que fa, que no és...
2: No, jo
1: és santo de mi devoció, també t'ho haig de dir, però...
2: No, jo el considero un fotògraf excepcional. I meravellós, sí, i m'encanta, sí.
1: Però sembla ser que ell no estava mirant per la càmera quan va... O sigui, ell estava a la trinxera aixecant... Saps que molt...

0: de fotografies d'aquell mateix dia,
1: sí.
0: Els fotogrames que acompanyen a aquest es veuen milicians corrents cap a un costat i cap a l'altre.
1: Vale.
0: I després hi ha periodistes que acompanyaven aquests fotògrafs al front, que anaven relatant el que veien en el front, com vivien els soldats, etc. No només la batalla en si, sinó, òbviament, també la vida en el front. I més d'un cronista explicava que Robert Capa havia fet córrer amunt i avall els milicians, que era tota una escenificació en el sentit de que per no exposar ni els milicians ni ell mateix, per mostrar al món aquelles imatges d'un acte de guerra, no, d'un moment de guerra, doncs havia fet una escenificació i havia agafat en un moment de descans en la batalla, doncs vinga, agafeu els fusells, poseu-vos a fer això, correu cap aquí, jo us faré una fotografia cap aquí, cap allà, no sé què. Per què? Per no posar en risc a ningú, en el fons,
1: sí,
0: en el fons,
1: sí.
0: No? Ni al propi milicià que s'exposava, no? Sinó... I tampoc... Sí que és veritat, Ramon, que molts fotògrafs de guerra, i ho hem vist en moltes pel·lícules en què surt el fotògraf que aixeca el braç, dispara, sí, i ho torna a baixar. No?
1: Sí,
0: I ho fa molt ràpid també, perquè si no, òbviament, et disparaven a la càmera, a la mà, al braç, i podies perdre el braç també.
1: O la càmera, que és pitjor.
0: O la càmera, que és pitjor.
1: El braç tira, però la càmera...
0: Sí.
2: Carai.
0: Bueno, a la segona hora ja parlarem més.
2: Sí, bueno, no, a veure, aquesta primera part hi ha hagut una bona intervenció del David i del Ramon, però volem profundir encara més en el tema, i sobretot sobre aquesta filosofia de la fotografia, no?, que s'està perdent, no? Així que no marxeu, que ara tornarem, no?, i bueno, avui parlem de lo que hi ha darrere d'una fotografia. Vinga, fins ara, eh?

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. Jordi Martí i Galvis ha fixat com a objectiu guanyar les eleccions municipals el 2027 a Barcelona després d'imposar-se les primàries de Junts per ser el cap de llista de la capital catalana. Ho ha dit en una roda de premsa posterior a conèixer els resultats, acompanyat pel secretari general del partit, Jordi Turull. Turull, precisament per la seva banda, ha donat per iniciat el compte enrere pel canvi a Barcelona i ha garantit que tota la direcció del partit estarà al costat del nou alcaldable. I primer dia d'onada de calor que ha deixat màximes de 41 graus en alguns punts de Ponent, concretament al Poal i a Lleida. Protecció Civil precisament manté en fase d'alerta el Procicat davant aquest inici de l'onada de calor que precisament aquesta nit pot deixar una calor nocturna molt intensa fins dimarts al litoral i prelitoral amb nits tòrrides on no es baixarà dels 25 graus. I passem a parlar de la xarxa viària catalana. Parlem de trànsit i contactem amb el Servei Català de Trànsit, amb Sílvia de l'Amo.
2: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Encara hi ha forces incidències en aquesta tarda de diumenge i retorn del cap de setmana. De fet, ara mateix hi ha encara 14 quilòmetres entre Avinyonet del Penedès i Castellet i la Gornal

0: arran d'un accident, els vehicles estan al voral, pendents de ser retirats pràcticament en la totalitat, però hi ha 14 quilòmetres de cua. En el cas de la Roca, retencions encara d'un parell de quilòmetres en sentit sud, cap a la P7. Fa un moment s'acaba d'avariar un autocar al mig dels tres carrils, el carril del mig, i en sentit Girona hi ha un carril tallat i 5 quilòmetres a lentitud. A banda, també apareixen retencions a la part de la Costa Brava, en concret hi ha retencions a la C31 a Santa Cristina cap a Platja d'Aro en sentit Llagostera, a la C35 a Massanet cap a Sant Celoni i a la C65 a Llagostera també en sentit Girona. Per tant, la situació es complica i també cap a l'àrea metropolitana. Com sempre, demanar-vos cautela. Bona tarda.
1: I parlem de successos i parlem de que centenars de persones han fet un minut de silenci avui davant el Palau Municipal de Tarragona per recordar els tres menors d'edat morts a la platja de la Rabassada. Precisament davant d'aquest fet, la patronal del Socorrisme a Catalunya ha aprofitat per fer una crida a la ciutadania a extremar les precaucions tant a les platges com a les piscines i resta de zones aquàtiques durant tot l'estiu, i han recordat en paraules seves que la bandera groga no és de normalitat. I parlem d'esports i parlem de que ara mateix entre el Liceu i l'Igualada s'està jugant el partit que podria intentar forçar, si el guanya l'Igualada, que hi hagués un cinquè i definitiu duel pel títol de l'Hockey Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Hola.
1: Hola.
2: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
3: La de fora.
4: La de dins.
2: La que escriu.
5: I la que parla.
6: I la que parla.
2: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquesta ola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys d'abraçades. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.
7: Si, malgrat els anys que aneu acumulant, us conserveu joves d'esperit i us agrada recordar aquelles músiques que se sentien a la ràdio o en els guateques de joventut, i també d'altres, potser un xic més modernes, però que ja no estan de moda, aquí teniu el programa que setmanalment us preparo amb molt de gust i fina voluntat, on recupero cançons gens actuals, però que fan de bon escoltar encara.
8: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga. Els dilluns d'una a dues del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
9: Cal Molí Jove, ja tenim una nova assessoria sobre sexualitat i afectivitat.
10: Ah, sí? El primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8 de la tarda. I serem nosaltres, l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
9: Un espai còmode i confidencial per parlar de tot allò que et preocupa o et genera curiositat sobre sexualitat i relacions.
10: Vine, xerrem i, si vols, apunta't al taller obert que farem cada mes.
9: T'esperem al Molí Jove,

0: Bueno, pues ara estem amb la fotografia del dia d'avui, no? Cada dia fem fotografies, no? Però ara estàvem aquí raonant a la mitja part del programa, no? Que moltes fotografies del passat a vegades no les conservem, no? O fins i tot ens volem desprendre, no? Desprendre-se de les fotografies, a veure, és bueno desprendre-se de les fotografies o conservar-les, perquè, caramba, cada uno tiene... És molt difícil desprendre-se d'una foto d'un familiar, no?
1: Hay que hacer una ojeada a las fotos y hay unas que están borrosas, que no se ven bien, que se guardan por guardar porque las sacaste y se quedaron allí, todo eso fuera. Sí, o pero... gente que tenía tu padre o tu madre que no conoces de nada.
0: Pero son importantes eso, esas fotos, son muy importantes, son documentos.
2: Espera, ¿sí? Es que eso está muy bien, ¿no? Es como morirse dos veces. Mira, en esto, no, ojo.
1: Sí, sí, sí.
2: El trasfondo de las fotografías, ¿no? Uh-huh. Es muy importante cuando tú vas viendo fotos antiguas, ¿no? De tu uh-huh. familia. Y reconoces a tu abuelo, tu bisabuelo. Yo tengo una foto de mi bisabuela, ¿no?
0: Sí, yo también.
2: Y yo sé que es mi bisabuela. Pero luego, el otro día con mis primos, que tenemos un grupo de WhatsApp, encontré yo unas fotos que están, eso, nuestras madres, nuestros padres ahí en un grupo. Y entonces alguien preguntó, ¿y esa chica que hay por encima de tu madre?
1: ¿Quién es?
2: No la conocíamos. Cuando... Hay un familiar que ya nadie sabe quién es, ha muerto definitivamente, está olvidado. Y esa es una segunda muerte, cuando ya nadie sabe quién eres. O sea, ahí entramos en un aspecto de la fotografía más, si tú quieres, espiritual, trascendental, que tiene que ver con la muerte, con la trascendencia. Uh-huh.
0: No, es que es verdad. Aquí vendría la película, la pregunta que antes hablábamos de qué tiene de espiritualidad la fotografía.
1: La fotografía.
0: Pues sí, yo creo que aquí entraríamos en una vertiente, en una yo vería una cosa, ¿no?
2: No todas las fotografías tienen espiritualidad, o sea, hay fotografías, bueno. O sea, yo creo que una gran cantidad de fotografías, bueno,
0: no, pues claro.
2: Son nada, que
0: no, però darrere de cada foto hi ha un esperit, també, eh?
2: Sí.
0: Abans ho parlava d'una manera simbòlica, ho parlava el David i tu, de que quan anaves a revelar la fotografia, que jo també ho havia fet, eh? Aquí a Montserrat hi havia la web, hi havia un club de fotografia, i jo també vaig estar, que feia una pudor tot allò, i es tenia que tindre tot fosc, me'n recordo.
2: Feia una oloreta peculiar.
0: I quan es movia el líquid i començaves a veure com si fos una...
2: Una revelació.
0: Sí, algo que sortia, un espectre, no? Diu, ostres, què és això? Algo màgico. I bum, es posia el miracle, no? Home, carai, això és l'espit de la fotografia, no?
2: No, però...
0: Bueno, a veure,
2: és una qüestió química, eh?
0: Bueno, ja ho sé, no, però vull dir que...
3: És un procés químic.
0: Ja, però un que era... Home.
3: És ciència, a la fons és ciència.
1: És una màgia.
2: Sí, però sí que hi ha la màgia del... Mira, en la taula rodona, una de les preguntes que va sorgir, però la fotografia és realitat? ¿Es real la fotografía? No, ¿cómo puede ser realidad? Mai de la vida.
1: Fue una realidad, ¿no?
2: Sí, es un reflexo de una realidad que va a ser, pero ni son plans.
1: Es un pasado.
2: Sí, sí.
0: No, però és un present en un moment, perquè és un document gràfic que el tornes a viure. És una energia ficada en un moment. O sea, mira... lo que decía Einstein, ¿no? La energía no se crea ni se destruye, se transforma, pero ahí está la imagen.
1: Ese presente se ha transformado en una
2: foto. Y hay mucha parte de emoción, ¿eh? Entonces, sí. Eso.
3: És el captar l'instant. És una captació d'un instant concret en el temps.
1: Claro,
3: o sigui, captes un fragment del temps, d'aquell moment.
0: Sí, per això.
3: D'acord? Però, en el fons, o sigui, després és tot químic.
0: Sí. Tot... No, però mira, dic una
3: perquè
0: cosa.
3: Perquè realment el paper...
1: És químico,
3: paper no
1: però
3: és
1: un record. És un
3: sí,
1: record.
3: Sí.
2: I parlant, és el que et remou, eh?
3: I parlant sobre veus. Això de les fotografies, m'ha vingut al cap una notícia, un documental, no era un documental, era una notícia sobre que hi havia una noia que és fotògrafa, que el que fa és anar al Mercat dels Encants, en el que en la descarregada aquesta que es fa en el pati central del Mercat dels Encants, ella, molts cops, doncs, anava per allà, a passejar, a veure una mica, doncs, el que hi havia allà. I allà va parar molt material, mobles i també fotografies de tots aquells pisos de gent gran, doncs, que ja ha mort i que es buiden aquests pisos. I llavors es contacten aquestes empreses que buiden aquests pisos, i aquestes empreses el que fan és que tots aquests mobles i materials i coses, doncs, les posen allà en aquesta d'això i la gent va comprant. I ella li va cridar molt l'atenció el tema de les fotografies. Òbviament eren fotografies de gent que no sap ni qui són, però ella les va comprar perquè venia a dir una mica que, home, és gent que per algú ha sigut important en algun moment. Jo no sé qui són ni crec que ho sabré, però sí que ho feia públic per a veure si amb la casualitat de algú veiés aquelles imatges i digués, ui, o sigui, jo crec que aquesta era la meva tieta àvia, o sí, aquesta sí. Em sembla que podria ser, no? I de recuperar aquelles persones impreses en aquells papers que ja estan òbviament arrugats i envellits, doncs tornar a recuperar la memòria d'aquelles persones.
1: Jo les fotos que m'he desfet d'elles mai les llenço ni les dono, les cremo.
0: Carai, ostres.
1: S'ha de fer, jo no vull que estigui la meva
2: escola. És la incineració, eh?
1: Clar, és la incineració. És la segona. Jo no vull que estigui la meva gent por ahí perduda. No, però
2: veiem... Fixa't, els paral·lelismes que tenim.
1: Per a mi això no és correcte. Tirar-les o donar-les, o que algú s'ha mort algú i entre una persona, mira, este mueble me lo llevo, este... No. Ui, no, eso para mí no es correcte.
0: Pues no, això no es pot fer tampoc. Jo penso que s'ha de preservar. Hi ha documents gràfics que són immortals, no? Gràcies a la fotografia.
1: Pues jo no vull que la vegi ningú i los cremo.
0: No, home, no.
2: És una alternativa.
4: No he conegut mai cap avi, perquè van vindre una generació de Santander aquí i aquests ja no mai.
2: No tenien fotos.
4: No, i en aquell temps havia tanta fotografia.
2: No.
4: I després, sol vaig conèixer un avi del meu, o sigui, el pare del meu, però no hi ha fotografia i sempre m'ha sabut greu. Però perquè no tinc cap fotografia de la més antic.
2: Però fixa't, és molt curiós, perquè veient una foto, un recrea, pot recrear tot la persona, no? Vull dir que, clar, jo només vaig conèixer
4: les vibracions que vas tindre. Jo, de quan en quan, m'agrada mirar. Jo tinc moltes fotografies dels viatges, dels llocs que donen una, com tu dius, jo, una nova experiència, perquè la fotografia no solament és antiga, el que va canviant som nosaltres.
2: Mira,
0: jo volia tornar una mica al tema aquest de destruir, no? Per el Chopin mateix, ell va dir que quan ell morés es tenia que destruir tot el que havia ell escrit. El Chopin, imagina't.
4: Sí, sí.
0: Però algú va dir, no, això no es pot destruir.
4: No.
0: I va salvar tota la... En fi, tota la càrrega artística del pianista, no? O sigui, a vegades hi ha coses que no es poden destruir, encara que hi hagi la voluntat de... O sigui, clar, és un tema que...
2: És delicat, això, perquè al final quin dret tenim de no obeir les últimes voluntats d'una persona, no?
4: Sí. Però això és diferent, si hi ha voluntat, però a vegades no hi ha voluntats.
2: Bueno, en el cas del Chopin, jo no ho sabia, però sembla que ell tenia intenció de que es destruís.
4: Ah, sí.
2: Clar, tenim dret a seguir sentint...
1: Quan estava morint, li va dir...
4: Jo diria que jo no faria això. Depèn de la persona present, què és el que ell experimenta del passat d'aquella persona. Aunque ell digués, però escolta, passo bé, ja s'ha acabat, però vull dir que en part tens raó, no és que gràcies a això tenim el record actual.
2: Sí.
0: Home, i avui dia podem mirar a internet i consultar una base de dades amb fotografies que són obres d'art, etcètera, no?
2: Una de les coses, igual ara, que ha tingut més èxit en l'exposició de es diu El papiol revelat.
0: És que et volia jo tocar aquest tema precisament, primer que parles del papiol revelat i també de la teva pròpia experiència, que abans has fet una mica, aquí ja la coneixem alguns, que va ser que el teu material fotogràfic va tindre un accident quan vas anar a arribar a Papiol, que vas tindre una inundació,
2: potent, sí,
0: i tot el material aquell que de tota la vida que tu havies treballat va tindre un xoc que deia, ostres,
1: ja,
0: i
1: perdut.
2: Va ser traumàtic. Però bueno, com jo sempre, com bon agnòstic, sempre penso que les coses sempre passen perquè han de passar, no sabem per què, ni ha d'haver un motiu. Passen, i prou.
0: Però això és molt espiritual, a vegades, eh? No és tan agnòstic, a vegades...
2: Aviam, els agnòstics no estem... L'espiritualitat agnòstica és molt potent, eh?
0: Bueno, ja ens acostem més aquí.
2: Una cosa és l'espiritualitat, ja sé que és una cosa dita així, ja estàs con lo de siempre. I una altra cosa és la religió, les litúrgies...
0: Vale.
2: Que no... Vull dir, no ens prengueu l'espiritualitat, sisplau.
0: Bueno. No, però és això que deies de les fotos.
2: No, anem per parts. Una de les coses que més èxit ha tingut... Vam demanar als veïns que ens donguessin, que ens deixessin per l'exposició, fotos de retratista. Mm. Aquelles fotos que la gent es vestia, anava a cal retratista... es posava ell, el senyor assegut i la senyora darrere d'en peus. I o sigui, hi hem fet tota una paret, no hem posat els originals, ho hem escanejat i ho hem imprès, algunes les hem millorat una mica, el Photoshop hace milagros, és exagerat, la gent buscant-se i explicant, mira, aquest era el meu avi, el meu avi, el tiet de no sé qui, o sigui, s'emocionen, perquè reviuen tota una història, clar, la nostra història, una anècdota conjugal. A la meva dona li fotografiada milions de vegades, vull dir, en analògic, i en digital, però, o sigui, jo era el meu model preferit, no? I jo ara, en el passadís de dalt de casa, penjo fotos, només fotos de família, moltes fotos, vull dir, és un lloc agobiant, inclús, vull dir, i encara posaré més. I l'altre dia em deia ella, la Mari Carmen, voy a empezar a estar celoso. Celosa, porque te miras más las fotos mías de cuando era joven que... Vull dir que al final recrees un temps de la teva vida que sempre els records ens millorem del que era la realitat viscuda, no? Però bueno, anàvem per lo de les fotos de retratista, no?
0: I la inundació.
2: Sí, hi havia molta part de material fotogràfic que era professional, vull dir, algunes fotos no tenien massa interès, però hi havia molt de que jo, moltes les tenia positivades en paper i en capses a la part de dalt de la casa, vull dir que...
0: Menys mal.
2: Que sí, però el que són els negatius, que jo sempre me'ls guardava per quan em jubilés, anar-los a escanejar-los amb molta resolució i poder-los ampliar en gran i tal, molts es van fer malbé, no? Però no sé si... Molt del material fotogràfic, les plaques de professionals, de coses de publicitat i material d'editorials i això, es van fer entre cometes, i fossin moltes cometes, malbé, perquè quan les anava a llançar, sabeu que jo pinto també i des d'uns anys estic fent abstracció, no? I resulta que jo estava allí lluitant en una abstracció que no acabava de sortir-me'n del tot, no estava feliç del tot amb el que estava fent. I de sobte em trobo amb unes fotografies, amb unes diapositives, que eren una meravella. Era fotografia abstracta. No sé si dir-ho com fotografia, perquè realment es van fer malbé, però tan ben fetes que bueno, vaig fer, he fet tres exposicions, i jo li vaig dir, i ara aquí entrem amb el meu agnosticisme, que les fotografies Godandi. O sigui, vull dir, les vaig escanejar i les he ampliat i les he imprès sobre tela. O sigui, que quan les veus semblen quadros, sembla sí, pintura sí. abstracta, no? Godandi, per què Godandi? Jo, és com, gairebé com un acudit. God and I, Déu i jo, no? O sigui, és l'atzar, li vaig posar el nom de Déu, sé que és una mica irreverent, dit de, però llavors li vaig posar una H i és amb la mà de Déu, no? Insisteixo, no? Jo no crec en Déu, però sí que crec amb la mirada de l'artista, que és capaç de veure allí on ningú veu coses. El fotògraf va per la vida mirant amb ulls de caçador, no? Recordo una vegada que ens van encarregar a l'estudi meu un treball sobre els dragons a Barcelona, al periòdico i Barcelona Metròpoli Mediterrània, que era una revista que feia l'Ajuntament, i llavors jo tenia jo era el fotògraf de l'estudi i càmera en mà vaig pateixar a Barcelona buscant dragons. Hi ha infinits dragons a Barcelona, no solament els modernistes, que ahir ja n'hi ha fotiment, i llavors jo anava amb actitud de caçador, amb la mirada cap amunt, que normalment mirem o cap endavant o per no tropeçar, i això va ser una experiència increïble, no?
0: Vas veure molts?
2: Molts, dragons, a Barcelona, infinits, t'ho juro.
0: Sí, és una ciutat dragonera, no?
2: 50, 100, hi ha molts, molts. Alguns molt petitets i estan amagadets, però i amics que sabien que estava fent la feina aquesta em trucaven, he vist un? I jo allí que anava, en la calle Caspe, esquina, no sé què, doncs vull per allí, no? I vull dir que va ser un reportatge xulíssim. No, és aquesta actitud que dic del caçador, no? Que tu la teva mirada de fotògraf o d'artista, i això és el que em va fer que no llancés aquestes fotos, perquè jo estava treballant amb l'abstracció i de sobte va ser una revelació, no? Vaig pensar, ostres, això és una meravella. I llavors la feina va ser netejar-les, escanejar-les. No és fàcil escanejar una foto que s'ha rebregat i està feta malbé, perquè no és plana, sinó que té... Llavors va ser un treball de 3 o 4 anys fins que vaig poder fer la primera exposició. Ja dius, la fotografia és algo... Oh, la fotografia no és arte perquè dispares i ja la tienes hecha. No, la fotografia és art. Qui va dir? La fotografia és arte perquè puede mentir. Qui ho va dir? Te'n recordes?
3: Ara no tinc present.
2: Però és una frase d'algú que no me'n recordo. La fotografia és arte perquè puede mentir, no? És veritat. Bueno,
3: és un art subjectiu, perquè, òbviament, sempre s'ha parlat, no?, una mica també de l'objectivitat o la subjectivitat de la fotografia. Ah. Jo sempre defenso que és un art subjectiu, perquè en el moment en què tu tries quin fragment de la realitat captures, sí, ja estàs sent subjectiu.
2: Absolutament.
3: Inclús la fotografia més tècnica, com pot ser la fotografia comercial, no?, t'encarrega... Sí, sí. Fotografies d'un producte, no? La fotografia de producte també és un nínxol de mercat en el món fotogràfic.
2: Que a mi m'ha donat molt. M'ha mantingut.
3: Hi ha molts fotògrafs, sí, òbviament. Sí, sí. També és un nínxol que dona sí, de menjar, sí. Diguem-ho així, sí, sí. No? A molta gent. Però jo penso que inclús en aquest tipus de fotografia, que és una cosa molt tècnica, molt rigorosa i molt quadriculada, inclús la mirada del fotògraf en un punt influeix. O sigui, té aquesta influència. I encara que és una imatge que, si tu l'analitzes tècnicament, fas un anàlisi de la imatge i dius, bueno, és una imatge típica comercial, que segueix la regla aquesta dels terços, de la divisió de la imatge, està centrada, i és el que t'ha demanat el client que te l'ha encarregat. Això, no? Vol que mostris això del producte, no?
2: Però feta per dos fotògrafs, el mateix encàrrec, amb storyboard i tot, i les fotos són diferents.
3: Aquí em vinc a referir.
2: Hi ha un punt...
3: La mirada de qui prema el disparador, qui fa la fotografia, encara així està impregnada en aquella imatge. Amb la qual jo sempre he pensat això, que la fotografia és una cosa molt subjectiva. Encara que vulguis donar-li la màxima objectivitat possible, sempre hi ha un punt de subjectivitat de qui hi ha darrere de qui fa aquesta imatge.
2: Sí, sí.
3: A millor, si la fa la IA, ja veurem si és completament objectiva.
2: Bueno, parlem de la IA?
0: Vinga, va.
2: Ja. Us ve de gust o què?
0: Pues jo... Fica-li una mica de música i continuem. Vinga, va.
3: Vinga, sí.
4: No, no.

0: Bueno, pues aquí estamos escuchando a Cecilia, ¿no? Caray, unas épocas memorables también de la música, ¿no? Y bueno, memorable también era disparar fotografías en blanc y negre, ¿no? Blanc i negre color. A veure, què tenim que afegir aquí, no? Perquè ens agraden molt les fotos també en blanc i negre, no? I tenen una qualitat que a vegades diuen, hòstia, el color no...
1: Home, és al principi de la fotografia. Sí. Primer en blanc i negre. El color no va arribar, corregeix-me si m'equivoco, fins al 1920, si no recordo malament.
2: Sí, els primers resultats, els primers...
1: Que eren una mica mediocres, tot s'ha de dir, però bueno...
2: Sí, òbviament. Sí.
0: Però ara la gent torna amb el blanc i negre. Hi ha reportatges de boda que diuen, escolta, en blanc i negre
1: sí.
0: I... No sé, no?
2: Bé, perquè el no sé si estaràs amb mi, Ramon, que el blanc i negre té una expressivitat sí. Concreta i dona com un missatge concret, no? El blanc sí. I negre és dona com una intimitat, sí. Si vols reflexar una mica. Anem a posar-nos una mica místics.
1: Vinga, va.
2: Jo, tu ets agnòstic, jo sóc ateu, o sigui que ens entendrem. Sí, sí.
1: Som cosins germans,
2: exacte,
1: eh?
2: Som cosins germans.
1: Jo vinc de l'ateisme, eh? Vull dir que mi...
2: Però...
0: Hem de contraposar nosaltres, eh?
2: Sí, ja ho sé. No. Doncs, capta una mica... Jo penso que el blanc i negre és una mica com... Capta una mica més l'essència d'allò que... L'essència o l'ànima, digue-li com vulguis. Digue-li sí. Com vulguis, no? Una mica l'essència d'allò, no? Que estàs capturant. És una mica com deies tu, òbviament, a blanc i negre va ser la primera fotografia.
1: Lo primer.
2: Amb la qual és anar a la part com més primitiva. Més primitiva.
1: Sí. Mm-hmm.
2: I llavors també s'utilitza molt pel dramatisme. Per donar aquest toc de dramatisme, per això molta fotografia, i ara em vinc al meu terreny, perdona, Carles, sí. Que és a històries de la fotografia, la majoria de fotògrafs que repasso, òbviament existia color, però disparaven en blanc i negre.
1: Perquè s'ho podien fer ells en qualsevol moment. O sigui,
2: I també pel dramatisme, perquè per la temàtica que feien doncs, interessava un dramatisme concret.
1: Sí, però sí, el Salgado, per exemple, que fa aquestes fotografies també en blanc i negre.
2: Exacte, sí.
1: Però aquest sí que és absolutament dramàtic, no? Però el blanc i negre... Diguem-te que té aquesta immediatesa que tu pots fer i pots treballar-ho molt bé tu amb un quarto fosc.
2: Et dona més marge.
1: El color és molt tècnic. No,
2: és complicat treballar amb color.
1: Sí. No, no, és complicadíssim.
0: A l'Enric li agrada més el color, em sembla. O no és igual.
3: En blanc i negre, una època i un temps. Però no, és que falta anys i ara d'aquí mil anys serà molt diferent tot això.
1: Oh, tindrà volum, les fotografies.
2: Exacte.
1: Sí, sí.
2: Sí, passarà de ser dos dimensions a tres dimensions.
1: A tres o quatre. Sí, sí, sí,
4: tres o quatre. Sí. Jo crec que el futur de la foto serà això, en relieu.
1: Sí, home, ja s'ha fet, els hologrames
4: i
1: tot això.
4: Tu n'has vist la película de Harry Potter, que les fotos se movien?
1: No l'he vist, però...
4: Això serà el futur de la fotografia.
2: Bueno, Marigal, millor sí que les he vist.
4: Sí.
2: Bueno, una mica el que diu el Ramon, els hologrames és això.
1: Sí, ho perfeccionaran.
0: Ara ho teniu aquí a la fira que es fa de pantalles aquí a Montjuïc. Cada any estan portant els països de Corea, Xina i de més... fiquen unes pantalles amb uns hologrames, unes figures que es van movent humanes, és una imatge virtual però real, o sigui,
1: no, aviam, sí. S'han fet concerts del Michael Jackson.
0: Exacte.
1: O sigui, que està el Michael Jackson allí
2: vull dir, amb tècniques hologràfiques,
1: sí. Amb tècniques hologràfiques i d'intel·ligència artificial,
2: exacte,
1: sí. Vull dir que...
4: No,
1: que...
4: La foto, el paper, un paper sí. Amb una foto d'una persona i s'està molt bé,
0: es mou,
4: o t'està dient hola,
1: sí.
4: En el Harry Potter sortia, això se farà.
1: No, clar, o sigui, no tenim ni idea de què passarà. Vull dir, i ara ens hi posem una mica amb la intel·ligència artificial, va. Vinga, matxaquem-nos-la.
2: No, mira, just ahir al matí esmorzava amb els pares dels companys de classe del meu fill i va sortir el tema de la fotografia de la intel·ligència artificial. Deien, doncs, mira, la intel·ligència artificial artificial, pots fer que apareguin coses a la fotografia, que fa vídeos i fa coses a les que apareixen coses que no hi són a la fotografia que has fet tu, no? I llavors parlàvem sobre el tema de l'edició amb la intel·ligència artificial.
0: Cada vegada més, sí.
2: Jo penso que és una eina que ens pot facilitar les coses, però que no ha de substituir mai el fet de l'ull fotogràfic, de que darrere ha d'haver-hi una persona. Perquè suposo que això canviarà, com has dit tu, que millor amb el temps la IA es convertirà encara més humana en el sentit creatiu i podrà prendre decisions creatives, que ara de moment no ho fa, i per això el tema de que les imatges són una mica irreals, aquestes imatges que ara comencen a generar...
1: Però cada vegada menys,
2: però cada vegada menys. Estan aprenent.
1: I tant, sí, però arribarà un moment... Mira, quan va començar la impressió digital, o sigui, les impremtes digitals, jo és que...
0: Ho feies, ho treballaves, eh?
1: Sí, sí, en l'estudi...
0: I ara ho treballes també.
1: Ara ho treballo, sí, totes les edicions que faig dels catàlegs o dels llibres del museu les fem amb impressió digital. O sigui, tu, en els 10 primers anys, estic parlant dels anys 90, principis del 2000, tu veies una impressió feta amb offset o amb impressió digital. No et calia ni la lupa. De les últimes, el meu impressor de tota la vida, Tomás, si m'estàs escuchando, un saludo.
0: Molt bé.
1: No ho crec, perquè viu a Martorell.
0: No, pues ho pot escoltar, eh?
1: Ah, bueno. Un dels últims llibres que vam editar amb el museu, li vaig dir, mira't esto, a veure si... No vas a piguer si estava editat amb digital o amb offset. És a dir... I la intel·ligència artificial està fent passos a diari, et trobes... No he fet els deures. Un concurs del Born, no sé què, va guanyar una foto. I el fotògraf, quan li van... Està en el museu, en una exposició. Hi ha un plafó sobre una molt breu història de la fotografia i acabo amb això, no? Va guanyar un concurs de fotografia. I ell, quan li van donar el premi, va dir no el vull perquè en aquesta foto no l'he fet jo. L'hem fet amb intel·ligència artificial. Diu, i llavors va dir, vigileu, perquè això cada vegada serà...
0: Un exemple de la feina.
1: Clar. Sí. I ara el que es fan són premis amb fotos fetes amb intel·ligència artificial, que tu no hagis intervingut en cap moment amb cap material fotogràfic, no? Vull dir que... Però sí que cada vegada més... això millorarà evidentíssimament.
0: O sigui, ja és una realitat de que...
1: Sí, sí, sí.
0: És una eina que ja és imparable, vaja.
1: Clar, i el tema... I que aquí és on la Mari Carmen em diu, però, hombre, no seas tan negativo. Hi ha molts...
4: Mi mujer,
1: sí, bueno, sí.
4: Sí,
1: bueno,
4: como yo.
1: La pervivència de la humanitat no està en perill, però gairebé. Gairebé. Vull dir, hi ha un conte preciós d'Isaac Asimov que en el llibre, o sigui, són contes, el Jo Robot són contes, no és una novel·la tan gran com la... que des de la Lluna hi ha un control per controlar les tempestes, els huracans i tal, i hi ha humans i robots. Hi ha un moment que hi ha un moment crític que s'ha d'encertar a disparar amb un làser per evitar un huracà. Hi ha coses que no les recordo, però va així, no? Llavors, els robots, o sigui, això diuen, és que té que ser molt precís i ho farem nosaltres, els humans. I els robots maten els humans perquè no es fien de que siguin tan precisos. I per salvar la part de la humanitat s'otorguen ells la precisió, perquè són més precisos que els homes. Mm. Llavors se'ls carreguen. Okay. Vull dir que... No seré negatiu, però...
0: Però ojo amb la intel·ligència artificial, també, no? Ojo,
1: sí,
0: no?
1: I sobretot, vindrà... en el dia a dia, a nivell de fotografia, disfrutem de fer les fotografies, de treballar-les, de cada fotografia, Després, si volem fer fotos en el viatge i va i disparar, però clar, t'ha d'agradar, has de voler ser creatiu, no? Llavors, tu tens una imatge, tens una persona que dius, fotogràficament m'agradaria fer-li un retrat, treballa-ho, després fes servir les eines que tinguis a l'abast, però treballa aquesta fotografia. Estima-la, no?
0: Així que el que podem fer també és, amb aquestes fotos antigues, recopilar-les i passar-les en un estudi i fer, si vols, una pel·lícula, com si fossin diapositives, ai, i les pots conservar. Després, si les llances...
4: Això la fa el meu germà.
0: Veus? Si t'ocupen espai, però abans de destruir-les, no?
1: Hi ha una anècdota. Sí. Tinc una anècdota. Clar, soc gran i tinc moltes anècdotes, no? Sí. El meu avi es va casar amb una primera dona que va morir. Llavors, eren de Lleida i eren de família bien, i es va anar el retratista a fer-se una foto, ell assegut, fumant un puro, molt xulo ell, i la seva dona, la primera dona, d'en peus darrere. La dona va morir, i llavors el meu avi es va casar amb la meva àvia, i llavors no va anar ell, i va enviar la dona a fer-se la foto a cal retratista, i es va posar en una posició bastant similar a la seva antiga dona, i el retratista li va fer la foto. I llavors la meva tieta va fer una... Eren unes fotos enormes, una xulada. Sí. Jo quan les vaig veure vaig flipar, I llavors, si les vols, i tant que les vull, no? I llavors jo les vaig escanejar i vaig juntar... Vaig fer el fotomuntatge de canviar la primera dona per la meva àvia, i vaig fer la foto del meu avi i la meva àvia juntes, no? La meva tieta i el meu pare plorant. Ah, per fi estan junts. Per fi estan junts. O sigui, de sobte, perquè tenien les fotos penjades a casa de la primera dona i la seva mare, diguem, per separat. I jo els vaig juntar. Ostres, ploraven. Parlem de l'espiritualitat de la fotografia.
0: Això és el que
1: de sobte estaven junts amb una fotografia. Clar. No havien estat mai junts.
4: Molt bé.
1: Jo allí vaig... O sigui, perquè al·lucinar, jo vaig fer com un alarde de mira que majo soy, que com manejo el Photoshop, no? I vaig veure la reacció dels dos. El meu pare, que era un home que no plorava massa, però
4: se va emocionar.
1: Es van emocionar els dos, molt. Al fi estan junts.
0: Sí, és
1: molt fort.
0: A darrere de cada foto hi ha un esperit,
4: Un amigo de Alejandro, que es desde el colegio, él fue a los hogares Mundet, Alejandro, y ese amigo también era como hermanos, no biológicos, pero hermanos, porque desde pequeñitos estaban juntos. Y como él murió, pues él me está haciendo fotos con él... De una forma de, o sea, me está haciendo lo que tú estás explicando ahora.
1: Sí.
4: Y cuando la recibo digo, madre mía, pero eso lo has hecho. Sí, con la IA he hecho estas fotos.
1: Yo no utilizo la IA,
4: Bueno, él sí, porque él no es fotógrafo.
1: Sí, ¿no?
4: Pero bueno, que hay unas fotos. Claro, tú puedes hacerte una con tu madre como tú quieras.
3: Ahora se puede hacer perfectamente.
1: Que yo con el Photoshop he currado muchísimo, o sea, lo domino, pero porque me he pasado horas y estudiando, he hecho cursos, y, o sea, no... Mira, la IA, tengo un conocido, que no voy a decir su nombre, que no sabe escribir. Directamente, o sea, no tiene capacidad de literaria. Sí. No, sabe escribir, pero no es escritor.
4: Vale.
1: Y no hace mucho presentó un libro suyo. Y yo sé que él lo ha hecho con inteligencia artificial, y no fui a la presentación. Me indigna un poco. Ya sé que es un poco que tarde o temprano.
4: No, pero tú sabes que no es verdad. Entonces,
1: yo sé que no es verdad. Y no,
4: eso molesta.
1: No sé,
4: a mí también.
1: Me aburre, porque ¿qué me iba a explicar?
4: No te puede aportar nada.
1: Claro, nada. Era un chiste, hay un libro de humor, parece ser, pero no, es que no me interesaba. no sé...
4: Te entiendo, porque a mí me pasa igual. Yo, si las cosas no son como han de ser, yo
1: sé,
4: paso.
1: Y sé que es que somos mayores y esta juventud con la inteligencia artificial y tal... no, mi padre también decía, es que eso del rock and roll, no sé qué, dónde vais a parar. Y Sócrates también decía que esta juventud que son unos irrespetuosos y no sé, claro, qué.
4: Es que todas las generaciones se quejan de la nueva generación. Todas.
1: Eso quiere decir que ya tenemos una edad, ¿eh?
3: No, que hay límite en todo. Y entonces acaba y aparece. Y cuando estás en el camino, no es ni una cosa ni la otra. Yo entiendo perfectamente este rechazo, pero esto es lógico. No, no es una cosa normal. Porque él está haciendo una cosa que yo he vivido y el otro viene con otra vivencia. Por eso hay que estar escuchando y no decir nada.
1: O no ir.
2: Tots els canvis tecnològics han tingut aquest debat de sí. Si és bo, si no és bo, si això traurà feina, no traurà feina. Jo penso que l'AIA ha de ser, l'hem de veure com una aliada, una eina més. És més, ara parlava sobre Photoshop, que és un programa d'una marca concreta, que es diu Adobe. Sí. Adobe està aplicant a tots els seus productes la intel·ligència artificial. El Photoshop també té l'ajuda de l'intel·ligència artificial ara mateix i tots els seus programes, tant d'edició de fotografia com d'edició de vídeo, com de tot el seu suite, que se'n diu, d'Adobe, utilitzen la intel·ligència artificial, però com un valor afegit, com una cosa afegit que t'ajuda millor a fer processos que a vegades són repetitius, més ràpids.
1: Sí.
2: Amb la qual és una eina que a millor fa que facis les coses més ràpid i no perdis tant de temps. No?
1: El cas és que tu sàpigues a on vas.
2: Exacte. Això és lo important.
1: Sí, sí, perquè si no, moltes vegades és, oye, dime a dónde de ir, ¿no? Intel·ligència artificial. Clar, aquesta és la diferència subtil, ¿no? Si estàs tu construint o deixes que t'ho construeixin.
0: Bueno, mira, ens ha passat el temps volant.
4: Realmente,
0: ¿eh?
4: Sí. lo que está en la IA son cosas del ser humano, que las ha introducido. O sea, son cosas nuestras que las hemos introducido. Habrá errores que a lo mejor mañana o pasado o dentro de años se han de modificar, ¿no? Porque no son correctas.
0: Bueno, a ver, dos minutets. Ja ens despedim aquí, ¿eh?
3: Bueno, ha sigut... Mira, jo ja no venia amb il·lusió perquè la teva vitalitat ha sigut magnífica i d'aquí hi ha moltes coses. És com un principi.
4: Pues nada, que no m'he enterat del tiempo, ¿eh? El programa que és más rápido se me ha pasado.
3: Sí, sí.
0: Bueno, i avui hem tingut que agrair la participació del David Rius, ¿eh? Claro que fa, és un crac de la fotografia, ¿no?
2: Gràcies.
1: David, eres, para mí ha sido una...

0: Persona humana necessita... Ara, jo vinc...
1: Bueno,
0: he vingut de Salamanca i ara totes les sales, unes pantalles com tota aquesta paret.
1: Exactament.
0: En totes les sales, i ara. Perquè volem la imatge, no solament la idea, i que és la foto...
2: Penseu que una de les coses que ha fet créixer el món de la imatge és intentar representar Déu.
0: Sí.
2: Bueno, mira. I ahí lo dejamos.
3: Ahí lo acabo de dir, perquè Déu no té forma ni...
1: Bueno, si us vol, la propera setmana ens trobarem aquí, eh? Rebeu una forta abraçada. Sí. Amigues i amics, vinga.
2: Adéu.
0: Adéu.

Hola, molt bona nit, benvingudes a una nova edició del Quan comença la nit a Ràdio Molins de Rei en el 91.2 de la freqüència modulada. Si és que escolteu aquest programa per la via tradicional, és a dir, sintonitzant el dial i esteu per la zona de Molins de Rei i petita part del Baix Llobregat. També, de manera més extensa, anant a la ràdio nostra, a la web, buscant el programa Quan comença la nit i escollint entre un dels quasi 600 podcasts que hi han, però jo us convido a anar-los escoltant una miqueta en ordre. És a dir, des del darrer cap endavant, o cap enrere en aquest cas, sí, fins al setembre del 2012. Les darreres 5 temporades, si no m'equivoco, dedicant-les quasi exclusivament a la música amb veu de dona, perquè creiem, crec que queda bé, ni que sigui un petit espai en el que siguin protagonistes les veus de dona. I amb qui comencem? Doncs ens anem a Canadà i comencem amb una senyora que es diu Leslie Feist i que és coneguda com a Feist. Ella és cantant, compositora canadenca, com us deia, i fa un indie així popero, tot i que ha escollit un tema del seu àlbum Multitudes,

2023 i us he escollit un tema que es diu Heading Out in the Open, que és com una miqueta ve a parlar de com ens ocultem davant de la multitud, que ens amaguem dins del nostre interior, doncs per por a vegades a que ens facin mal o a mostrar-nos veritablement com som quan estem en un ambient molt més proper i més, què diria jo, més personal, sí? Parla de la sanació, no és una cançó, tot i que és molt lenta, no vol ser una cançó trista, sinó que vol transmetre sensació de consol i d'afecte. Dita ja la parrafada, comença quan comença la nit. Per cert, sóc la Fermina i comencem, com us deia, amb Faced, amb aquest Heading Out in the Open.

directe per les persones que acabeu d'arribar. Això és el Quan comença la nit. Esteu a Ràdio Molins de Rei. Jo sóc la Fermina i, com sabeu, el Quan comença va de música amb veu de dona. Seguim a Canadà, ara de la mà de la veu, en aquest cas, de Saya Gray, des del seu àlbum del 2025, Saya. Ja veureu que, tot i que tendeix a l'Índia, la música independent, tot el programa d'avui, doncs unes tenen més orientació cap al folk, altres més cap al pop, altres potser més cap a l'electrònica, però crec que el fil conductor és el fet de ser dones que canten indie. Sigui des d'on sigui, com us deia, seguim a Canadà amb Saya Gray, i he escollit un tema que es diu Cell of a Man, of a Man està entre parèntesis, i és un tema que, doncs, que és, parla, ella parla de que és com viure en una casa de paper, de barallar-se amb pensaments ansiosos, reflexant el dolor que pot fer una persona amb la que et sents connectada, no? També explora la vulnerabilitat i la lluita per curar i guarir les ferides del passat. Seguim escoltant. Espero que us agradi. Jo crec que a Saya Gray mai us l'he posat al programa, i si ho he fet no sóc conscient, però m'agrada força.

I bé, sabeu que una de les coses que més m'agrada posar quan us faig programa és versions. No sé per què, tinc tendència a les versions. I perquè crec que a vegades la deconstrucció de cançons originals donen lloc a altres cançons diferents, tot i ser el mateix tema. I és el que passa amb el tema que us posaré ara. M'estic anant amb la londinenca Lilian Lavas, de pare grec, em sembla, i mare jamaicana, una barreja preciosa. I bé, ella fa una versió d'un tema dels Radiohead que... però li dona un gir, no sé com explicar-vos-ho. El tema es diu Where Fishes, i quan la tocava Radiohead, que és de qui és el tema, era com una caiguda sense remei a l'abisme. En canvi, ella, la manera d'adaptar-la, transmet una sensació de liberació, de calidesa i d'acceptació. I quan parla de l'abisme, per ella simbolitza un viatge d'autodescobriment després d'una ruptura. I és deixar enrere el passat i agafar embranzida i començar de nou. Així que el que per Radiohead era una cançó d'un profund pessimisme, amb veu de Lilian Lavas i amb el caire que ella li dona, doncs no té res a veure, és molt més positiva. White Fishes, versió Lilian Lavas, des de Londres, no recordo ara l'any, jo crec que era cap al 20 o el 21, ara us ho dic de cap, després ho miro. Bé, tirem amb molt d'optimisme.

Quina meravella. Em sembla una flipada. És un tema preciosíssim. I bé, continuem amb música. Sí, aquest darrer de Lilian Llabàs, doncs es podia acostar l'indi al neo soul. Doncs ara potser ens anem una miqueta més a l'electrònica, amb un trio francès que es diu Angel, però que Angel, la veu cantant, en realitat és de Julie Boudet, coneguda així mateix com Angel, que és l'acrònim de You Enjoy Life. I bé, ella sempre ha fet electropop des de fa uns quants anys, no sé dir-vos, potser fa 8 o 10 anys que s'hi dediquen, i us he agafat un tema que es diu C'est Jeu, aquest joc, i parla doncs de la part més superficial de les relacions personals. És aquest joc de seducció on ens quedem amb el que veiem i amb el, potser el més pulsiu, no? El més, el que ens diu la pell. C'est Jeu, dintre un àlbum que es diu Pop-up del 2007, doncs déu-n'hi-do, porten 20 anys tocant, i jo us he dit 10. Soc fantàstica a l'hora de fer sumes i restes. I el, a veure què us sembla. Jo crec que també és la primera vegada que la poso en aquest programa.

0: divertit aquest tema, i molt ballable, ja ho heu pogut veure. Per totes les persones que acabeu d'arribar, que això ja s'acosta, queden 5 minutets per la meitat, és el quan comença la nit, esteu sintonitzant Ràdio Molins de Rei. Jo sóc la Fermina Recio i estem escoltant música interpretada per dones. Ara ens anem a una estadounidenca que es diu Jenny Lewis, i ella és actriu, és compositora, és cantant, i té un tema que es diu Acid Tongue, que en el que parla de, doncs, del seu coqueteig que va tenir, és un tema del 2008, que va tenir amb les drogues i la seva pròpia experiència amb l'LSD, que ja sabeu que és un, bé, és un compost que no es va fer com a droga d'esbarjo, sinó bàsicament per sotmetre i experimentar els límits que tenien persones que lluitaven en guerres com la del Vietnam i demés. Aquestes coses que es fan a les guerres, que no haurien d'existir. Si que les inventen haguessin d'anar, no hi haurien guerres. Us ho ben asseguro, se m'ha anat el que us estava dient. Acid Tongue, que és llengua àcida, a part de parlar això, de la seva pròpia experimentació amb l'LSD durant la seva adolescència, és una metàfora que ella va utilitzar, fa servir per la seva tendència a sabotejar les seves pròpies relacions. Parla de soledat, de desamor, de penediment, i ho transforma en un tema molt xulo, que és el que escoltareu tot seguit. Jenny Lewis és la senyora que canta.
1: Someone's always paying for that banter, baby.

tema. Com a mínim a mi m'agrada molt. I ara anem amb una altra versió. És una versió que fa Cat Power. L'any 2022 va fer un àlbum que es diu Covers i on fa versions de moltíssima gent, entre d'elles, doncs, aquesta versió que fa de la banda Dead Man's Bones. Dead Man's Bones, que l'apuntava l'actor Ryan Gosling i Thatch Seals. Ell agafa aquest tema, que es diu Papa Power, i fent servir, doncs, la ironia per reclamar el poder ciutadà i qüestionar el control governamental, ella li fa la seva versió pròpia i destaca que el seu significat s'alinea amb els moviments de resistència civil, fent un crit i a pujar la veu i fer front a les institucions, i més amb el panorama que hi ha, amb el todopoderoso Trump, que es pensa Déu, i bé, aquí no serveix de res si ets apòstata o no, perquè t'endolla per qualsevol forat. Papa Power, Cat Power, que vol que aixequem la veu i que diguem la nostra i que no ens deixem alienar.

I dels Estats Units fins a Mallorca, de la mà, la veu en aquest cas, de Maria Jaume. He volgut agafar un tema també de l'any 22, es diu Me Desplom, i m'agrada perquè és un tema, que vol ser positiu, en el que parla d'aprendre a riure-se'n d'una mateixa. És un cant a l'amor quotidià, a les coses que passen cada dia, a no prejutjar, a deixar-se emportar i a demostrar el que sentim amb sinceritat i honestedat. Doncs tot això és el que ja ens diu. Potser amb aquest tema comença a no ser tan... anar-se'n una miqueta més cap al pop, tot i ser indi. Però bé, ho descobriu vosaltres mateixes en quan jo li doni el botó, que se m'està resistint. Estic intentant que no surti la cançó abans que jo deixi de parlar. I ara és quan ho faig. I sona ella, Maria Jaume, Me Desplom.

I ara vull fer un parèntesi per recordar-vos que aquest programa té un correu electrònic. Es diu fermina10.0869@gmail.com. fermina10.0869@gmail.com. La setmana passada us comentava que m'agradaria que m'escrivíssiu i em poséssiu cançons amb veu de dona que us fessin sentir emocions i que no calia que poséssiu una només, podíeu escollir més d'una i posar el sentiment que us fan tenir o quan us poseu aquella cançó, el dia que esteu derrotades al tope i que necessiteu ficar-vos al fang fins al coll i venir-vos encara més avall per després agafar embranzida i pujar, doncs quin és aquell el tema? O quan esteu com un gínjol i com unes campanetes i no podeu estar més felices, doncs també, quin és el tema que us fa pujar aquest sentiment al màxim, no? Doncs qualsevol sentiment, qualsevol cançó, sabeu que l'única cosa és que ha de ser en veu de dona. Si me l'envieu doncs amb un intèrpret masculí, doncs buscarem la versió en femení. I bé, doncs m'agradaria que ho féssiu. He tingut tant d'èxit que no tinc ni un sol correu des de la setmana passada amb aquesta. I a més, no només això, sinó que Facebook, ja sé que cada cop la gent fa servir menys Facebook i està bé. A mi m'agrada perquè és una comunicació que tinc amb vosaltres. Doncs bé, de 410 persones que em seguien a començaments de, o sigui, setembre del 25, doncs al juny del 26 en tinc 403. És a dir, 7 persones menys. No sé si dedicar-me a fer una altra cosa i dir-li a l'Oriol Xato, mira, pot ser que pleguem, no? Però bé, el cas és que m'agrada aquesta estona de música de dones i de pensar que esteu a l'altra banda. Per cert, Miquel, te echamos de menos des de Mondragón fa molt. Mucho que no sabemos de ti. Doncs continuem. Ara ens anem fins a Malàcia, amb la veu d'una senyora que va començar penjant la música en MySpace i que va començar a rebre milers de visites, més d'un milió de visites en 2 o 3 mesos. Ella es diu Juna, no confondre amb una cantant coreana que també és actriu, que es diu Juna. Juna ens canta un tema que es diu Lullabies, així amb un ritme potser més popero que independent, però quan el va fer era més indie. És el seu primer àlbum del 2012 i, com us dic, el tema Lullabies va d'un record amb molta estima per un amor passat. I ella fa una comparació d'aquests sentiments tan persistents amb el d'una cançó de bressol, d'aquelles que queden gravades a la ment i que ja pots tenir 80 anys que et seguirà venint aquella cançó de bressol amb la que t'acotxaven i et feien sentir bé. Doncs aquesta barreja entre dolçor i tristor és el que ella ens vol transmetre amb la cançó que continuem. A veure si... Com, ja us dic, avui els dits no van coordinats, eh? Juna i Lullabies.

Bé, i ara, com que el programa va així de música més tipus independent, l'any 2010, quan va començar Quan comença la nit, una de les primeres cançons que vaig posar en un dels primers programes, ara no us sabria dir quin, però sí que us vaig posar aquest tema que es diu Dance, Dance, Dance, i és de Liquid Lip, està dintre del seu àlbum, bueno, en realitat és un EP, es diu Little Bit EP, on el que hi ha quatre temes i està aquest Dance, Dance, Dance. Per què us el vull posar? Perquè parla de que quan et falten paraules per expressar el que vols dir o ets prou tímida com per no saber, no trobar les paraules amb les que dir el que penses, el que facis sempre serà més poderós que el que diguis. Llavors, quan no sàpigues què dir, ella diu, quan les paraules mai podran compensar el que fas, doncs et diu, dance, dance, dance, vaya, vaya, vaya, perquè segurament transmetran més coses de tu que no aquestes converses que de vegades no són fàcils, i com el ball es pot convertir en un refugi per transmetre el que sent el cor. Sempre m'ha semblat un tema preciosíssim, molt, amb un puntet naïf, però m'agrada. Ja sabeu que l'Ikli ja és universal, és la sueca universal. Poseu-vos a ballar. Ja sé que és una mica tard, però balleu, de veritat, que us sentireu molt millor.

Em sembla un tema meravellós, molt ballable, però sense moure't d'una rajola. És que no et cal, bé, pots saltar i fer el que vulguis, perquè precisament el que et diu amb la cançó és això, que ballis per expressar el que no saps dir o el que les paraules no et permeten. Dit això, aquí ens anem? Ens anem amb la senyora Najwa. Najwa Ninri, gran actriu, cantant. És un àlbum que es diu Ama, del 2021, i on hi ha un tema que sempre m'ha agradat molt des de ben petita. Es diu Muñequita Linda. Ella l'interpreta a la seva manera, ho fa molt bé, i la veritat és que aquesta senyora m'agrada, faci el que faci, canti o actuï, parli, l'entrevistin, és boníssima. Najwa, Muñequita Linda.

I bé, no sé si sonarà sencera, però abans d'acabar us vull donar les gràcies per fer-me companyia una nit més, per estar aquí compartint veus de dona quan comença la nit i per fer-me que em senti tan acompanyada, tot i ser aquestes hores, i estar aquí, a la ràdio, als comandaments i jo. Us posaré un tema per acabar que es diu Breezes i és del grup

puente, he fet el pino per ti. Doncs bé, amb aquest tema us deixo. Gràcies, com us dic, un petó molt gran i fins a la propera setmana, si és que voleu ser-hi. Adéu-siau.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: Si, malgrat els anys que aneu acumulant, us conserveu joves d'esperit i us agrada recordar aquelles músiques que se sentien a la ràdio o en els guateques de joventut, i també d'altres, potser un xic més modernes, però que ja no estan de moda, aquí teniu el programa que setmanalment us preparo amb molt de gust i fina voluntat, on recupero cançons gens actuals, però que fan de bon escoltar encara.
2: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga. Els dilluns d'una a dues del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
3: Hola.
4: Hola.
3: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
4: La de fora.
5: La de dins.
3: La que escriu.
6: I la que parla.
5: I la que parla.
3: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquesta ola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys d'abraçades. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.

0: altra vegada estem aquí, els més garrulos de tot Ràdio Molins de Rei. Ve a ser els mariners, els bucaners, bueno, els pencaires del metall, de la zona metall. Aquest barco de col·legues que arriba com de costum, més o menys un cop cada setmana, de veure si ens escoltes, de veure si hi ha hagut festa, de veure si estem bastant malalts, de veure si tinc un trauma lingual com està a punt de passar ara mateix, que no deixa parlar bé, però bueno, el suficient com per
1: un ictus lingüístic.
0: Ictus lingüístic, correcte.
1: Ictus lingüístic.
0: Deixa'm saludar, bueno, et saludo tu, hola, què tal? Què t'expliques? La barba més peluda del programa, què dius, nen?
1: Fins la pi de l'estiu. I no ha començat.
0: En general.
1: Sí, ja, ja.
0: Doncs vas d'hora, eh?
1: Jo reconec que sóc de l'equip hivern etern, saps? Vull dir... Exacte, i no sóc el més blacker d'aquí, exacte, sí, de ratllar parmesà amb sí, la mambres. Però a veure, òbviament encara no està fent molt de calor, però ja...
0: Home, encara no està fent molt de calor, perdona, vull dir... Hem assolit cotes de temperatura dignes de juliol, eh? Vull dir...
1: Sí, però jo crec que va haver un punt que va fer més calor el mes de maig que no ara.
0: Espera't, perquè diuen que en dies venideros arribarem a 39 graus segons quins llocs, eh?
1: Sí.
0: Al tanto.
1: Sí.
0: I amb aquesta onada de bon rotllo que ens porta la temperatura, deixem saludar el timonell del nostre barc de col·legues.
2: Per molts anys!
3: Mikhail Smirnov!
0: Sí, senyor, ara mateix el membre i la persona... més veterana del programa.
1: De l'equip, ara mateix.
0: D'avui. Avui som tres homes i el membre i la persona més adulta és en Mikhail Smirnov, que fa poquet va fer...
4: Sí, adulta, diguem, més veterana, més aviat.
0: Sí, bueno...
4: Veterana adulta.
0: Home, jo he dit adult perquè en general tots els heavy són molt crios, són molt liantes, molt... Sí, sí. I doncs, què t'expliques? Què dius?
4: Molt bé, molt bé. Doncs...
0: Tos.
4: També sóc del team Eternal Winter.
0: Gràcies.
4: Vull dir, realment, sí. La calor... no sé,

0: Cada vegada la portem pitjor. I estic esperant que em coincidi aquí la temporada de festivals que farem aquí. L'efecte aixella humida serà aquest any bastant potent.
1: Eterna l'aixella
2: humida. Que ens ama aquest any. Si l'any passat va ser horrible... Sí.
3: Perquè l'any passat, bueno, va caure en plena ola de calor, sí, perquè això s'ha dit castellà. No, una de calor no fa tanta calor.
1: Una de calor no sona agressiu.
3: No fa tanta calor. En canvi, dius, ola de calor. I el concepte calor espanyola ja... Dius, uf,
1: bueno, calor espanyola, tot el que sigui espanyola ja...
3: Calor espanyola.
1: Tot el que sigui espanyola ja sona...
3: No, home, no.
1: Raro.
3: No, visc el metall espanyol, sí, sí, el metall sí. Bueno, és igual, que m'estic liant. Ai. Què t'ha de dir, Mijail? Re, comencem el programa.
1: Molt bé.
3: No tot són bones notícies, vull dir...
1: Ah, no?
3: El teu aniversari és brutal. Jo, tot i que sóc de team primavera, la calor em molesta bastant, espero que es mantingui, amb la qual estem bastant dins la zona de males notícies, però em porto una de pitjor encara.
0: Ah, ostres.
3: I és que un referent del metall català, uns amics, una banda de proximitat, un grup...
0: Una llegenda.
3: Una llegenda... del death progressiu català, en general espanyol i europeu, perquè porten molts anys, portaven quants anys ja? Des del 2000...
1: O sigui, sé de qui parles, però m'està esclatant la notícia.
3: Hòstia,
1: ara mateix.
3: Sembla que el 2002 es va formar el grup, alguna cosa així.
1: Molts anys actiu, eh?
3: Sí, molts anys actiu. Pocs releases, podríem dir, sí. Però pocs àlbums. Oi que sí? 2001,
1: 25 anys.
3: Per això, 25 anys. I cas un ronda, em sap greu, perquè en comptes de fer una gran celebració, jo crec que per problemes de l'estrès psicoemocional i com es diu... immoral també, i ètic, que comporta la indústria...
0: L'estat actual de l'escena, etcètera.
3: Han hagut de dir-los adeu als immensos Moonloop. Oh, shit. Va saltar la notícia la setmana passada. Voldria haver parlat d'això la setmana passada, però vaig caure malalt, no vaig poder venir, i, bueno, és igual. doncs això, per xarxes socials, tant l'Instagram de l'Eric Baule, líder i creador absolut del grup, i el que ha portat el carro durant tants anys, perquè tot i que hi ha hagut uns quants membres que han aguantat, com per exemple en Raül Payán, si no equivoco, a les bateries, és el membre més llongeu a part de l'Eric. Doncs a part de l'Eric, que ho va anunciar, també es va sortir a l'Instagram de Moonloop en si, i ens vam quedar tots de pedra, perquè jo sabia que, bueno, que de vegades costa tirar endavant i que sí, havien tingut els seus baixos menys. De fet, jo recordo tenir una entrevista aquí quan va sortir el seu últim CD, aquest Fate in Motion, que va sortir, si no equivoco, l'any passat. Tot i així, després d'un parell d'anys... No, perdona.
0: 2024.
3: Ah, sí, 2024. Mitjans 2024, no sé què va ser. Sí, correcte. I tot i així, l'entrevista va ser una mica agradolça, perquè ens explicava l'Eric que van tirar un parell d'anys de patiment, de problemes del qual, i que això havia causat mella... que també és una frase que en castellà fa més pupa que en català, saps? doncs això, havia fet prou mal i que el tema havien sortit finalment airosos, però cuixejant. Saps?
0: Sí. Amb cicatrius.
3: Com, perdona?
0: Amb cicatrius.
3: Amb cicatrius. Per sort, van sortir tocats, però es van reforçar, van crear un nou set de grup, van incorporar a l'Àlex a les guitarres, al Marc Camarena als baixos, i van tancar formació, i, bueno, i van fer uns concerts brutals. I, hòstia, pues no, mai, han sobreviscut, han tirat pelante.
0: Marc Contel.
3: Perdona?
0: Marc Contel.
3: Em sembla que és un Camarena, de nom. Bueno, no ho sé, així es diu a les xarxes, potser és un àlies, volia saber. Es diu Marc segur, de cognom no ho sé. Sigui com sigui, que res, que al final los embates de les oles que tant estimen ells se les han portat per davant. Espero que no sigui un adeu absolut, sinó un fins aviat, de moment...
0: On hold, esperem.
3: Exacte, perquè de moment ells, en l'escrit, diuen que... és un... Com ho han dit? Un adeu... No, un adeu... allò que diuen no ens diem adeu del tot, saps? Que
1: és a reveure?
3: A reveure... No, és un, no és un eufemisme català de la paraula adeu. No, és una manera de dir... el que dius tu en anglès, ho deixem on hold. És un... Bueno,
0: parèntesis.
3: Un, sí. Un hiat. Sí. Aquí, parem el grup, no sabem si tornarem, com a mínim, de moment ara no, saps? I clar, fa pupa això, fa pupa perquè, hòstia, jo què sé, ja et dic, són molt grans. Totalment. Ja no només com a... Hòstia, aquesta gent han existit sempre i han d'existir per donar alè a la resta de bandes de Catalunya i institucions que defensen el metall, persones... moralment, això fa mal al metall català.
0: Sí, sí. A part que la seva proposta dintre el que seria la geografia del metall català
3: és riquíssima.
0: És riquíssima i és un referent dintre del seu subgènere.
3: Exacte, vull dir, el segon punt que anava a dir era justament això, no només que moralment fa molt de mal, sinó que és un grup que estèticament, proposta musical, composicions i temàtiques, és espectacular, vull dir, no és el típic grup de Dead que parla de mort, destrucció, o Satanàs, o vísceres, o... que és elogiable.
0: I ens encanten aquests grups, ens encanten.
3: But, algú que té els sants pebrots de dir no, és que parlo de geologia, de ciència, de...
0: natura.
3: De cultura, de amor per la terra, de... Tia, bravo, saps? A part de les filosofades també humano-espirituals respecte a tot això. O sigui, és una proposta, si més no, arriscada, perquè no és de fàcil rascar fans.
0: No són el grup típic de radiofórmula barra mainstream.
3: Exacte, no, perquè la radiofórmula dins el metall també existeix i dins l'underground del metall també. Vull dir, és molt fàcil fer tupa, tupa, to, i repetir un patró que es va crear fa 40 anys. Això existeix i existirà sempre, mola, però és fàcil.
0: Which is good, però...
3: Which is good, però... A veure, però Moonloop pencaven molt bé. També per això, degut a aquesta cosa i moltes altres, per això tenen només 3 àlbums en estudi. Però bueno, res, això, ens sap moltíssim greu des d'aquí a tot el grup, i en especial a tu, Eric, una forta abraçada. Que no sigui res, respireu profund, repenseu, agafeu energies i si un o un altre podeu tornar, sisplau, no ens deixeu penjats, que Moonloop és amor.
0: Vull dir... I els fans estem aquí.
3: Sí, en sèrio. Per tant, a tots els fans una abraçada.
0: I als frans també.
3: I als frans també. I a Moonloop en general, a la família Moonloop, se us estima molt, sisplau, no ens deixeu abandonats, torneu i celebrem... la tornada futura de Moonloop amb aquest temazo Cosmic Matter que va sortir el 2024 dins el Fate in Motion. Així doncs, tanqueu els ulls, respireu profund, penseu en el cosmos, en l'univers, expandiu-vos i sigueu matèria còsmica. Moonloop.

0: All right. Bueno, doncs així es donava el tret de sortida a aquest Fate in Motion, obrint aquesta porta còsmica a l'univers, amb un disc que ja vam presentar aquí, tant amb l'Eric en persona com altres vegades hem pujat temes. Un disc, la veritat, molt, molt variat i amb un so deliciós, perquè jo recordo parlar amb ell, preguntar-li, hòstia, el so d'aquest disc ha estat conseqüència d'alguna cosa? Diu, no, ha estat 100% buscat, perquè van començar en un estudi, no va acabar de quallar, van saltar després a l'estudi de l'Eloi, es diu? De Vidres? És l'Eloi, sí, que té l'estudi? Sí, com es diu, sí, aquell estudi? No, no, no.
1: Farm Sounds.
0: Farm Sounds. El van acabar de fer allà i va sortir contentíssim. Perquè, clar, la carrera d'ell, dins de Moonloop, va començar amb un so molt picat, una mescla... molt agreste, molt maca, però alhora molt fruit del seu temps. Als 2000 era una època que es comprimia tot moltíssim i es deixava tot, unes bateries molt picades, unes caixes molt agudes, un so de guitarra molt, molt trencador, i és genial, així van entrar al món, però no és un so que per lo vist li encantés a ell. Un so que s'ha anat suavitzant només, repeteixo, només sònicament, no en manera de composar. I aquest disc és un so que t'abraça, vull dir, em sembla bestial. No sé, si podeu, escolteu-lo, però és un d'aquells discos que s'han de posar cascos bons, sí, sí, tranquil·litat, sí, que res et molesti...
2: Poder escoltar els detalls...
0: I a gozar, perquè és una passada.
3: És d'aquests, entre cometes, de dissabte a la tarda, diumenge a la tarda, de... Dius, bueno, m'agafo la meva beguda preferida...
0: Sí, o és un disc d'audiòfil, saps? Sí. Que si tens un bon...
3: No és d'escoltar el cotxe.
0: Exacte, o sigui, també es disfruta, però...
3: Que sí, però...
0: Però si vols treure-li el màxim suc, és un disc que és fàcil d'escoltar, però a més, té molt treball... de sonoritat darrere. Si tens un bon equip un estereo,
3: si tens un bon equip hi-fi,
0: sí, exacte, és d'aquells de quedar en silenci amb els col·legues, llum baixeta i dar-le play i gozar, saps? I,
3: però bueno, recordeu, no és el juego de la galleta.
0: Què dius? Què dius?
3: No, dic els col·legues i un baixet.
0: Guaren, vull dir...
3: És molt raro, ho sento.
0: No sé.
2: Que cadascú escolta música com vol.
0: A mi Moonloop m'agrada, però no sé si tant, vull dir...
2: Tot el respecte, tot el respecte.
0: Sí.
2: Full suport.
0: Si tu vols escoltar música amb galetes i Maria per mig, ho fas.
3: Endavant.
0: Tu, endavant.
2: I galetes i Maria també.
3: Galetes i Maria.
0: Jo soc de galetes i Maria, però no junts, saps? Anyway, Mijail, que n'estem liant.
2: Sí, doncs novetats.
0: Novetats.
3: Algú de l'hivern perpètu?
2: Semblant, sí. Fresquet.
0: Bueno, és una temàtica comuna dins la foscor, no?
2: La foscor, correcte.
0: I no és crims.
2: Doncs agafem la nostra avioneta del metall particular i aterrem a l'aeroport d'Arrasate, al País Basc, Euskadi, per parlar de la nostra banda euskaldun de black metal favorita. Estem parlant dels Numen.
0: Ai, vai.
2: Que presenten nou àlbum.
0: Volia escoltar algun basco.
3: Però és que t'ha sonat a Juan Carlos Arguiñano.
0: Sí.
2: Que presenten el seu cinquè llarga durada, un àlbum que fa poquet que ha sortit el passat 12 de juny. És nou.
3: Està fresquet.
0: Hòstia, això... Anava a dir, fa olor a fresc. No, fa olor a foscor.
2: A foscor.
0: A humitat d'enterrar la roba.
3: A molsa.
0: Sí, a molts, exacte.
2: Doncs recordem que és una banda black metal que barreja el black metal amb una mica tocs de folklore bass i canten en euskera.
0: Sí. I... Amics de la vila de Molins de Rei, que es van portar aquí al Move Your Fucking Brain, un d'aquests...
2: El set,
0: correcte, sí, el del cartell de la carta.
2: Correcte, sí. Junta amb l'Enchi.
3: I was there.
0: Yeah,
2: me too.
0: Ja te digo.
2: I res, després d'un parell d'escoltes, l'àlbum sonat de collons.
0: Vale. Hòstia, saps que un àlbum sona bé quan en Mijail et mira la cara i abans...
3: Ha fet un silenci,
0: sí, perquè abans de dir...
2: Es prepara.
0: És que ha estat dient en silenci la D, amb la llengua posada sobre el paladar, mirant-me així mentre sacsejava el cap dient la D de collons. Dic, hòstia, això vol dir que sona molt bé. Dos segons de D a de collons vol dir que és top.
2: Vol dir àlbum bo. Doncs sí, és un àlbum que jo el tenia en el radar feia temps, que l'estava esperant, i després de fer el check i el recheck, dius, sí, realment tiene mis dieces, eh?
0: Home, és que jo no li recordo a Numen una baixada de graó del seu estatus de grup top, eh? Vull dir, no sé, ni un tema ni un àlbum.
2: No.
0: I aquest ve igual, bé, o sigui, aguanta, per arriba.
2: Manté o
0: puja, segons tu?
2: Fa temps que em vaig escoltar l'anterior i ara no sabria dir si...
0: Has de tornar enrere per repassar.
2: Però que està ahí, t'ho dic jo.
0: Vale.
2: Conté, fins i tot, des de temes molt llargs de 9 minuts i mig.
0: Sí. Bueno, aquests són dels meus, perfecte.
2: Sí, són dels teus.
0: Molt bé.
2: Són dels teus.
0: Gran,
2: jo,
0: gran.
2: Avui...
3: ho has d'escoltar assegut.
0: Ja te digo. Sí. 9 minuts i mig. Bueno, i si tens almorranes de peu, perquè si tens 9 minuts i mig també. 9 minuts i mig de black metal, rosa atmosfèric o és tot el rato canya extrema?
2: Ja des de tocs de sinfònic, tocs una mica folk, temes molt canyero.
0: I... Ui, també de repassar, perquè jo no recordo que hi hagués sinfònic en un moment.
2: Ja, jo tampoc.
0: Ojo,
2: saps? Vull dir,
0: bé,
2: algun toc allò sazonar un poquito d'emperor, algun pomet, saps? Bé.
0: Molt bé.
2: Jo, igualment, he tirat una mica de radiofórmula per respecte als meus companys i he agafat un tema més curt.
0: Perquè si fem els 9 minuts,
3: no parlem fins demà, saps?
2: Ja porto un tema llarg avui.
0: I tots venim per parlar aquí, ja ho sabem.
2: Ja porto un tema llarg avui i a veure si el punxarem.
0: Vale.
2: El tema, ara ve quan la maten.
0: Vinga.
3: Aquesta no és que era. Espera, baixa el volum. Concentració.
2: Baixa el volum.
0: Clar que sí, però jo vull la traducció.
2: La traducció.
0: La busco.
2: Vale.
0: Tu, de moment, intenta trencar-te la llengua.
3: Vale. Tu sol.
0: Exacte.
2: A veure, em pujo la tipografia.
0: Hòstia, nen, però porta ulleres, tio.
2: Sí, és que avui me'ls he deixat a casa. Errauchen Asken Arzana.
3: M'has fet molt bé.
0: Ok, que segons Google, perdoneu, és el que té de viure a l'estat espanyol, que cuida també les seves llengües. A veure, l'últim alè de les cendres. O sigui, l'últim alè de cendres.
2: Molt bé.
0: Wow.
2: Bé. Sembla una cançó de Vidres a la Sang.
0: Sí, tio. Clar, ara que ho passes al català. Bueno, doncs escoltem aquest Errauchen Asken Arnasa
2: del disc R.
0: Fot-li fort!

0: és deliciós. És deliciós. Oh, per favor, quina gaudí, quin gaudí. Quina gaudí, quina gozada.
1: Quina gozada.
0: Quin gaudí, oh, per favor,
1: quin gaudí, quina joia.
0: Que bé que sona, quina passada de composició. Tot el primer tram black, deixant de banda la intro, que també sabés, d'outro, amb guitarra...
1: Acústica.
0: Acústica espanyola. Sí. Aquest sot, aquest trasteig i... El, no, jo diria que és espanyola, però bueno. O guitarra clàssica, millor dit. Doncs això, deixat de banda aquest moment, el primer tram black metal és directament progressiu. Tots són compassos compostos. M'he donat compte, dic, que maricons. No hi ha ni una que quadri dins un 4-4. No. I ara afegeixo, i ara trec per acabar de fer una frase més llarga, no sé què. Oh! I, o sigui, abans que es posi a parlar, ell... Laritz, per cert, que és el cantant, hi ha la instrumentalització i ha d'explicar històries. Després hi ha, efectivament, el moment Emperor és classiquíssim, sí. és apisonadora.
1: Escola Emperor.
0: Efectivament, és espectacular. I els moments més true, quasi rock, black metal... molt ben parit, no? Molt ben parit. És realment ambiental? No n'hi ha. El que passa és que t'expliquen moltes coses, anava a dir en poca estona, que són 5 minuts, més o menys 4.
1: 5:18.
0: Veus? I se m'ha fet curt.
1: Sí.
0: I se m'ha fet curt, sí, perquè t'expliquen moltíssimes coses. És d'aquell black metal que has d'estar atent. No té tornadetes, no té estribillos.
1: No.
0: Uau!
1: I apareix aquell black metal que crea... O sigui, sense ser atmosfèric, crea atmosfera.
0: Exacte.
1: Saps?
0: És que, clar, el black metal atmosfèric acostuma a ser més de mig temps, molta sonoritat de reverberació, saps? De... que si el bosc, que si la cripta, la nit... Aquests no els ha fet falta. Tocant canya extrema, han fet moltes voltes i t'han explicat moltes històries. És un black metal de seure a la vora del foc i espero que seu aquí que t'explicaré una història xunga, saps? Oh, que guapo! Pues molt bé.
1: Recomano fortament l'àlbum, fer una escolta, perquè realment no us decebrà, eh? Vull dir... En compte el que entré la gent de Rasate. Vull dir...
0: Sí, tio, tremendo.
1: Tremendo.
0: Ara mateix estan al segell Les Acteurs de l'Obscurité, crec que es diu.
1: Sí, curiosament, a les xarxes socials, almenys a Instagram, que és, els posts, últimament, diguéssim, de banda, els fan en francès.
0: Perdona, el segell és Les Acteurs de l'Ombre... els actors de l'Ombre Produccions. Uh-huh. És que no sé francès, que em disculpi de teacher. Doncs, sí, a veure, és que... A França tots sabem que hi ha moltíssima cultura metàl·lica del black metal.
1: Sí,
0: moltíssima. Sí. Hi ha molts segells, des d'alguns d'un poquito atufantes xungos a coses ben parides, que cap problema. Però bueno, per això, no m'estranya que tirin molt per aquí, per fer promoció i tal. Bravo per ells. Per cert, nota curiosa, jo pensava que aquesta gent, ja que tot i que sé que fa uns quants anys que funcionen, pensava que seria de mitjans 2000. Són de l'any 97, tio. Del 97, eh?
1: Sí.
0: Qui va parir. No sé, espectacular. Uns altres que toca fusta, abans que parlàvem dels grups que han d'aguantar per la cultura del metall.
1: Llarga vida.
0: Anumen, per favor. Visca la foscor euskalduna. I doncs, barba tupida. Mr. Hyde, què n'has portat avui?
2: Doncs porto una cosa que em fa il·lusió portar. A més, és que és d'un grup que tot el que han anat penjant ho hem punxat aquí a la ràdio. I és que The Glory Fan Days, o sigui, tots el disc que han tret, l'EP i tots els singles i tot el merchant i tots ells, tot m'agrada.
0: Ojo.
2: Us parlo dels Avern.
0: Hombre, i tant.
2: Banda a cavall entre Molins de Rei, Barcelona i l'Hospitalet, dels quals pues, bueno, estic molt content de conèixer part de la gent del grup i són les magnífiques persones. I és que fa, crec que dues setmanes, van treure single del que serà el seu futur nou disc, que es diu Unique and Eternal, que m'entrevenco.
0: Ok.
2: Diria que serà disc, aleshores serà el seu segon llarga durada.
0: Vale.
2: No té, o sigui, està gravat, està fet, encara no té data de publicació.
0: Vale, o sigui, el tenen en repòs com una bona paella.
2: Exacte, està
0: mal,
2: allà.
0: Com es diu allò, mal cuit, ben reposat, no?
2: Podríem dir-ho així.
0: Bé.
2: Està gravat als al Sonic Radio Studio.
0: Sí, conec.
2: Aquí a Barcelona.
0: Uh-huh.
2: I la veritat, si no, veieu la portada, ja per la portada...
0: Un ressorgir, no?
2: L'agafes de per si... Jo us dic, si us agrada una banda entre el death, el metal, el punk, el raw, o sigui, R-A-W-D-O-L, cru, metall cru, i que a sobre pues, veu de Black Sabbath, veu del metall en general, jo dic, seguiu-los perquè ho fan molt bé. De fet, el dia 27 de juny a la Descomunal de Barcelona toquen juntament amb Tort i l'altra banda, que us l'he dit de seguida, els Sion.
1: A quin dia has dit?
2: El 27 de juny a la Descomunal.
1: 27 ja.
3: Estic fora.
2: Queda prop de casa, eh?
3: Collons, si queda prop.
2: Doncs això, i res, aprofito per portar-vos el single, que és un homònim al que serà el nom del disc, que es diu Unique and Eternal.
0: Ok.
2: I esperant que treguin el disc per poder-los punxar, que vinguin a la ràdio i també que s'expliquin.
0: Doncs escoltem aquest únic i etern, perquè volia parlar de la portada, perdó, és que...
2: Bueno, després.
0: Doni play, fer-li play.
2: Després.
0: Avern.

0: All right, molt bé, molt bé, molt bé. Crec, potser m'equivoco, perquè no hi entenc molt d'aquesta etiqueta, però potser ve d'aquí el concepte raw metal, allò que parlàvem a micro tancat, no? De, no hi ha bateries extremes, no hi ha guitarres extremes, el més extrem potser és la veu, i tot i així tampoc és una bogeria, no, simplement és que és rasgada, gutural, entre cometes, però tampoc molt esforçada.
1: A veure, és el... O sigui, és,
0: el so és molt agradable, en general.
1: El so és més agradable si estàs abocat a que t'agrada... T'ho dic, si vens del Doom i el Stoner, això t'ha d'agradar, sí, entre cometes. Si vens del Death, també. Inclús, si vens del punk o del metal en general i t'agrada molt el metal clàssic o els primers metal, t'agradaran molt. Ja t'ho dic, en aquest sentit és un tema tranquil. A veure, tenen temes molt més canyeros, molt més Death. Mm-hmm. Potser... No et diria que Death and Roll, però sí Death... Entre una mica, diria, obituari.
0: Tupatuero.
1: Tupatuero, exacte. Vale.
0: Sí, més pesadot, no?
1: Més pesadot. No, ja. O sigui, no prima la velocitat, prima la contundència, el riff, el que tu li vulguis escriure.
0: Però aquest tema, per exemple, té aquell rotllo que no sé la resta del disc, però sònicament, entre cometes, perquè és un concepte una mica raro per definir-ho, el que vull dir, no hi ha cap so massa agressiu.
1: No.
0: La bateria és molt neta, no és gens forçada, les guitarres crec que poc més que un overdrive i ja està. I...
1: A més, és que la banda és bateria, baixista, guitarra i veu. O sigui, són quatre...
0: El baix tampoc és gens picat, és un baix molt agradable. No. Tampoc és massa profund, però es manté donant-li cos. No busquen una sonoritat agressivíssima, com si el so picat del trash o mega greu d'un gent...
1: Si haguéssim de ser un símil, diu, una persona és xunga perquè és agressiva o perquè és xunga? Doncs... perquè és xunga.
0: Ah, exacte, per això et dic.
1: No són ells, però vull dir...
0: No són les pintes, és el que porta a dir.
1: Exacte.
0: Doncs aquesta música és així, saps? Exacte. Sí, prou ben explicat, m'agrada. Molt bé, felicitats.
1: Jo estic atent ja m'agradaria anar al concert del dia 27, no puc, perquè jo tinc bolo també fora, però segurament hi haurà concerts a Barcelona, trauran el disc, a més ja han anunciat que el treuen en vinil.
0: Hombre, bé.
1: O sigui que tots aquests col·leccionables dels vinils... Sí. Farà les delícies de comprar música nova en vinil, que això també està molt bé.
0: M'agrada. Per cert, ara que dius això, fa temps que no parlo del següent i em fa una mica de vergonya, però què és que s'han de fer?
1: Què?
0: Com que avui és dijous, perquè això ho gravem els dijous...
1: Sí, avui, la màgia de la ràdio.
0: Avui és dijous 18,
1: sí.
0: Demà és divendres 19.
1: Sí.
0: Saps que fot un any que va passar? Que vaig treure el meu primer CD. All right!
1: La falca!
0: Sí, però, tio...
1: La falca!
0: Per això, tio,
1: ja fa un any.
0: Em fa vergonyeta, però em fa il·lusió. Fot un any, ja, tio, ja. Sí, home, sí. I jo sempre he volgut tenir el meu disc en format físic a la mà.
1: Ah, vale.
0: I l'he fet.
1: Sí, l'has fet.
0: I l'he fet. És més. Espera.
1: A veure.
0: Deixa'm ensenyar-te'l.
2: Ui.
0: Això per...
2: Directe de ràdio. Rigorós directe.
1: Rigorós directe. És palpable. Tadà!
0: Oi! All right. Existeix.
1: Que guapo.
0: Sí.
1: Que guapo.
0: I com que sóc un friqui i com sempre dic, les coses importants, les que realment m'importa a mi i em fa... No sé, em toca l'ànima. Curiosament, necessito fer-ho a mà. He escrit, reescrit totes les lletres del disc a mà, amb ploma i a tinta. Les he digitalitzat i així està en el llibret de 12 pàgines que inclou el CD.
1: Ah, molt bé.
0: All right. És més, a part de la mega portada que em va fer l'immens Travis Smith, que treballa per David Townsend, Anathema, Opeth i mil d'altres, l'artwork de dins l'he fet jo també. Amb la qual aquí hi ha un curro tremendo, però és que tant de bo m'ho compri molta gent. Però saps que et dic que el volia per mi. L'he fet per mi, per això he posat tot l'amor, saps? Vull dir, per això ho he fet a mà i m'he dedicat aquí, taca-taca, saps?
1: M'invento 20.000 còpies per mi.
0: No, de moment he fet una tirada curta de 200.
1: Bueno.
0: I estaran a la venda a partir d'avui divendres 19, que fa un any, al Bandcamp d'Atenor Fonos Magna. Repeteixo, Atenor Fonos Magna, Bandcamp, i el disc és Loud the Pattern, el meu primer disc, però, repeteixo, que això també ho vaig dir, crec, fa uns dies aquí, estic composant ja el segon. Ja tinc un bon llistat de temes i un d'ells ja dura 11 minuts i mig.
1: Mare meva.
0: Perquè sóc així, per això m'hi van
1: tot és ràdio, he dit, eh?
0: jo i la radiofórmula no es portem bé. Bueno, a veure, vull treure un tema i una cosa.
2: Un tema i una cosa.
0: O sigui, un tema una que cosa. Inclou una cosa... Que... No sé com fer-ho. Em vaig trobar una cosa per internet que vaig dir, ai, a veure, m'ho has escoltat, vaig dir, bueno, encara. M'ho he repassat i he pensat, ai, no sé ara.
1: És a través d'Instagram, algoritmes i històries?
0: La veritat, no sé d'on ho vaig treure. Vale. No sé si ho vaig llegir, si ho vaig escoltar, si va ser un anunci, si va ser que no en tinc ni idea.
1: Vale.
0: Però vaig dir, hòstia, en sèrio? Ah. Bueno, si us dic el nom de Castor, us sona d'algú?
1: Plataforma Castor.
2: La plataforma. Tito Floren.
1: Tito bueno, Floren sempre sale ganando.
0: No, no és tan xungo. I si us dic Castor Virgil, segon nom, no?
1: Donati.
0: I Castor Virgil Hetfield, us sona?
1: Espera, espera, espera, espera, espera, espera.
0: Ojo, ojo.
1: Espera, ojo. Estamos hablando del hijísimo.
0: Estic parlant de el fill o un dels fills de James Hetfield, vale, de Metallica.
1: Yeah, man.
0: Exacte. Que té tres discos com a mínim amb aquest projecte, el seu grup...
1: I pot ser que no toqui la guitarra?
0: Efectivament.
1: Toca la bateria?
0: Toca la bateria.
1: Hòstia,
0: és més, bateria i canta.
1: Ah, vale, bueno.
0: En el primer disc feien stoner metal, molt southern.
1: Molt americà,
0: potser. De fet, el grup està basat a Georgia.
1: Vale.
0: Vull dir, Georgia on my mind.
1: On my mind.
0: Southern a tope. Bueno, ok, està bé. El típic so pesadot. No sé, que
1: huele a... També de gust demanar-te una Budweiser.
0: Huele a whisky a barrica. Està bé. Bueno,
1: tabaco de mascar.
0: El segon disc, déu-n'hi-do, però es posa més grubero. I aquest... bueno, el tercer ja canvia bastant el rotllo i ara han tret un parell de singles que no té res a veure. I canta només ell. Quan abans cantava un baixista, que ja no hi és, tenia una veu així molt, molt angulada,
1: molt de southern. Avui a TV3.
0: Voleu escoltar el senyor Castor Virgil Hetfield
1: Virgil
0: com sona amb el seu grup Bastardane?
2: Sí, sí. Sí.
1: Ara perquè ja ens has generat una...
2: Necessita. Una expectativa i una necessitat.
0: Us dic ara que és raro de collons, eh?
2: Ui.
0: Rozando el metal, porque bueno, però és molt raro. A mi per raro m'agrada, em sembla curiós ja, però ja veurem el rest del disc com empasta. Bueno, el primer single que van treure, perquè ara en tenen dos, amb aquests Bastardane, del que serà el quart CD de carrera, es diu Mother's Tongue. Bastardane.

0: Tenim poc temps de comentar aquest tema, hi ha moltes coses a dir. La primera, ell té la veu de son pare entre l'època entre del Kill 'Em All al Justice, és ell,
1: correcte.
0: És impressionant. I aquest tema encara, però el següent single encara canta més fort i dius, hòstia, tio, ets tu un pare, és una passada. Sí, bueno, sí. Segon, les visites que té, bueno, les coses que té al primer disc, que van per centenars de milers, al segon va per centenars de milers, al tercer més o menys també, i aquest, que només té 16.000 visites, 16.000 likes, també té molt a veure amb el tipus de públic que es va traient de sobre al composar coses més complicades. Yeah. Perquè els primers discos, com t'he dit, eren Southern, Stoner, tot molt clàssic, hi ha trillons de grups que sonen igual, ok, així que és més carne per les masses, tothom s'ho compra. Però aquest últim, que t'agradi o no, si més no, és una proposta molt arriscada i trencadora, és més aviat avantgard, a mi per arriscat m'agrada, i jo sóc públic més aviat d'això que del primer.
1: Sí, jo ets a dir que a part de la veu d'ell, que he flipat, el que més m'agrada a mi és el riff del final, que és groove.
0: Perquè sí. Et foten un riff que no té res a veure amb la resta de la cançó. Per
1: és
0: això
1: en plan, la frase és, tinc una frase i la vull fer servir.
0: Sí. Bueno, fer una escolta, perquè d'aquí poc et treuen en CD, suposo, els Bastard Dane, senyor Castor Hetfield i companyia. Només hem parlat d'ells, però bueno, d'ell, però també hi ha un guitarrista i un baixista. Anyway, Mijail, hem d'acabar el programa i amb què ho acabem?
2: Acabem amb Sonata... Amb
0: Sonata.
1: Sonata de Calves. Amb Sonata de Calves.
0: Crec que avui punxarem Sonata, mira què et dic. No sé per què, me huele.
1: Sonata de Calves.
2: Potser punxen Calves. No ho descartis.
0: Sonata Càlvica.
2: Sonata Càlvica. Gran grup.
1: Home, quan
2: sortim
1: més...
2: d'aquí anem a l'Esgaé a
1: registrar. Sonata de Càlvica.
2: Doncs sí, perquè un 21 de juny de 2001, Sonata Àrtica publicava en el segon treball, la seva llarga durada, Silence.
0: Hombre, oh mític.
2: Sí. Del qual avui fa 25 anys.
0: Déu-n'hi-do, ja.
1: Ja?
2: Déu-n'hi-do, sí.
0: Oh, el van presentar aquí, imagina't. No, perquè era 2001, clar.
2: Bueno, 2001. Potser no hi érem nosaltres.
0: Clar, si el vam presentar aquí... Bueno, és igual, que nos liamos.
2: Rei, com que anem molt curtets de temps, doncs punxarem el tema Wolf and Raven.
0: All right.
2: Un clàssic que no pot faltar a cap directe d'aquesta banda, finessa. I amb això ens despedim.
0: Així doncs, agafeu Kleenex i a plorar si us sentiu vells, perquè aquest temazo fa 25 anys. Mijail, punxa i ens despedim. Apaciau, que adeu!

0: que aneu acumulant. Us conserveu joves d'esperit i us agrada recordar aquelles músiques que se sentien a la ràdio o en els guateques de joventut. I també d'altres, potser un xic més modernes, però que ja no estan de moda. Aquí teniu el programa que setmanalment us preparo amb molt de gust i fina voluntat, on recupero cançons gens actuals, però que fan de bon escoltar encara.
1: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Revenga. Els dilluns d'una a dues del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
2: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i, si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat i, si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
3: A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
4: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
1: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 2:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: Bona nit i benvingudes al Voltatge, aparentment un programa de música jamaicana a Ràdio Molins de Rei. Avui som divendres 19 de juny de 2026 i encetem el darrer programa amb convidats del Voltatge, amb un grapat de convidats i de convidades que gràcies a l'Erin de la Pandèmic, gràcies, Erin, que va proposar aquesta festa, doncs ens ha acompanyat un cop més, menys un, que és la primera vegada i l'última que ens visitarà, per acompanyar-nos aquesta nit de divendres a les zones hercianes del Baix Llobregat amb l'últim programa d'analògic de música jamaicana a les nostres terres tropicals, però no tants com les d'aquesta gent que venen del Maresme. Bona nit a tothom, què tal, com esteu?
1: Bona nit.
2: Bona nit. Bona nit.
0: Què tal, com va?
3: Aquí estem.
0: Aquí estem.
3: Nerviosos, molt nerviosos.
0: Doncs que ara o t'apropes més al micro o al micro del Jaume, perquè el teu no...
3: O
0: l'altre, a veure, agafa l'altre.

0: a veure.
1: Aquest sí?
0: Sí, no, no, no, apropa't al del Jaume i feu, vale, feu entre els dos.
2: Sí, així, així. Sí,
0: doncs bona clar. Nit, què tal, com esteu?
2: Bé, bé, molt bé, molt bé.
0: Bé, bé, gràcies per venir. Memi, Sila.
3: Bona nit, què tal, com esteu?
0: Eren de la Pandèmic, Jaume Quadrada, Mr. Freak.
4: Hola, què tal, bona tarda.
0: I Cabra, de The Cabrians, per primer cop.
2: Aquí
0: al voltatge, primer cop.
2: Tot bé.
0: Molt bé, molt bé. Doncs també està el Charlie, Carlos Caño, company, conegut. Bona nit, què tal? Col·laborador del voltatge durant aquesta, bueno, doncs aquests 4 anys que ja tanquem avui. I com sempre, aquest és un programa, com diu l'entradeta, és aparentment un programa de música jamaicana. Ha sonat de tot, de fet he fet una llista de que he anomenat Best al voltatge ever, però amb cançons, unes quantes cançons que han sonat al llarg dels 4 anys, i potser fico alguna, no? En qualsevol cas, com no està res preparat, us he posat un sobre, no de diners.
2: De què? És molt petit, eh?
0: I vull que l'obriu. I això és la sorpresa, no? A partir d'aquí veureu coses i començarem a parlar, perquè tots compartim diverses coses. Som més o menys una generació.
1: En
0: Cabra
1: més d'obrir sobres.
2: Sí,
0: i hem coincidit molts cops sense conèixer-nos. Molts cops, no?
3: Va, estic obrint el sobre, sí. Llavors, pels ullers.
0: No els ha vist ningú mai.
3: Uau.
0: De fet, i és quan no hi havia càmeres digitals i ni mòbils.
3: Ah.
0: Llavors, bueno, ja podem fer un joc.
1: De fotos,
0: hi ha alguna persona que potser es reconeix.
1: Home, jo n'he vist un ja ràpid.
2: Jo n'he conegut molts ja aquí. Sí. Hòstia. moltes nits aquestes jo diria que hi era,
1: diria.
0: Exacte, diries que hi era.
2: Diria que hi era, diria. No el problema és que quan arribava a casa no recordava.
0: Ja, ja, ja. Bueno, el Jaume va fer una cançó que deia això, no? Que no recuerdo el nombre de quién eres, no?
5: Sí, sí, sí, passa sovint.
0: Passa sovint, exacte. Doncs hi ha diverses coses vinculades en aquestes fotos. Òbviament que potser més d'un de nosaltres, home, jo, perquè les vaig fer, i llavors encara no en sabia res de fotografia com l'Erin.
1: Sí, perquè hi ha flash com una...
0: Ja te digo. Mira, després...
2: Con Erin t'has ido a encontrar, saps?
3: Sí, l'expert en fotos.
0: Ho he pensat, però mira, m'he atrevit.
1: No, està bé.
0: Perquè quan tenia 20 anys o 20 i pocs anys, doncs no en sabia de fotografia, ni tenia una càmera com la... Com tu tenies 15?
3: No, però probablement en aquestes fotos en tenia menys. Clar, jo no sé de quins anys...
0: Bueno, a veure, vinga.
3: Ara ho sabrem.
0: Comenceu a parlar, a veure, què...
2: Mira,
0: jo
2: vull començar-ne una, que surt en Desmond Dekker.
0: Vale.
2: I si vull una anècdota que ja estava amb en Jaume quan va tocar Empúria Brava... Jaume, recordes perfectament?
0: Bueno, aquí no va ser Empúria
2: Brava.
0: Aquí no va ser Empúria Brava,
2: Vam acabar, en Jaume i jo, després del concert, anant a buscar que ens deixessin colar al backstage, que volíem parlar amb en Dismanteca. I el tio, però qui és Dismanteca? Diu, que ha tocat en Dismanteca, volem colar-nos. No vam aconseguir, dels pocs backstage que no vam aconseguir colar-nos.
0: Sabeu quin dia, que sabeu quin concert és aquest de Desmond Dekker?
2: Aquest és el de l'Apolo, no?
0: Exacte, el de l'Apolo, sí. L'any 2003.
2: Clar, l'any ja...
0: L'any 2003.
2: Endavant és massa, sí.
3: Any 2003, és que clar, jo tenia 9 anys. O sigui, és que era impossible.
2: Cabrians, portàvem 3 anys.
3: No em vaig poder colar al backstage. No em van deixar els meus pares.
0: Atenció, la Noemi tenia 9 anys el dia que Desmond Dekker encucat, absolutament encucat.
2: Totalment, totalment.
0: Ho faig, però feia així tota l'estona.
2: Sí. I la boca li anava de... Però vamos.
3: Ostres.
2: La boca li anava de costat a costat, no, lo següent, saps?
0: Bueno, les fotos...
2: Sí.
0: Les fotos estan en paper perquè vaig anar amb un carret a revelar-les. Llavors, estan compreses entre els anys aproximadament 2002-2003 i poc més, 2004-2005, vale? Però, a veure, hi ha una altra cosa que és molt significativa per la música jamaicana a Catalunya i al Maresme. Ja és una pista. Vinga, va.
2: Una cosa significativa, Maresme?
5: Algú del Maresme?
0: Algú del Maresme, sí, i tant.
5: Potser hi ha algun concert del Club, potser?
0: Però quin? A veure, Jaume, va. Escatalites, però... I què va passar en aquest concert, a veure?
3: Escatalites al Club?
2: Sí. Espera,
0: l'any 2003.
2: I aquí tenim...
0: L'any 2003.
5: Que va aparèixer a l'Hortànamo.
0: L'any 2003,
5: No va ser que apareix a l'Hortànamo.
0: Bueno, però... O sigui, una mica més nivell.
2: La va dir castanyes?
0: Una mica més nivell. No, a nivell musical. A nivell musical. Bueno, jo he vist Escatalites 4 cops que recordi. Vale? 4 cops. Bikini, Apolo, crec que 2 vegades, sí. I Mataró.
2: Sí.
0: I ja està, És a dir, vaig parar perquè...
2: Sí,
0: en totes estava el Joey Brebret, el baixista, però només amb una, hi ha un component original
2: que, no hi
0: que mai ha estat a cap altre concert que jo sàpiga per fotos.
2: L'Hortànamo?
0: No. No.
2: Sinó, si ara m'has pillat, no recordo.
0: I surt una foto, o dues fotos. Vale. Vinga, si no...
2: El Lloyd.
5: El Lloyd.
2: Ara t'explicaria una de bona. Descobrim això i t'explicaria una de molt bona que, no sabe, que hi ha molta gent que no ho sap.
0: Potser hi ha dues d'Escatalites, però sí. Només les de Mataró només són les que surt... Vinga, va, ho dic, eh?
2: Sí, sí, sí.
0: El John Ditzimur.
2: Ah!
0: El Rastafari. El Rastafari. Trompetista original. Trompetista original de Escatalites.
2: I a Bikini no va tocar, també?
0: Jo no ho vaig veure. Jo no ho vaig veure. Jo no vaig
2: veure, però, que potser, sí, però,
0: potser,
2: allà,
0: potser, sí, però sí, sí. Potser sí.
2: Ara t'ho dic jo.
0: En qualsevol... Digues,
2: pel que ens han dit... O sigui, un dia fa... Que fa 10... Però clar, és que em sembla d'ahir, però igual han passat 10 anys, eh?
1: Però de què parles?
2: De què parlo? Un dia ens truquen...
1: De què parlem quan no parlem del que...
2: Exacte. Ens van trucar un dia, no recordo qui ens va trucar. Ens van trucar tu, Jaume?
1: Truques tu o truco jo?
5: Sí, em va trucar... No sé si em perico, un paret o un d'aquests.
2: Sí. Dient que si podien... assajar els Escatalites en el nostre local.
5: Hòstia. Sí, però la història és que ells volien assajar, ells no tocaven a Mataró, però ells, com que havien vingut diverses vegades a tocar a Mataró, al club, es veu que havien anat a dormir a l'hotel Ciutat de Mataró, que és un hotel que hi havia, que era el referent de Mataró, i que els agradava molt aquest hotel i que volien dormir allà sí o sí. I bueno, doncs anem a Mataró. I llavors estaven buscant un local d'assaig per la zona. I llavors em va trucar, no recordo qui era, però em va dir, escolta, tenim els Escatalites aquí, toquen, no sé si a l'Hospitalet o alguna cosa així, i volen un local d'assaig. Nosaltres sabem que vosaltres, els Cabrians, teniu un local d'assaig aquí i tal, us el volen llogar. I dic, bueno, endavant, o sigui, cap mena de problema. Diu, vale, et passo el contacte del teclista. Ara no me recordo com es diu, el que va substituir en Jackie Mito. Porta 30 anys tocant amb ells, o 35. I em va trucar aquest senyor i em va dir, escolta'm, quan em cobres per venir a tocar al nostre local? I dic, no et cobro res, evidentment, podeu venir quan voleu. Vale. Llavors, en Cabra que expliqui el que va passar allà, perquè sí, va ser realment...
2: Va ser una mica tristet.
4: El tio els portava a cop de làtigo, o dels altres músics els portava a cop de làtigo, a saco...
1: Com tots els Cabrians.
4: Sí, més o menys.
2: Els hi comentàvem a... Hòstia, jo
0: però qui els portava a cop de làtigo?
2: El teclista. És que no recordo com es deia. Que és el que té la marca d'Escatalites, que és el que
5: Ken,
2: els port...
5: Ken Stewart.
2: El Ken Stewart. Jo és que el nom es veig així. I qui hi havia, el baixista d'això? Qui era el baixista? El...
5: Hi havia la Dorin Schaffer, sí. Hi havia...
2: I el baixista, el de Flux,
5: el que està encara, que anava amb caminador ja en aquella època.
2: Sí.
5: Hi havia el trombonista, que va tocar l'altre dia.
2: Sí, l'altre dia que va tocar en Lluís Parts,
5: no?
2: Que va venir fa poc a Barna, sí, no?
0: No, és el Bennett, no?
2: Sí, no.
5: No?
2: No,
5: va tocar l'altre dia a l'Oplat.
0: Vin Gordon, també baixa.
5: Vin Gordon, hi havia en Lloyd Brevet. El Lloyd Brevet ja no hi era, perdó.
2: No.
5: I havia
2: el de Mafia en Flux, sí. No, que eren els d'això, i els tractava, tio, molt malament.
5: Molt malament.
2: I a més vam dir un altre, mira, no cobrem res, però sisplau, hòstia, escoltar... Algú va dir, hòstia, doncs que volem veure un temps... Que venien a practicar els finals de les cançons. Els solos i això ho deixaven, només tot feien les estructures finals. I van dir, hòstia, ens faria gràcia veure la Dolan Schiffer cantant el Sugar Sugar aquí. I li van dir, mira, no cobrem res, però feu-nos un Sugar en Sugar, saps? I de què va passar a nosaltres, com de la puta merda. Després ens va comprar allà unes IPAs en el...
5: Sí, després la història
2: després
5: va ser molt divertida.
2: Primer, però dius, tio...
5: Però el cas és que estàvem a dins del local esperant i quan vam veure el rotllo, males mirades, sí. Molt mal rotllo, es respirava un ambient molt xungo,
2: sí.
5: I vam dir, marxem. Vam decidir marxar del local i deixar-los assajar el seu rotllo, perquè veiem que allà no hi havia bon rotllo i estàvem molestant més que res. I ell era com el que els dirigia a tots i els deia, fes això, ara fes allò, i quan s'equivocaven s'enfadava. El que diu ell, com si fos un... Allà amb el làtigo, saps?
0: Com el pare dels Jackson, no?
2: Sí, el pal. Has estat a la pel·li, m'han dit, també?
5: Sí, em va agradar.
2: A mi també. I blanquejava una miqueta el tema.
3: Jo no hi he anat encara, eh? Però m'han dit que...
1: Vitiligejava, no?
2: Eh?
1: Vitiligejava,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, sí.
3: M'han dit que és la primera època Jackson 5.
2: Sí, la
3: així,
2: segona molarà més.
3: Jo sóc fan número 1 de Jackson 5.
1: Sí. No hi haurà.
2: Sí, però ja es comença a veure que el tio intenta blanquejar molt el tema. I sap greu, però...
3: La història.
2: La història ja comença. A més, em sembla que és el nebot, també, no?
3: Sí, és nebot d'ell.
2: Nebot o algú així, ja comencen allà ficant coses de que... no sé. Però faltarà la segona part, també.
3: Haurem de venir a fer un alt voltatge a parlar de la pel·lícula de Michael Jackson.
2: No, no, pots no podeu plegar. No podeu plegar.
0: Encara ens queda el juliol. Us voleu atrevir a tornar a creuar la gran conurbació barcelonina, arriscar-vos a no aparcar, etcètera, etcètera. Potser, si trobeu... Ara, com vaig sovint a Mataró, potser em surt a compte de trobar allà un estudi i enregistreu ja.
2: No. Si en cas, com que seguireu treballant, esperem que hi hagi el tren aquest que farà, no? Aquest nou tren, ara que ens l'han aprovat, que d'aquí 4 dies el tindrem fet.
0: Jo m'he comprat una moto, cabra, em sap greu. M'he comprat una moto.
6: Isaac, al costat d'on vas tenim per gravar.
2: Exacte.
6: Just al costat d'on vas tenim per gravar.
0: Allà al centre.
6: Sí, al mateix carrer.
0: Al mateix carrer. Al carrer Sant Joan i la via de l'altre.
6: Allà
0: no?
6: Tenim l'estudi.
0: Doncs mira, no allà podem fer un... com, jo què sé, ho podeu muntar un programa de ràdio vosaltres, també.
3: també podríem fer-ho.
0: Bueno,
6: també.
0: Sí, aquí una mica el joc i la proposta era recordar, òbviament, no?, vells temps, no podem sempre quedar-nos, per exemple, la Noemí, doncs era una nena petita en tota aquella època, no? Molts de vosaltres esteu en actiu encara, no? Tinc aviat que el Jaume amb el seu projecte, Cabrians no sé si continua o no continua...
2: Sí, Cabrians,
0: va fent...
2: fa temps que no fem res, només fem concerts i quan ens criden. Ara estem tornant a començar començant a fer alguna cosa a l'estudi.
0: La resta sí que ha vingut, l'Erin dues vegades, el Jaume ha vingut ara també dues vegades i ara has tret un nou àlbum, la Mimi fa coses, té el seu propi projecte.
6: La Mimi
0: fa les coses. I esteu traient discos i fent també concerts. Bueno, Cabra, jo, The Cabrians és una de les bandes que més he vist des del primer concert que crec va ser a Rubí o per allà, a una casa allà a l'aire lliure.
2: A la Masia, aquella Masia. Fa poc, tornem a estar el mateix, fa 5 anys, sí. Vaig passar un dia per allà i, hòstia, va ser de rotllo.
0: Aquella Masia...
2: Quantes neurones...
0: Aquella Masia...
2: Estan mort allà, eh?
0: Vosaltres vau tocar fora, vale?
2: Sí.
0: Fora.
2: No, i a dintre.
0: Però un dia va tocar Dave Hiller and the Rocksteady Seven allà dintre, aquella Masia.
2: Sí.
0: És a dir, i després ja...
5: Va acabar amb el joc de les cadires, me'n recordo.
2: Sí, cert.
0: Però jo no sé si va ser el primer concert o no, però és la primera vegada que jo he vist a Cabrians allà, i la vegada més surrealista va ser un 12 d'octubre a la Macabra.
2: Sí.
3: Però tot són anècdotes xungues, o què passa?
2: Molt xungues, Mary, molt xungues.
0: La Macabra no ocupa.
2: La Macabra aquella...
5: La Macabrians.
0: Era el 12 d'octubre.
2: No, però és que recordo...
0: Nazis i corredisses per allà.
2: I recordo anècdotes bestials allà, que estàvem, recordo...
0: Hi havia un guardaespatlla, un noi que venia als concerts, que no sé si era de Badalona.
2: L'Adri.
0: Era immens, estava a la porta.
6: Segueix.
0: No sé si segueix a la porta, però recordo que cobria tota la porta de la Macabra, que era un forat a la paret.
2: Sí.
0: Vale? Sí.
2: Recordo anècdotes d'estar xerrant així normal, amb un corro i tal de gent, i una noia va baixar i començar a pixar o cagar allà, que em vaig quedar, en sèrio?
5: Jo ho recordo.
2: Sí,
5: això.
6: No,
5: a més a més estan fent les proves de so i es va fotre allà davant, tranquil·lament, s'ajup, es baixa els pantalons i es fot a cagar allà.
2: Allà en mitja, vull dir, espectacular.
0: Sí.
2: Però van fer un bon vol.
5: Una bona rebuda.
0: Sí. Bueno, sí que és veritat que és una llàstima, o sigui, està bé, però és una llàstima que vinguis, Cabra, l'últim dia,
2: sí,
0: no? Que no puguem parlar només de Cabrians. El Javi García Murcia ha vingut un parell o tres vegades, l'Ivan Torpedo també, ha vingut a la Dala diverses vegades, la Ness Estedi també, que ha vingut un dia, va venir un dia ja fa dos temporades, o sigui, ha anat venint gent, de gent que més o menys es coneixen, però d'altres no, per exemple, Gazzara Sound, una gent que ara, el Sergio Caño, que ara està fent coses també de produir... Doncs amb una saxofonista així de jazz va fer
3: amb
0: una...
3: Amb la Irene Reig. I ara, per cert, han tret un LP on surto jo cantant. No és per fer-me autopromo, però...
2: Quan portem tants anys,
0: doncs hi ha com recursos, no? Sempre hi ha portes d'entrada a la gent. Nosaltres fa molts anys, amb el Víctor Asensio, Víctor Retro, etcètera, Retrovisores, doncs ens coneixem fa molts anys, som companys d'universitat i hem muntat coses junts, punxàvem, Sindicato Socialista i aquestes coses, doncs ell com se'ls dedica, ell es dedica doncs, al negoci de la nit.
2: I el diumenge ells patien les conseqüències.
0: Sí, bueno, ara ja no està tan a primera fila, però sempre que...
2: Bueno. El diumenge.
0: Ha estat la persona, una de les persones...
2: Encara estic mig de ressaca del diumenge.
0: Què vau fer ara el diumenge?
2: Va tocar Agrorides, estàvem allà ens va costar moltíssim, ens va costar moltíssim entrar, estava ple, ja vas ficant ombro, ens vam arribar davant, comença el concert, s'obren les portes d'emergència, apareix ell amb birres, saps? Teníem el sortidor allà al costat que va ser...
0: Brutalíssim. Vinga, ja he escollit les dues cançons que ens sentirem com a mínim per fer una mica de pausa, per beure aigua.
1: Aigua?
0: Aigua.
3: Aigua, aigua.
0: Aigua. I bueno, crec que una de les fotos, que per cert són també un regal, fotogràficament són una merda, ¿vale? Però jo sempre... Sí, sí,
2: és invas, és invas.
5: Sí, tenen un valor.
0: M'agrada la fotografia, m'agrada la fotografia, i n'he fet algunes de millors.
5: Sí. Tenen un valor històric.
0: Que he publicat en digital, ¿vale?
2: També dic que ho fes amb analògic, saps? Ah, amb digital molt maco, te'n foto, i després tu t'envio la bona.
0: I, us podeu quedar la que vulgueu.
1: Al Cafè de Mar vaig fer un curs de fotografia analògica, tio.
2: Vale, així anava al Cafè de Mar. Jo també, així també vaig fotografiat.
0: Són un regal. Si voleu, podeu agafar la que vulgueu o les que vulgueu.
2: Sí.
0: Vale,
2: sí,
0: perquè en realitat porten 20 anys a un sobre dins un calaix, dins una caixa,
3: vale.
0: I ja està, i es quedaran allà. No, per tant,
3: es reparteixen.
0: Si voleu, les podeu agafar. Després hi ha Doreen Schaefer, crec que...
3: Jo l'he vista, sí.
0: I per això sentirem la cançó que heu esmentat i fem una mica de pausa. Sí?
3: No la vau poder sentir al local, però aquí sí.
2: Aquí sí, exacte.
0: Dintre.
5: Sí o no?
0: No?
5: Sí.
0: A veure. Pues no sona. Un segon.
1: En Cabra la pot captar.
0: Ah, no sona perquè no hi ha internet.
3: En Cabra la pot
2: captar.
0: He tingut una patillada.
2: Erin, passa'm la papela.
0: D'internet. Què passa? Uau. Bueno, no passa res. Posem una altra cançó. I fem igualment una...
2: Endavant les
0: una pauseta, vale? Els Doctor Rindin, en deixant les estals, us agraden?
2: Sí, home, sí.
0: Una instrumental molt xula, que us la dedico.
2: Uns quants cops, mira...

0: Entramos.
1: Estic, veig que les fotos donen...
2: Donen de sí.
1: Veus
3: col·legues
1: de
3: fa
1: l'hòstia,
3: saps? I
1: estic mola. Doncs el concert de Agrolights, les meves obligacions...
3: No em van deixar anar, ja.
1: No em van deixar anar.
3: Jo em vaig obligar a anar-hi.
4: Bueno,
3: mira,
4: si saben com me pongo,
1: pa què
4: me conviden.
3: Podem parlar de tot? Podem parlar de tot?
1: Podem parlar de tot.
3: Un meló. La puta merda comprar entrades a un concert a 8 anys vista. Això és horrible.
1: Com?
3: Sí, vaig comprar les entrades al desembre.
2: Sí. És horrorós, sí.
3: És horrorós.
2: I més per gent que estem al món de la música. Però no
1: perquè,
2: sabem...
1: Perquè
3: faràs la setmana següent.
2: Efectivament.
4: Perquè... Què va passar amb les d'en Bad Bunny, no?
1: Però que, perquè...
2: Perquè quan has de comprar entrades amb molta antelació...
4: No saps si estaràs viu.
2: Clar, la gent que té una vida hegemònica normal, vale, però els que no la tenim, és complicat saber si aquell dia podràs anar-hi, o tens bolo, o tens... No sé.
1: Sí. Ja, això és als artistes, no?
2: Sobretot.
3: I la gent normal, també. Tens partits de futbol, i ara que tinc crios, tens partits de futbol, tots tenim una edat, vull dir, els concerts de les coses és això.
1: Jo...
3: Saps els de Decabrians, la penya, la més jove, podria ser la meva neboda, que en té 22, la més jove. Estem anant amb nosaltres als concerts, quan érem els joves, i en teníem 16, 18, 20... Mm.
1: Fa uns anys, com a pare separat, que un any vista em planifico totes les setmanes.
3: És això.
1: És que és això. Vacances...
4: T'has de separar.
2: S'ha de ser pare separat.
1: No t'ho recomano. Ara. Quan ve el concert, saps si pots anar o no pots anar.
5: Perquè ja està negociat.
1: Almenys que no se vaya alguien a l'hospital, clar. Llavors, no, però clar, és el tema Agrolights, no?
3: El
1: meu col·lega, el Guillem, de tota la vida, em diu, hòstia, Agrolights, jo, molt bé, però aquest dia, jo li vaig dir, aquest dia no pot ser. I ell diu...
3: Tens avis.
1: No, paso. Tengo principios. I diu, no, i no li puedes pedir un favor, no? I dic, no demano un favor, perquè si no, obro precedents, no? En Cultura Viva, doncs sí, aquest any, per exemple, doncs veis Joy Parks, per exemple, que em va semblar un concertàs.
3: Sí, va estar molt guapo.
1: Perquè el tio havia d'agafar el baix des del començament, però no li van deixar, o no sé, perquè no li van donar un baix. És que em pregunto coses que són bastant...
2: Perquè ell no volia.
1: Ell no volia, però... Bueno, tu estaves, ja ho sé.
2: Jo estava, però...
1: El tio ho va brodar, o sigui, va, tocava amb un flow... Potser no volia.
2: Ell va decidir... hores abans... No, un parell de dies abans del concert, ell ja va dir... que ell no tocaria el baix a cap cançó. Ni una, zero patatero.
3: Va ser un regal.
2: Aleshores vam negociar si podia tocar-ne alguna i va decidir que aleshores un parell de temes sí, però era decisió d'ell. Vull dir, no sé. Ja. Potser volia ballar. És que clar, també passa això. Que ja... Els cantants estem ben acostumats, però els baixistes... Erin, com es fa això? Moure la cadera...
4: He trobat un truco per fer-ho, però no em sona gairebé el baix.
1: Ja.
4: Però me debo a mi públic.
1: A mi em va semblar que, clar, la veu d'aquest home era un falset, d'un consum, un trio vocal molt melòdic, dels més melòdics o aguts del que seria el panorama. I clar, amb 77 anys... Hi ha coses que és a dir, no arribes. Jo què sé, jo intento... Vaig a la cinta, vaig a córrer, em dic que sóc jove, no? Però hi ha coses que no... Però no sóc Kilian Jornet, no sóc Kilian Jornet. Llavors, a mi, el fet de que agafés el baix, personalment, com a aficionat només, perquè no en sé de tocar ni res d'això, va semblar superxulo, la veritat.
3: Va volar molt. I estàvem amb Bernat, el baixista dels Cabrians, que el teníem... Aquell dia teníem concert... que va venir després de la
2: mena
3: de
2: costat.
1: Apropeu-vos més, si vols.
3: I en Bernat, també el va flipar molt fort, i ho va viure molt fort, també. Diu, hòstia, mira, es nota que el tio té un bagatge i tot això, que és el que mola, la veritat.
2: No? És el que mola, clar. Que mola. Però jo penso que aquests artistes, a vegades els hi passa, que potser ho han fet tantes vegades, que els hi proposen això i diuen, no vull tocar el baix, vull anar a cantar, perquè estic fart. Però no estan connectant amb que la gent que els va veure, el que vol és veure'l tocant el baix. Que això jo també ho vam comentar, no? De dir, bueno, veure't cantant molt bé, però et volem veure tocant el baix. I és el que hi ha. Però és que sol passar.
1: És curiós, amb el tema d'Agrolights, per exemple, que aquests dies m'he sentit l'últim àlbum, no sé si l'heu sentit, Superatòmic.
3: Sí. Està prou bé.
1: Està prou bé?
3: Sí, correcte.
1: Estats Units és molt gran, no? Suposo que hi ha més gent de tot arreu, però sembla que torni Agrolights a l'Upload, i l'Upload és d'un home que m'estimo, eh?
3: Sí.
1: Però
3: sí.
1: Que no torni a un Apollo, que no torni a un de lloc, us sembla perquè simplement no, ja no tenen capacitat de computar tanta gent perquè és així o què? Perquè en realitat en forma, és a dir, en forma, són grans, no? Però...
6: Jo, sincerament, penso que inclús em va sorprendre que omplissin l'Upload, la veritat.
1: Sí, no?
6: Sí.
0: Si no perquè no siguin una bona banda ni per res, sinó perquè l'escena
1: ha baixat.
0: Està una miqueta xunga.
1: Una miqueta.
0: I, sí, una miqueta bastant. Sí, sí, sí. I quan em van dir que un diumenge, i a més a més un diumenge.
1: Sí, perquè sí, és que dissabte, això. Saps? Que diumenge gent... és impossible.
0: Sí, jo ho considero un èxit que els Arrowheads hagin omplert l'Upload un diumenge. Jo no crec que els promotors puguin tenir cap queixa a aquest nivell. Si l'haguessin fet en l'Apolo o el Paral·lel i tal, s'hagués vist una sala pues, potser mig buideta.
1: A l'Apolo 2 també, sí.
3: On han tocat Arrowheads? Perquè
1: Arrowheads han tocat a l'Apolo...
3: Arrowheads no han tocat a l'Apolo.
1: Apolo 2, Apolo 2, Salamandra.
3: Apolo 2?
1: Apolo 2, seguro. Perquè tinc una entrada...
3: El primer concert hi vaig anar allà,
1: a Borlaix. A Borlaix persones... tinc l'entrada assignada, d'acord? Vale. Vale? Això segur. I Salamandra, Salamandra Hospitalet també van tocar.
0: Sí, Estraperlo.
1: Segur.
3: Estraperlo, segur. I jo us vaig veure a la KGB.
1: I KGB també.
3: KGB és el primer que
1: vam dir que era un dient. Però Salamandra Hospitalet també va estar molt xulo, sí. Que va ser també per aquella època.
0: Però, bueno, ja són sales d'aquestes que estem parlant que no són, no són mega grans.
1: No, però com Apolo 2.
0: Si fas un diumenge un Apolo o una cosa així, un matat o qualsevol cosa aquí...
1: Però KGB era més gran que Upload, no? Teoria, o què? Sí, KGB?
3: No, era por ahí. Potser sí que potser en 500, no sé quin format tenia.
0: Però a mi m'han dit que eren 350 l'Upload.
3: Sí, 350 l'Upload, sí.
0: Per a 62 te n'hi fots 600.
1: I la Club?
0: Sí, el doble.
3: No, per a 62 són 1.000.
0: O 1.000,
3: no, són 1.000.
0: Sí, si s'omplen per dalt tots els passos... Sí,
3: full equip són 1.000.
1: Erin, vosaltres que vau anar a la Club fa poc, la Club quina feina en té i quina entrada vau tenir?
4: Crec que tenen 800.
3: A mi em sona 800 també.
1: 800? A on? A la Club?
4: Sí.
1: D'aforament?
4: Sí.
1: I l'entrada que vau fer l'altra vegada, que vaig anar a veure-us i això?
4: 400 i amunt.
3: Està molt bé.
1: Hòstia, està molt bé.
2: Vau anar al Club i torneu al Club, això es pot dir o no?
1: I clar.
4: Tornem al Club.
2: Festa autopromo, Erin, perquè no piules.
4: Bueno, perquè tornem al... Perquè, joder, perquè comencem a fer tots autopromo. Sí, tornem al Club al novembre, 20N. 20N amb Sol Adventures, que és la banda que tenen el Polifuego, el Xalat, això.
1: Sí, sí.
4: Sí, el 20N.
1: Bueno, doncs va bon temps. O jo estaré canviant bolquers, però...
3: Puc parlar ja, deixa'm fer l'autobombo, va.
2: Home, clar.
3: Va, el 19 de desembre, ja ho estem començant a anunciar, tornarem a fer el show de 25 anys dels Clàudians, a què cobra el Club.
4: Clar.
2: Però és que entre 20N i 19D, o sigui, la patem, no?
3: Fa un mes, venint al
1: 19D, cotxe... 19D, perquè 19D...
3: 19 de desembre, 19. Els Clàudians.
4: Perquè gairebé que podem arrencar amb un bolo i ja no dormim fins al seu.
1: Fins a l'any vinent, no? Perquè ja agafes... I el cos ja us aguanta tant?
4: En cabra.
3: No.
4: El cabra jornet.
1: Yeah. I tu, Jaume, el nou disc i tot plegat?
0: Bé, molt bé. És el moment de la promo, no?
2: És el moment.
1: Tothom està fent la seva promo, no?
0: Jo ara trec una cervesa. I tu
1: estàs callat, doncs et dono una mica de chance.
0: No, jo
1: he tret
0: un disco, sí, que el tinc, el presento aquest dissabte amb una botiga de discos, l'Ultra Local Records de Poblenou.
1: I a quina hora?
0: A la una, és un vermut.
2: Ah,
0: toco el disco sencer, que és mitjoreta, és un disco curtet, i res, i entrego discos de la gent que el va comprar al Verkami, tot això, el poden venir a recollir, i també venc discos per qui vulgui. I a part, segurament portaré la cervesa que he fet ara amb la gent de Cinera, de Grenys, hem fet una cervesa, una edició especial Anibop, pels amants de l'esca, una Baltic Porter de 10 graus, boníssima, per pillar-te les bones papes.
3: Pim-pam.
0: Cervesa nova, disco nou... Bueno, vaig fent.
3: La música ens sona polla, estem per la papa, no?
1: Per la cervesa, per la cervesa. Sí. Bueno, Déu-n'hi-do. Esteu fent coses... continueu, sí. Jo ja no tinc ganes, no tinc ganes de continuar amb la ràdio, però entenc que els músics és diferent, teniu un nivell d'enganxe i bueno, al final és veritat que ens resistim a que l'escena, és una cosa que m'ha preocupat des del començament, des de sempre, perquè durant anys hi havia, cada cap de setmana hi havia festes a més d'un lloc a la vegada, no? Hi havies d'escollir on anaves, fins i tot al Baix Llobregat hi havia cosetes, no? Hi havia més ocupes, hi havia un altre moviment, no? Hi havia doncs, el Pati Blau, la Crispa, hi havia... A totes les festes majors feien mogudes, no? Etcètera. Vallirana fins i tot vau pujar una vegada, a l'any també 2003, precisament, aproximadament. I jo què sé, però Barcelona continua acollint mogudes, no és el mateix, i sí que és veritat que els directes van sortint i els discos doncs, es poden fer, a més hi ha la plataforma de Spotify i altres, no? Però és veritat que les punxades, no? I les sound systems tampoc no movien a nivell del disc el que movien llavors.
3: Un moment,
1: I també és una realitat, no? I també és una realitat. Que si ja costa quedar Growlites, no? ompli una sala, sí, que és petita, doncs òbviament ja no pots ni plantejar doncs rebentar un local com nosaltres vam fer allà al Telón de Aquiles durant un any i mig a Poblenou, no? Que rebentava de penya que només anava allà música que sonava, no? Que no era un directe. I òbviament això no podem fer-hi res, no? El Víctor me lo dijo hace mucho tiempo, ya fa més 11 anys pràcticament, m'ha dit, la música jamaicana ja no ven com abans.
3: Els ells contigo poden tirar, no? Però...
0: Ja? Jo havia vist pitjor encara. Jo vaig anar a veure l'últim que vaig anar a veure els Slackers a Sala Estraperlo, hi havia 50 persones.
2: Wow.
0: 50, de Slackers. I aquest diumenge hi ha hagut 350 amb Barolets.
1: Sí, sí, sí, que sí, sí. Que hi ha cicles.
0: Jo no veig que sigui tan dramàtica la cosa. O sigui, jo crec que n'hi ha hagut temporades pitjors.
1: Per això et deia que
0: els directes... I ara hi ha bandes noves, i ara hi ha les testarudes, hi ha gent nova que fa ska, hi ha grups, hi ha... anem fent, és una mica marginal el nostre rotllo, però...
6: Exacte.
1: Bueno, per això feia una mica la diferència, que és interessant, entre el directe, no?, que sembla que... I d'altres maneres de promocionar la música jamaicana, com per exemple els Sound Systems, que...
4: Però és que el directe no és ja amb la música jamaicana, el directe és que no pots fer... No, o sigui, a partir de les 8 del vespre no pots fer un soroll si no estàs en un polígon... O sigui, això ha canviat per tothom, ja no... Hi ha una gent de Mataró que munta un festival que aquest any fan el 50 aniversari. Vam anar a l'Ajuntament l'altre dia a demanar coses amb ells que necessitem per un festival, i clar, no, ells els hi parlava en xinot de l'Ajuntament. Van començar a fer aquest festival el 1976.
1: Total.
4: Clar, i diuen, no, però tot això, diuen, no, però és que si no, tot ha canviat tant que ja no és una qüestió de la música jamaicana, és que no hi ha sales per tocar.
2: Bueno, també és veritat, que, a veure, o sigui, una mica sí que canvia. Jo tinc la sensació que ara hi torna a haver com una mica de bombo, però sí que és veritat que fa uns anys totes les barraques i festes majors hi havien grups de jamaicana,
4: sí,
2: i ara són tot grups de versions, sí, perquè jo em faig un fart de veure versions, orquestra, i és com, bueno, jamaicana jo no en veig. Ara hi torna a haver una mica de boom, tinc la sensació de que hi ha alguna voluntat de... Bueno, de que torni a estar en alça, però...
3: Això que dius, no, a mi em sona, i vam tocar fa poc, també. Hem tocat que va ser aquí al costat al poble dels Penguins i tal, vam tocar allà...
2: Sant Feliu,
3: i recordo el mateix, i diversos concerts, li acaba de tocar The Cabrians pels quatre friquis puretes que estan allà, i després un grup de gent jove tocant versions.
1: I el Botifarra Sound, que feien... que han fet música jamaicana pràcticament tots, sí, els, sí, anys, sí. Fa 4 o 5 també van rebentar, doncs van tocar Bandits i no sé quin grup més, no? Penguins també han tocat diverses vegades, fins i tot vosaltres, etc.
3: Però inclús, lo bèstia, també en festes majors, la banda de l'orquestra Meravella s'està substituint per un DJ.
2: Efectivament. Sí, les orquestres tradicionals... Sí,
1: i, amb DJ, i per DJs que bueno...
3: Estem parlant de doctors DJs. Però sí, fa poc estava parlant... Sí, sí. Vam estar mirant de fer muntar les jornades antifeixistes en un lloc, buscàvem un grup d'electrònica conegut i vam parlar de preus i fa l'edat, també.
2: Sí, eh?
1: Sí,
3: sí, sí, parlem de 20.000 euros, eh?
2: Collo.
3: Dos tios que, bueno, no diré noms, perquè això m'agrada molt, eh? Però, hòstia, i molt punk i tal, però... 20.000 eurets aquí de...
4: Pum, pum, i el vino, no?
2: Home, exacte. Però que bé, no?, anar a treballar i emportar-te 10.000 euros cada un.
3: Molaria, que flipa.
2: Home!
3: Estaríem vius?
1: Parlant de barraques, m'acaben de passar, just fa un moment, quan estava esperant-vos, 29 de juliol, la Bisbal de l'Empordà, Roy Ellis, de Bandits, és per dinar criu, amb Friends, 12 anticipada.
2: Roy Ellis està super en forma. O sigui,
1: no està malament.
2: Està molt en forma.
1: No, jo havia anat fa anys a la Bisbal i allà... fotien coses, no?
3: Sí, com... allà, autobús amb el Cabrins, vam anar-hi fa 5 anys o així, i hi havia cert individu que va dir que venia recomanat per altre individu, un polític bastant conegut, bueno, he tingut algun problema amb les noies, diguéssim, i ja sabem de qui parlo.
1: De la CUP?
3: No, però sí, no, però sí.
2: A veure, jo ara m'he perdut una mica.
0: Sí, jo també.
3: No,
0: sí. Jo hi era i tot
3: el que...
1: L'he pillat, no? L'he pillat.
3: Cert personatge ha tingut algun problema amb una noia i tal, que no és la CUP.
2: Val.
3: Però que estava amb una de la CUP, em sembla.
1: Vale.
2: Sí. Ara fora de micro fem separats.
3: Sí, ens va dir, diu, no vinc a vosaltres perquè si no parlaríem amb les males llengües. Que no venia, però ens va arribar la felicitació.
2: Caram.
1: No, sí que és veritat que...
3: I venia recomanat per en Rubén.
1: Seguint una mica el que deia...
0: Ah, ja, ja, ara hi ha caigut. Ara hi ha caigut. Sí. Com li diuen en... Bueno, jo no
1: sé. Digues.
0: Mulleretes, no?
3: Sí, mulleretes.
1: Sí que és veritat que l'emergència de sales noves que no existien, que, per exemple, per el 62 és una sala que està acollint força cosa sincopada jamaiquina i això, i és una sala que és gran. I com té gestió pública, bueno, al final la gestiona també qui la gestiona, no? en una mena de UTE, on participa Upload i que són i d'altres. Però sí que és veritat que, per exemple, són sales amb una ubicació i amb unes prestacions, no? Sí. I amb un aforament que no seria, que està fora de l'època. No? És a dir, sí que hi ha d'allò, però anar, per exemple, a veure Calypso o veure les testes o d'allò allà per el 62 o a Dala, per exemple, que sí. Vaig amb l'Àritz perquè ens va convidar després de venir aquí a presentar el disc de llavors, no recordo com es diu, i era un espectacle, realment, perquè acostumats al que hem vist, no? Carroñero no, però a veure grups a qualsevol lloc, quan vas a una sala que està pràcticament estrenada, no? I amb un so...
3: És de les que m'ha impressionat més tocar allà, perquè va ser tocar més català, que feien de taloners, i allà estava quan vam tocar el Paral·lel. I quan vam tocar em va impressionar molt per veure gent per dalt. O sigui, tens com una sensació de circo, estan dalt de
1: sí, al costat.
3: El circo, tot això, estigués tot gent... Que normalment estem acostumats els cantants a veure gent a baix. I aquí, hòstia, és que veia gent que et mirava, però que quedaves emocionat de dir... Ja, sí que hi ha les matades, però queda més d'això. I aquest queda molt, com ser un teatre, queda tot molt a prop, i és allò que, hòstia, em va impressionar molt. Quasi, quasi sortir, hòstia, em vaig quedar genyat de dir, hòstia, quanta penya que hi ha aquí, saps, allò... I que s'haurem tocat a les festes majors de Sants o Gràcia, que hi ha molta gent, però estan allà baix, aquells ja estan fent la birra i els hi surt no els hi suda, però és algú que aixeca el braç, però no. Però això els veies tots tan a prop, tanta gent tan a prop,
2: No, Paral·lel mola. Llàstima que jo penso que el so no és adequat al tipus de sala. O sigui, la sala em sembla un pepino, però sí. Sona... acostuma a sonar fatal, hòstia, normalment.
3: Sempre sonem malament els Cabrians i ja no ens hi fixem.
2: Què va?
1: Bueno, un concert que va estar... Un dels concerts que realment vaig gaudir va ser el de Beatty McLean, a Paris 62. Sí. Mm. Hi havia gent, però tampoc com per omplir, no? Perquè també no és molt conegut.
3: No.
1: Però és un tio que té una veu i ja té 50, barreja, i ja té 50
3: barreja,
1: anys.
3: En Beatty McLean és una barreja entre mig, que sí que és oldies, però també podia entrar amb el...
2: Flover, no? És molt així.
3: Sí.
1: No, però...
3: Agrolites és més la nostra... Tenim una edat, tots els d'aquí més o menys, és això, i la política d'aquesta edat. Els xavalillos no els coneixen.
1: Ja, no,
3: Beatty McLean
1: no.
3: Poden entrar per algun altre lloc, pel reggae, per...
1: Saps? Però va fer rocksteady, eh?
3: Ja.
1: Va fer rocksteady.
2: I ho peta a Anglaterra,
1: publica,
2: eh?
1: Sí, va fer rocksteady.
6: Molt...
2: Allà ho peta.
1: I havia vingut fins i tot sense banda al Sant Antoni, sí. Reggae Fest allà a la carpa de l'Avinguda Mestral.
6: Hòstia, això fa molt.
1: Sí, tot sí, fa molt.
3: Fa molt.
6: Perquè crec que aquest any també va cisternar, sí.
0: A mi hi ha un que m'agrada molt, que aquest sí que no l'he vist venir mai per aquí, que sembla que és de Madrid, no? Que el Feus.
3: Sí.
2: L'Alfeus, sí.
1: L'Alfeus jo sí que l'he vist, sí que va venir.
0: I, bueno, pues, llavors vaig ser jo que no hi vaig anar.
1: Sí, és no, sí, perquè vaig comprar sí, el
0: però
1: disc.
0: Però és un rotllo així, no? Que tampoc és molt conegut i té una veu que flipes. Sí. I té unes sí. produccions fetes allà al Roberto Sánchez, em sembla que és, no?
1: Sí, l'Onarc.
0: Un disc brutal, sí. Tampoc és un tio que s'hagi fet molt famós, no? És com...
1: No, però...
0: I la qualitat em sembla de lo millor.
1: Sí.
0: Per mi.
1: Sí, sí. Bueno, han passat coses... desapercebudes els darrers anys, o sigui, entre la segona, no, segona dècada, el 2010-2020.
3: Sí, sí,
1: per exemple, hi ha un grup, és guai perquè segurament ens l'haurem trobat també, però no... que va tocar entre setmana, que va ser Buster Shuffle.
3: Ah, sí, sí.
1: Buster Shuffle va tocar telonejat per Estallido, que són uns dolers agafant com Agrolites, però en castellà. I...
4: Hòstia, no
2: els
1: conec.
2: No?
1: Jo tampoc. Sí. Llavors estava col·laborant amb reggae.es i escrivia cròniques. I llavors, doncs, allà vaig conèixer l'Àngel Sorroche, un fotògraf que està amb Kesoni, vale? un tio que era de Granada. Sí. I va anar allà a fer fotos i jo anava a fer, doncs, i anàvem com en premsa, no? O sigui, passes i tot això. I hi havia, res, o sigui, hi havia 100 persones, 150. I Buster Shuffle, o sigui, deien, la crítica deia que eren els Snow Madness, no sé què. Bueno, el cantant, bueno, ja saps,
3: sí, sí,
1: no?
3: Sí, sí, sí.
1: Però ja sabeu. Però el cantant, el frontman, era, tocava de costat sí. i tocava el teclat, no? Va tocar amb el peu, van fer versions, van fer rock and roll, de fet, sí, que em va semblar un supervalent, vale? M'encanta l'eclecticisme, i tampoc hi havia entrada com per...
3: I els vaig veure els Ratmatar.
1: Va ser 2017, el de Ratmatar
3: o algú així, no? Algun gran, no era?
1: No ho sé, han tornat.
3: Que anaven de taloners d'algú, em sona haver-nos vist això.
1: Però jo els he vist com a cap de cartell i amb Estallido, i sí, va ser el 2017, va ser, o així.
3: També hi havia els Skins, que també estaven guais.
1: Quins?
3: Els Skins, que van trucar a Ratmatar, no? No, a Pol van tocar. que també vam trobar entre setmana, fa, potser és una miqueta que devia ser 2015, potser, i clar, 2015 fa 10 anys.
1: Sí, sí, sí, no, fa 10 anys, està clar.
4: 11.
3: Sí,
1: està clar.
4: 11.
3: Els skins també, si no, estaven molt guai, el rotllo que portaven així, que barrejaven una miqueta i tornem a estar, crec que aquí, el tema de d'oldies, si ve la tema oldies, si ve pel tema dancehall, el tema sound system més de l'aquest EP, en Teo torna a estar on fire, en Roleteo. Torna a fotre-li canya i tal, allà a Mataró, abans, és que venien abans amb l'Erin pel cotxe, van dir, no, sí, si muntem una festa cada 4 mesos així.
4: 3.
3: Cada 3 mesos. Clar,
2: trimestral.
3: Clar, potser allà a Mataró tenim el sound systems, sí. En Manlec està patant cada diumenge,
4: sí, tio.
3: La
4: sí.
3: Platja, brutalíssim, vull dir, que t'hi fot 300 persones a un xiringuito de merda petit de Mataró. Que per un diumenge, que un diumenge, qui diria un diumenge? I clar que el diumenge a les 3 del dematí ja, bueno...
2: És el xiringuito aquell de Sant Simó, o
3: sí,
2: quin és?
3: Sí, ah, sí, sí. Final de tot, sí.
2: No hi he anat.
3: Cada diumenge es tenia una tancada, és mig nudista a la platja i tot.
2: Ep,
3: ja.
2: Alerta. Ep.
3: És la part més hippie d'allà, però hòstia... Però...
0: Va, això t'anava a dir, no sé si persones, no sé, però hippies n'hi ha.
3: Sí, però una xavalada, que hòstia,
0: perdó.
3: Van fer... Allà,
0: ho havia de dir.
1: Está todo en...
6: No hay censura, no.
4: Cabrón, té una perruca de rastes per anar.
3: Exacte. Molt afico.
1: Anem a... Digues.
3: Allà a Can Fogueroles va muntar també en Manley. O sigui, és que està el gons, és del festival aquest, el festival de cada diumenge. I ja t'ho dic, que fot 200-300 persones qualsevol diumenge. Porta els DJs Ben Roleteo, DJ Rambla, bé bastanta penya. Amb poca publicitat i periodicitat, la gent sap el diumenge hi ha festa.
6: Hi havia Frionson l'altre.
3: Hi havia... Sí, hi ha anat.
6: Fight Warriors.
3: Els Fight Warriors, bé, cada setmana ve un sound system diferent amb molta gent. Que aquí, el que et dic, amb el tema dancehall i tot això, sembla que si entra per aquí algun grupillo de rebot que pot entrar per aquí, és el que dona potència el tema de això. I per això Vitti McLean em sembla que per aquí
1: potser
3: sí. Seria una miqueta més. És la meva sensació, humil opinió, que no té res a veure amb...
1: Jo vaig veure gent de tot, més de la nostra edat, que ja el coneixia. Però sí que és veritat que poden ser vies d'entrada. Falten 10 minuts perquè acabi el programa. Posaré una mica... Només, sí, passa molt ràpid. Posaré una cançó no sencera per oxigenar-vos una miqueta, vale? I ja acabarem fins al final amb algunes preguntes que tinc, però si no, deixarem barra lliure.
6: Tocarà juliol.
2: Té pinta.

0: Live by the Coach, Diablo Light Superatomic, darrer àlbum, i xerràvem amb tots els convidats i les convidades del seu darrer concert a la sala Upload.
1: Què us va semblar? Perdona, va,
0: jo no vaig estar, jo no vaig estar, jo no vaig estar.
1: Jo he vist els canvis que són molt patilleros, vaig notar-ho molt patillero a vegades, eh?
2: Okay.
1: O sigui, el ritme sí que sona molt bé.
3: Jo soc molt despistat.
1: Els canvis, tot això, patillero, no?
4: Jo no hi era,
1: d'Agrolights.
2: Ah, jo no vaig donar ni una cançó, em vaig estar fora fumant i bevent.
3: Fumant i vivint.
2: Sí, sí, de veritat, no vaig entrar.
4: Ni una cançó, eh?
2: No, no vaig pagar, o sigui, jo no tenia ni entrada ni res, i l'última hora que tots aquests ja anaven, no sé què, i dic, vaig a tirar una canya a veure si vaig escriure al Víctor, escolta'm, no tindràs pas una invita i tal, sí, t'apunto, i dic, vale, doncs me vaig cap allà. I no vaig entrar, de veritat. No és que no m'agradin ni res, però era diumenge, no estava molt... tenia mica de ressaqueta i tal... i tenia ganes de veure la gent i
3: agafar el metro.
2: I si hi hagués hagut poca gent, m'hagués entrat a veure la cançó. Però era, ja, fotet per allà, no sé què, ja, bastant problemes d'esquena i tal, i dic, quedo fora allà. I hi havia gent, cada cop anava sortint gent i anava xerrant amb gent i ho vaig passar bé allà, meu rotllo.
4: Sí.
1: I el ritme guai, totes les cançons bé, que les empalmava moltes cançons.
3: Jo soc superdespistat.
1: Però molt, vaig notar-ho molt petit.
3: Originals n'hi ha dos?
1: Sí.
3: És que jo soc molt despistat i em podries dir que n'hi ha
1: tres. Sí, sí, sí,
3: no?
0: Però el Jesse Wagner sigue, no? El cantant,
1: sí, sí,
0: no segueix.
1: I
0: el Roy Arriba. Que per cert, Live With Love, un dels àlbums que ha tret, és una preciositat, increïble.
2: Del Roy Arriba. Sí, té un estudi a casa, no?
0: Sí, sí, sí. A més, el vinil és així de gruixut, està molt ben produït aquell Live With Love del Roger Rivas.
4: Ja me l'escoltaré.
1: Em va sonar molt, ja dic, la sensació de concert, això.
3: Jo vaig viure el millor dels dos mons. Vaig estar mig concert amb en Cabra i mig concert amb en Jaume.
4: Uau! Uau!
3: Haig de dir que en Cabra no estava per dir si els canvis estaven molt ben fets.
1: Ah, cabró, i tant! Això va passar amb els Travelers, també.
0: Oh, Travelers All Stars.
1: Hòstia, sona molt bé, però, hòstia, moltes coses que deia, hòstia, amb Cabrins intentem currar-nos una miqueta els empalmes, aquest.
4: És que és molt difícil, això. Potser és més difícil que un tema, no? De buscar els tons, que et quadrin els tons, que el ritme, que el tempo, que... És que, clar...
1: Que no fot una patirada allà. Ara foto aquesta perquè em ve de gust i perquè queda bé.
0: A mi, de Travels All Stars, a més que ja me'ls havia sentit i m'agradaven, em va semblar una cosa molt humil, que el baixista i el guitarra es canviessin l'instrument, sense cap
1: problema.
0: Va semblar molt xulo, no? És a dir, potser simplement és que no en tenien, o un altre, o el que sigui, però em va semblar guai, no? Aquesta versatilitat així tan natural, no? Del rotllo, pues, cambiamos instrumento, i ja, això em va molar, més de que sonaven, doncs, no sonaven malament. Què penseu? I queden molt pocs, 5 minuts, si Noemí, Erin, Cabra, Jaume.
3: Bueno,
0: Carlos, gràcies.
3: Hem parlat gràcies per venir. De tots. La Memi té molt el que et dissabte.
4: Bueno, però ja m'he fet autopromo. Ja. Ja he gastat la baza de l'autopromo.
0: M'agradaria que acabéssim amb un epíleg de què penseu que caldria seguir fent per mantenir això encès, no? Mínimament, perquè és que ja arriba un moment que alguns ens cansem, ¿vale? I no passa res, s'ha de deixar. S'ha de deixar i que continuï, però què cal perquè continuï? I amb això ja, quan arribi al 52, tiraré per abajo.
1: Què diries que ho diguin Cabrians, que no fotem res? Va treure discos, el que està fent en Jaume. Treure discos, el que fa la Memi, anar fent, que vagi sortint coses, perquè si no surt, no hi haurà.
4: Bueno, i que la gent vagi als directes, perquè si organitzen bolos i van 50 persones, llavors les sales es cansen i ja no programen res més, programen comercial.
5: I atrapa gent jove. És a dir, que has parlat és un relleu.
1: Exacte.
5: I aquí hi ha una edat. Llavors, treure música i fer d'això és perquè també altra gent que potser no va vibrar en el seu moment o no ho coneix, ja li arribi.
1: Correcte.
5: Crec que aquí és...
0: No seran els nostres fills, però...
1: No, la meva filla no, ja t'ho dic.
4: No, però hi ha projectes que atrapen a gent jove, que potser no són oldies, jo què sé, per exemple, jo ho veig a Madala, no? Que atrapa gent molt jove, i llavors hi ha gent que s'acaba interessant per la música jamaicana més oldie a través d'un projecte que potser no és tan oldie, no? Que és, bueno, o en part sí, eh? Però...
1: Això m'ho deia l'Ahmed l'altre dia. Estàvem a les testadures parlant amb l'Ahmed de Soweto, i m'ho deia, diu, és que diu... Els xavals ho escolten. De fet, el meu fill ara mateix està tocant també fent una audició per l'escola de música i l'ensenyen temes als Caledonians.
4: Sí, i Mr. Freakas, que fent temes en català també vas atrapar tot un sector de gent que jo crec que trobava molt a faltar entendre les lletres. Això també ha passat.
0: Sí, però jo he de dir que en català, al seu favor, i no dient qualsevol cosa, sincerament.
4: No, està molt currat. Ens encanten les lletres. L'altre dia ho parlava.
0: La ironia, nom de,
4: ho parlava amb Pere Miró.
2: Tinc un disc nou, eh? No sé si
5: ho sabeu. I a Ultra Records.
4: Sí, sí.
5: I a Ultra Records. Diumenge vinent, Ultra Records.
2: A Ultralocal Records, sí.
0: Diumenge o dissabte?
2: Dissabte.
5: A dissabte, perdó.
3: Això no s'ha el despiste, Jaume.
0: Ultralocal Records. Aneu demà, perquè avui en teoria és divendres, eh? Divendres a la nit.
2: Ah, i el diumenge toquen els Mares Mites a Mataró. Una banda d'esca, que hi toca ara en Gerard, que era l'ex-bateria.
0: Però això on de Mataró?
2: Al Clap.
4: Al Clap, també.
0: Diumenge.
3: A la música hi ha un giro màgico, i van tocant bandes, 30 minuts de Mares Mites.
6: Ah, que guapo.
4: Molt bé.
0: Quan tanqui el compte d'Instagram ja desapareixeré absolutament de tots els bolos, perquè ja tot s'anuncia. A vegades vaig al Daily, agafo un flyer.
4: Això és molt oldie, eh?
0: Ja. Un minut i 15 segons.
1: Va, puc fer una pregunta oberta?
0: Digues.
1: Memi i Jaume, va, us conviden al Primavera Sound.
0: Sí o no?
1: Què feu d'escenografia?
4: Què vols dir d'escenografia? No, va dir, jo havia d'anar al Primavera Sound, no hi vaig poder anar per, per un improvisat.
1: Memi i Silla et diuen, vinga, tens, fes un bolo, què vols fer? És que l'altre dia vaig fer un bolo i hi havia una tia que portava herba. O sigui, la tia cantant i portava tot ple de plantes. I jo, per fotre plantes a dalt, jo què sé.
4: Quin tipus de plantes?
3: El pandèmic sempre porta herbes.
4: Sí. Anava a dir, quines herbes?
1: Què et picaries?
0: Herbes seques.
1: Així,
4: no ho sé. Playera, potser, tropical. No ho sé, sí? No en tinc ni idea.
1: Jo, i aquí que ara ve la falca meva, fer-ho dir toitois oberts, sense porta, saps? Que la gent pogués entrar a la mà i fos una d'això.
3: Que t'ho deixés tot clean.
0: Exacte, el proper... El proper...
1: No, com la casita de Bad Bunny, però policlins.
3: Per pecarar-se.
0: El proper concert de Cabres es poden posar policlins darrere.
4: I
0: poden anar entrant i sortint.
1: Davant, així fiques com a sota.
0: I cantades de dintre.
4: Que té una bona reverb. Té una bona reverb.
0: Mataronian Fever.
2: Una casita, tio. Una casita. Del dia de desembre. Fiques una casita.
1: Una casita.
4: 19D. La casita.
2: 100 euros l'entrada de la casita.
0: Amics i amigues, sé finí. Moltíssimes gràcies, de veritat, us ho dic, que no és per quedar bé. Aquest és l'últim programa del Voltatge amb convidats. Ens acomiadem.
1: Oh, ens ho hem passat molt bé.
4: Visca el Voltatge.
0: Gràcies, gràcies a tothom, gràcies per venir. I salut, reggae i moltes abraçades.
2: Moltes gràcies a tu.
4: Sí.